0: Et crido amb força. El so se l'endú el vent. Només silenci. Estem a dimecres, 9 del vespre, i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'estarem acompanyant amb cançons i poesia. Que, per cert, Joan, hola.
1: Hola, què tal, Elvira?
0: Qui ens acompanyarà avui?
1: Avui ens acompanyarà un gran cantant que canta en català i en espanyol.
0: Doncs, a veure, qui és?
1: Joan Manuel Serrat.
0: Que bé.
1: Doncs vinga,
0: és el meu.
1: A mi també m'agrada molt. Serem dos.
0: Si em pregunten un cantant és que em surt aquest.
1: Doncs sí, jo també.
0: M'agraden d'altres, però sempre em surt aquest.
1: Doncs avui tenim el Serrat.
0: Doncs molt bé, Joan, endavant.
1: Endavant.

l'amistat. L'he trobat dins d'aquella mà amiga, a l'esguard del company que em comprèn i fa seva la meva fatiga. Fins i tot l'he trobat en el reny envoltat de paraules sedoses per no fer-me mal. L'he trobat en el braç que m'abriga i es repenja a l'espatlla, silent, i atensant-se m'atrau i em lliga. I l'he vist solidària els ulls que caronen amb dolça mirada i em menen en dalt. L'he trobat quan ningú no l'oblida, ni el motiu és remerciament, i gronxant-se com el camp l'espiga, acollir-la em convida i m'empeny. El silenci he escoltat de llur petja damunt l'asfalt. L'he trobat si la vida m'intriga i el demà que s'aprova és incert. L'amistat veritable no triga. Blanament va tensant el pas seu, amullant-lo el meu pas, que vacila, sincera, lleial.

0: com tantes vegades que et recordo. L'altre dia, al mirar-te des de lluny, recordava aquell poema. Des de lluny jo t'estava contemplant i el meu cor, i glatia l'amor que fa temps i nia, joiós d'esclatar triomfant. Que hermós estaves, amor meu, que hermós estaves, però tan lluny meu. Jo et mirava embadalit per veure si així em miraves, i tu, donant-me a l'oblit del meu cor per tu ferit, ni menys te'n recordaves. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Jo no et vinc a veure, aquest paper hi ve per mi, ell sóc jo, i ara estic entre els teus dits. Cada lletra és un poema, cada mot és un sospir, cada frase una abraçada i un petó, cada punt suspensiu. I ja que jo sóc la carta i tan a prop de mi et tinc, fes un petó a aquests versos i amaga'ls en el teu pit. Que a prop del teu cor, hermosa, que bé hi estaré dormint. Que hermosa estaves, amor meu, que hermosa estaves, però tan lluny meu. Bé, i aquesta carta, aquesta poesia és un anònim. Sí, em sembla que algun cop que l'he dita ja he explicat, perquè a aquestes altures ja es pot explicar. Això va ser un anònim que vaig rebre amb 14 o 15 anys, no et creguis, i mai he sabut de qui era.
1: Ah, però és molt bonica, eh?
0: Sí.
1: M'agrada molt. Molt bé.
0: Doncs ja ho veus.
1: Posem una cançó.
0: Sí.

El temps breu. No t'adormis, criatura. Obre els ulls i aixeca el nas. Que el rellotge no s'atura, que la fruita ja és madura i n'hem d'omplir-ne un bon cabàs. Que les gallines fan gresques varant el galliner. Pren un bon bocí de bresca amb un glob d'aigua ben fresca de la font del taronger. I espavila aquesta cara i belluga aquestes mans. Mira que ets molt jove encara per aturar el ritme d'ara i els minuts són importants. Que el temps passa com alada criatura per l'espai. El temps sols una vegada, es perd amb una bufada i no es recupera mai. Tu que ets forta i tens coratge i tens un món que és tot teu, aprofita bé el viatge. No t'adormis en l'estatge. Mira que el temps és molt breu. Desperta, doncs, criatura, que la vida és encens igual que fruita. Procura collir-te quan és madura, o si no, no hi ets a temps. Maria Rosa Ramoneda i Soler.

Temps nous. Si em fos permès, avui diria que el món és vell, que està cansat, que ja no té aquella alegria ni aquell delit del temps passat. Si em fos permès, també diria que avui l'amor s'ha adulterat, que ara és voluble i flor d'un dia, i que per res es vol sentir lligat. També diria jo, si em fos permès, que l'amistat avui és passatgera, que la paraula no val res i que la gent sol fer-se enrere. I finalment també diria que avui la vida s'ha allargat i que per bé o per mal, la majoria sol mig vivim sofrint i apedaçats.

Pardó. Perdona'm si algun cop t'he oblidat i el pensament de tu tenia absent. Et demano perdó del meu pecat i em sento avui un gran penediment. Estic segur que tu em perdonaràs perquè tu ets generosa i plena de tendresa. Tu saps prou bé que sempre t'he estimat, que no és ingratitud, sinó feblesa. Quin desencís! Quin subsobre girar l'esguard a un altre indret, tenint-te tu tan a la vora, sempre fidel i amb el somriure obert. Ara ja sé que tot és un malson, que et tinc als braços i que t'estrenyo fort. Per què girar els ulls a un altre entorn si el teu amor és el millor de tots? Josep Sabater.

un sonet per a tu. Un sonet per a tu, que em fa més clar tant el dolor fecund com l'alegria. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament t'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, com si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per a tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per a tu que m'ha permès de dir-te clarament el que volia. Més enllà de tenir-te, no hi ha res.

0: amb l'ombra dòcil. Amb l'ombra dòcil del teu cos, m'avinc i amb tu reprenc el goig de caminar. Cap ruta no pot dur-me més enllà, perquè de tu me'n ve tot el que tinc. Minuciós m'esforço perquè el drink de cada mot em faci el vibre clar. Em tepta el foc de l'horitzó llunyà i amb tu el contemplo i amb tu vaig i vinc de mi a mi mateix. No n'hi ha desert si de tu em sento dolçament revert, i els meus ulls, dels teus ulls, són franc ressò. En tu m'aprenc i me desaprenc, i en tu, en aquest vaivé tranquil, és el que em du fins al centre més pur del propi jo.
1: Miquel, Martí i Pol.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 1 d'octubre. Les tres paraules del dia són vacunes, blaus, Europa. Vacunes. El Cap Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre i es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves. Blaus. Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus i Tordera queda fora de la primera fase del Pla de Climatització Escolar de la Generalitat. Europa. El patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres i l'antaviana jove s'imposa en el concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. El Cap Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants durant aquest mes d'octubre. Salut desplegarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se en el centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquests...

0: Aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
1: Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans, també és el Dia Mundial del Cafè. Avui és Santa Teresa del Nen Jesús. Avui fa anys, Julia Andrews, l'actriu icònica de Mary Poppins i Somriures i Llàgrimes, que compleix 91 anys. Falten 21 dies per al proper canvi d'horari al d'hivern i 11 dies per al proper festiu a Catalunya. Esperem avui un temps més tranquil que el d'ahir, amb temperatures encara força altes, entorn als 26 graus, amb algun núvol passatger aquesta tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el jutjat de Pau de Tordera es convertiria en oficina municipal de justícia. Fa 5 anys Junts per Tordera organitzava un acte commemoratiu de l'1 d'octubre i fa 10 anys parlàvem que el Maresme podria quedar-se sense Mossos de Trànsit. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia amb els polítics amb l'aigua com a tema central.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Experiències, coneixements i una manera d'entendre la vida que també forma part de la nostra memòria col·lectiva. Són pares, mares, avis i àvies, però també persones actives amb inquietuds, projectes i ganes de continuar participant en la vida dels nostres pobles. Avui, a l'hora a Maresme, volem posar-los al centre, parlar de com vivim l'envelliment i reivindicar una etapa de la vida que va molt més enllà de l'edat que marca el DNI.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I comencem parlant de la gent gran, primer coneixent la feina que es fa des dels ajuntaments de cara a aquest col·lectiu. Fixem-nos, en aquest cas, en l'Ajuntament de Palafolls, amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, a continuació parlem amb una regidora, veritat?
6: Sí, tens tota la raó. De fet, no serem l'únic municipi. A molts municipis, per exemple, de la comarca, avui s'han fet activitats amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans que comentaves a la presentació. Gemma, avui vull conversar amb la regidoria de gent gran del nostre municipi, amb la regidora de gent gran, la Marta Labart. Crec que la tenim al telèfon. Marta, molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Dia intens, aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on a Palafolls, per exemple, igual que molts municipis, s'ha fet la lectura del manifest. Nosaltres avui que també hem fet l'homenatge a les persones que celebren els 50 anys de casats i acabarem amb un concert de la Coral Palatiol a la tarda. Per tant, un dia especial per la regidoria, oi?
7: Sí, bé, a més aquest dia és l'últim d'aquesta setmana de la gent gran que portem des del dimarts de la setmana passada, amb diferents activitats que donen inici també al curs, etc. I avui doncs ho acabem amb aquesta lectura, amb aquest homenatge i amb aquesta coral, que és una coral formada per gent gran. Vull dir que aquesta és la particularitat i la gràcia també d'aquesta actuació d'avui a la tarda.
6: Marta, a les 9 del matí a Palafolls s'ha fet la lectura del manifest institucional. Què ha volgut reivindicar aquest manifest?
7: Bé, aquest ha sigut un manifest una mica transversal. Hem parlat una mica de tot perquè, de fet, la importància de cuidar les persones grans implica una societat que cuida les persones grans, implica una societat que es cuida ella mateixa. Tots acabarem sent grans, no? I llavors hem de treballar perquè la realitat, el dia a dia d'aquesta gent, no? Que han sigut els nostres pares, mares, avis o tiets, no? Els que ens han precedit, doncs, tinguin la bellesa i una edat avançada amb dignitat, des dels que són actius com avui, no? Que hem caminat bastant, fins als que avui malauradament no han pogut venir, però han pogut gaudir d'altres activitats.
6: Marta, aprofitant que et tenim aquí per fer una semblança a totes les regidories de gent gran o fins i tot de benestar social que podem tenir repartides pels municipis de la comarca, què suposa poder fins i tot a nivell personal ser regidora de la gent gran i què t'aporta?
7: A mi personalment m'agrada molt, la veritat, perquè aquests dies que hem sigut intensos, vam fer l'excursió, que vam anar a Peralada, vam fer una festa en homenatge a les persones de 90 anys, més tota la gent gran en general, que vam fer un bingo musical xulíssim, vam anar al geriàtric, etc. Tots aquests dies, a part del dia a dia també, la gent gran t'explica moltes coses i et parla molt. I quan una cosa no els agrada te la diuen ràpid. I això és molt bo també, perquè ens permet a nosaltres millorar, ens permet reaccionar i aportar novetats, no? Jo és la quarta setmana de la gent gran que fem i cada setmana és millor perquè, com et deia fa un moment, te'ls escoltes, te'ls mires, veus què els agrada més, què els agrada menys i amb això vas treballant. I després també passa que amb aquestes converses també detectes doncs, aquesta soledat no volguda que és tan... que és aquesta mena de xacra que és tan important perquè és silenciosa i, en canvi, molt present, també detectes això, no? Doncs la senyora que fa dies que no diu res, la senyora que no vol venir perquè li fa vergonya, llavors doncs, des de serveis socials podem trucar, podem fer... Tota aquesta xarxa importantíssima ajuda també a cuidar-nos els uns als altres i que des dels consistoris puguem actuar i podem fer feina, podem treballar per ells.
6: Per tant, Marta, ara t'escoltava i una de les principals tasques de la regidoria de la gent gran segurament és reincorporar-los a la societat, en el cas que sigui així, o si més no, fer que no es despengi, no? Una societat que cada vegada va més de pressa i que sembla que has d'aprendre coses noves constantment si no et quedes enrere.
7: Totalment. Nosaltres ara hem fet... nosaltres tenim la sort que aquí a Palafolls tenim un casal de jubilats molt actiu a moltes activitats, però sí que és cert que no tothom va al casal. La gent que posa les dades té altres activitats i no té ganes d'anar al casal a jugar al que sigui, no? Però sí que hem fet cursos de digitalització, per exemple, ara... precisament atenent amb una de les demandes, no recordo quina de les activitats que hem fet, farem un taller perquè la gent es pugui donar d'alta a l'IDCAT per poder entrar a La Meva Salut, una cosa tan senzilla com aquesta. Ara ho han canviat el sistema i ja tothom va, ostres, i ara què, no? Doncs farem tallers amb el mateix personal de l'Ajuntament, no cal contractar personal extern. Amb el mateix personal farem tallers perquè tots puguin accedir a una app tan important com és La Meva Salut per poder veure les agendes, per poder veure les cites, etc. Vull dir, i això és el que dèiem, no? Treballar perquè no quedin despenjats amb la realitat. A mi em sembla molt bé, no? Poder fer un taller d'Instagram, està molt bé, però la realitat és que volen entrar a La Meva Salut.
6: No, o a l'hora d'anar, per exemple, a treballar, no? Amb l'aplicació, per exemple, de la Caixa en qüestió o del banc en qüestió, que en aquest cas sí que es necessiten precisament aquestes nocions. I lligat a això, precisament, i ja per anar tancant l'entrevista, Marta, sí que m'agradaria dedicar un temps a aquell, un dels projectes que a mi em sembla més tendre dins la regidoria de la gent gran, que és allò, el projecte intergeneracional, no? Moltes vegades el que heu fet és unir escolars o gent de l'institut amb la gent gran del nostre municipi, fins i tot del geriàtric que tenim aquí, simplement per compartir experiències.
7: Sí, això és maquíssim i moltes vegades són iniciatives que surten de les mateixes escoles. No, nosaltres, evidentment, que hi donem tot el recolzament i a vegades podem donar doncs, una idea, una pinzellada, però és una consciència, crec, molt important. I aquestes activitats, fa un parell d'anys es van fer un projecte preciós que es deia Paraules Desconegudes i en què es feien parelles lingüístiques amb persones grans del municipi on es descobrien paraules que els nanos avui en dia no tenen ni idea del que vol dir, no? Llavors es va fer tot un projecte que va ser preciós i amb això es treballa aquesta relació i aquesta realitat, perquè també la bellesa en ve baixa, no? A vegades és com que vivim d'esquena, no? I hem de viure de cara perquè la gent gran, vull dir, són els nostres, vull dir, som tots al final. I això és molt maco de fer, també s'ha fet amb l'institut, amb diferents projectes també, sí.
6: En sumem, doncs, aquestes últimes frases que ens comentaves avui, doncs, amb més motiu amb aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on hem volgut també veure quines són les feines que es fan des dels diferents ajuntaments. Marta Labart, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Palafolls, gràcies avui per compartir una estona amb nosaltres.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
4: Gràcies, Jordi. Seguim avançant i ens preguntem com tractem a les persones grans. Les escoltem i respectem la seva autonomia o de vegades tendim a decidir per elles sense adonar-nos-en? Per aprofundir en aquesta qüestió, en parlem a continuació amb el Martí Capçada.

0: Doncs sí, Gemma, quan parlem de gent gran, sovint ho fem des de la idea que són persones que necessiten ajuda, atenció o protecció. Però, realment, com les tractem en el nostre dia a dia? Aquesta és la pregunta que ens farem avui. Els parlem amb normalitat o de vegades ho fem com si fossin infants? Els escoltem quan prenen decisions sobre la seva pròpia vida i fins a quin punt els prejudicis sobre l'edat condicionen la manera com ens relacionem amb ells? Avui volem posar el focus precisament en això, en com tractem la gent gran i quins comportaments tenim normalitzats que potser hauríem de revisar. Hi ha situacions molt quotidianes que probablement tots hem vist alguna vegada. Una persona gran entra en una botiga i algú de cop li parla amb un to excessivament infantil. Va al metge i en lloc de dirigir-se directament a ella, el professional parla amb l'acompanyant. O bé, dins d'una família, els fills o els nets prenen decisions per a aquella persona sense preguntar-li què en pensa. Són gestos que moltes vegades es fan amb bona intenció, però que poden acabar transmetent una idea, i és que pel fet de ser gran, aquella persona té menys capacitat per decidir. I això ens porta a parlar d'un concepte que cada vegada sentim més, l'edatisme, els prejudicis o estereotips associats en l'edat. Però com es manifesta exactament aquest edatisme? I com pot afectar també a les persones que el pateixen? En parlem amb la Pepa Bossi de l'associació Senior Place.
1: Si parlem de com tractem la gent gran, crec que el primer que hauríem de fer és deixar d'infantilitzar-los. Masses vegades els parlem des de la compassió o decidim les coses per ells, com si no poguessin triar. Tractar la gent gran amb dignitat vol dir mirar-nos de tu a tu, reconèixer tot el que portem a sobre i escoltar-los de debò. Són persones amb veu pròpia, amb ganes de seguir vivint i amb moltíssim que aportar. Per mi, cuidar la vellesa no és posar-los en una bombolla, és caminar al seu costat respectant la seva llibertat i el seu lloc al món.
0: I bé, probablement un dels aspectes més interessants és que moltes d'aquestes actituds no són necessàriament conscients. Podem pensar que estem ajudant una persona gran quan en realitat simplement estem limitant la seva autonomia. Podem pensar que parlar-li d'una determinada manera és ser amables quan aquella persona pot sentir que l'estem infantilitzant. També passa quan assumim que una persona gran no sap utilitzar la tecnologia, que no pot aprendre coses noves, que no pot prendre determinades decisions o que ja no té interès per participar activament en la societat. I aquí hi ha una qüestió molt important. Fins a quin punt l'edat acaba determinant què esperem d'una persona? Perquè, evidentment, no totes les persones grans són iguals. N'hi ha que necessiten molta ajuda i n'hi ha d'altres que són completament autònomes. N'hi ha que tenen dificultats de mobilitat i d'altres que fan esport, viatgen o contínuament treballen. Per tant, potser hauríem de començar a deixar de parlar de la gent gran com un grup homogeni i començar a mirar cada persona individualment. Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place, ens explica el per què molts cops acabem decidint nosaltres per la gent gran.
2: Moltes vegades tractem la gent gran des d'un paternalisme que porta com a una mena de tutela invisible i crec que ho fem sense voler i acabem decidint per ells, com si pel fet de ser grans haguessin perdut el dret d'opinar o decidir sobre la seva pròpia vida. De fet, vivim en una societat que valora tant la joventut que envellir no val res. I això, a més, es nota especialment amb clau de gènere. O sigui, a les dones grans sovint se les aparta un segon pla o se les deixa amb un paper molt passiu. I no sé, se'ns omple la boca de parlar de cures, però cuidar no és infantilitzar ni decidir pels altres. Cuidar de debò és escoltar, respectar la seva veu i deixar que decideixin de manera autònoma.
0: Ja l'heu escoltat? Potser la clau és precisament aquesta, entendre que ajudar una persona no significa necessàriament decidir per ella. Escoltar-la, preguntar-li què necessita, respectar les seves decisions i no donar per fet què pot o què no pot fer simplement per la seva edat són gestos que són molt senzills però que poden marcar una diferència important. Perquè tractar bé la gent gran no hauria de significar tractar-la de manera especial, sinó tractar-la com qualsevol altra persona, amb respecte, autonomia i escoltant què té a dir. I al final hi ha una última idea que ens hauria de fer reflexionar, i és que la gent gran que tenim avui som, en certa manera, nosaltres mateixos d'aquí uns anys.
3: Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, sobre el concepte de l'economia platejada. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, abordem els reptes i les oportunitats que planteja l'envelliment de la població i com l'economia platejada, que engloba els productes, serveis i activitats econòmiques adreçats a les persones grans, pot donar resposta a les seves necessitats. Sergi, bona tarda.
4: Bé, avui és dia 1 d'octubre, un dia molt important, és el dia de la gent gran, i per parlar avui 5 minutets tenim el president de l'Esplai, Josep Maria Granyó. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
4: Avui m'has comentat que per al dia d'avui volies parlar sobre un concepte que jo desconeixia, la veritat. Sé que has vingut moltes vegades per aquí, hem parlat de l'edatisme, hem parlat de la relació dels joves amb la gent gran, però avui em vols parlar de l'economia platejada, m'has comentat. Què significa això exactament?
5: Sí, bueno, això, l'economia platejada està associat una mica de que la gent gran, com que tenim canes, sembla com si fossin el cabell platejat, no? Això és una mica la denominació del paral·lelisme amb això, no? Però l'economia platejada és una economia que, al trasfons hi ha una cosa, no? De que a vegades, quan som grans, la societat ens desplaça amb molts conceptes, no? En el sentit de que, bueno, ja ho han fet tota la vida, el que hem de fer és procurar passar els millors anys que ens quedin per tal, divertir-nos, anar a ballar, fer excursions, viatges de l'inserso... O sigui, tot està una mica muntat com puguem dir, escolteu, ja no és que no serviu per res, però ja esteu desplaçats a la societat tan competitiva que hi ha. I amb això jo em rebel·lo, i més apoyant-me en el que és l'economia platejada. L'economia platejada mou milions i milions i milions d'euros a nivell de tot el món, i a nivell d'Europa, i a nivell d'Espanya, i a nivell de Catalunya, no? Lo qual vol dir que nosaltres encara som productius, molt productius, que hi ha molta gent que se n'aprofita de la productivitat de la gent gran sense potser tindre, d'alguna forma, la compensació que ens correspon. L'economia platejada, doncs, bueno, fixa't, nosaltres mengem. Nosaltres participem, per exemple, en espectacles, on anem a veure els espectacles. Nosaltres viatgem, nosaltres comprem, paguem els lloguers, el que no té de pis de propietat, però paguem nosaltres els impostos. Les necessitats presents i futurs de la gent gran també requereixen inversions. S'està parlant de les vivendes tutelades, vull dir, s'està parlant també de que t'exprimeixen fins que et mors perquè tens seguros de vida i de mort. Vull dir, tot aquest conjunt d'economia platejada genera una quantitat de mils de milions que els més joves i les empreses se n'aprofiten, i d'alguna forma també dius aquesta economia està creixent a vegades per damunt dels dos dígits. Vull dir que també s'inverteix molt perquè saben que la vida de les persones serà cada vegada més llarga i amb un consum més important. Per exemple, producte farmacèutic. El 65% del producte farmacèutic, d'alguna forma, és consumit per persones de més de 65 anys. Els hospitals, vull dir, que dius, bueno, doncs estem donant beneficis a una sèrie d'empreses, com la indústria farmacèutica, després en benefici al pagar aquests impostos, en benefici de tota una societat.
4: Sé que hem comentat, de fet, al principi ho hem mencionat, no? que durant molt de temps hem comentat aspectes com l'edatisme, com la soledat, com aquesta relació amb els joves que no acaba de poder encaixar per aquesta diferència d'edat o simplement de generació. Creus que això de l'economia platejada entraria dins d'aquests problemes, superaria fins i tot l'edatisme, que és un dels problemes que es comenta més, o simplement és una cosa a tenir en compte però que poder... no té massa prioritat, diguéssim.
5: Home, jo em refereixo que l'economia associada amb tot això que m'estàs dient jo crec que és positiu, perquè si tu vas, per exemple, al dentista, qui t'atén?
4: Bueno, generalment una persona
5: més jove
4: adulta.
5: Que tu. Més jove que tu. I tu, si li aportes un benefici, pues, te tractarà millor, no? Perfecte. O, per exemple, si qui et cuida a casa, pues, és una persona que té que tindre físicament més força, i que venen, pues, els immigrants, que en aquest sentit són molt carinyosos, normalment en aquest sentit, perquè tenen un respecte a la gent gran, potser per damunt d'aquí, i que, d'alguna forma, els estàs oferint una economia amb ells, i ells també et corresponen amb un carinyo i amb un tracte, no? O, per exemple, amb una amb un pis tutelat, que és el que cap on va el futur, bueno, està donant vida a persones, metges, personal que et cuide, o personal de cuina, i clar, si tu li aportes un benefici, lògicament hi ha una correspondència tal. Sí que és molt materialista, sí que potser és poc social, però al final el que d'alguna forma et pague o el que d'alguna forma t'aporta benefici, d'alguna forma el tens en més estima. Nosaltres el que no volem ja és demanar caritats, no volem demanar ajudes, de dir, bueno, es correspon l'ajuda i volem que d'alguna forma, vull dir, tens l'obligació de tractar-nos bé perquè són grans. No, vull dir, també volem que ens mirin com persones que estem rendint, produint i ajudant amb una economia col·lectiva. Què farà la joventut d'aquí quan els robots substitueixin a moltes aquestes...
4: Ja veurem, als anys 90 es deia que els cotxes volarien i encara no...
5: Bueno, però això, no és que no puguin volar, però pensa una cosa, no és que no puguin volar, el que passa és que no els interessa que volin encara.
4: Exacte.
5: Vull dir, que l'altre dia també estava escoltant una cosa, d'aquí uns anys, d'aquí uns pocs anys, els que pagaran impostos seran els robots. Què faran els altres?
4: Viure. Josep Maria Granyó, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Sergi.
3: I acabarem a Malgrat per parlar amb algú que viu de primera mà aquest tracte cap a la gent gran, amb la Laura Espanyol i la persona entrevistada.
6: Avui ens acompanya a la ràdio en Raül Grinyó, president del Casal d'Avis de Malgrat, perquè ens expliqui de primera mà com se senten tractats per part del poble. Bona tarda, Raül.
7: Bona tarda.
6: Anem directes cap a la pregunta que ens ocupa. Sentiu que se us tracta diferent per part del poble o de les persones més joves?
7: De veritat, no. No, perquè jo penso que a cops els tractes que trobem diferent d'abans ara és que a cops tampoc la gent gran estem com hauríem d'estar. Llavors mai hi ha la culpa total d'una part, ni la raó total d'una altra part. Sempre hi ha raó i culpa per ambes parts. I és això, de moment no he notat jo cap cosa per ser ara més gran del que era abans, perquè és on em desenvolupo i que de moment no.
6: Aquesta resposta és molt positiva, però també m'agradaria saber, creus que hi ha hagut un canvi, que ara no es nota que se us tracta diferent, però potser abans sí que es tractava diferent a la gent gran?
7: Mira, ja no sóc expert en això, però l'edat fa que siguis expert, perquè és l'edat, i el que tu em preguntes és el que em pertoca a mi. Tot depèn el comportament. Jo estic sempre en què... El que abans he dit és que no hi ha sempre allò que m'estan fent malament, això. També vaig a pensar jo, estic fent bé jo aquestes coses, per sentir-te el tractament has de tractar bé. Jo sempre he intentat, no sé si ho he lograt, tractar bé la gent, llavors he tingut la sort poder de que m'han tractat bé, no només familiars, sinó companys, amics, gent jove, que són els fills dels que conec jo. De moment, no. Sempre s'ha dit, és que aquest jovent, però jo me'n recordo que quan era jove també deien, aquest jovent, i jo estava amb... És com la música, aquella sí que era bona, el teu temps no. I ara penso, la que escolto ara no m'agrada, però pot ser bona, però aquella era la meva. Jo penso que cada un a la seva època tot això ho va tenint, depèn la teva època d'edat i tot això. Tornant a la pregunta, no, no noto que hi hagi diferència.
6: Perquè, de fet, en el casal d'avis feu moltíssimes activitats.
7: Sí, moltes. Sí, és veritat, tenim com unes 12 o 13 seccions engegades. No vol dir que totes, diguem, tinguin el mateix volum de, diguem, d'assistència. Hi ha algunes que realcen de les altres perquè són més adequades, o les altres són més minoritàries, hi ha gent potser més atrevida, gent que la nostra sempre ja té d'una edat cap amunt, per ser soci d'elles a tindre 60 anys, o bé tindre una pensió, o coses d'aquestes, Però no, de moment no. Jo torno, em sembla que el que té mal caràcter, allò que diu, quien rega, quien siembra tempestades, recoge tormentes, o alguna cosa d'aquestes. Si tu no t'estàs portant gaire bé, és fàcil que després doncs, notis un reixàs per a les altres persones, o un tracte diferent. penso jo, de moment no em sento actor de si ara es tracten malament perquè som més grans. De moment no, hi ha de tot.
6: Potser vaig a posar el dit a la llaga, com diguem, però clar, com més gran et fas, més proper estàs, depèn de quin tipus de malalties o també de la possibilitat o no d'anar a residència. Com es veu un cop t'acostes en aquestes possibilitats des del teu punt de vista?
7: Evidentment, les patologies, que és lògic que per l'edat vas agafant, et fan variar el caràcter, et fan variar moltes coses, perquè, bueno, és allò que dius, m'ha anat al metge i tal cosa. Però sempre hi ha aquell que diu, calla, home, calla, tu tal cosa, mira, jo això i això. Caram, jo em queixo, potser no tinc dret a queixar-me, no? A l'estat, potser, amb patologies no tens ni l'agilitat, ni l'alegria, ni les coses que tens quan és més jove, perquè allò t'està molestant molt, o bé, encara que tu, pels fàrmacs, no notis la sintomatologia que et faci mal l'estómac, o el cap, o els ulls, o el que sigui, però l'humor el vas perdent una miqueta. Tot depèn del caràcter de la persona, també, que sigui positiu o negatiu. Perquè hi ha persona jove que és molt negativa, eh?
6: Ja.
7: Molt. I no té res a veure l'edat, eh?
6: Doncs, aprofitant que és el dia de la gent gran, quin és el missatge que voldries enviar a tothom que ens està escoltant?
7: Quin missatge els hi diria?
6: Sí.
7: Doncs, bueno, escolta, que és molt... Que se'n donin compte que la bellesa és molt, molt, molt maca. Si la saps gaudir, si saps rodejar-te de les millors persones... I a cops no només és la família, sinó amistats. I veus que realment, què diria, tot el que saps no ho has llegit en llibres, no ho has après. És l'experiència de tractar amb gent, de tota la cosa. Vull dir, hem d'estar, penso jo, a cops sembla que sigui molt fàcil de dir, però difícil de complir. Que tinguis salut, que no tinguis dolors, això també, perquè els companys i companyes en les seves patologies, que són doloroses, lògicament que li diràs a aquella criatura, escolta, fas mala cara, si és que em fa mal això, quina cara vols que faci? És que no puc caminar, és que m'han d'ajudar. Has de pensar que el teu segle de vida, doncs, escolta, té un principi i té un final.
6: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu punt de vista a la ràdio.
7: No, gràcies a vosaltres per tindre doncs aquest ple que m'heu invitat.
3: Moltes gràcies, Laura. Nosaltres tot seguit ens fixem en el cel i en el temps amb la crònica d'en Quim Serra.
8: Hola, bon dia. De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions. Sí, força núvols, fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual, localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
9: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: I aquesta hora, com sempre, ens fixem en les xarxes socials i repassem què és notícia avui. Comencem pel Maresme. Mataró estrena el 18 d'octubre el nou centre de protecció d'animals de companyia després de 10 anys de provisionalitat. El nou equipament compta amb millors espais per a gossos i gats, clínica veterinària, quiròfan, zones de quarantena i espais de formació i esbarjo. El projecte suposa una inversió de més d'un 1,5 milió d'euros i representa un canvi important respecte al 2015, quan la ciutat fins i tot es plantejava deixar de tenir un centre propi. L'objectiu, però, no és augmentar-ne l'ocupació, sinó reduir l'entrada d'animals i facilitar que els que hi arribin siguin adoptats el més aviat possible, reforçant d'aquesta manera europea, les polítiques de benestar animal, assistència veterinària i adopció. En clau internacional, Rússia ha advertit l'OTAN que podria utilitzar armes nuclears si els països occidentals ataquen territori rus o intenten bloquejar Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Polònia i Lituània. L'OTAN ha condemnat l'amenaça i ha reiterat que està preparada per defensar el territori dels seus membres. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha demanat a Vladimir Putin que posi fi a les amenaces nuclears i ha assegurat que actualment no hi ha una amenaça imminent d'un atac rus contra països de la Unió Europea. I el tema curiós del dia, Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee, ha sobreviscut a dues dosis letals de pentobarbital durant la seva execució, després de passar 30 anys al corredor de la mort. La dona continuava respirant i movent-se després de les dues injeccions i finalment va ser traslladada a un hospital. Pike va ser condemnada a mort el 1996 per torturar i assassinar Colin Slimer, de 19 anys. El cas ha generat una situació excepcional perquè, segons els seus advocats, el protocol estatal no preveu què fer si una persona sobreviu a les dosis establertes. El governador de Tennessee ha suspès les execucions previstes per al 2026 i també ha ordenat una revisió per determinar què ha fallat. Això, doncs, és el que es parla avui a les xarxes i tot seguit repassem la pregunta del dia. I en relació amb el tema del dia, us preguntem a partir de quina edat consideres que una persona s'ha fet gran. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresma, i us llegirem per allà. Podeu enviar-nos un missatge. Fins ara!

0: Ara és moment de parlar de natura i descobrir què està passant actualment al nostre entorn. Ho fem amb la nostra companya, la Laura Espanyol.
1: Doncs com deia Gemma, avui descobrirem què estan fent les aus del nostre entorn aquesta època, perquè l'Helena Ferrer, secretària de Natmón i tècnica en Educació i Control Ambiental, ens explicarà tots els detalls de la migració postnupcial. Bona tarda, Helena.
2: Bona tarda.
1: Per què parlem avui de la migració postnupcial?
2: Doncs perquè, mira, si t'assembla, el que farem serà parlar, deixar un concepte clar, que seria el de la migració. Així es podem seguir després. La migració és una adaptació de moltes espècies, no només de les aus, els humans també estem implicats en aquí, a les fluctuacions de les seves fonts d'aliments, és a dir, ens traslladem pel planeta per buscar fonts d'aliment. Una vegada tinguin aquest concepte molt, molt clar, parlem de la migració que ens afecta ara, que és la postnupcial. En parlem avui perquè ens trobem de ple en el període de l'any en què es produeix aquesta migració postnupcial. Aquest fenomen té lloc a finals d'estiu i durant la tardor, principalment entre els mesos des de l'agost fins al novembre, més o menys. I és un cop acabada l'època de cria, el període nupcial, i els polls ja han crescut. Llavors els ocells inicien el seu viatge cap al sud. Perquè podríem dir que hi ha dues migracions a l'any. Una és la de la primavera, la prenupcial, prenúpcies, és a dir, és una manera una mica antiga de dir abans d'unir-te per criar, i una altra que és la tardor, que és aquesta que passem ara, que és la postnupcial, després de les núpcies.
1: D'acord, i quines característiques concretes té aquesta migració?
2: Aquesta de la tardor podríem dir que es caracteritza per exemple, un flux massiu de joves, és a dir, a diferència de la migració de la primavera, la prenupcial, que hem explicat abans, la postnupcial aquesta inclou tots els polls nascuts durant l'any, vale? Això fa que la població total en moviment sigui molt més elevada i que veiem exemplars adults i també exemplars joves migrant. També perquè és un viatge una mica més lent i més pausat, perquè els ocells no tenen tanta pressa d'arribar per aconseguir el millor lloc per criar, de manera que es fan aturades per alimentar-se i descansar. Aquest és un apunt molt, molt important, les aturades, perquè igual que fem nosaltres, que quan anem de viatge necessitem parar de tant en tant per posar benzina, menjar o anar al lavabo, i trobem aquests llocs meravellosos a les autopistes per fer parades d'aquestes, doncs ells fan el mateix en el seu vol, i aquests llocs de parades són aquests llocs on te poden trobar menjar, descansar, i solen ser els espais humits, val? En la nostra ruta migratòria tenim uns espais, per exemple, que hi ha des dels aiguamolls de l'Empordà, el delta de la Tordera, el Llobregat, el delta de l'Ebre, on ells poden anar fent parades per repostar una mica i agafar una mica de greix, que és en realitat el que ells necessiten com a combustible per poder seguir viatjant, no? Doncs aquesta migració postnupcial té un viatge una mica més lent i pausat i poden anar-se aturant per alimentar-se. Perquè al principi el que volen a la primavera, que és l'altra, el que volen és arribar ràpid, ràpid, ràpid, a aconseguir un lloc, conquerir-lo, com si diéssim, i buscar parella. Una altra característica d'aquesta de la tardor és que les rutes són una mica menys experimentades. És a dir, com que hem dit que molts viatgers són joves, doncs a vegades aquests són una mica més inexperts i es desplacen i es poden arribar a desviar, no? Això fa que alguns exemplars es desviïn i puguem veure espècies poc habituals en un lloc o a l'altre perquè era un ocell que era inexpert i no ha trobat ben bé el camí, no? I també perquè és una estratègia temporal. Se sol fer generalment de nord a sud i de nord-est a sud-est. Moltes espècies petites viatgen de nit per evitar els depredadors, mentre que les grans aus planadores viatgen de dia per aprofitar els corrents tèrmics.
1: I nosaltres com podem detectar quan veiem els ocells si estan fent aquesta migració o simplement estan volant?
2: Clar, és una pregunta molt xula, perquè, clar, volar ho fan sempre i clar, no sabem, bueno, aquest està de viatge o està aquí només exhibint-se, no? I, bueno, requereix una mica fixar-se una mica en el seu comportament i en el context de tot, no? Per exemple, amb un ocell que estem veient que vola, si és un local o resident, és a dir, un ocell que no està migrant, la direcció del vol serà canviant o circular o que volen en totes les direccions, buscant aliments, etc. En canvi, amb un ocell en migració activa, anirà normalment direcció constant i lineal, generalment cap al sud o cap al sud-oest, ara a la tardor. Això seria una. Per exemple, una altra seria l'alçada. El local o resident vola a baixa o mitjana alçada, prop de la vegetació o del terra perquè està buscant menjar. En canvi, el que està migrant vola a gran alçada. Sovint, gairebé, n'hi ha molts que són invisibles a ull nu, si no són grans ocells, perquè estan agafant les autopistes del cel, val? També podem veure si s'agrupen o no. Els residents poden haver grups familiars petits i exemplars solitaris tancats en un territori. Pots veure els adults amb els joves junts, etc. Aquests els residents. En canvi, els que estan en migració, veus grans estols, alguns en forma de V baixa o amb línies, van en grup, o fins i tot hi ha un degoteig constant d'individus que no van en grup però que és constant, de la mateixa espècie en una mateixa direcció. Per això també podem veure llavors que són migrants.
1: D'acord, doncs ja sabem que aquests dies hem d'estar pendents del cel a veure si veiem aquests ocells migrants. Moltes gràcies, Helena, per portar-nos aquesta informació a la ràdio.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i a mirar cap amunt.
0: Molt bé, com cada dijous, ara és el moment de parlar de moda amb la nostra companya, la Judit Jiménez, i estilista de capçalera. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va el dia?
3: Bé, treballant molt.
0: Molt bé, ben fet. Judit, avui parlem d'un tema en concret. Et volem preguntar, en primer lloc, si la roba té edat o ens hauríem de posar allò que simplement ens agrada, i si té gènere, les dues coses.
3: Mira, és una pregunta que realment moltes vegades me la faig, sobretot la del gènere, perquè quan et diuen aquesta bamba és d'home, aquesta bamba és de dona, jo per mi crec que, no és ni d'una cosa ni de l'altra, que sí que potser té una amplada especial o el que sigui, però també hi ha dones que tenim el peu més ample, no? O homes que tenen el peu més estret i potser li va millor un número que l'altre o un model que l'altre. Vull dir que per mi no té ni gènere ni té edat, perquè que jo sàpiga no tenen DNI.
0: Mhm. Clar.
3: Sí, no? Bueno, igual sí, eh? Però jo crec que no. Jo crec que no té edat. Jo crec que la clau és que et faci sentir còmode, autèntic i que et faci ser tu mateix, no?
0: Uh-huh. En el cas de l'edat, d'on creus que surt aquesta idea que a partir d'una determinada edat hi ha peces que ja no toquen posar-se?
3: Mira, jo que ja soc gran, no molt, però gran, una mica gran, m'he trobat tota la vida que he escoltat el típic de a partir dels 40 el cabell llarg no, perquè queda malament. A partir de no sé què, jo crec que són coses molt convencionals. Són coses de la societat d'abans. Són coses heredades, saps? Mm. I no penso que siguin, per sort, crec que ja no, crec que estan, que ja no es fa gairebé cas, aquestes coses. Antigament sempre era com que havies d'anar d'una manera, o si se't moria algú, si acabes de dol i era obligatori, estrictament obligatori, o no podies anar amb la faldilla per sobre el genoll, havia d'anar sempre per sota, o el que et dic, lo dels cabells de l'edat i tot això. Jo penso que són prejudicis de fa anys.
0: Hi ha alguna peça de roba en concret que consideris, tot i que tu penses que la roba no té edat, no? Però hi ha alguna peça de roba que pensis que és molt juvenil o molt adult?
3: Jo penso que no, per mi no, eh? Però sí que és cert, que això ho hem parlat algunes vegades, que hi ha peces de roba que jo penso que no són, jo és que no les considero, quan són així no les considero ni peces de roba, eh? Uh-huh. Perquè, per exemple, els mini-shorts que són tan mini, que no poden donar calces, per mi això no és una prenda de roba, no ho veig una prenda de roba, saps? Llavors jo no crec que sigui elegant de cap de les maneres. Per tant, penso que qualsevol peça, o sigui, jo parlant sempre de l'edat de les persones, siguem més grans, més joves, si per exemple una minifalda, una faldilleta curta, la pots portar amb un blazer i la pots portar amb una manolatina i vas més elegant que no si la portes doncs potser amb una caçadora tejana i unes botes camperes, saps? Mm. O sigui, depenent dels complements i de la roba que tu li posis a les peces de roba, o dels bàsics que els combinis, si depèn de la sofisticació, tu pots sofisticar un look i pots anar amb roba que potser vista sola seria molt de dir ui, sembla que no vagi gens arreglada o sembla que vagi deixada i que va super elegant, saps?
0: Uh-huh. Creus que a vegades com a societat som massa crítics quan veiem una persona doncs d'una certa edat vestida de forma juvenil?
3: Sí, sí, absolutament sí. I et diré una miqueta més. Penso que de vegades això ve donat de la gent que té ells mateixos inseguretats, saps?
0: Uh-huh.
3: O sigui, algú que té una inseguretat o que té un prejudici, quan veu això ho critica, però és perquè és la seva pròpia inseguretat, penso clar. Jo.
4: És com a no s'atreveixen, potser, i els hi fa... Clar. Els hi dona mania i ràbia que un altre sí.
3: Pot ser, eh? Hi ha gent que és envejosa de mena i veu una persona que li pot quedar molt bé una peça de roba. Ostres, a mi em vindràs a dir que va, clar, a veure, anem a veure una cosa. Partim de la base del que diem sempre aquí tu i jo quan parlem, que sigui roba que ens fa sentir a nosaltres bé. Compte, en el moment en què et disfraces per vestir-te ja no t'estàs sentint bé, ja t'estàs disfressant. Per tant, si és roba que tu et fa sentir bé, els altres que diguin el que vulguin, saps? Uh-huh. És que això és per davant de tot. Tens l'invers, els viejóvenes, no?, que diem, que fem sí. La broma. Aquest és un viejóven. Jo tinc un germà que és director d'hotels i té 16 anys menys que jo. Quan ens veuen junts, semblem iguals. Uh-huh. Però no que, saps? O sigui, a mi, molt jove i amb ell se'l veu més gran. La cosa és una cosa raríssima i és perquè ell sempre ha d'anar vestit d'una manera i condicionadament d'una manera. Ell ha d'estar donant una imatge davant dels clients perquè és molt seriós, ha de ser molt seriós el seu paper i tal. Però és el senyor director i ha d'anar així, és el que dona, saps? Ha d'estar amb una... Però, pobre nano, ell no és un... Llavors, clar, el veus i dius, ostres, i això és una pena, perquè a vegades, moltes vegades, el nostre dia a dia, o sigui, el nostre entorn i les nostres tasques de feina i les nostres gent que ens codegem i totes aquestes coses et fan haver d'anar d'una manera o d'una altra, eh?
4: Ja per anar acabant, Judit, sí. hi ha colors i estampats o doncs, determinades textures de roba que tradicionalment s'hagin associat a determinades edats?
3: Penso que sí, però penso també que estan desapareixent. O sigui, penso que fins fa... O sigui, el mateix que et deia abans amb allò dels cabells, no? Fins fa uns anys no era normal que una dona de 40 anys dugués el cabell llarg. Ara no passa res, ara està bé. Si tu cuides el cabell, a veure, hi ha gent jove que porta el cabell llarg que porta fet una porqueria. I més valdria que el dugués curt, saps? I hi ha gent gran que el té superarreglat i superbé. Per tant, és el mateix. Amb els estampats, abans hi havia els estampats aquests del cashmere, que es veia la llengüeta aquesta que era com associat a gent gran, que era molt més seriós i tal. O les camises de quadres, no sé si te'n recordes,
4: sí.
3: que eren més de franela i eren com més de gent gran, i ara no. Ara són més per complements, per anar vestits en plan més grunge o anar vestits així amb la samarreta oberta i no sé què. O sigui, al final és tot que se li ha anat donant la volta i penso que, per sort, s'han anat perdent totes aquestes coses que feien. Això és igual a això, això és igual a això, saps? Ja no és una equació exacta. I és una miqueta com cadascú es sap... treure partit.
4: De fet, hi ha moltes persones del món de la moda, cantants, artistes, que es vesteixen doncs, amb una mica l'estètica d'abans, no? Com més vintage, més antiga... Al final, no importa, no?, ser una persona jove i vestir-se doncs, amb la roba que portaven els nostres avis.
3: Clar, és que això és cool. Tu, els Peaky Blinders, la sèrie et va posar en el punt de mirar una de cop els tirans, les boines, roba que això el duien els nostres avis, és el que estàs dient tu, i això es va posar de moda gràcies a les sèries de televisió. Al final les tendències surten i tornen. Si tu de vegades et vesteixes una miqueta així amb un toc vintage, és que és guai, és que queda bé, i a més és fi. De fet, vestien molt fins, vestien molt elegants. Era molt més elegant que ara. Llavors, el que s'ha de fer és trobar un equilibri i saber fer aquestes coses, no? Saber combinar l'actual amb l'antic. I és que al final és que la moda és això per nosaltres, perquè sempre ho hem dit, la moda és cíclica. Cada X anys tornen les tendències. El que passa és que es van readaptant al moment actual per poder-ho lluir d'una manera diferent. Perquè t'imagina't ara amb les ombreres dels 80, tal qual, literal. O 90, jo surto corrent, saps?
4: Clar.
3: Però sí que és cert que ara estructuren les americanes una altra vegada i amb el punt adequat queda molt bé.
4: Molt bé. Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres. La setmana que ve ens tornem a escoltar. Fins ara.
3: Perfecte. Adéu.
4: Arribem a la part final del programa d'avui. Ho farem amb la tertúlia conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Explica'ns una mica de què debatrem avui.
5: Arriba aquell moment on podríem compartir una miqueta de cafè i pastetes, no? L'hora del te. Per compartir tertúlia també amb tots vosaltres. Crec que et tinc a tu, Gemma, i també el company de Ràdio Calella, en Sergi, pot ser?
6: Hola, què tal?
5: Gràcies per compartir aquests minuts de tertúlia amb tots nosaltres. Bé, jo volia estirar una miqueta el fil del que s'ha parlat aquesta tarda quan parlàvem de gent gran i una miqueta la velocitat que va a la societat, no? La meva pregunta és ben directa. Si creieu que la gent gran l'adaptem a aquesta societat o al contrari, com que potser no entenen moltes coses, no saben, per exemple, utilitzar diferents tecnologies noves que han anat sortint i que nosaltres d'alguna manera podem acabar dominant, això fa que sense voler o volguent els apartem una miqueta de la societat d'avui en dia. Què en creieu?
6: Jo crec que els deixem apartats d'una manera, podríem dir, indirecta, no? Sobretot per aquesta velocitat, aquesta rapidesa, sobretot jo diria de canvis tecnològics, però sí que jo crec que se'ls deixa de banda també per la gent jove, no? Aquesta relació entre la gent jove i la gent gran que no acaba d'encaixar molt bé, costa, perquè són dues generacions, diguéssim, diferents. Aquest tecleig també és una mica diferent, no, Gemma? Esteu, aquest tecleig?
3: Sí.
6: Ah, vale.
3: Et molesta?
6: Queda professional, saps? Faltaven les pastetes, això sí. Però bueno, bàsicament és això, no? Aquesta rapidesa dels canvis, podríem dir culturals també, però sobretot la tecnologia que avança a un ritme desmesurat.
5: Mira, us proposaré una altra cosa a tenir en compte, que és poder el tema temps, no? En aquesta societat on tots vivim tan ràpid i que gairebé no tenim temps ni per respirar, abans, quan jo parlava amb la regidora de Palafolls, sortia un projecte molt maco, que era el fet de compartir estona als petits, des d'una escola o des d'un institut, amb la gent gran, i sobretot per ensenyar-los a compartir, per exemple, doncs això, com entrar a La Meva Salut, com utilitzar les xarxes socials. Jo no sé si nosaltres, i ja m'incloc, tenim temps material que serviria com a excusa, però per sentar-nos amb el nostre avi, amb la nostra àvia, amb la gent gran, i ensenyar-los una miqueta com funciona això, o perdem la paciència molt ràpid en aquest sentit?
4: Vaja, no et sabria contestar, sincerament, Jordi, perquè, clar, això depèn de cada persona.
5: Òbviament, sí.
4: Clar, cada persona, ja em poso del costat de la que ensenya o la que està aprenent, eh? Hi ha gent molt espavilada que s'adapta sense cap tipus de problema a les noves tecnologies, i després hi ha gent, doncs, que té més resistència a adaptar-se o que li costa més aprendre. Jo crec que, vaja, que la gent jove no té problema en ensenyar. A mi, per exemple, no? No potser amb tecnologia, però crec que alguna vegada ho he comentat, quan estàs posant un tiquet de cotxe i algú gran, no?, amb una certa edat, et pregunta que com funciona això, fins i tot una màquina de tiquets de pàrquing, que no estem parlant de la tecnologia més avançada, però fins i tot jo crec que, vaja, la gent normalment entre nosaltres ens ajudem, i al final, quan veus algú gran que necessita ajuda, almenys com a mínim, a mi el que em surt és ajudar.
5: Sergi, tu com ho veus?
6: Jo, heu comentat, hi ha un concepte que és interessant, que és el concepte de la paciència, no? Que aquí, si mirem les dues bandes, jo crec que és interessant destacar que la paciència ha de recaure tant de la gent gran com de la gent jove, no? Al final, quan pensem en aquesta relació entre gent gran i gent jove, almenys parlo per mi mateix, no? Quan et sentes a parlar amb una persona gran, doncs tu has de tenir paciència, no? Per si li has d'explicar una cosa de tecnologia, doncs perquè l'entengui correctament, i també la mateixa paciència, doncs, que han de tenir ells a l'hora d'explicar-te, doncs, una cosa que passava a la seva generació i que tu t'acosta d'entendre, no? I llavors has de tenir aquesta paciència també, doncs, perquè, bueno, entenguis una mica com funcionaven els altres temps. És una qüestió de paciència mútua, vaja.
5: Precisament, Sergi, agafo això que ara m'estaves comentant, perquè voldria acabar aquesta mini tertúlia amb una nota com molt tendra, no? I és que jo ara no tinc cap dels avis vius, però a mi sí que m'agradava molt posar-me al seu costat a escoltar històries, no? Quan t'explicaven, doncs, el que havia passat amb la Guerra Civil, amb la Quinta del Biberón, que m'explicava també el meu avi, i històries que poder deambulaven i duraven tres quarts d'hora, perquè anaven d'un costat cap a l'altre, però sí que aquestes històries són vivències i també formen part de la nostra cultura i de la nostra manera de ser. Jo crec que això no s'ha de perdre. I aquí ja, més que conductor de tertulià, em posiciono. No sé si a vosaltres us ha passat el mateix.
6: Mira, malauradament, t'he de dir que jo crec que s'està perdent, sobretot per tot aquest tema de la distància una mica del jove amb la persona gran, no només per la tecnologia, sinó també doncs, per ja sigui quedar amb amics o no tenir temps, aquesta excusa que es busca, no? No tenir temps per veure la gent gran. Però sí que t'he de dir que un dels punts a favor, i jo crec que ho hem mencionat abans, que és el concepte d'anar i tornar de l'escola. Molts nens, com que els pares treballen, no poden portar els nanos a l'escola, ho fan les persones grans, ho fan els avis, igual que també es queden a dinar, no? Això suma molt, no?, en aquest transcurs, en aquest camí, doncs, de conversa i d'ensenyament, jo crec.
5: Clar, però aquí suma el concepte també de necessitat, eh? Ara deixa'm fer l'altra banda de diable per entendre'ns, però clar, hi ha molts pares que ho necessiten perquè estan treballant, per tant els avis es presten a anar-ho a buscar, però també s'han escoltat d'altres veus que estan cansats, no?, que diu deixeu-me viure, que jo ara necessito doncs, fer altres coses i no anar a buscar els meus nets, que no sigui per necessitat, que sigui per voluntat pròpia. Llavors hi ha les dues cares de la moneda, eh? També compta aquí.
6: Correcte, sí, sí. Però bueno, jo crec que la gent gran, generalment, quan es parla de nets, estan molt ben entregats.
5: Oh, i tant. No, i a més és d'elit el que tenen molts nets i moltes netes, eh? Amb els seus avis, àvies. Qui tingui, doncs, la gran virtut de tenir-los encara vius al seu costat, doncs que aprofitin per passar estones amb ells de qualsevol manera, eh? Prenent un cafè, escoltant històries, participant, jugant amb ells a jocs de taula, que de veritat que això és temps de qualitat de vida i que després, malauradament, quan no els tenim, els trobem a faltar.
6: Les pastetes que dèiem, doncs feu-los. Mira, avui mateix, ara que acabem el programa, incentivem a la gent, aneu a veure els vostres avis, si encara ja són vius, doncs aneu a veure'ls, o si trobeu una persona gran pel carrer, saludeu-la, que això també s'ha perdut, no? Llavors, aprofiteu avui mateix, no perdeu el temps.
5: Combatre a vegades aquesta soledat no desitjada, que també ha sortit avui al programa, eh? Totalment d'acord.
4: Companys, gràcies a tots dos, de veritat, ha estat una tertúlia molt, molt productiva. Nosaltres acabarem el programa d'avui i demà tornarem amb un nou tema del dia. Adéu, que passeu una bona tarda.
7: Adéu. Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
8: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la salsa i el sol.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra.

La nostra oferta en el programa d'avui de Grans Mestres és seguir en Joan Sebastián Bach. I d'ell els oferirem el Magnificat en re major BWV 243. És una de les grans obres vocals de Joan Sebastián Bach. Va ser publicada el 1723 i està escrita per a cor i a cinc veus i orquestra i destinada per a la festa de la Visitació de la Verge Maria el 2 de juliol. Es tracta, de fet, d'una reescriptura d'un primer Magnificat escrit en mi bemoll major per als serveis litúrgics de Nadal de 1723, en el qual Bach va eliminar alguns cors i va transportar l'obra a la tonalitat de re major, que, entre altres coses, és més adequada per una millor sonoritat de les trompetes. En l'època de Bach, a Leipzig, es cantava el Magnificat en la versió alemanya, traduïda per Martí Luther, a les vespres del dissabte i del diumenge. Es tracta d'una coral a quatre veus, la melodia del qual procedeix del Magnificat per Gregorià en el novè Tous Peregrinus. La font és el Gesangbuch. Aquesta melodia fou utilitzada per Bach en la cantata BWV 10, Mein Schild im den, bueno, coneguda també com el Magnificat alemany, escrita per al dia de la Visitació del 2 de juliol de 1724 i també en el preludi coral de la col·lecció de corals de Schubert. Curiosament, aquesta mateixa melodia és utilitzada com a cantus firmus al solo d'oboe del número 10 del Magnificat Susceptit Israel. El Magnificat és una de les poques peces musicals del compositor basada en un text en llatí. La missa en si menor és l'altra gran obra de Bach sobre text llatí, i com el Magnificat, també està escrita per a cinc veus. L'obra està dividida en 12 parts, totes elles vocals. Hi ha cinc àrees dedicades a cada una de les cinc veus, un duet, un trio i cinc números dedicats al cor. La seva execució dura aproximadament uns 30 minuts. D'aquests 12 magnífics en què està dividit, comença el primer amb un cor, amb uns cors, sí, Magnificat anima mea domum. Segueix una ària, una altra ària, cors, ària. No els cansaré, anirem saltant d'una a l'altra i recordem que l'obra està dividida en 12 parts. Dit tot això, anem a escoltar ja el primer cors d'aquest Magnificat de Bach.

Bé, fins aquí aquest Magnificat en re major, M de Madrid, B de València, 243, de Joan Sebastián Bach. Com que ens queda un quartet, en la mateixa gravació, i tenim la cantata BWV-80, aquesta cantata és un Ein Festelburg de Gut, i està dividida en 8 parts. I bé, per no cansar-los més, deixarem ja la primera part, que és la coral, i escoltarem tot seguit doncs aquesta cantata 80 de Joan Sebastián Bach.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 1 d'octubre. Les tres paraules del dia són vacunes, blaus, Europa. Vacunes. El Cap Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants aquest octubre i es renova la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves. Blaus. Continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus i Tordera queda fora de la primera fase del pla de climatització escolar de la Generalitat. Europa. El patinatge artístic Tordera demostra la seva capacitat de superació a la Copa d'Europa de Figueres i l'antaviana jove s'imposa en el concurs de la Mercè. La colla sardanista estrena temporada aconseguint el primer lloc a la Catedral de Barcelona. El Cap Tordera vacunarà de la grip en els centres educatius i llars d'infants durant aquest mes d'octubre. Salut desplegarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se en el centre sanitari. Ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
1: Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans, també és el Dia Mundial del Cafè. Avui és Santa Teresa del Nen Jesús. Avui fa anys, Julia Andrews, l'actriu icònica de Mary Poppins i Somriures i Llàgrimes, que compleix 91 anys. Falten 21 dies per al proper canvi d'horari al d'hivern i 11 dies per al proper festiu a Catalunya. Esperem avui un temps més tranquil que el d'ahir, amb temperatures encara força altes, entorn als 26 graus, amb algun núvol passatger aquesta tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el jutjat de Pau de Tordera es convertiria en oficina municipal de justícia. Fa 5 anys, Junts per Tordera organitzava un acte commemoratiu de l'1 d'octubre i fa 10 anys parlava en què el Maresme podria quedar-se sense Mossos de Trànsit. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia amb els polítics amb l'aigua com a tema central.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est-nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
2: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
4: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa, que a l'estiu ens situem a l'ombra dels telers, i ara ja, com que ja no fa tanta calor, o almenys, bueno, tanta, torna a dir-se això és cultura, per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi a qui farà el control tècnic perquè tot funcioni. Avui no tenim en Pons, però tenim en Salvador Romans. Moltes gràcies, Salvador.
5: Bona tarda, ja tenim en Carles en el telèfon, quan vulguis te'l passarem.
4: Ah, molt bé, doncs ja us anava a dir que aquest proper diumenge tenim un espectacle al Teatre Clavell, per fi me'n vaig, i podem entrevistar amb en Carles Sanz, que és el exmembre del Tricicle i que ja el tenim aquí en el telèfon. Bona tarda, Carles.
6: Hola, bona tarda a tots.
4: Gràcies per compartir una mica del teu temps.
6: A vosaltres.
4: Bé, Carles, la principal sorpresa quan et veiem és que tu parles, no? En reverència, jo suposo que ja parlaves, és a dir, però en escena no parlaves mai, no? Només et veiem moure't. Què ha suposat per tu això de parlar en l'escenari?
6: Bé, doncs quan ara ja fa gairebé 5 anys llargs que doncs vaig iniciar la meva singladura, diguem-ne, en solitari, més enllà de Tricicle, doncs efectivament vaig decidir que havia de fer una cosa diferent al que Tricicle. I la cosa que diferenciava el Tricicle de tots els altres era que no parlàvem, no? Per tant, no tenia més remei, diguéssim, dit així, doncs, de posar-me a parlar, a utilitzar la paraula. I vaig crear aquell perfil sol que, amb el qual ja vaig venir a Tordera, al Teatre Claver,
4: sí,
6: i ara vinc amb aquest perfil, me'n vaig, perquè d'alguna manera és un espectacle doncs, que anuncia doncs, que segurament serà el darrer espectacle que es podrà veure en directe meu, no? Aleshores, què sento parlant? Doncs molt còmode, molt còmode. Si bé durant molts anys he estat utilitzant el gest per expressar-me, ara la paraula també em resulta molt còmode i a més la utilitzo utilitzant també el gest. Vull dir que aquells que vinguin a veure l'espectacle veuran molt de Tricicle, però també, vull dir, espectacle de text, però amb molta gestualitat Tricicle.
4: Bé, precisament tu ara comentaves que aquest no era el teu primer espectacle, perquè ja el vam veure aquí amb el Teatre Clavé per fi sol, i el títol suposava que definitivament, perquè això de per fi, a mi això em sona que et senties lliures, no? Que era, és realment això, és a dir, a partir de que tu vas fer per fi sol, et podries fer el que et vengués en gana i ja en altre cicle et senties una mica encursetat?
6: No, això, el títol no és res més que una ironia, diguéssim, no? Dient, doncs, bueno, doncs ara per fi sol, no? A veure, jo, tricicle ha sigut una part de la meva vida importantíssima, meravellosa, i, vaja, gràcies a tot el que vaig fer juntament amb el Joan i el Paco, doncs ara sóc el que sóc, no? Però una mica és com aquell pare, sempre dic jo, no? És com aquell pare que s'estima molt a la família, però el dia que surten tots i ell es queda sol a casa, diu, oh, per fi sol, no? També una mica, doncs, sí que ara tinc una mica la tranquil·litat i la llibertat de poder decidir per mi mateix i, doncs, gaudir d'aquest èxit que ja va tenir a l'espectacle anterior i que ara tindrà aquest Per fi me'n vaig amb el que arribo a Tordera.
4: La gent que et ve a veure és el mateix públic o és un públic diferent?
6: No, és el mateix públic, és un públic molt tricicle, un públic que doncs, ha admirat sempre el treball que fèiem nosaltres i que ara no queda decebut en venir a veure'm a mi perquè doncs, bueno, reconeixerà molt el tricicle, malgrat doncs, també utilitzo la paraula, però també ja veurem que amb la gestualitat és molt característica de tricicle.
4: Bé, quan veiem aquest espectacle, què ens vols explicar en Per fi me'n vaig? Vols deixar enrere la teva carrera com a actor? Vols dedicar altres coses? Perquè, clar, després de 45 anys treballant, vull dir, és molt de temps, no?
6: Són molts anys i potser per això a mi aquesta és una professió que m'entusiasma, que m'agrada molt actuar, etc. Però sí que és veritat que té aquell punt a vegades de llargs viatges, hores d'hotel esperant que arribi l'hora de la funció, caps de setmana lluny de casa, bueno, té una sèrie d'inconvenients que no es veuen, però que al cap dels anys pesen. I, doncs, no sé, potser m'estic plantejant la possibilitat doncs, que aquesta sigui l'última gira. És probable que aquesta gira duri 3 o 4 o 5 anys, vull dir que no ho sé, potser estaré 4 anys dient que me'n vaig, però en qualsevol cas el títol ja anuncia. I, a més, aprofito dins de l'espectacle a parlar de totes aquelles coses que diuen que un ha de fer a partir del moment que deixa de treballar. I me les vaig carregant una darrere a l'altra, cosa que fa que el públic doncs, s'ho passi molt bé, molt bé. I després, això sí, explico històries personals, totes molt boges, molt divertides, que, doncs, ja et dic, t'asseguro que la gent no para de riure de principi i final.
4: Quan dius que ja portes 45 anys treballat, doncs vas haver de començar molt jove, no?, a treballar?
6: Bueno, sí, quan tenia 23 anys, jo estic estudiant de dret, però vaig deixar la carrera de dret per dedicar-me a aquest ofici, i sí, clar, jo vaig començar jove, sí.
4: Ostres, dret i passar a ser actor, quina cosa, no? No tens res a veure una cosa amb l'altra, no?
6: Pues sí, bueno, a vegades la vida s'ha de saber donar cops de timó, s'ha de ser valent per fer-ho. Jo en aquell moment, doncs, a casa m'havien dit, no, tens que ser advocat, que, en fi... Però jo vaig veure de seguida, tampoc vaig entrar a la facultat, que allò no era per mi, i per tant vaig tenir la sort de topar-me amb un ofici que vaig veure que m'atraparia de seguida. I afortunadament, doncs mira, no solament vaig aconseguir-ho, sinó que he pogut viure i gaudir d'ell.
4: I encara que no sigui dins de l'espectacle, és a dir, us vau trobar per casualitat amb Paco i el teu company? És a dir, us vau trobar per casualitat o us vau buscar per fer el tricicle?
6: No, vam coincidir a l'Institut del Teatre i allà, doncs, a partir d'allà ja vam començar a arrencar, sí.
4: Bé, molt bé. Què ens vols explicar una mica més perquè vinguem a veure aquest... Que jo penso que ja no, quasi bé no queden entrades i...
6: Bueno, sí que en queden, sí. Vull dir que encara la gent no es refira que no en queden perquè encara en queden. Jo recordo que la darrera vegada que vaig omplir el Teatre Claver, espero poder omplir-lo un de nou perquè, home, jo què puc dir? Doncs que la gent, si no vol parar de riure, que vingui a veure'l, perquè t'asseguro que ja, la gent està rient d'una cosa que ja comença a riure de l'altra, perquè és una espectacle doncs, amb un ritme molt frenètic, molt ràpid, i al mateix temps que explico coses doncs, que la gent li fan riure molt, coses molt quotidianes, algunes en les que la gent se sent molt identificada, i també no és solament el que explico, sinó, com et deia abans, també la manera que ho explico, no?
4: Clar, és a dir, a més això de que tu puguis acompanyar amb la gestualitat, això és molt interessant.
6: Clar.
4: És a dir, una mica ens recordarem quan et vèiem fent el tricicle, vull dir jo. Clar, jo he vist moltes de les teves obres.
6: Bueno, i a més, és la darrera ocasió, diguem, que tenen per veure'm en directe. Vull dir que és excepcional que vingui aquí a Tordera i que la gent no vingui a veure-ho, que això no pot ser, han de venir i de segur que no se'n penediran.
4: Jo crec que sí, perquè a més, vull dir, estem passant una temporada tants problemes, no?, a la societat, està tan moguda i estem tots tan, bueno, estem tots tan farts de veure segons quines coses que tenim moltes ganes de riure, d'esvergir-nos, de passar-nos-ho bé i segurament que amb tu ens ho passarem molt bé, aquests 80 minuts que dura l'obra.
6: Sí, perquè riure, jo sempre dic, riure és tan necessari que una cosa que podem fer gratuïta, la gent està disposada a pagar per poder que el facin riure i perquè el puguin distreure durant una hora i mitja, evadir-se, no, saps, sortir amb un somris d'orella a orella i tot això és molt important per la salut mental de les persones.
4: Fins i tot diuen que riure aprima. No sé si ho has sentit mai, però diuen que...
6: Això no ho havia sentit jo tampoc, no? Però vaja, doncs...
4: Com ho
6: som? Haurem de riure més, doncs. Veus? Mira, doncs, mira, ara ja tinc un eslògan, no? Si es vol aprimar més, vingui a veure el tricicle, no? Ja, vingui a veure Carles Sanz.
4: Sí, sí, perquè diuen que mous una musculatura que normalment no mous normalment i que fa... No. Que, bueno, no sé, ho he sentit, vull dir, a la gent que fa dietes, és a dir, diu que riure aprima, per tant, és un altre eslògan per venir a veure't.
6: Sí, no sé, sí.
4: No sé si és bons explicar alguna cosa més, no sé. Mira, no, jo tinc en Salvador avui aquí al control i m'ha dit que volia fer una pregunta. Li passo amb ell, vale?
6: Perfecte, molt bé. Hola, hola.
4: No te sent, Salvador, no et sent.
5: Deia Carles que...
4: Ara.
5: Potser la pregunta és inesperada, però crec que t'agradarà. Per això te la faig, eh? Anirem al passat, però són coses també del present. Jo crec que fa 20 anys, crec recordar, que veu fer, no sé si eres tu sol o amb el tricicle, alguna cosa de les penyes. No hi va haver... No te'n recordes? De les penyes barcelonistes.
6: De les penyes de què?
5: De les penyes barcelonistes. No veu fer un programa? Uh-huh.
6: Vam fer una trobada de penyes fa anys, sí, a Sitges, sí, sí.
5: Va ser això, no?
6: Sí, sí, sí, ho vam fer, sí, sí.
5: Però era el guion d'en Carles o era el guion del tricicle?
6: No, érem nosaltres tres que ho vam fer, en presència, me'n recordo, de l'expresident Montal i del Jan Laporta, sí, sí.
5: Ah, i ara, per això deia el passat i el present, perquè hi torna a haver el Joan Laporta a la presidència. I, clar, sent amic tant... del Jordi, del Puyol, perquè crec que teniu força amistat.
6: Sí.
5: Dic, no sé si el Carles ara en aquest moment fos el director tècnic del Barcelona, fitxaria el Julián Álvarez?
6: Caramba, aquesta entrevista ha agafat un gir inesperat de futbol ara, eh?
5: D'això es tracta, que et diverteixis. Ah, bueno,
6: sí, sí. Bueno, doncs jo crec que no cal, no?, ara fitxar el Julián Álvarez. Tenim un meravellós davanter centre que es diu Rafinha, que ens ha sorprès a tots i, per tant, ens estalviem més de 120 milions... Amb aquest Julián Álvarez, que sembla ser que era impossible, doncs, de fitxar, no? Per tant, no cal.
5: El director tècnic no cal, eh, que no?
6: No.
5: Doncs bé, com que estem d'acord, acabo aquí, i si la Carme et vol fer el comiat, jo me dono per satisfet d'haver-te pogut preguntar aquest tema.
4: Mira, és que m'ha dit... En Salvador m'ha dit, és que li vull fer una pregunta. Dic, bueno, doncs pregunta-li. No té res a veure, ja veus, però bueno, vull dir, sentia curiositat.
6: Bé, doncs,
4: no sé si vols explicar-nos alguna cosa.
6: No, simplement que espero que la gent, doncs, vingui a veure'm, s'ho passarà bé, tal com he dit abans, serà una hora i mitja, doncs, de diversió absoluta, que és el que pretenc, que la gent s'ho passi bé i rigui, i res més, hi ha moltes ganes ja de venir cap aquí.
4: Molt bé, doncs molta merda, com es diu normalment, i ens veiem el diumenge.
6: D'acord.
4: Gràcies
6: a tots. Adéu.
5: Bé, Carmen, entrem en música o continues?
4: Entrem una mica. Ara escoltem a l'Amy Winehouse amb Black to Black. Escoltem una mica de música.

0: Bé, doncs ja heu sentit en Carles, sembla que encara queden entrades. Recordeu que ara tenim la facilitat de poder trobar les entrades a través de la pàgina web de del Teatre Claver i que, a més, podeu triar la butaca a vosaltres que més us agradi. El preu de l'entrada és de 22 euros a taquilla i 20 euros si és anticipada. Per tant, teniu ara uns quants dies per anar a buscar les vostres entrades o per treure-les tranquil·lament per internet. I avui just hem començat el mes d'octubre, diuen els meteoròlegs que és un dels mesos més plujosos perquè l'aigua del mar està molt calenta i el contrast provoca fortes pluges. Setembre ja ens va acomiadar amb forts aiguats i fent destrosses en diferents punts del país, sobretot en Sant Cugat. Suposo que vau deure de veure les imatges de Sant Cugat, les cases que s'han portat per endavant i, bueno, jo què sé, ha fet de veritables destrosses. Jo recordo que en algun moment, al mes d'octubre, hi ha hagut aiguats molt importants fa molts anys que es van emportar diferents, no sé, bueno, jo recordo quan estava a Barcelona d'haver inundacions importants. I bé, però ja sabeu que normalment quan comença un mes sempre us parlo de les dites que hi ha sobre aquell mes perquè la saviesa popular em sembla molt interessant. I què diu precisament aquesta saviesa popular del mes d'octubre? Mireu, he buscat, i sabeu quantes he trobat? He trobat 116 dites. És a dir, que, bueno, la gent té ganes de parlar dels mesos, de dir les seves experiències, de veure, de dir el que veu o el que passa, però, és a dir, no paren d'inventar refranys. Clar, jo he triat només uns quants, perquè si hagués de triar 116 estaríem aquí tota la tarda llegint-vos rodolins o més que res refranys. Un d'ells és quan octubre és finit, mor la mosca i el mosquit. Aquest em sembla superinteressant perquè els mosquits realment són una llauna i les mosques ara estan molt i molt passades. Jo no sé si és que realment pensen que se'n van a l'altre barri i no paren de donar la llauna, però en realitat són terribles. Un altre refrany. Diu, si a l'octubre plou, el rovelló es mou. Bueno, ja sabeu, és a dir, aviat hi haurà la gent que agafarà les seves cistelles, sortirà al bosc a buscar els rovellons, però teniu compte de com les agafeu. Recordeu que no es poden arrencar, que s'han de tallar, que si no llavors no tornaran a sortir. És a dir, que, bueno, sigueu respectuosos amb la muntanya. De l'aigua d'octubre i del sol de maig en neix el blat. Per tant, se suposa que ja, em sembla que ja hi ha hagut la sembra del cereal i, clar, vull dir, necessita aigua, però també necessita sol perquè neixi el blat. El bolet, i continuant en el tema dels bolets, diu, el bolet i el moixernó de l'octubre és el millor. O sigui, ja sabeu, si voleu anar a buscar... I a més, a l'octubre també fa bon temps, és a dir, fa aquella caloreta que és molt agradable perquè encara no hem arribat a l'hivern, no? És a dir, estem en un moment... És que la tardor és un pas entre la calor de l'estiu i el fred de l'hivern. És una mica per anar-nos-ho acostumant, no? Diu, l'octubre tronat, hivern nevat. Doncs, bueno, és a dir, ja sabeu que l'octubre ha tronat, hivern nevat. Tramuntana per Sant Miquel, l'octubre sec i serè. I trons d'octubre, any de diluvi. És a dir, per tant, no hem de esperar que no sigui precisament un any de diluvi si realment hi ha trons a l'octubre. I, bueno, és a dir, tot això, no sé si... Si vau anar el divendres passat, vau anar a Claver a veure la música aquesta, el concert de l'Edovico. La veritat és que va estar molt i molt bé. Va ser un concert fantàstic. Ens van gaudir molt amb la música de l'Edu i amics. I per tant, vull dir, només felicitar-lo des d'aquí pel seu gran concert i per lo bé que ens ho va fer passar. També vull felicitar l'Antaviana pel seu primer lloc a la catedral, és a dir, i ara m'avisen que hem d'anar a publicitat. Després de publicitat escoltarem una mica més de música, escoltarem a l'U2, però ara anem a publicitat.
1: ...107.1 FM.
2: Ai, quin tip de menjar!
1: Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. Al Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
5: 107.1 FM.

0: directe, llum apagada, podem parlar entre nosaltres. Ara estem en directe. Bé, doncs, com es deia abans, com us havia comentat en diferents ocasions, Tordera és un poble viu que sempre està fent activitats perquè les entitats no paren. Recordeu que podreu visitar el fons documental de l'equip de bàsquet que es va presentar divendres passat en l'antic Hospital de Pobres, en el seu horari habitual. I també des de Fotoclub Tordera continua obert el concurs de fotografia obert per tothom, que porta per títol Captura l'essència pel 50 aniversari de la nostra dansa. Fins al 30 d'octubre. El plat fort, a part de per fi me'n vaig, és la Fira Medieval, que com altres anys es fa a Tordera, en el Parc de la Mollera. I perquè ens expliquin més coses, tenim aquí dues convidades que ens explicaran més coses d'aquesta fira. Per una banda tenim a la Carol Torné. Bona tarda, Carol.
1: Hola, bona tarda.
0: I per una altra banda tenim a la Jèssica González. Bona tarda, Jèssica.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé. Doncs, bueno, aneu canviant les preguntes o aneu fent com vosaltres vulgueu. Jo llenço la pregunta i la recolliu la que vulgui, eh? Vull dir. Gràcies, sobretot, per estar aquí, per poder compartir una estona amb vosaltres, perquè suposo que teniu molta feina, a més, preparant, i perquè, a més, avui és un dia que les artesanes està obert.
1: Avui tenim taller al nostre local, al carrer Sant Ramon. Bueno, hem deixat a les noies allà treballant, donant-ho tot.
0: Ah, molt bé. Però ja ho tens tot ben posat, és a dir, ara que treballes.
1: Jo crec que sí, que ho tenim ben encaminat.
0: Estan ben organitzades, sí. Bé. Bueno, una altra vegada més, com deia al començament, i aquesta és la cinquena vegada que feu una fira medieval en el nostre poble, sempre hi ha algú que diu, nosaltres no tenim cap castell, no tenim res de veritat, com tenen l'hostalric, nosaltres tenim un castell que és prefabricat, no cal van fer per fer espectacles, però en realitat de castell no en tenim. I la gent pensa, i per què fem una fira medieval si no tenim castell? Per què fem una fira medieval?
3: Perquè tenim artesania.
0: A l'artesania la lligueu amb la fira medieval.
1: Exacte, sí.
0: Pues expliquem aquesta implicació d'una cosa en l'altra. Com ho feu anar?
1: Bàsicament, nosaltres, bueno, un dels objectius de la nostra associació és valorar l'artesania, no?, i apropar-la a la gent del poble. Yeah. I sí que, bueno, nosaltres el que ens hem anat adonant, sobretot aquests darrers anys, una queixa recurrent de les fires que les sòcies s'acostumen a anar, ens diuen que hi ha molta compra-venda, no? I és un tema molt recurrent que ens fa molt mal, perquè és una competència deslleial. No podem competir amb preus i amb materials i demés. Llavors, és important aquest tipus de fires perquè li donem prioritat primer a les nostres sòcies, no?, i després a gent que es dedica realment a l'artesania.
0: Ja, llavors, vull dir, vau pensar que li haguéssiu pogut posar un altre títol o vau triar medieval per alguna qüestió especial?
3: Bueno, perquè al final, a l'època medieval, tot es feia a mà, no? Tot era molt artesà. Llavors, per això ve aquesta vinculació.
1: I també va ser buscar una mica què li falta al poble, donar-li alguna cosa d'essència. I bé, de fet, nosaltres tenim l'església, que no és medieval, però bueno, també és antiga. Si tenim una església, abans, al voltant de l'església es feia la fira dels dissabtes o, bueno, dels diumenges.
0: Sí.
1: Una cosa va lligada amb l'altra.
0: Sí, és a dir, si encara, si jo moltes vegades aparco aquí darrere, i quan aparques darrere just de l'església, el que veus és que hi ha les argolles aquelles en el que se lligaven al bestiar, no? Lligaven als animals. Perquè al cap i a la fi, Tordera és un poble d'agricultors, no? Mm-hmm. És un poble que vivia de l'agricultura, que encara també hi viu de l'agricultura i de la ramaderia, no? Era un poble que, a més, hi havia molta gent que feia llet. Jo recordo antigament, no?, quan et venien la llet, no?
3: Encara em sembla que també venen de llet.
1: Sí,
3: sí,
1: de fet,
0: sí? Encara funcionen?
1: Està una mica més amunt, però sí que n'hi ha les vaqueries que venen llet.
0: Però jo no sé si venen directament llet, perquè jo recordo que a mi, no sé si... Ara entrem en una discussió una mica. És a dir, recordeu a l'Aulet? Recordeu l'Aulet?
1: No.
0: Passava, venia la llet en bossa, la portava en una bossa i tu cada setmana pues, deies quanta volies i te la deixaven a casa. Vull dir, era, bueno, també era molt artesanal, no?, el fet de que te portessin sí. la llet a casa i no haver d'anar a buscar la llet. Ara, en realitat, vull dir, jo no sé si en venen directament perquè em sembla que l'han d'operitzar, no la pots anar a buscar en un pot, eh? Vull dir, això ja...
1: Això ja no ho
0: això,
1: sé.
0: Això ja s'ha acabat, eh?
3: Per això no la... ho sé, però sé que sí que en venen. De...
0: Perquè a mi l'Auleta em va dir que precisament ells... l'havien de portar en bossa, portava una bossa de plàstic i te donava la bossa de llet, tu li pagaves i ja està, o la deixaves...
1: D'això farem investigació i a la propera entrevista ja, ja parlarem, en tornarem a parlar.
0: Parlarem de les bosses de llet que portaven per aquí, bé? Bé, per fer aquesta fira necessitem força gent, és a dir, no sé, vosaltres suposo que sou les que empreneu la idea, que comenceu la idea. Uh-huh. Quantes persones treballeu per preparar tot això?
1: A veure, som 5 entitats que hi estem col·laborant. ¿Vale? Som AFET, Artesanes, el Cercle d'Història, el Futbol Sala Club Tordera,
0: Atlètic Club
1: Tordera, després Equip Imalió, Happy Family també col·laboren de fet molt, i després altres entitats col·laboradores, doncs bueno, l'Ajuntament evidentment, la nostra dansa també col·labora amb nosaltres, Diables, la colla de Diables de Tordera també és un suport molt, molt, molt gran. De fet, bueno, quanta gent treballem? Jo diria que som unes 100 persones en total, comptant la barra de l'Atlètic, comptant tot. Els yeah. voluntaris, jo diria que... No els he comptat, ja ho faré també.
0: Bueno, és a dir, 100 persones més o menys, és a dir, cadascú amb el seu aspecte, perquè clar, hi ha, a banda de... Bueno, perquè tu has dit... que hi haurien totes les sòcies que posaran les seves paradetes, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que aquesta seria, per una banda, les associacions, les entitats que fan algun tipus d'espectacle. Si has parlat del Diable, se suposa que els Diables...
1: Ui, doncs llavors s'han de pujar. Sí? Perquè de Diables són una 70 que venen aquest any.
0: Una 70
1: de persones.
0: No, no és la colla jove.
1: Sí, és la nostra colla de Diables, també ve la colla infantil.
0: Ah, vale.
1: I a més ve una colla convidada, que és la Congost, colla del Congost, Batex del Congost, perdó. Que
0: Batec
1: sempre ho dic malament.
0: Congost, sí.
1: Sí, Batecs del Congost.
0: Diu Tabalada i Malabars sí. de Foc, a Carre de Diables de Tordera i Batec del
1: I
0: Congost.
1: I són una 70, 80.
0: Molts, no?
1: Sí, serà un fi de festa espectacular, no us ho podeu perdre, perquè serà molt xulo.
0: Suposo que sí. A més, al foc hi ha molta gent que ens agrada, no? És a dir...
1: Sí, ho portem a la sang.
0: Sí, no? És a dir...
3: Doncs cada entitat el que fa és que s'ocupa d'una part de la fira. Llavors, l'Atlètic fa el bar, uh-huh. Les artesanes fan tot el que
0: acosta't
3: és...
0: Acosta't, perdona. Parla perquè si no, no se sent.
3: Les artesanes el que fan és les paradetes i després tot el que és de decoració. La FET fa... el tir a l'arc, l'equip Imalió i Happy Family s'ocupen del so, de la llum i
1: del contacontes.
3: Ha fet també portar un contacontes.
1: Uh-huh. El Cercle d'Història s'ocupa de la documentació històrica. Exacte. I de la llegenda, que tenim el Joan Carles, que farà la seva xerrada.
0: Ah, sí, com sempre. Vull dir, ja va bé que no.
1: No pot faltar.
0: I, a més, em sembla que aquesta vegada el fa sobre un conte que tothom coneix, que és el flautista de Melín, uh-huh. És a dir, que a càrrec d'en Joan Carles Barrera del Cercle d'Història, no? És a dir, que ens parlarà d'aquest conte, però ens parlarà del personatge, no? Suposo que ell no explicarà el conte.
1: No, ell fa la llegenda. El conte es farà després a la tarda amb la Montserrat Freixas i la Vanessa Morán, que faran el conte a contes. Però Joan Carles el que farà serà explicar la llegenda del flautista de Melín, que va lligat amb la pesta, que és el punt d'interès d'aquest any de la fira.
0: Bueno, clar, les rates, no?
1: Exacte.
3: Clar.
0: La pesta que van haver de partir a en l'època medieval, mm-hmm. És a dir, va haver-hi una pesta molt important, que va haver-hi molta, molta mort aquí a Europa, és a dir, i era per les rates. És a dir,
1: exacte.
0: És a dir, que per això van portar els gats. No sé si ho sabíeu, això. Porten els gats, és a dir, inclús els siamesos i altres gats els porten precisament perquè i a Anglaterra també, és a dir, els gats comencen a ser un animal de companyia important, senzillament perquè necessiten un animal que extermini a les rates. És a dir, que bon. Bé, A banda d'això, diu, com heu dit, és a dir, la, hi ha també un sorteig d'una panera. Això que, com funcionarà aquest sorteig de panera? Haurem de comprar un número?
1: Això, o... no. Bé, de fet, és el que fem cada any. Vull dir, la gent que ja ha vingut és el mateix sentit. Cada cop que la gent vagi a comprar a les paradetes, uh-huh. els hi donarem un, una targa i a la que facin 5 compres, nosaltres el, les diferents parades les anirem segellant i llavors les podran portar a la parada de l'associació i al final de la fira farem una...
0: Diu que t'acostis al micro perquè si no, no se sent.
1: Això, que farem el sorteig al final de la fira.
0: El sorteig al final... Bueno, jo us recordo l'any passat, però volia que aclarir-ho, és a dir, que la gent sàpiga que cada vegada que feu una compra en una de les paradetes de les artesanes, doncs tindreu una, la possibilitat de tenir un número, que aquest número després s'ha de portar a l'estand de les artesanes i que, a partir, i que llavors suposo que al vespre, més o menys, a cap sí. allà a les 9, quan se vagi acabant la festa...
1: Quan acabi l'espectacle de Diables, el darrer el toque final, la cirereta final, serà el sorteig.
0: I després hi ha la botifarrada popular?
1: Sí, bueno, la botifarrada popular estarà al migdia, però ens estan demanant també que com que ve l'espectacle de Diables, que la gent... Bueno, de fet, és una demanda popular... I llavors sí. ens han demanat també de fer per sopar. Però en teoria començàvem amb el dinar. La
0: o sigui, era un dinar, no?
1: Exacte. Sí, sí, però que també està obert. A, si la gent vol sopar, doncs estarem allà.
0: Però vull dir, suposo que això la gent s'haurà d'haver apuntat o no cal?
1: Home, sí, és millor que s'apunti més que res per tenir una previsió. El que sí que m'agradaria, tornant al tema de les compres de les parades, que aquest any tenim una novetat important. Hem amagat dos vals, dos xecs regal de 10 euros a cadascun, al poble.
0: Al poble?
1: Exacte. Sí. Llavors, que qui els trobi, que sàpiga que aquests vals els podrà fer servir el dia de la fira, el dia de la fira. Ha de venir...
0: Home, clar, si no...
1: Sí, si no, no val.
0: Si no, no val.
1: Ha de venir per descanviar-los i ho podrà fer a les parades de l'associació, que nosaltres tenim les nostres estovalles, que ja les podran identificar.
0: Molt bé. Bé, una altra cosa que he vist quan he vist el que fèieu, feu també, avui a les 12, hi ha un ball d'espases al càrrec de ball d'espases de Barberà del Vallès.
1: Sí,
0: que,
1: tenim el ball d'espases.
0: Xulo, no?
1: Sí, sí. A més, som molt bons amics que porten ja 3 anys, crec,
3: sí,
1: que ens acompanyen.
3: Sí, 3 anys.
1: I és molt xulo, sí, sí, és un espectacle molt, molt xulo. I, de fet, també tenim la ballada de sardanes, que comptem amb la nostra dansa, que vindran a les 11. Uh-huh. I també seran espectacles molt macos.
3: Sí, després tenim a Alice Tordera també, que vindrà a tocar el seu
1: arxilabut.
0: Molt bé.
3: Que és un instrument barroc que ho fa molt bé, ho fa superbé.
1: I és molt maco de sentir.
0: Bueno, és a dir que en realitat tenim moltes activitats de diferents i bueno, em sembla que ens hem de parar un segon perquè hem d'anar a publicitat, no, Salvador? Anem a publicitat.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat Xarxes socials. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Tordera. Bé, doncs, i em penso que ens han fet una mica un repàs del que podem veure, que en realitat la inauguració és a les 10, no?
1: Sí, sí, a les 10 del matí farem la inauguració de l'obertura de les portes de la fira.
0: Molt bé, de les portes que no hi ha portes.
1: De les portes que no hi ha portes, perquè és medieval i en aquella època no hi havia portes. I després ja doncs, començarem amb la ballada de sardanes, amb els concerts...
0: Una xerrada, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: La xerrada flautista de Melín, és a dir, a veure, jo penso que hi ha suficients coses com per poder anar-hi en un moment o un altre, és a dir, clar, vull dir, podem fer una passejada, Jo recordo, jo amb el net, que sempre el porto, lo dels cavallets, aquell senyor que va pedalejant i que fa, hi ha una fila per fer.
1: Sí, és molt xulo, sí, sí.
0: En realitat, aquell sí que és medieval, és a dir, no va l'electricitat.
1: Sí, sí.
0: I al meu net li encanta, cada vegada hem de fer una cua, però bueno, és a dir, hem d'anar
1: allà. També ens agrada molt, a més, és el que dius, no?, que li dona molta essència. I sí. Aquest any també, amb la decoració hem invertit molt temps, jo no sé si la gent s'ha fixat, però pel camí ral hem penjat tota... estàndards.
0: Sí, hem posat estàndards, ja. Per anar creant una mica d'ambient.
1: Sí, més que res, perquè una de les queixes que tothom ens diu és que no s'enteren de què es fa la fira. Ja. I nosaltres ja no sabem com dir-li a la gent que estem fent la fira. Llavors vam pensar, doncs, cobrim el camí ral d'estàndards, dient que el dissabte estem a la Mollera, tot el dia, i que vinguin i s'ho passin bé, perquè està la fira medieval.
3: Sí, sembla que funciona, perquè anaven col·locant i anava la gent preguntant. Sí, ah, sí. Una fira medieval? Ah, doncs no m'havia enterat. Veus, i al final
1: i el que esteu
0: fent.
1: I això
0: que hi ha gent, perquè jo recordo de cada any que he anat, vull dir que normalment dona la casualitat que el meu net per aquests voltants ve. És a dir, que no sempre, perquè és a Barcelona.
3: Ja s'ho sap, ja.
0: Però mira, vull dir, ve perquè els voltants... Ell al dematí té una activitat a fora al bosc, és a dir, però bueno, que va, no, anirem a la tarda. Nosaltres al dematí no hi anirem perquè anem fora. Però bueno, vull dir que cada any, vull dir, ell recorda, i bueno, ja us he dit, els cavallets aquell, el tio vivo, és a dir, ell vol pujar. Bé, no sé si ens voleu explicar alguna cosa més, que voleu convidar la gent que vingui.
3: Pues sí, ens agradaria dir que hem treballat molt, tots els anys treballem molt, però aquest any
1: més,
3: el tema ens agrada molt i encara serà més millor, i que a més anem aprenent amb el transcurs dels anys de petits errors que es poden millorar, i penso que cada vegada estem millorant més, i res, que us convidem a gaudir d'aquesta gran festa, que al final és una festa que fem pel tot el poble, i que la fem per vosaltres, perquè vingueu.
1: La nostra intenció és que la gaudeixi tothom, no? I que la facin seva. Que el que comentaves tu abans, no? Que potser nosaltres no tenim un monument ni una llegenda, però és que les llegendes ens les inventem nosaltres, al final. La llegenda de Montblanc és una llegenda que algú va dir, doncs aquí es va matar el drac. I mira quina fira és, vull dir, és la fira més gran de tota Catalunya i té una inversió i té uns espectacles que són fantàstics, vull dir que...
0: Podeu estar contentes, ja en porteu 5,
1: Sí.
0: És a dir, que si la cosa no hagués anat bé...
1: No, i és el que diu la Jessi, que cada any creixem i cada cop n'estem més orgulloses, perquè sí que és veritat que ens equivoquem, n'hi ha errors que són de, bueno, quan una
0: de
1: cosa
0: novetes,
1: no l'has fet,
0: no, de novetes.
1: Però sí que és veritat que prenem notes, preguntem.
3: De fet, hem anat ja dos anys seguits a Vic.
0: Ah-ha. A veure què feien.
1: No, a veure què feien, no. Estem apuntats a les fires apuntats. Medievals de Catalunya.
0: Ah, vosaltres
1: que
0: aneu.
1: Que consti.
0: Ah, mira, sí. Perquè veieu, és a dir, no solament es queden aquí a Tordera,
1: no.
0: Sinó que quan hi ha fires medievals, és a dir, suposo que llavors l'Hostalric també deu anar.
1: No, n'hi ha una fira, o sigui, no és una fira, és
3: la
1: prefira.
3: És un event que expliquen com es fan les fires medievals i es comparteixen totes les fires medievals i vas aprenent d'altres fires. Tothom comparteix i després venen especialistes de l'altra, bueno, l'última vegada hi havia una dona que era cuinera medieval i llavors es explicava els plats medievals i feia... I està molt bé perquè coneixes gent que fa aquestes fires, però a més pues, et donen idees per poder tu també millorar la teva.
1: Sí, sobretot la nostra por, no, quan van començar el primer any, sobretot, que clar, nosaltres som petites, vull dir, clar, portàvem fent-ho quan van anar la primera vegada, doncs això, tres anys, no?
3: Sí,
1: fa dos anys. I tothom ens deia el mateix, que ells portaven 20 anys fent-la, 30 anys fent-la, clar, però que van començar com nosaltres. Vull dir, que això et dona com molt aire, no? De dir, bueno, pues, potser no estem fent les coses tan malament. I està molt xulo perquè també tant Montblanc com Hostalric, que també hi van. Vull dir, estem apuntats al mateix lloc. Vull dir que no ens fem petits al final, saps què vull dir? Que ens conviden cada any a que hi anem. Clar, Montblanc, per exemple, es queda una mica lluny, però cada any ens conviden a anar-hi perquè veiem la seva fira, perquè la gaudim i perquè els coneixem. I és molt xulo.
0: Molt bé. Doncs res, vull dir, ja sabeu, és a dir, No us encanteu, ja sabeu, el dissabte, dia 3, feu una passejada per la fira, teniu tot el dia per poder veure diferents espectacles, trieu i remeneu. A la plana web de l'Ajuntament hi és, i per tant podeu veure perfectament quins són els espectacles, quins són els horaris, i també, vull dir, en podreu gaudir i no deixeu de visitar-la, no?
1: Exacte, sobretot que busquin els vals regal, que això serà important.
0: Busqueu els vals regal.
1: Penseu que aquesta vegada tenim una quarantena de parades artesanes, que serà una fira gran, hem crescut, vull dir que la gent que es dedica a les fires sap la dificultat de que et vinguin 40 paradistes a una fira petita. Vull dir, no és fàcil. I nosaltres ho hem aconseguit. Vull dir que
0: pues
1: serà una fira molt xula.
0: Des d'aquí. Bé, i ara doncs, us deixo amb una mica més de música. Escoltarem a l'Andrea Bocelli. Ja sabeu que ara, no sé, els que teniu jardí o si els que passegem pel carrer, les fulles comencen a caure. Hi ha una cançó que es diuen Les hojas muertas. Bueno, i agrair-vos que hàgiu estat aquí aquesta tarda i que espero que aquesta entrevista faci que vingui una mica més de gent la que ve habitualment.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

I després d'aquesta bonica cançó, Les hojas muertas, amb l'Andrea Bocelli, doncs anem acabant ja el programa. Recordar-vos doncs que tenim la possibilitat d'anar el diumenge al Teatre Claver, que podeu treure, que hi ha entrades encara, que podeu treure les entrades a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Teatre Claver, i que a més podeu anar a taquilla, que en la venda anticipada us estalvieu 2 euros per entrada. Per tant, ja sabeu, amb aquesta obra que ens farà molt de riure i que a més necessiteu riure. I el dissabte tenim la Fira Medieval, recordeu, a la part de la Mollera, és a dir, sense portes, és a dir, tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, hi haurà diferents activitats que a més hem pogut comentar amb les dues artesanes

0: Agrair-vos que hàgiu estat aquí durant aquesta tarda, agrair-li a en Salvador que hagi fet el control. Moltes gràcies, Salvador.
1: De res, ja ho saps.
0: I bé, i res més, vull dir, us espero, com sempre, els dijous a la tarda de 6 a 7 per parlar de cultura. I us deixo amb una mica de música, que no sé si tindrem temps, però si no, una miqueta. Un minut de res.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6 que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7 i 3 minuts. És moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC, en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot, destacant 2 avaries actives. La primera talla la calçada de la TP-7044 a Montblanc, en 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera, des de ja fa una estona en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-3421 tallada entre

0: està Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas, en el tram entre Tortosa i Roquetes, tot que tots aquests talls doncs es donen en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui també està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial, que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent, però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i, sobretot, el dissabte, amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNV i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
4: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
5: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb em reclamar les coses a les redes o encara em fer coses oficials, motius sobren. No només es cal de Barcelona en concret, sinó com que està passant des de grans ciutats i la gent ja tipus, no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
6: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic, però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a l'ultradreta, els discursos reaccionaris.
1: I us ampliem el que ja us dèiem, eh? Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus tres fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
7: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de tres fills que fan 6è, primer de primària i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
8: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res, té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies a la setmana per als seus fills, no pot treballar, no pot fer res.
7: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
1: I encara en aquest context afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
9: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
10: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.000 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís, s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita, la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverbarans, al Montsià, ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
11: Sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt.
12: Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant i, per tant, demanar-li a la gent que sigui prudent.
1: Tal com indiquen els experts en la matèria, aquests temporals que ens afecten els darrers dies tenen l'origen en les altes temperatures de l'estiu. Precisament, l'anàlisi climàtica del Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el setembre de 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, malgrat les tempestes torrencials que s'han donat a diferents punts del país. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la comissió de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
13: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Espanyol. Aquest dijous, i coincidint amb el 9è aniversari del 1 d'octubre, ha declarat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que li va fer perdre un ull. Abans de la sessió, centenars d'independentistes li han donat suport a les portes de l'Audiència de Barcelona i han recordat els més de 1.000 ferits per l'actuació policial. Ja durant la sessió, l'escopeter ha declarat que va disparar el projectil apuntant cap a terra, a uns 15 metres dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Espanyol caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
14: El Tribunal Constitucional adopta la decisión y la ejecución le corresponde al Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria. Por lo tanto, si nosotros el día 6 de octubre tomamos una decisión, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
1: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i de moment no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Començarà pels grups de població més vulnerables, com els nens petits i els més grans, i es crida per primer cop a vacunar-se els mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de forma espontània als centres de primària a vacunar-se fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
15: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
16: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
15: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
17: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
1: Ens separen 9 minuts de 7:45 del matí. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la seva plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat, es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
18: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
1: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
19: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
20: To do a good job as a team.
1: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
21: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt, no? Llavors, dir que els altres no són favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
1: I a menys d'una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
22: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
23: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
22: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: 40 anys, 40 paraules.
2: 2004. Assetjament escolar. Acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i psicològics.
3: Xavier Fargas.
4: Bullying, mobbing... Hi va haver un moment cap a mitjans dels anys 80 del segle passat en què semblava imprescindible fer servir aquests anglicismes, com si es tractés de novetats que acabéssim d'importar d'altres cultures. De fet, però, amb aquests manlleus es feia referència a situacions que, per desgràcia, han estat presents entre nosaltres des de sempre. Les propostes catalanes alternatives parteixen, naturalment, d'un terme patrimonial i d'ús general, assetjament, al qual s'afegeixen els adjectius necessaris per especificar l'àmbit en què es produeix aquest assetjament o alguna altra característica definitòria. Assetjament escolar, assetjament immobiliari, assetjament laboral, assetjament sexual... Amb l'ús de les formes catalanes es contribueix a la transparència semàntica, és a dir, a fer més evident i comprensible el concepte. En canvi, amb els manlleus s'emmascara el significat real dels termes. Evitem, doncs, els manlleus i, sobretot, evitem qualsevol mena d'assetjament.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa amb... Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb 2 avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Mas d'Enverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C-12 entre Tortosa i Roquetes, totes en tots 2 sentits de la marxa. I pel que fa al temps, aquest matí continuarà la pluja insistent, abundant i torrencial a les Terres de l'Ebre, com us estem explicant, i al sud de Tarragona, fins al Priorat i també al Baix Camp. A Tortosa ja s'han superat els 160 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. Les pluges també s'estendran a les comarques de Lleida, mentre que a la Costa Brava hi haurà més clarianes amb vent i mala mar. A la tarda, les pluges arribaran també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
2: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'un habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
3: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però tot i així, des de la costat tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit que s'ha de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: Paula, sembla però que avui es torna d'alguna manera a la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
3: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, el dels lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per a la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions, perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
1: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a Plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri i, en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
3: Sí, des de la costa que ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar que haurem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
1: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Més coses. El Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
4: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
5: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
4: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí. sobre el terreny i tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora? Què ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
6: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir a la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres, hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes-Tortosa. Per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per aquesta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases d'Alcanar, Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions. Han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar almenys que tinguéssim constància, que se s'hagi informat, dos habitatges, en total unes 8 persones, una al carrer Montcada de Tortosa, l'altra al carrer Cervantes, i esta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem. Fa mitja hora se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats, que unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre. Falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Camp Redó, no hi ha llum als carrers i hi ha algunes zones que estan inundades i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució, d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe i, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja aixopluc, però ens estem banyant.
1: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
0: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per el 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda es podrà seguir un partit d'aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
0: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units.

0: Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora,
1: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
1: Sí, efectivament. La temporada castellera, els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles, i per això tenim aquesta sensació. I de retruc, Helena, el que deies també, per la repercussió mediàtica, més de 400 periodistes acreditats de més de 20 països diferents, vull dir que tot això, tot junt, fa plegat entendre que estem davant del millor concurs de la història.
0: Carles, deixa'm fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre els que hi enteneu parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de veritat.
1: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, utilitzem molt, fins i tot massa segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer 5, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer 5 a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
0: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
1: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 amb folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, castellers de Vilafranca, i també la colla Joves, Xiquets de Valls, però no s'ha descarregat mai. Clar, si això es descarrega, ja seria novament una jornada històrica, més enllà de tots els altres castells que porten en cartera, castells de 10, castells sense folre, vaja, castells extraordinaris que no es sovintegen cada diada, sinó que es veu molt puntualment en el calendari casteller cada temporada.
0: Carles Cortés, gràcies. Et veurem, et seguirem, us sentirem. Per tant, moltes gràcies. I vostès també saben que podran veure-ho i seguir-ho a la vostra televisió local o a la xarxa Més.

Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Étienne Lenoir, a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolau

0: cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que, sens dubte, és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera, són les 8 en punt del matí d'aquest divendres 2 d'octubre. Ara mateix tenim una temperatura d'uns 18 graus centígrads en una jornada en què us parlarem sobretot d'habitatge i d'altres continguts d'àmbit local. Us parlen Montse Solà i Albert Sabater. Avui que és el sant dels àngels custodis.
1: Molt bon dia a tothom. Comencem el matí a Tordera amb uns 17 graus i el cel ben serè, en una jornada assolellada on les temperatures pujaran fins als 25 o 26 graus cap al migdia. Avui commemorem el Dia Internacional de la No Violència, coincidint amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi. I si teniu gola de passejar i fer compres de bon matí, avui divendres tenim mercat setmanal ben a prop, com el de Pineda de Mar o el de Santa Coloma de Farners.
0: 8 i 1 minuts, anem a repassar l'actualitat. Primer de tot, del nostre poble, la biblioteca acollirà aquesta tarda els actes centrals de la Setmana Europea de la Lactància Materna al municipi, organitzats per la Comissió de Lactància Materna del CAP de Tordera.
1: La jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Ho explicava la infermera pediàtrica Anna Pol.
2: Per nosaltres no és una moda la lactància, ni una cosa que, mira, ara aquests que surten s'ha de promoure. És un bé de salut i que s'ha, a més de gaudir i compartir. Per tant, nosaltres, aquest programa, penso que és un granet més enfortir aquesta cadena calenta que parla d'ajuda a la lactància. Perquè veureu que desglossarem temes com és la importància del pare, la família, lactància i feminitat. Temes més socials volem fer aquí, potser no tant només exclusivament tècnics.
0: Avui el BOE publica els dos decrets del govern espanyol per intentar frenar la crisi de l'habitatge a l'espera que els partits decideixin si els aproven o no al Congrés. Els decrets recullen la prohibició temporal dels desnonaments quan no hi hagi alternativa habitacional i la renovació dels contractes de lloguer que vencen abans del 2029.
1: La decisió final correspondrà a la posició dels 7 diputats de Junts, que hauran de traslladar la postura de Junts al ple extraordinari del Congrés, que està fixat a les 11. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet pressió davant aquesta decisió.
3: La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes, cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Frenar la especulación de los fondos buitre, pero también dar seguridad a los pequeños propietarios.
0: I el govern ha anunciat la creació de 20.000 places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. La previsió és que del total de places noves se'n destinin 15.500 a la gent gran i la resta 4.500 places a persones amb discapacitat.
1: Per fer-ho possible, el president Illa ha detallat que s'invertiran 878 milions d'euros, dels quals de la Generalitat n'hauria de portar uns 500 milions, i que construiran 15 residències públiques arreu del país, 3 de les quals entrarien en funcionament abans del 2030.
4: Podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places, que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació. Amb això fem un salt endavant important.
5: L'actualitat a primera hora.

0: Avui, però, també és notícia a la nostra poble una jornada en què parlarem que els alumnes de l'Escola Badruna sortiran dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne.
1: També és notícia que dissabte arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera, al Parc de la Mollera.
0: L'actor Carles Sans trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig.
1: I que el Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació.

0: Aquests són els titulars del dia. Anem a conèixer també la previsió del temps.
1: La previsió del temps per avui a Tordera: tindrem un temps assolellat a la costa de la comarca, però encara amb restes de núvols a la serralada litoral. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 2 a 3, de component sud-est. Mar en estat de marejol, amb mar de fons a tota la costa del Maresme. Les temperatures mínimes baixaran i aniran dels 15 als 20 graus, mentre que les màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 21 i 25 graus.
0: Vuit i cinc minuts. El proper dilluns, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, els alumnes de l'Escola Badrona de Tordera es concentraran a la plaça de l'Ajuntament a 1:15 per participar en un acte de sensibilització en defensa d'aquest dret humà fonamental.
1: L'iniciativa forma part d'una convocatòria simultània de les Escoles Badrona de Catalunya, que mobilitzarà més de 1.800 alumnes i mestres d'arreu del país. Explica els motius de la concentració David Fernández, director de l'Escola Badrona.
2: El curs passat vam posar especial atenció a l'ODS 11, que és el de ciutats i comunitats sostenibles. Llavors, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, que és aquest proper dilluns, portarem a terme una petita performance per recordar a tothom que una casa és molt més que quatre parets i una teulada, que tenir una llar digna és un dret de totes les persones i és el que necessitem per créixer contents, estudiar i viure amb salut i tranquil·litat. Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badrona arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
0: D'altra banda, Tordera acollirà demà dissabte, 3 d'octubre, una nova edició de la Fira Medieval. L'Associació d'Artesans, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa la cinquena edició del certamen després de la gran participació de la ciutadania en anys anteriors.

0: L'horari de la fira serà de 10 del matí a 10 de la nit, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i molt més. Carol Torner, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
1: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal. I com a activitats, durant el dia hi ha ballada de sardanes, ball d'espasses, botifarrada, concert de música medieval, contacontes, xerrades i el sorteig de productes artesanals. I com a final de l'espectacle, no? Malabars de foc amb batucada. Els més petits tindran moltes propostes. Jocs de fusta, tir a l'arc, pintacares, atraccions medievals, tallers, pompes màgiques, contacontes i llegendes. Volem que els infants no només mirin, sinó que participin i visquin de la seva pròpia aventura medieval.
0: Seguim amb més propostes d'aquest cap de setmana. El Teatre Claver acollirà el proper diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda l'actuació de Carla Sanz amb el seu reconegut espectacle unipersonal Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se.
2: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
0: Un espectacle que serà diumenge a la tarda i que explicava ahir, de fet, el propi actor en el programa Això és Cultura amb la Carme Fernández, que encara queda alguna entrada, tot i que pràcticament està a punt d'esgotar-se. I acabem aquest bloc local explicant-vos que el grup alimentari Bonari ha reobert el seu únic establiment a Tordera, el Camí Ral 118, que passa de botiga a supermercat. La reforma ha ampliat la superfície de venda i ha augmentat l'assortiment de productes. Hi treballen 7 professionals i obre de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre i diumenges i festius de 9 del matí a les 2 del migdia. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i de qualitat.
3: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 8 i 10 minuts del matí d'avui divendres 2 d'octubre del 2026. Si heu de sortir a casa i heu d'agafar el cotxe o qualsevol mitjà de transport, sapigueu que ara mateix no hi ha cap incidència per part del Servei Català de Trànsit ni tampoc per Rodalies. Per tant, intuïm que, en principi, la normalitat i la fluïdesa és l'habitual en les diferents vies, tant ferroviàries com també de carreteres. Amb especial atenció si us dirigiu cap al sud del país, on està previst, doncs, que continuïn aquestes pluges amb intensitat. Evidentment, avui també i al llarg del cap de setmana estarem pendents d'aquesta previsió meteorològica, que a priori en el nostre territori no hi ha una afectació o no es preveu una afectació molt més important. En aquest cas, ara tots els focus estan fixats en el sud del país. Per tant, normalitat a les línies ferroviàries, com dèiem, també a les carreteres i també a les línies d'autobusos que circulen i que podeu utilitzar durant el dia d'avui en el nostre poble. Fem una pausa per la publicitat.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
4: Milà Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milà Tordera, al camí Ral 182.
5: La informació que t'interessa minut a minut. A primera hora.
0: Anem a repassar també l'actualitat del dia de l'àmbit general. Han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor.
6: En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
7: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
0: L'increment del gasoil B, el combustible que utilitza la maquinària agrícola com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà i el tancament de l'estret d'Hormuz, està posant contra les cordes la pagesia. Entre els agricultors que més ho pateixen hi ha els que es dediquen als conreus extensius, com els cereals que utilitzen tractors grans i màquines recol·lectores que consumeixen grans quantitats de gasoil.
6: És el cas de Vicenç Pasqual, que cada setmana gasta 7.000 litres de gasoil agrícola. Explica que omplir el dipòsit del tractor amb 100 litres li costa més del doble que fa un any.
8: En aquesta època ens costa 80 euros i ara en val 160 o 170, vull dir, s'ha més que duplicat d'un any a un altre. De finals de l'any passat cap aquí s'ha anat pujant, a través de l'esclat de la guerra, o del dia a partir de la guerra del 28 més o menys de febrer, ja es va disparar i tot i les mesures del govern, pues, cada setmana puja.
1: La informació que t'interessa, minut a minut. A primera hora.
0: Els estats membres de la Unió Europea han acordat permetre que els pescadors accedeixin a fons comunitaris per renovar i modernitzar les seves embarcacions durant el període 2028-2034. La mesura forma part de la posició negociadora aprovada aquest dimarts pel Consell de la Unió Europea sobre el futur suport europeu a la pesca, l'agricultura i la política marítima.
6: La proposta permet que els ajuts europeus es destinin a inversions tant en embarcacions existents com en nous vaixells. Segons el Consell, aquestes actuacions hauran de contribuir a la transició energètica del sector, millorar les condicions de treball a bord i facilitar el relleu generacional.
0: Seguim al mar, on Lloret se suma aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, a la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric, una iniciativa que permetrà descobrir el llegat i el patrimoni d'època ibèrica del municipi.
6: Durant tot el cap de setmana hi haurà jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric del Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa. L'accés a aquests tres espais serà lliure i no caldrà fer reserva prèvia. Ho explica la regidora de Patrimoni Cultural de Lloret, Cristina Aymerich.
3: El que sí que fem és com una mena de programa que inclou doncs, diverses activitats en el Turó Rodó el dia 3 d'octubre a les 6 de la tarda. S'hi farà una visita guiada amb degustació dels productes típics i el dia 4 d'octubre també tindrem un taller infantil que es diu Casa Meva, Casa Teva a les 11, adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys.
0: Acabem de completar l'actualitat comarcal i general amb el que també ens fa arribar la Mercè Roura, la nostra companya d'informatius, que ahir al vespre, al tancar la redacció, ens posa al dia, de fet ara mateix, en quins són els temes que avui seran informativament rellevants. Bon dia, Mercè.
9: Bon dia. Ahir passades les 10 de la nit vam tenir la resposta a una de les grans incògnites del dia. Què farà Junts a la votació d'avui a les 11 al Congrés dels Diputats dels decrets d'habitatge antidesnonaments, els decrets Mari Carmen? Junts va demanar ahir, després de més d'una hora de reunió de la seva executiva, que el govern el retiri, que els torni a redactar i llavors, si els torna a presentar amb un redactat diferent, llavors votarà afirmativament, perquè considera que no aconsegueixen el que pretenen i que aquesta mesura no ajudarà a evitar desnonaments ni deixa protegits ni els llogaters ni els propietaris, els petits propietaris. Així ho va demanar. No sabem què farà. És de suposar que hi poden haver negociacions fins a darrer moment, però en tot cas sí que és un gerro d'aigua freda després d'hores sabent que el PNB va dir que votaria a favor del primer decret, que Podem votaria a favor, i al vespre que Coalició Canària també votaria a favor del primer decret. A veure què passa, queda la incògnita fins al darrer moment. L'altre tema del dia que també cueja, que va tenir lloc ahir i que continua, són aquests aiguats. Ahir a la nit Protecció Civil va enviar un alert al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp. La Terra Alta també estava afectada, però ja havien rebut una alerta. En aquest cas, les pluges acabaven abans, però duraran fins a les 2 de la tarda amb molta intensitat. Pluges torrencials i atenció, perquè poden quedar aturades en zones concretes i es pot arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat. S'ha demanat molta precaució. Continuaran a la tarda pluges que tornen a entrar també el dissabte a diversos espais del territori, entre els quals hi ha el litoral i el prelitoral, i ja ens van avançar ahir que la setmana vinent també hi haurà pluges. Per tant, haurem d'estar molt atents al radar del Meteocat.
0: Gràcies, Mercè. Doncs, com tu bé dius, avui també pendents del cel. Portem moltes setmanes que estàvem en sequera, podríem dir, no? Pràcticament, Montse, que no havíem vist ni gota, i ara, doncs, justament al contrari, són coses del canvi climàtic.
6: Sí, tant, Albert, això anirà bé, a veure si fa sortir d'aquí 15 dies uns quants bolets i podem anar a bosc.
0: Efectivament, veurem si aquesta pluja cau bé i, com deies tu, si podem ja amb el canvi també de temperatures que es preveu, doncs arreglar-ho tot plegat i començar doncs a gaudir de la tardor. Les 8 i 18 minuts, seguim endavant, ara amb els esports. Aquest dissabte Ràdio Tordera oferirà una doble retransmissió en directe a través dels seus canals de YouTube. D'una banda, el Club Futbol Tordera jugarà a casa a les 5 contra el Club Esportiu Besalú, en un partit on els locals intentaran fer valer el seu avantatge a la classificació i el seu bon ritme ofensiu. Guillem Ferrer feia aquesta prèvia el cap de setmana passat.
10: El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això doncs, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final.
6: D'altra banda, com a gran novetat d'enguany, s'emetrà el debut a la Lliga de Futbol Sala de l'Atlètic Club Tordera, que jugarà a domicili contra el Vilafant a 4:45, un rival a qui ja van vèncer durant la temporada.
0: I de l'actualitat local anem a l'actualitat esportiva general. La UEFA ha confirmat la recepció d'un extens informe de 50.000 folis enviat pel Real Madrid sobre el cas Negreira, documentació que els inspectors d'ètica i disciplina avaluaran dins la investigació que ja tenen en curs des del 2023. Davant d'aquesta notícia, el Futbol Club Barcelona ha reaccionat ràpidament emetent un comunicat per aclarir que la UEFA no ha obert, ni reobert, ni reactivat cap expedient nou contra el club.
6: L'entitat blaugrana subratlla que l'organisme europeu simplement ha afegit l'informe madridista a la causa ja existent, que mai s'havia tancat, i remarca que, de moment, no han rebut cap requeriment nou, ni se'ls ha traslladat la denúncia del Real Madrid. El Barça manté la tranquil·litat, recordant que l'expedient de la UEFA continua subjecte a allò que acabi dictaminant el procediment penal a la justícia espanyola. Requisit previ per a la qualsevol possible sanció, i destaca que el club segueix obtenint la llicència UEFA sense problemes i participant en les competicions europees en normalitat.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.

0: Moment d'intriga, moment de participació. Volem que des de casa participeu ara mateix. Ja et pots imaginar, Montse, de què parlem, no?
1: Sí, sí, quin misteri.
0: Doncs vinga, personatge misteriós. Volem que endevineu a qui correspon aquesta veu.
2: Per nosaltres no és una moda.
1: Una veu.
0: El tallo aquí perquè ja deixa entreveure una paraula que pot descobrir de qui estem parlant. La tornem a escoltar.
2: Per nosaltres no és una moda.
1: Una moda.
0: Parla de moda. És, evidentment, una dona, però volem que ens digueu un nom i cognoms.
1: Vinga, va.
0: Ho podeu fer a través del WhatsApp de la ràdio, 611-481-381, o també ens podeu trucar al 93-764-2893.
3: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: Vuit i 22 minuts. Afegim al relat del dia un article d'opinió. Avui el signa en Jordi Diego i ens parla precisament de la benzina.
4: Bon dia, Tordera. Avui, per fi, podem donar una bona notícia, perquè les últimes setmanes totes eren dolentes, perquè sempre ens passen coses que són molt dolentes. Però no, aquesta vegada és bona. Ens ha baixat la benzina. Ens ha baixat la benzina 20 cèntims per litre. Això els hi hem d'agrair en el govern que tenim. Però ja ens dona una mica que pensar. Per què ho fan? De cara a les properes eleccions? Per fer-se molt simpàtics de que ens redueixen el preu de la benzina i el lligat amb el preu de la benzina i gasoil van els preus d'altres coses perquè afecta el transport? Serà així o no? Però de moment podem gaudir aquest cap de setmana i alguns més del mes d'octubre de que tindrem la benzina algo més barata i podrem gaudir dels nostres desplaçaments a millor preu. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
0: Gràcies, Jordi, per aquesta reflexió. Estem pendents, com deies tu, d'aquestes ajudes que hi ha del govern. Parlàvem precisament també del cas dels pagesos. Aquí, com explicava aquest testimoni que hem recollit, se li ha duplicat el preu de, en aquest cas, el gasoil que utilitzen en els seus tractors. 8 i 23 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Parlàvem ara d'opinió. Anem a revisar també les efemèrides. Som divendres 2 d'octubre del 2026. Volem saber, però, què passava en un dia com el d'avui que hem de conèixer.
1: Doncs,
0: Montse, digues.
1: Sí, sí. Doncs que tal dia com avui, el 2 d'octubre de 2013, la Comissió de Lactància de l'EAP de Tordera va guanyar el Premi de Comunicacions Orals al Congrés Estatal de Prolactància Materna pel seu espai divulgatiu a Ràdio Tordera. El projecte reconeix la tasca del taller iniciat el 2007 per Anna Pol i de l'Associació de Suport a les Famílies per Normalitzar l'Alletament Matern. Escoltem-la.
2: Per nosaltres no és una moda la lactància, ni una cosa que, mira, ara aquests que surten s'ha de promoure. És un bé de salut i que s'ha, a més de gaudir i compartir. Per tant, nosaltres, aquest programa, penso que és un granet més enfortir aquesta cadena calenta que parla d'ajuda a la lactància. Perquè veureu que desglossarem temes com és la importància del pare, la família, lactància i feminitat. Temes més socials volem fer aquí, potser no tant només exclusivament tècnics.
1: Aquesta iniciativa comunitària va començar a estar activa des del 2010 amb la col·laboració de professionals sanitaris i famílies.
0: Cinc minuts i ens plantem a 8:45 del matí. Anem a repassar quins programes tenim avui a Ràdio Tordera al llarg del dia.
1: A les 9, la revista de l'informatiu. De 10 a 11, l'informatiu, on tindrem l'alcaldessa Elisabet Mejías a l'espai L'Alcaldessa Respon.
0: Un espai que, com ja sabeu, podeu enviar les vostres preguntes. En tenim forces i en podem repassar algunes, on, per exemple, ens demanen doncs, el cas dels vedents. Ara sembla que és una mica el tema que tenim de moda i que molta gent pregunta o demana o presenta opcions. Així hi ha veïns, per exemple, que avui proposen canviar alguns vedents per radars, sobretot, per exemple, a urbanització inversions. D'altres, en canvi, en reclamen de nous o que, en tot cas, si no posen vedents, que hi col·loquin radars. També parlarem dels habituals contenidors i també tenim algunes preguntes sobre l'aigua, que també, doncs, arran de la crisi doncs, de les PFAs, molta gent doncs, està enviant preguntes a l'alcaldessa en aquest sentit.
1: A partir de les 11 i fins la 1 del migdia, l'Ara i Aquí, amb una tertúlia sobre lactància materna i amb la secció de la Meli, que avui ens parla de tradicions de Galícia.
0: Caram, doncs anirem força lluny avui amb la Meli i a veure què ens explicarà. Jo no, la veritat és que no en conec cap, si em fas dir de tradició gallega, més enllà de tocar la gaita, et sembla?
1: Poca una cosa. Mica de Ribeiro i les bruixeries de per allà dalt,
0: és
1: molt
0: veritat,
1: bé.
0: Sí que és molt de...
1: El Ribeiro. Bueno, i el pop, el pop gallego, tot sí. Aquest a la gallega.
0: Veurem, doncs, tot això a partir de les 12 i a la tarda, que ja tenim?
1: A la tarda, a partir de les 3, hi haurà l'Hora Maresma i a les 4, el Rambla 54. A les 6, el podcast de gènere fantàstic idíl·lic, encara en Madrid.
0: Doncs que va visitar un festival de cinema de terror que es deia Acollonant, que vull dir que ja el nom ja ho diu tot, i que ens explicarà doncs, i entrevistarà a diferents participants.
1: Doncs això serà a les 8 de la nit. El show dels esports amb Jordi Duran, que ens portaran la prèvia del cap de setmana. I a les 9, el programa de música Bones Vibres amb la Maritrini.
0: Doncs vinga, un dia complet que podeu seguir al 107.1 FM i també podeu disposar d'ell a través de la web de Ràdio Tordera, on podeu escoltar els programes a la carta. Vinga, ens anem amb aquesta música d'aniversaris. A qui hem de felicitar avui?
1: Doncs avui és l'aniversari del líder espiritual i pacifista indi Mahatma Gandhi.
0: Ja fa bastants anys que ens va deixar, però sí que és un bon dia avui per recordar-lo.
1: Per pensar, i tant, amb ell.
0: Doncs felicitats a un dels símbols mundials de la no violència i també normalment acompanyem aquesta dedicatòria, podríem dir-ne, també de música.
1: De Louis Armstrong.
0: I què ens pots dir d'aquesta cançó?
1: Ja ha plogut molt. Mira, Albert, jo encara no havia ni nascut. El 1967.
0: Digues, digues.
1: El president de la discografia ABC Records odiava la cançó perquè volia un tema mogut com la Hello Dolly i no una balada lenta. Va intentar boicotejar la sessió de gravació fins al punt que el van haver de tancar en clau fora de l'estudi perquè deixés cantar a Armstrong tranquil.
0: Déu-n'hi-do, quina història. Doncs sí que el va deixar tranquil perquè canta de meravella aquest senyor, uah.
1: Sí, la clau per entendre-la és el context històric en què es va crear. El 1967, els Estats Units vivien un moment extremadament convuls, marcat per la sagnant guerra del Vietnam, les protestes als carrers i els greus disturbis racials per la lluita dels drets civils.
0: Així doncs, aquesta cançó va ser un cant d'esperança, de pau i de reconciliació. Avui que parlàvem de Gandhi i de la pau, aquesta també pot ser una bona tonada. Ens ajudarà a arribar al punt de 8:45.
1: Boníssima finalitat. Gaudim-la.
5: The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of

0: Actualitzem la informació d'actualitat d'avui, divendres 2 d'octubre del 2026. La Biblioteca de Tordera acollirà aquesta tarda els actes centrals de la Setmana Europea de la Lactància Materna al municipi, organitzats per la Comissió de Lactància Materna del CAP de Tordera.
1: La jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Ho explicava la infermera pediàtrica Anna Pol.
2: Per nosaltres no és una moda la lactància, no una cosa que, mira, ara aquests que surten s'ha de promoure. És un bé de salut i que s'ha, a més, de gaudir i compartir. Per tant...
0: El BOE publica els dos decrets del govern espanyol per intentar frenar la crisi de l'habitatge a l'espera que els partits decideixin si els aproven o no avui al Congrés. Els decrets recullen la prohibició temporal dels desnonaments quan no hi hagi alternativa habitacional i la renovació dels contractes de lloguer que vencen abans del 2029.
1: La decisió final correspondrà a la posició dels 7 diputats de Junts, que hauran de traslladar la postura de Junts al ple extraordinari del Congrés, que està fixat a les 11. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet pressió davant aquesta decisió.
3: La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes, cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Frenar la especulación de los fondos buitre, pero también dar seguridad a los pequeños propietarios.
0: El govern ha anunciat la creació de 20.000 places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. La previsió és que del total de places noves se'n destinin 15.500 a gent gran i la resta a places de persones amb discapacitat, unes 4.500.
1: Per fer-ho possible, el president Illa ha detallat que s'invertiran 878.000 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria d'aportar uns 500 milions, i que es construiran 15 residències públiques arreu del país, 3 de les quals entrarien en funcionament abans del 2030.
4: Podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places, que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, el model de concertació. Amb això fem un salt endavant important.
0: Estàvem amb les notícies generals. Anem també, si és possible, actualitzar-nos pel que fa a la previsió meteorològica d'avui, que, com és habitual, intentem a aquesta hora contactar amb el Consell Comarcal del Maresme, on el nostre meteoròleg particular, en Joaquim Serra, ens envia la previsió. Anem a escoltar-la perquè ja la tenim disponible. Bon dia, Joaquim.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui continuem amb una jornada semblant a la d'ahir. Ahir, per cert, hi havia alertes vermelles activades aquí al Maresme per part de la Generalitat que no es van complir. I avui anirem a la mateixa línia. Un temps tapat, amb possibilitat d'alguna petita precipitació aquesta tarda, però tot plegat ben poca cosa. El vent continuarà com fins ara, lleugerament moderat aquest matí, més fluix a la tarda del nord-nord-est, la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara demà, dissabte i diumenge, doncs haurem d'estar atents a la situació meteorològica perquè sembla que podríem acabar tenint alguns xàfecs intensos a partir de demà a la tarda i durant bona part del diumenge, ben bé fins la matinada del dilluns. Ja ho anirem veient com evoluciona tot plegat, però en principi tot apunta en aquesta línia, amb unes temperatures que al cap de setmana es mantindran sense canvis i una situació marítima que continuarà moderadament alterada amb aquesta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Coplejant. Som a tot el país.
8: Coplejant.cat.
7: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
8: Coplejant. Amb Caral Pedemonte. A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
9: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
6: Ràdio Tordera. A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Abans de seguir endavant amb el relat de l'actualitat, anem a resoldre el personatge misteriós que us havíem proposat avui. Anem pujant el nivell, ja costa una miqueta més d'endevinar de qui parlem, tot i que avui ha estat doblement protagonista aquesta veu.
2: Per nosaltres no és una moda la...
10: És molt fàcil, ara sí, eh?
0: Ara sí, perquè, evidentment... Tornem-la a posar una altra vegada.
2: Per nosaltres no és una moda la lactància, ni una cosa que, mira, ara aquests que surten s'ha de promoure.
0: Doncs sí, parlava de lactància. Normalment quan sentim a l'Anna Pol, que és la solució del personatge misteriós d'avui, és perquè parlem de lactància. És l'infermera referent de lactància en el CAP de Tordera. I avui sortia per partida doble. Sortia perquè doncs, avui, aquesta tarda, hi ha aquesta sessió de lactància i també perquè justament doncs, fa diversos anys també engegava una d'aquestes campanyes en què promocionava la lactància entre les mares del nostre poble. Les 8:36, reprenem el relat de l'actualitat local. Tordera, com dèiem, celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. Entre d'altres, es farà un mural participatiu i una lectura de contes. Dilluns, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, avui us dèiem que parlaríem força d'habitatge, ho fem en l'àmbit general, però també en l'àmbit local. Els alumnes de l'Escola Badruna de Tordera es concentraran a la plaça de l'Església a 1:45 del migdia per participar en un acte de sensibilització en defensa d'aquest dret humà fonamental.
1: La iniciativa forma part d'una convocatòria simultània de les Escoles Badruna de Catalunya, que mobilitzarà més de 1.800 alumnes i mestres arreu del país. Explica els motius de la concentració David Fernández, director de l'Escola Badruna.
11: El curs passat vam posar especial atenció a l'ODS 11, que és el de ciutats i comunitats sostenibles. Llavors, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, que és aquest proper dilluns, portarem a terme una petita performance per recordar a tothom que una casa és molt més que quatre parets i una teulada, que tenir una llar digna és un dret de totes les persones i és el que necessitem per créixer contents, estudiar i viure amb salut i tranquil·litat. Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participen alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
0: I fixem ara la virada, parlàvem de dilluns, però ens avancem, anem més al cap de setmana, dissabte, concretament demà. Una nova edició de la Fira Medieval arriba. Ho fem amb l'Associació d'Artesans, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera, que posen en marxa la cinquena edició ja del certamen després de la gran participació d'anys anteriors.
1: L'horari de la fira serà de 10 a 22 hores, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i molt més. Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
12: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal. I com a activitats, durant el dia hi ha ballada de sardanes, ball d'espasses, botifarrada, concert de música medieval, contacontes, xerrades i el sorteig de productes artesanals. I com a final de l'espectacle, no? Malabars de foc amb batucada. Els més petits tindran moltes propostes. Jocs de fusta, tir a l'arc, pintar cares, atraccions medievals, tallers, pompes màgiques, contacontes i llegendes. Volem que els infants no només mirin, sinó que participin i visquin de la seva pròpia aventura medieval.
0: I a banda d'aquesta activitat a l'aire lliure, també us proposem que el Teatre Clavé acull aquest diumenge a les 6 de la tarda l'actuació de Carles Sans amb el seu reconegut espectacle unipersonal Per fi me'n vaig.
1: Després de 45 anys de la trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia què cal fer el dia que arriba el moment de retirar-se.
13: Com sabeu, després que el tricicle va decidir doncs, retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual doncs, parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
0: D'altra banda, el grup agroalimentari Bonari ha reobert el seu únic establiment a Tordera que passa de botiga a supermercat. La reforma ha ampliat la superfície de venda i ha augmentat l'assortiment de productes.
1: Hi treballen 7 professionals i obre de dilluns a dissabte de 9 a 21 hores i diumenges i festius de 9 a 14 hores. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat.
14: A primera hora.
0: Doncs precisament parlàvem de l'actor Carles Sanz, que ahir va estar en el programa L'Això és Cultura, el programa que presenta la nostra companya, la Carme Fernández, en la qual doncs, va atendre els micròfons de Ràdio Tordera i escoltem doncs, precisament un fragment d'aquesta entrevista.
15: Espectacle de text, però amb molta gestualitat tricicle.
16: Bé, precisament tu ara comentaves que aquest no era el teu primer espectacle, perquè ja el vam veure aquí amb el Teatre Clavé per fer sol, i el títol suposava que definitivament, perquè això deia per fi, a mi això em sona que et senties lliures, no? Que era, és realment això, és a dir, a partir de que tu vas fer per fi sol et podries fer el que et vengués en gana i ja en el tricicle et senties una mica encursetat?
15: No, això, el títol no és res més que una ironia, diguéssim, no, dient, doncs, bueno, doncs ara per fi sol, no, a veure, jo, tricicle ha sigut una part de la meva vida importantíssima, meravellosa, i, vaja, gràcies a tot el que vaig fer juntament amb el Joan i el Paco, doncs ara sóc el que sóc, no?
0: Doncs escoltàvem aquesta entrevista que podeu recuperar a través de la nostra pàgina web que li va fer la nostra companya Carme Fernández amb preguntes doncs, sobre la seva trajectòria, sobre l'espectacle que, per cert, explicava que encara queda alguna entrada que es pot comprar a guixeta i fins i tot el que hi era el seu control tècnic, en Salvador Romans, es va atrevir a preguntar-li algunes preguntes sobre el Barça. O sigui que el pobre Carles Sanz es va quedar així com una miqueta fora de joc.
10: Va estar ben entrevistat,
0: però va estar ben entrevistat. Les 8 i 42 minuts precisament parlàvem del Barça. Anem a parlar d'esports. Parlem, evidentment, d'esport local. Aquest dissabte, Ràdio Tordera oferirà doble retransmissió en directe a través dels seus canals de YouTube i, evidentment, també el 107.1 FM. D'una banda, el Club Futbol Tordera jugarà a casa a les 5 contra el Club Esportiu Besalú, en un partit on els locals intentaran fer valer el seu avantatge a la classificació i el seu bon ritme ofensiu. Guillem Ferrer feia aquesta prèvia el cap de setmana passat.
17: El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això doncs, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final.
1: D'altra banda, com a gran novetat d'enguany, s'emetrà el debut a la Lliga de Futbol Sala de l'Atlètic Club Tordera, que jugarà a domicili contra el Vilafant a 4:45. Un rival a qui ja van vèncer durant la pretemporada.
0: Estarem pendents doncs, d'aquesta estrena de l'Atlètic, que també doncs, té noves incorporacions a la plantilla. Una d'elles la vam poder escoltar aquesta setmana en el Show dels Esports amb en Jordi Duran, que parlava doncs, amb un d'ells i ens explicava les sensacions. Com a curiositat, aquest nou jugador també era àrbit. No sé si això influirà o no influirà en els resultats de l'Atlètic Club Tordera.
10: Home, doncs poder sí, eh? Sempre sap més de com va el tema.
0: Sí que ens explicava l'entrevista que precisament els companys li preguntaven dubtes que tenien, a vegades d'arbitratge i d'alguna jugada.
10: És la clau.
0: Doncs vinga, els hi desitgem molta sort en aquesta estrena. Parlem ara d'esport general. La UEFA ha confirmat la recepció d'un extens informe de 50.000 folis enviat pel Real Madrid sobre el cas Negreira. Documentació que els inspectors d'ètica i disciplina avaluaran dins la investigació que ja tenen en curs des del 2023. Davant d'aquesta notícia, el Barça ha reaccionat ràpidament emetent un comunicat per aclarir dir que la UEFA no ha obert, ni reobert, ni reactivat cap expedient nou contra el club.
1: L'entitat blaugrana subratlla que l'organisme europeu simplement ha afegit l'informe madridista a la causa ja existent, que mai s'havia tancat, i remarca que, de moment, no han rebut cap requeriment nou ni se'ls ha traslladat a la denúncia del Real Madrid. El Barça també manté la tranquil·litat, recordant que l'expedient de la UEFA continua subjecte a allò que acabi dictaminant el procediment penal a la justícia espanyola, requisit previ per a qualsevol possible sanció, i destaca que el club segueix obtenint la llicència UEFA sense problemes i ha participat en les competicions europees en total normalitat.
6: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Arribem a 8:45 del matí. Abans de seguir endavant, ens actualitzem pel que fa a la informació del trànsit per si heu de sortir del nostre poble. Sapigueu que ara mateix no hi ha cap incidència ni per part del Servei Català de Trànsit ni per Rodalies. Així doncs, normalitat en la circulació tant per via fèrria com per carretera, tot i que cal insistir que cal tenir precaució si us dirigiu cap al sud del país on està plovent amb molta intensitat. Sapigueu també que els autobusos de la zona circulen amb normalitat i que, per tant, més enllà de les habituals cues que poden arribar a haver-hi a l'entrada de Barcelona o els endarreriments que puguin haver-hi habituals dintre de Rodalies, ara mateix no hi ha cap incidència destacable que afecti el nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornarem amb el Santoral.
6: Ràdio Tordera. Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
18: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
6: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
0: Tretze minuts i arribarem a les 9 del matí. Obrim agenda, anem a repassar l'agenda d'aquest cap de setmana, que ja l'hem repassat, de fet, força arran de les notícies, però també repassarem el Santoral. En què ens hem de fixar avui, Montse?
1: Doncs sí, que dissabte, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, en el Parc de la Mollera es viurà la 5a edició de la Fira Medieval. Música, parades d'artesania, pintacares, atraccions en temàtica medieval, tallers, contacontes, espectacles i batucada. A més, al migdia hi haurà una botifarrada popular de 8 euros. L'activitat l'han organitzat l'Associació d'Artesanes de Tordera, la de Famílies Especials de Tordera, el Cercle d'Història i el Fossai Atlètic Club.
0: De fet, també la nostra companya, la Carme, hi entrevistava responsables d'aquesta fira, tot i que us hem explicat moltes coses. Si encara voleu saber més detalls, podeu recuperar a la nostra pàgina web l'entrevista que feia a responsables d'aquest conjunt d'entitats que ja és habitual, és la 5a edició, doncs, que organitzin aquesta activitat. Hi ha entitats molt diverses, fins i tot d'esportives. I parlant d'esports, què tenim aquest cap de setmana?
1: Sí, doncs el partit del futbol Club Tordera contra el Besalú, dissabte a les 5 de la tarda. El podreu seguir per Ràdio Tordera i pel YouTube de l'emissora, com sempre.
0: El Tordera, que va guanyar el primer partit, va perdre el segon. Veurem què passarà el tercer, que novament jugaran a casa. I per també diumenge, què tenim?
1: Hi haurà l'obra de teatre de Carles Sans, membre conegut del conegut Tricicle, a les 6 de la tarda. L'entrada val 20 euros de forma anticipada, 22 a la taquilla i 18 si ets membre de l'Associació d'Espectadors.
0: Molt bé, doncs fet el repàs de les activitats que podeu fer aquí en el nostre poble aquest cap de setmana, anem a mirar a qui hem de felicitar avui.
1: Doncs avui, divendres 2 d'octubre, és Sant Berenguer de Peralta. Moltes felicitats a tots els berenguers.
0: D'aquests sí que no en conec massa.
1: Ah, no, sí que en conec, sí? Una, Massanes.
0: Doncs vinga, sí. Anava a dir, què en sabem d'ell? No, d'aquest berenguer que coneixes de Massanes, no, del sant. Què podem explicar?
1: Va ser bisbe de Lleida al segle XIII. Tot i el seu breu episcopat, és recordat en la tradició pirinenca i lleidatana per la seva virtut i defensa dels drets del seu episcopal.
0: Molt bé, doncs anem a repassar també la recomanació radiofònica d'avui a Ràdio Tordera. Quin programa recomanem?
1: L'alcaldessa respon.
0: Doncs és un programa que d'aquí poca estoneta tindrem en antena, a partir de 2:15. Sapigueu que nosaltres al llarg de la setmana recollim moltes preguntes en tenim moltes per variar, però també podeu participar en directe. Podeu trucar al 93-764-2893 mentre estem fent el programa i fer-li la pregunta directament a l'alcaldessa. De preguntes d'aquesta setmana en tenim moltes i ara sovint hi ha temes que estan de moda o que abunden més, i ara tenim el tema dels passos elevats, dels vedents, no?, que hi ha dintre del poble, que en principi coincideixen amb passos de vianants i que serveixen perquè els cotxes vagin més a poc, doncs bé, hi ha una miqueta de controvèrsia entre els vianants que en volen més, els conductors que en volen menys, i alguns que proposen posar radars. Veurem també l'alcaldessa què ens explicarà arran d'això, i també preguntes relacionades amb l'aigua, que explicàvem doncs temps enrere aquests problemes amb les PFAs, que ara mateix l'analítica doncs dona que ja no n'hi ha aquesta quantitat tan elevada, però que, clar, doncs ara molta gent pregunta sobre l'aigua i sobre les canonades del nostre poble.
10: Doncs bé, té una agenda ben plena, l'alcaldessa.
0: Doncs sí, tenim mitja hora i normalment se'ns fa curta, tot i que l'alcaldessa ja procura normalment respondre totes les preguntes que li formulem, i a vegades que és literalment impossible. Doncs bé, aquesta és la proposta que us fem avui. A partir de 11:15 el podreu seguir, aquest programa en directe, també el podreu recuperar a la carta i, evidentment, també en el nostre canal de YouTube.
14: L'actualitat a primera hora.
0: Ens fixem en el passat, hem parlat molt d'actualitat, però també volem saber què passava en un 2 d'octubre.
10: Doncs que tal dia com avui, el 2 d'octubre de 2013, la Comissió de Lactància de l'EAP de Tordera va guanyar el primer Premi de Comunicacions Orals al Congrés Estatal de Prolactància Materna pel seu espai divulgatiu a Ràdio Tordera. El projecte reconeix la tasca del taller iniciat el 2007 per Anna Pol i de l'Associació de Suport a les Famílies per Normalitzar l'Alletament Matern. Aquesta iniciativa comunitària va començar a estar activa des del 2010 amb la col·laboració de professionals sanitaris i famílies.
6: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Vuit minuts i serà a les 9 del matí. Anem a repassar altres titulars que cal que sapigueu del dia d'avui, 2 d'octubre del 2026. Des d'aquest dijous, el preu de la benzina torna a comptar amb una rebaixa de 20 cèntims per litre. Ens ho recordava en Jordi Diego, la píndola d'opinió, que durarà tot l'octubre. També la manté el preu del dièsel. Al novembre, els dos combustibles comptaran amb un descompte de 13 cèntims i al desembre de 6 cèntims.
10: Igual que en el cas de l'anterior paquet de mesures, el govern ha incorporat una clàusula automàtica de reactivació que prorrogaria les ajudes automàticament en el cas que el preu dels carburants es dispari.
0: Els Mossos localitzen la víctima d'un segrest exprés diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació sobre aquest possible cas de detenció il·legal. Segons un testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle.
10: Tot plegat va passar al voltants de 10:15 de la nit, en una zona a les afores del municipi. Els Mossos no han donat més detalls sobre el lloc on l'han trobat.
0: Gairebé la meitat de les persones nascudes a l'estranger que viuen actualment a Catalunya hi han arribat des de l'any 2020, segons dades del Cens de Població de l'IDESCAT a 1 de gener del 2025.
10: Entre les persones nascudes a determinats països, els percentatges de nova arribada són especialment elevats. Ucrània, 58,2%, Pakistan, 55,8%, Venezuela, 55,6%, Argentina, 52,1%, Índia, 51,9% i Colòmbia, 50,7%.
0: I els Mossos d'Esquadra asseguren que el tret que va treure un ull a Roger Estanyol l'1 d'octubre no l'apuntava directament. El policia acusat hauria disparat a terra i la bala de goma hauria impactat a la cara de rebot.
10: En el mateix informe pericial conclouen, això sí, que va disparar molt a prop dels manifestants, i els perits internacionals han recordat que això és molt perillós.
0: Anem també amb titulars del món esportiu. El futbolista Héctor Bellerín va rebutjar interpretar el paper de Rafael Rodríguez Rapun a la pel·lícula La bola negra, la reeixida pel·lícula dels Javis, candidata als Oscars 2027. Tot i que els directors van escriure el personatge pensant en ell, l'ex-blaugrana i actual jugador del Betis va declinar l'oferta per evitar caure en l'intrusisme laboral, defensant que la interpretació és una indústria molt precària, amb altes taxes d'atur i que calia respectar els actors professionals.
10: Kylian Mbappé ha generat una nova polèmica al Real Madrid després de ser vist aquest dimecres de festa en una discoteca de París amb la seva parella, l'actriu espanyola Esther Espósito. El davanter francès es troba actualment lesionat del genoll esquerre, motiu pel qual va abandonar la concentració de la seva selecció. Tot i això, en lloc de seguir el procés de recuperació, Mbappé ha esventat durant dos dies de la ciutat...
0: S'ha absentat, és a dir, que ha estat com desaparegut, diguéssim.
10: Sí, ha anat de festa. Durant dos dies de la ciutat esportiva de Valbebas, mentre els seus companys s'entrenaven. Un fet que podria comportar-li conseqüències i que ha augmentat el malestar entre l'afició madridista.
0: I Joan Laporta ha aprofitat l'assemblea de l'European Football Clubs a Copenhagen per reunir-se amb Nasser Al-Khelaifi i Alexander Ceferin, consolidant així les bones relacions del Barça amb aquests organismes internacionals. Aquesta sintonia, que podria otorgar a Laporta una vicepresidència d'aquest estament el 2027, és clau perquè el club pugui gestionar favorablement els seus assumptes pendents amb la UEFA. D'una banda, complir els acords de fair play financer per evitar sancions econòmiques majors, i de l'altra, mantenir la tranquil·litat davant del cas Negreira, ja que l'organisme europeu no intervindrà mentre no hi hagi una condemna ferma a la justícia espanyola. 4 minuts i arribem ja a les 9 del matí. Nosaltres, que ens acomiadem, ho farem amb un tema musical que en aquest cas serà de la formació dels Pets. La cançó es diu Cap de Setmana i que nosaltres la dediquem, i vam dir que vam fer reunió ahir i vam decidir que la dedicaríem a totes aquelles persones que ens han trucat o que han participat en el concurs del personatge misteriós, que en aquest cas aquesta setmana han estat la Maria Dolors i la Dolors, dues Dolors que han encertat el personatge misteriós. Per tant, nosaltres que ens acomiadem avui a la locució, la Montse Solà, i qui us parla, Albert Sabater, us desitgem a tots plegats, doncs...
10: Dolors, et dediquem aquesta meravellosa cançó i molt bon dia amb els Pets a tothom.
0: I bon cap de setmana.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt. Avancem alguns dels titulars d'aquesta jornada. Avui us expliquem que Tordera celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància del Cap Tordera prepara un mural participatiu, contes i una cloenda per reivindicar un inici sostenible en qualsevol circumstància. Anna Pol és infermera pediàtrica.
2: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
1: Els alumnes de l'escola Badruna de Tordera sortiran dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Es farà una concentració a la plaça de l'Ajuntament a 12:45 per defensar el dret fonamental a l'habitatge. Així ho avançava el director de l'escola, en David Fernández.
3: Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
1: Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'associació Artesanes l'ha fet, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. Ens en parlava la presidenta dels Artesans, Carol Torné.
4: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps.
1: Carles Sanz trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig, ell mateix ens en parlava.
5: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. En Esport, Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament al canal de YouTube de Ràdio Tordera. El Club Futbol Tordera rep el Besalú, en parla el seu entrenador, en Guillem Ferrer.
6: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
1: Com sempre, estarem molt pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i del temps. Amb en Joaquim Serra, tot plegat us ho ampliarem a partir de les 10 del matí a l'informatiu de Ràdio Tordera, on recordem que la segona part, a 10:45, tindrem la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías en el programa L'Alcaldessa Respon. Gràcies per la seva atenció. Bon divendres.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

9 i 7 minuts, ens hem actualitzat a les 9 del matí. Seguim ara amb una segona hora d'informació a Ràdio Tordera d'avui divendres 2 d'octubre del 2026. Fins les 10 del matí repassarem més informació de servei a través de diferents espais i també de música. El primer d'ells ens portarà fins al quiosc per conèixer les principals portades d'avui. Comencem amb els diaris catalans. L'Ara destaca que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. El partit de Puigdemont demana que es retiri el text i es negociï de nou, però la Moncloa respon que no ho farà. El PNB, Podem i Coalició Canària confirmen el suport al projecte que prohibeix fer fora de casa les persones vulnerables. Fotografia per la platja de Ceuta, on hi veiem aquest assentament ple de barraques. Diu pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Kiefer en estat pur a la pedrera, primera monogràfica de l'artista alemany a Catalunya amb una setantena d'obres. Veiem un quadre gran amb la imatge d'un paisatge d'arbres i una persona contemplant-la. Alerta vermella per pluja paralitza l'Ebre i el País Valencià. Renfe suspèn diversos trens al corredor mediterrani. Veiem la imatge de l'autopista pràcticament buida amb un missatge en un panell lluminós on demana evitar desplaçar-se per carretera. Darrer apunt d'aquesta portada, els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5%. La incertesa provocada per Trump resta confiança en el país. La Vanguardia diu que Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que els refaci. El grup de Puigdemont al·lega que també defensa els petits propietaris i insta a negociar una nova norma en lloc d'un pedaç. Fotografia encara per als premis que otorgava aquest diari. Veiem en aquest cas el rei, a Pedro Sánchez i a directius del diari. Diu els reis aniran a Ceuta el dia 13, però no Sánchez. Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. La intel·ligència israeliana creu que el tripulant que va intentar estavellar l'aeronau va actuar sol. Tennessee viu amb estupor el fracàs de la injecció letal a una condemnada. Adeu a les capses de 30 pastilles d'antibiòtics. Kiefer s'estrena a Barcelona. Veiem imatge també de la seva exposició. Les màfies intenten captar a Mossos d'Esquadra. El periòdic diu que Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. La proposta que avui arriba al Congrés no assegura la construcció del milió d'habitatges que necessita Espanya i algunes de les accions per protegir l'inquilí poden fer que els propietaris retirin pisos del lloguer. Satelliot llança 5 satèl·lits. La companyia barcelonina ja té 10 dispositius en òrbita per crear una xarxa que comuniqui zones sense cobertura mòbil. Veiem les típiques imatges d'abraçades, en aquest cas veient el llançament d'un d'aquests satèl·lits. Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa. La directora general de Trànsit admet una pròrroga per limitar l'ús del senyal groc intermitent en què poden circular cotxes i vianants. L'ús a Espanya de les teràpies hormonals per la menopàusia es triplica. El pare del nadó ferit diu que no recorda haver-li fet cap mal. Entrevista a la davantera del Barça, Clàudia Pina, diu les jugadores, volem estar on hi hagi més competitivitat. Completem els diaris catalans amb El Punt. Parla de memòria del punk amb veu de dona. La novel·la Ella també hi era, de Johnny D, reivindica el paper de la dona a l'escena punk barcelonina al voltant del Café Voltaire. A Madrid, el diari El Mundo diu que Junts rebutja els decretazos i deixa a Sánchez sense opcions. Imatge per l'encaixada de mans del rei amb Pedro Sánchez. Diu que els reis aniran a Ceuta i Melilla després de la hispanitat sense trucar a Mohamed VI. Els acampats de sol reviuen el setge als diputats amb un altre Rodea el Congreso, una manifestació que pretén portar avui les protestes davant del Parlament. L'ABC diu que Junts rebutja els dos decrets del govern. Diu, així no, és un nyap. Imatge també per Pedro Sánchez i el rei saludant-se. Diu que els reis visitaran sense Sánchez, Ceuta i Melilla.
I El País diu que Junts rebutja els dos decrets, tot i el clam als carrers. Els independentistes no estan d'acord amb les normes i demanen la seva retirada davant la votació d'avui. Fotografia de portada per Zelensky. El president d'Ucraïna diu Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions. El 67% dels espanyols recolza limitar els preus dels lloguers. Krista Peak en estat crític després d'una execució fallida als Estats Units. I en ciència, la recerca de vida a Mart comença en el desert d'Almeria. Veiem un robot prototip que s'està provant aquests dies en el sud d'Espanya. 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Seguim encara al quiosc. Anem a repassar portades de la premsa esportiva i econòmica. L'esport dedica la portada a Gerard Martín. Diu, Lamine és el millor. M'ha canviat molt la vida, però ho porto amb naturalitat, explica el defensa blaugrana. Ara mateix signaria un contracte vitalici. Estic encantat de seguir aquí. Rafinha ja és a Barcelona, on avui passaran noves proves. Va abandonar la concentració de la selecció del Brasil per un edema a la cuixa dreta. Mundo Deportivo titula Cara i creu, amb imatge de Messi i de Cristiano Ronaldo. Leo i CR7 van marcar una era del futbol mundial i avui viuen finals oposats en les seves seleccions. A Messi l'espera el dia 6 un gran comiat amb Argentina i Cristiano deixa Portugal per la porta de darrere. Entrevista a Querolín, diu, vull ser com Ronaldinho o Neymar. A 48 hores del clàssic, la brasilera diu que jugar al Camp Nou i contra el Madrid és un somni. L'AS dedica la portada a Joan Laporta parlant amb Ceferín. Diu, la UEFA reactiva el cas Negreira. El màxim organisme de futbol europeu admet la denúncia de 50.000 folis presentada pel Madrid. Posa els documents en mans dels inspectors d'ètica i disciplina. El Marca diu, el Madrid urgeix a la UEFA perquè sancioni el Barça. Els inspectors d'ètica i disciplina han rebut una quantitat substancial de documents. És imprescindible, diuen des del Madrid, que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a completar la conclusió. El Barça diu que no s'ha reobert l'expedient i que està subjecte al que es decideixi en el procediment penal. I acabem amb diaris econòmics. Cinco Días diu que Sevilla diu adéu a la presidència d'Unicaja després de 2 anys en el càrrec. Se'n va una vegada superades les tensions amb Liberbank i amb el negoci reactivat. El Economista diu que l'efecte Mari Carmen, 200.000 lloguers menys i alces del 10%. I Expansión parla del paquet fiscal de 2.000 milions per intervenir la vivenda, un paquet que es votarà avui al Congrés. I fins aquí el més destacat que podem trobar a les portades dels diaris d'avui. Fem una pausa musical i tornarem amb més informació.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
1: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
0: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
1: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Les 9 i 22 minuts, nosaltres que seguim en la revista de l'informatiu, anem a repassar informacions d'avui, 2 d'octubre. Ara mateix la temperatura és de 19 graus centígrads i tenim el cel ennuvolat. Avui és el Dia Internacional de la No Violència, decretat per l'ONU en commemoració pel naixement de Mahatma Gandhi per promoure la pau i l'educació pacifista. Avui es celebren els Sants Àngels Custodis. Com a dada curiosa, aquesta festivitat va ser oficialitzada pel papa Climent Desè el 1670 i és la patrona del Cos Nacional de Policia. Avui fa anys el músic britànic Sting, l'exlíder dels The Police, fa 75 anys, i també l'actriu espanyola Maribel Verdú, que en fa 56. Queden 23 dies perquè hàgim de canviar l'hora i en falten 10 per la Pilarica, que és el proper festiu que tindrem a Catalunya. Avui tindrem un dia assolellat amb màximes al voltant dels 25 graus. Demà dissabte el cel estarà clar al matí amb augment de núvols a la tarda i temperatures suaus. Pendents, això sí, de pluges, que en principi ara aquí, en el nostre poble, no han de ser d'especial intensitat. En l'àmbit astronòmic, aquests dies d'octubre, la NASA ha destacat que l'actual cicle lunar d'aquesta tardor permetrà observar una visibilitat de la Lluna gairebé completa, amb una claredat excepcional a causa d'un fenomen d'alineació de foraments de la llum solar. Obrim el calendari del pagès. Diu que octubre ha arribat, mulla el camp i el sembrat. És el moment de plantar pèsols i faves i de recollir escaroles en siams d'hivern. Avui tenim mercats a les poblacions veïnes de Pineda. La farmàcia de Guàrdia avui i també durant el cap de setmana és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, a prop de la plaça Lluís Companys. Tenim ja cabal en el riu, concretament de 0,3 metres cúbics per segon i una fondària de 2 centímetres. Ho recomanem a la web i a les xarxes de la ràdio tornar a escoltar l'entrevista amb el nou fitxatge de l'Atlètic Club Tordera de Futbol Sala, que aquest cap de setmana s'estrena a la Lliga a Vilafant, un partit que podeu seguir en directe per Ràdio Tordera. I acabem, ho fem amb una frase cèlebre, la d'avui, precisament, d'Antoni Gaudí. Diu que la feina ben feta no té fronteres, la mal feta tampoc.

0: Ara són 9:45 del matí. Actualitzem l'actualitat local explicant-vos que avui la biblioteca acull aquesta tarda els actes centrals de la Setmana Europea de la Lactància Materna al municipi, organitzats per la Comissió de Lactància Materna. L'infermera pediàtrica Anna Pol ens en donava més detalls.
1: Una que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver-se alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
0: Una jornada on parlarem també que els alumnes de l'escola Badruna tenen previst sortir dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Ens en parlava el director de l'escola, en David Fernández.
2: Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori, i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
0: Una activitat en principi prevista des de ja fa dies, però que avui, arran de l'actualitat, doncs es reuneixen també les pròpies centres educatius de Badruna per mantenir o no aquesta concentració prevista per dilluns. És notícia que aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, arriba la 5a edició de la Fira Medieval de Tordera al Parc de la Mollera, pràcticament tot el dia, amb moltíssimes activitats.
3: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps.
0: Diumenge, l'actor Carles Sans trepitjarà l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig.
4: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir doncs retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual doncs parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys. Anècdotes personals, anècdotes professionals.
0: I que el Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. En esports, cap de setmana en què hi ha doble sessió en el YouTube de Ràdio Tordera, concretament tindrem partit de futbol a casa en què el Tordera rep el Besalú, i també futbol sala, que estrenen la temporada, i nosaltres també estrenem les retransmissions de futbol sala a Vilafant. L'entrenador del Club Futbol Tordera ens donava pistes sobre el partit de futbol que veurem aquí cap de setmana a casa.
5: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això doncs, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que he fet avui.
0: I acabem amb el temps.
6: Avui continuem amb una jornada semblant a la d'ahir. Ahir, per cert, hi havia alertes vermelles activades aquí al Maresme per part de la Generalitat, que no es van complir. I avui anirem a la mateixa línia. Temps tapat, amb possibilitat d'alguna petita precipitació aquesta tarda, però tot plegat ben poca cosa. El vent continuarà com fins ara, lleugerament moderat aquest matí, més fluix a la tarda del nord-nord-est, la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara a demà, dissabte i diumenge, doncs haurem d'estar atents a la situació meteorològica, perquè sembla que podríem acabar tenint alguns xàfecs intensos a partir de demà a la tarda i durant bona part del diumenge, ben bé fins la matinada del dilluns. Ja ho anirem veient com evoluciona tot plegat, però en principi tot apunta en aquesta línia, amb unes temperatures que el cap de setmana es mantindran sense canvis i una situació marítima que continuarà moderadament alterada amb aquesta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca.
0: 9:34, música, i tornem a repassar la programació de la ràdio per avui divendres i també per aquest cap de setmana.

9:38, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Anem a repassar-vos també la programació d'avui, d'aquest cap de setmana, també a Ràdio Tordera. Avui divendres, després d'aquesta revista de l'informatiu, arriba l'informatiu on repassarem, evidentment, tota l'actualitat del dia d'avui, també l'activitat del cap de setmana, i a la segona part tindrem el programa L'alcaldessa respon, el programa de participació, on, com sempre, traslladarem preguntes a l'alcaldessa. Avui explicàvem que en tenim força sobre passos elevats, sobre vedents, amb comentaris de persones que van a peu, que els demanen, i conductors que es queixen de que els hi fa malbé el cotxe. Alguns fins i tot proposen de posar-hi radars. Tot això a partir de 11:15 amb l'alcaldessa de Tordera, que anirà responent les preguntes que ens vagin arribant. Recordeu que també podeu participar en directe trucant al 93-764-2893. A partir de les 11 arriba el magazín Ara i Aquí. La primera part hi haurà la tertúlia sobre el nostre poble, on repassarem, doncs, tota l'actualitat també de Tordera, començant, en aquest cas, avui parlant de lactància, i també a la segona part, doncs, de l'actualitat general, avui, evidentment, també parlant d'habitatge. A la segona part, avui caminarem per Tordera, tindrem diferents rutes del nostre poble que, sens dubte, de cara al cap de setmana, poden ser d'allò més útils. Tot plegat amb la Rosa Maria Ruscalleda, la conductora del programa. Seguidament tindrem la repetició del programa El Show dels Esports. Ahir, en aquest cas, amb la tertúlia que portaven els nostres habituals, en Joan Plàcides, en Joan Martín i en Tomàs Vega, parlant de l'actualitat esportiva local, però també, evidentment, amb alguns tocs d'àmbit general. A continuació, hi haurà les repeticions del migdia, concretament avui escoltarem diferents seccions de programes d'ahir, concretament la Sonoteca, i després, més tard, tindrem el Música per tu. Entretant, hi haurà el Hora Maresme i el Rambla 54 amb el nostre company Marc Tresserres com a representant tordarenc enmig de diferents emissores d'arreu de Catalunya. A partir del vespre, a les 8, després de l'informatiu de les 7 de la tarda, tindrem l'actualitat esportiva amb el Show dels Esports, amb les prèvies del cap de setmana i la secció de la Eli Sopi. Ja d'entrada, cap a la nit, hi haurà les bones vibres amb la Maritrini Hernández, que ens portarà, com sempre, els èxits del record, també, evidentment, música d'actualitat, per encarar l'entrada del cap de setmana. Dissabte al matí, el tradicional La Veu de la Parròquia, on també el capellà de Tordera, doncs, té la seva secció, on ens parla, evidentment, de contingut religiós. Tindrem els Grans Mestres, tot això amb l'actualitat informativa del moment amb el nostre company Genís Mas. Seguidament hi hauran els programes habituals i, com us explicàvem, a la tarda sobretot hi hauran aquestes dues retransmissions que podreu seguir a través del 107.1, també a través del nostre canal de YouTube, on podreu seguir el partit de casa entre el Tordera i el Besalú, i també el primer partit de la nova temporada de l'Atlètic en aquesta categoria preferent, que jugarà contra el Vilafant. Ja al vespre tindrem Rock Masters, amb el nostre company en Xavi, que avui portarà, bé, demà volem dir, portarà ni més ni menys que el boss, el jefe, diu, del rock a Rock Masters, Bruce Springsteen. Diumenge de sardanes, començant ja de bon matí amb el Club La Gem, amb la Particela, amb el Matí de Sardanes, i seguidament tindrem també el Cubell d'Històries, que ens porta el nostre company en Salvador Romans, on tindrem una hora de teatre radiofònic amb diferents col·laboradors. Al vespre tindrem, com és habitual, també la música que ens portarà el Hot Dance, i també el connectarem amb l'enjoc de la xarxa per conèixer tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ja veieu que la proposta és ben variada. Us convidem a que seguiu tot plegat a través del 107.1 FM, també a través del nostre streaming, o poder recuperar tots els programes que vulgueu a la nostra web a la carta. Nova pausa musical i tornarem repassant, en aquest cas, les efemèrides informatives d'un dia com el d'avui, un 2 d'octubre.

0: Cabrera. L'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: En un dia com el d'avui, d'un 2 d'octubre, anem a repassar què passava al nostre poble. Fa 10 anys, a l'inici del curs 2016-2017, el projecte Lletra a Lletra Fem Municipi tornava a engegar la seva activitat de foment de les competències lingüístiques amb el tema Llibres en mans de dona, centrant la mirada en autores que en diferents àmbits havien fet una important aportació a la llengua i literatura catalanes, com ara Lola Anglada, Maria Barbal, Joana Raspall i Mercè Rodoreda. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, el ple ordinari havia aprovat una moció promoguda pel grup municipal d'Esquerra, Gent de Tordera, Jovent Republicà, que declarava Tordera compromesa amb la prevenció del suïcidi i amb l'atenció a les persones supervivents com a tal. La moció explicava que el suïcidi era un dels grans tabús socials que existien i oblidat per les institucions públiques. La moció demanava que s'estudiés i es presentés el finançament per mitjà de fons extraordinaris de la Unió Europea per diversos objectius. Ho explicava la regidora d'Esquerra, Gent de Tordera i Jovent Republicà, Cinta Alcàsser.
1: Bé, nosaltres portem aquesta moció al ple perquè parlar del suïcidi a dia d'avui és una de les assignatures pendents per tal d'acabar amb el tabú que tot això genera, poder conèixer millor la situació i tenir les eines que ens permetin a tots i cadascun de nosaltres detectar situacions de risc i actuar en conseqüència. Com a societat hem d'abordar aquesta realitat perquè sempre ha estat gairebé silenciada i des del consistori hem de seguir treballant perquè així sigui. És un problema de salut pública de primer ordre. La salut emocional ha d'entrar a les escoles encara més i implicar les famílies per tal de fer una detecció precoç per evitar aquestes situacions extremes.
0: I en un dia com el d'avui, de fa un any, el sindical Solidaritat i Vox Tordera havien alçat la veu contra les condicions laborals detectades a l'empresa Germans Alun SL, la concessionària del servei de recollida de residus i neteja de diversos municipis del Maresme i la Selva, entre els quals hi havia Tordera, a més de Malgrat de Mar, Santa Susana, Vidreres, Maçanet de la Selva i Fogàs. El responsable de la companyia va ser detingut feia uns mesos per, presumptament, falsedat documental i explotació laboral. Segons les investigacions, immigrants en situació irregular haurien estat treballant jornades de fins a 90 hores setmanals amb sous de 850 euros al mes, contractes inexistents o fraudulents i fins i tot documentació de tercers. El grup municipal de Vox a Tordera va presentar en aquella sessió plenària una moció al consistori per condemnar aquells fets i establir mecanismes preventius per evitar casos similars. Així ho defensava el regidor Eric Pérez.
2: El hecho de que una empresa se aproveche presuntamente de inmigrantes en situación irregular para explotarlos supone un lucro económico ilegítimo por parte de la empresa, una competencia desleal hacia otras empresas del mismo sector y un perjuicio para el conjunto de los trabajadores, puesto que esta práctica puede deflactar a la larga los sueldos de los trabajadores del sector, abaratando la mano de obra. Así como empeorar sus condiciones laborales o recortar parte de los derechos que puedan haber ganado. Todo esto a causa de los ajustes que las empresas de la competencia tienen que ir haciendo por tal de ofrecer unos precios más competitivos a sus clientes.
0: I amb aquesta notícia nosaltres acabem amb les efemèrides informatives d'un dia com el d'avui. Anem amb les efemèrides musicals per ja arribar pràcticament a les 10 del matí. Ho farem recordant que en un dia com el d'avui de l'any 1951 naixia Gordon Matthew Sumner, reconegut artista i músic, compositor i exlíder de la mítica banda The Police. Naixia en un dia com el d'avui Sting.

Un clàssic, un dels primers clàssics de Sting en solitari, a banda dels de Police, amb aquest An Englishman in New York. També en un dia com el d'avui, de l'any 1950, naixia el guitarrista, baixista i cofundador de la banda de rock progressiu Genesis. Després, en solitari, Mike Rutherford, era l'any 1950, tindria també la seva trajectòria en solitari, en aquest cas amb grans èxits com aquest Over My Shoulder. Un tema que el portaria a la fama i, de fet, des de llavors pràcticament que ja no en sabrien res més. Amb ell ens acomiadem. A les 10 arriben les notícies. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
1: Us expliquem també que els alumnes de l'escola Badruna preveuen sortir dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Es farà una concentració a la plaça de l'Ajuntament a 12:45 per defensar el dret fonamental de l'habitatge. És una iniciativa que realitzen totes les escoles Badruna de Catalunya, però com a última hora us podem dir que és una activitat que encara no està del tot confirmada davant la recent activitat política relacionada amb l'habitatge. Escoltem, però, en David Fernández, director de l'escola Badruna.
2: Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
1: Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'associació Artesanes, La Fet, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. Ens avançava com es presenta Carol Tourner, presidenta dels Artesans.
3: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps.
1: L'actor Carles Sans trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component de Tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que s'arribi al moment de retirar-se.
4: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. En esports, Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. El Club Futbol Tordera rep el Besalú. En parlava del partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
5: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
1: Previsió del temps per aquest divendres, per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui continuem amb una jornada semblant a la d'ahir. Ahir, per cert, hi havia alertes vermelles activades aquí al Maresme per part de la Generalitat, que no es van complir. I avui anirem a la mateixa línia. Un temps tapat, amb possibilitat d'alguna petita precipitació aquesta tarda, però tot plegat, ben poca cosa. El vent continuarà com fins ara, lleugerament moderat aquest matí, més fluix a la tarda del nord-nord-est, la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara demà, dissabte i diumenge, doncs haurem d'estar atents a la situació meteorològica perquè sembla podem acabar tenint alguns xàfecs intensos a partir de demà a la tarda i durant bona part del diumenge, ben bé fins la matinada del dilluns. Ja ho anirem veient com evoluciona tot plegat, però en principi tot apunta en aquesta línia amb unes temperatures que al cap de setmana es mantindran sense canvis i una situació marítima que continuarà moderadament alterada amb aquesta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui a la segona part de l'informatiu amb el programa L'Alcaldessa respon amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La Biblioteca de Tordera acollirà aquesta tarda els actes centrals de la Setmana Europea de la Lactància Materna al municipi organitzats per la Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera. Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions.

0: que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Ho explicava l'infermera pediàtrica Anna Pol.
1: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer. Si la dona que alleta sapigués que per ella mateixa la recuperació postpart serà molt més fàcil, recuperarà millor els dipòsits de ferro perquè li vindrà la regla més tard, recuperarà millor el pes postpart, amb ella també redueix el risc de tenir un infart, per exemple, el risc cardiovascular, s'ha vist els últims anys, s'ha estudiat molt, l'impacte que té una dona que ha alletat redueix el seu risc de tenir un infart a la llarga de la seva vida. Igual que també redueix el risc de certs tipus de càncer, com el càncer de mama o el càncer de matriu.
0: Per commemorar la Setmana Europea de la Lactància Materna, avui a les 5 s'elaborarà un mural col·lectiu amb fotografies. Des de l'organització es convida tots els assistents a portar la seva pròpia imatge per formar part d'aquesta obra comunitària. A les 6 serà el torn dels contes de lactància, una activitat pensada per apropar la temàtica als més petits i compartir experiències en família. Finalment, a les 7, la jornada es clourà amb una activitat de cloenda i un missatge final a càrrec de la comunitat organitzadora. El cartell de l'esdeveniment fa una crida oberta a la participació de tota la ciutadania amb el missatge "Us hi esperem, infants i grans". Per més informació, podeu consultar la web ics.gencat.cat/primaria-i-comunitària. El proper dilluns, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, els alumnes de l'escola Badruna de Tordera tenen previst concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament a 12:45 per participar en un acte de sensibilització en defensa del dret humà fonamental que és l'habitatge. La iniciativa forma part d'una convocatòria simultània de les escoles Badruna de Catalunya que mobilitzarà més de 1.800 alumnes i mestres arreu del país. Hem de dir que durant la jornada els estudiants llegiran un manifest que posteriorment lliuraran a l'Ajuntament de la localitat. La crida subratlla que una casa és molt més que un conjunt de parets i una teulada i reclama una sèrie de mínims essencials perquè qualsevol persona pugui desenvolupar-se i viure amb salut i tranquil·litat. En David Fernández és director de l'Escola Badruna Tordera.
2: El curs passat vam posar especial atenció a l'ODS 11, que és el de ciutats i comunitats sostenibles. Llavors, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, que és aquest proper dilluns, portarem a terme una petita performance per recordar a tothom que una casa és molt més que quatre parets i una teulada, que tenir una llar digna és un dret de totes les persones i és el que necessitem per créixer contents, estudiar i viure amb salut i tranquil·litat. Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori. I en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
0: Malgrat la darrera hora d'actualitat política fa que des de les escoles badroneses s'estigui plantejant si realitzar o no l'acte, s'ha de confirmar de cara a les properes hores i ho explicarem també des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, un acte que en principi, com dèiem, s'ha de celebrar el proper dilluns a 12:45 a la plaça de l'Ajuntament en defensa del dret fonamental a l'habitatge.

0: Anem a explicar activitats del cap de setmana perquè, per exemple, aquest dissabte tenim una nova edició de la Fira Medieval. L'Associació d'Artesans, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa la cinquena edició del certamen després de la gran participació de la ciutadania els anys anteriors. L'horari de la fira serà de 10 del matí a 10 de la nit, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, tocada i molt més. Carol Torner, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
1: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada, amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal. I com a activitats, durant el dia hi ha ballada de sardanes, ball d'espasses, botifarrada, concert de música medieval, contacontes, xerrades i el sorteig de productes artesanals. I com a final de l'espectacle, no? Malabars de foc amb batucada. Els més petits tindran moltes propostes. Jocs de fusta, tir a l'arc, pintar cares, atraccions medievals, tallers, pompes màgiques, contacontes i llegendes. Volem que els infants no només mirin, sinó que participin i visquin de la seva pròpia aventura medieval.
0: A més, hi haurà una botifarrada popular. El preu del tiquet serà de 8 euros. La reserva es pot fer a Esports Tordera o fent un bisum al 640 64 83 02. I el Teatre Claver acollirà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'actuació de Carles Sans amb el seu reconegut espectacle unipersonal Per fi me'n vaig. L'actuació forma part de la programació cultural de l'equipament i promet omplir la sala d'humor i tendresa. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Codirigit juntament amb José Corbacho, el muntatge d'un 80 minuts, desgrana un recull d'històries quotidianes i vivències transformades en situacions hilarants gràcies a la particular mirada de l'actor. Ens en parlava el mateix Carles Sans.
2: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys. Anècdotes personals, anècdotes professionals, atenció, totes reals i algunes bogíssimes que fan un fart de riure. Ah, i després de 40 anys en silenci, rebento a parlar. No paro de parlar.
0: Les localitats ja es poden adquirir de manera anticipada 20 euros, mentre que taquilla serà de 22 euros, 18 euros pels membres de l'Associació d'Espectadors i del Consell de Mecenatge. Una nova oportunitat per gaudir de la comèdia en directe aquí a Tordera. I el grup agroalimentari Bonària ha reobert el seu únic establiment a Tordera, situat al camí Ral 118, que passa de botiga a supermercat. La reforma ha ampliat la superfície de venda de 152 metres cúbics a 253 metres quadrats i ha augmentat l'assortiment de 1.200 a prop de 1.900 referències. Hi treballen 7 professionals, obre de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la tarda i diumenges i festius de 9 del matí a 2 del migdia. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. Amb aquesta reforma, Bonària suma 24 establiments al Maresme i més de 300 a la província de Barcelona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga. Per una banda, el camp municipal d'esports serà escenari demà a les 5 d'un nou duel entre el Club Futbol Tordera i el Besalú. El conjunt local es presenta davant la seva afició ocupant la setena plaça de la classificació amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos partits disputats fins al moment. Els tordarencs acumulen un balanç de 6 gols a favor i 4 en contra en aquestes primeres jornades, demostrant un bon ritme ofensiu que voldran mantenir a casa. Per la seva banda, el Besalú arriba a la cita situant-se en la 12a posició de la taula, amb només un punt en el seu casiller. L'equip visitant buscarà la seva primera victòria de la temporada després d'haver aconseguit un empat a 2 gols contra el Banyoles i d'haver patit una derrota per 3-1 al camp de l'Esporting Vidrarenca. El cap de setmana passat, l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, després de la derrota, comentava que el Besalú pot ser un equip similar al Begú.
2: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això pues, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
1: D'altra banda, la novetat d'enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera. Per aquest cap de setmana comencen la Lliga contra el Vilafant a domicili a 4:45. Els tordarencs ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes i van aconseguir la victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera.

0: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central, celebrat a la plaça de Sant Jaume, amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
1: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
0: La Fundació Maresme ha celebrat de la mà d'Eurecat i al marc del seu 60è aniversari un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Per aprofundir en la qüestió, s'han celebrat diverses ponències i taules rodones a l'auditori del Tecnocampus de Mataró amb al voltant d'unes 200 inscripcions. Una cita que ha volgut ser un espai de trobada i reflexió al voltant de les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i la intel·ligència artificial per avançar cap a una societat més inclusiva. Escoltem Albert Vidal, director general de la Fundació El Maresme, i Xavier López, director general d'Eurecat.
2: Tenim la responsabilitat de posar sobre la taula les persones amb discapacitat i existeixen, són persones, han de viure dignament i, per tant, parlem també de com la tecnologia les pot ajudar amb elles. Inclús, ben utilitzada la tecnologia, pot afavorir la seva aportació a la societat i minoritzar la seva limitació o la seva capacitat.
3: L'aliança amb Fundació Maresme per nosaltres és fonamental perquè ens aporten la realitat, la visió real d'aquestes persones amb discapacitat intel·lectual i nosaltres, a partir d'això, podem orientar el desenvolupament tecnològic per cobrir aquestes necessitats.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores, els detalls d'en Quim Serra.
4: La situació meteorològica ve encapçalada per un temps molt semblant al d'ahir, amb núvols abundants aquest divendres, que es faran més compactes a la tarda, podent deixar alguna petita precipitació poc important, però en general no esperem pluja, per tant molts núvols sense precipitacions o pràcticament gens, com en la jornada d'ahir, malgrat ahir durant el matí teníem alerta vermella aquí al Maresme per part de la Generalitat, que evidentment no es va complir. D'entrada, com dèiem avui, doncs, la situació es presenta molt semblant a la d'ahir. Molts núvols. Aquesta tarda es pot escapar alguna goteta, com ja hem dit, poca cosa. Els vents, per la seva banda, doncs, bufaran més aviat fluixos, com molt lleugerament moderats aquest matí, de component nord-nord-est, situació marítima alterada amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures, per la seva banda, que les mínimes han baixat un palet, en general, les màximes pràcticament no variaran, amb un ambient moderadament suau i, sobretot, força xafogós. Atenció aquest cap de setmana. En un principi semblava que dissabte tindríem pluges, diumenge el temps estaria més tranquil. Doncs bé, amb els mapes d'avui a la mà, a partir de demà a la tarda podem tenir un episodi de precipitacions locals però intenses. Demà a la tarda, demà a la nit i durant el diumenge, ben bé fins a la matinada del dilluns, continuaríem amb aquesta situació, amb un flux de vent de llevant que pot afavorir aquests xàfecs i que, doncs, localment, com ja hem dit, poden ser d'una certa intensitat. Per tant, atenció, al llarg d'aquest cap de setmana anirem veient com evoluciona la situació meteorològica. Pel que fa als vents, ara per ara, sembla que seran fluixos, de mar cap a terra, tant demà com demà passat, reforçant-se una mica diumenge, i la situació marítima, en general, estarà dominada, bàsicament, per la maror amb mar de fons, com avui, a tota la costa de la comarca.

0: taula d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Avui, per fi, podem donar una bona notícia, perquè les últimes setmanes totes eren dolentes, perquè sempre ens passen coses que són molt dolentes. Però no, aquesta vegada és bona. Ens ha baixat la benzina. Ens ha baixat la benzina 20 cèntims per litre. Això els hi hem d'agrair en el govern que tenim. Però ja ens dona una mica que pensar. Per què ho fan? De cara a les properes eleccions, per fer-se molt simpàtics de que ens redueixen el preu de la benzina i lligat amb el preu de la benzina i gasoil van els preus d'altres coses perquè afecta el transport? Serà així o no? Però de moment podem gaudir aquest cap de setmana i alguns més del mes d'octubre de que tindrem la benzina algo més barata i podrem gaudir dels nostres desplaçaments a millor preu. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Un minut que passa de 2:15 del matí. Després de l'informatiu de les 10, nosaltres reprenem el fil informatiu. Fem com sempre cada 15 dies amb el programa de participació ciutadana amb l'alcaldessa Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ella compartirem aquesta mitja hora mal contada. Com és habitual, responem preguntes que hem anat rebent al llarg de la setmana, que ens heu fet arribar a través, bàsicament, d'Instagram, tot i que aquesta setmana hem tingut alguna trucada, algun missatge per Facebook, que també hem recollit. Recordeu, però, que lligat amb l'essència d'aquest programa, amb l'inici d'aquest programa, doncs podeu trucar al 93-764-2893 i adreçar-vos directament a l'alcaldessa de Tordera i traslladar la pregunta que tingueu. Tenim 12 preguntes. Alcaldessa, avui en principi és una quantitat assumible, més o menys moderada, jo crec que és assumible, i anirem fent mica en mica. Doncs, si li sembla, comencem.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim l'Aina, que ens ha passat diverses fotografies de l'inici del carrer de Mas Martí amb el carrer Tarragona. Diu que hi ha un tram, diu, on no està permès aparcar, però diàriament hi estacionen nombrosos vehicles. Tot i haver avisat la policia en diverses ocasions, la situació continua sense solucionar-se. Diu, això dificulta l'accés dels veïns als seus habitatges i gratges, i en alguns casos, fins i tot, s'hi fan reparacions de vehicles, embassaments d'oli i peces ocupant les voreres. Tenint en compte més que molts dels veïns són persones d'edat avançada, quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament per solucionar aquesta situació, diu, i garantir que respecti la prohibició d'aparcar?
1: Mira, el més fàcil per atendre aquesta pregunta com cal és desplaçar-nos allà directament amb el cap de la policia i buscar alguna mesura que eviti que la gent aparqui. Això, lamentablement, ens implica que has de posar impediments a la via pública que només fan que minvala l'accessibilitat a les voreres. I és un problema recurrent que ens trobem a molts llocs per culpa de l'incivisme d'alguns conductors que aparquen allà on no correspon. Més enllà de que s'hi facin reparacions de cotxes, que això és un altre assumpte. Podem desplaçar-nos, de fet tenim previst amb la regidora de seguretat i el mateix cap de la policia també fer visites in situ en diferents indrets que ens trobem amb aquesta problemàtica, especialment en alguna cantonada. Afegirem al carrer Tarragona, com per exemple també al carrer Gaudí, que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per 2 minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent, i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres per 1 minut. Aquest minut d'aquesta persona que va deixar, o aquests 2 minuts, o aquests 5 minuts, són importants per una altra persona que passa per aquell carrer a peu. I per tant, els carrers estan preparats perquè hi circulin els vehicles per la calçada, aparcaments allà on correspon, i no és qüestió d'haver d'omplir el poble de pilones perquè la gent no aparqui, sinó de fer un exercici de consciència ciutadana. En aquest sentit, segurament s'hi posen multes, perquè és una demanda que ja ha estat traslladada a la del carrer Tarragona, feia temps que no en sentia parlar, per tant ens ho mirarem de nou, com també prendre algun altre tipus de mesures a altres carrers, com per exemple el carrer Gaudí, que també estem patint les conseqüències d'un carrer nou que està absolutament negre perquè els cotxes aparquen a sobre, i fem un carrer amb voreres amples i per fer-lo accessible, i no ens volem trobar amb la tesitura d'haver-hi de posar pilones, perquè no deixa de ser un altre impediment a les voreres. Per tant, apel·lo a la consciència i a la responsabilitat ciutadana dels conductors. Hi ha aparcament a Tordera. Em refereixo, per exemple, al carrer Gaudí. Hi ha un aparcament posat a disposició, dos, de fet, perquè ara ja no hi ha una còpia de material, a 50 metres. No costa res aparcar bé i fer-ho bé per un tema de responsabilitat i sensibilitat i empatia ciutadana.
0: És complicat el que diu, alcaldessa?
1: Però és que si no, les normes estan per complir-les, és que convertim el poble en la selva, i això no pot ser.
0: Sí, sí, quan estava explicant em venia al cap, no sé si ha passejat per Malgrat, que han fet unes obres que han col·locat com unes pedres per intentar evitar no col·locar pilones, però entenc que vostè no vol col·locar pilones, entenc que pedres, també és un problema.
1: No deixa de ser un impediment, podem posar pilones més maques, més lletges, podem posar jardineres, però en qualsevol cas segueix sent un nou impediment a la vorera, perquè la gent hi transiti tranquil·lament, perquè hi pugui passejar un cotxet, una cadira de rodes, un carro de la compra o un caminador, és igual, sigui el que sigui. Hem de posar impediments a les zones de vianants perquè els cotxes no hi aparquin, i això no pot ser.
0: Molt bé, doncs, resposta a la pregunta que ens feia arribar l'Aina. Anem amb en Jordi. Diu si es podria canviar els passos de vianants elevats de Mas Mora per radars de velocitat pels més incívics. Diu, perquè els passos elevats estan molt mal fets i els patim tots els veïns cada vegada que pugem i baixem, o almenys, diu, suavitzar-los.
1: Mira, estem en les mateixes. Si els cotxes no corressin, no hauríem de posar impediments a la via pública. Això dels radars, hem posat un radar d'aquests que se'n diu radar pedagògic a fibra color. Hem de fer encara la valoració de com està funcionant, si efectivament es detecta que la gent redueix la velocitat, i en funció de l'avaluació que fem d'aquest radar pedagògic, que es va instal·lar a través dels pressupostos participats, va ser una de les propostes que va sortir al barri, podem plantejar la possibilitat d'instal·lar-ne a d'altres bandes.
0: En Jordi ens parla de Mas Mora, no sé si varia molt aquesta problemàtica si parlem d'urbanització o parlem del casc urbà.
1: Mira, a cada programa ens pregunten justament el pas de vianants del camí ral.
0: Sí.
1: Perquè la gent, vull dir que és un problema d'això, de responsabilitat i de consciència ciutadana, que la gent corre amb el cotxe i no es pot córrer. I a més, els carrers de Mas Mora sovint es converteixen en autopistes de pujada i de baixada. A més, hi ha cotxes aparcats. Et trobes cotxes que pugen i baixen alhora que has de deixar passar. És que no es pot córrer, és que el límit és 30.
0: La Marisa, justament, és l'habitual participant d'aquest programa, que també ens feia el recordatori d'això, i també parlava de la possibilitat d'un radar. Parla també de neteja carrers i, en concret, dels voltants dels contenidors. Si es pot, diu, netejar més al voltant dels contenidors.
1: Bueno, sí, ho podem tenir present. A banda de que les illes dels contenidors també es netegen de manera periòdica, allò, especialment a l'estiu, perquè no faci tanta olor.
0: La Sandra diu si es tornarà a posar el bandet del carrer Circunvalació a Sant Pere per baixar la velocitat dels cotxes.
1: Avui veig que el tema és de la
0: velocitat.
1: Sí,
0: ja l'hi he pensat que sí.
1: És la mateixa pregunta. El carrer Circunvalació el vàrem arranjar l'any 23, però no sé si es refereix tant al carrer Circunvalació com al vial de serveis de la Nacional. Bé, ho mirarem, però en allà no hi ha molta... Ho mirarem, perquè no me sona que sigui un carrer excessivament llarg com perquè la gent corri, que pot ser que passi, perquè corren el camí ral, però ho mirarem.
0: La Fina diu, m'agradaria saber si tenen feina per persones amb discapacitat, sense l'ESO i menors de 30 anys.
1: A veure, si tenen feina, això sobre aquesta consulta, jo l'emplaçaria a la Fina, a que la persona interessada s'adrecés al servei d'ocupació local i des d'allà podem mirar les possibilitats de feina que existeixen. Quant a l'Ajuntament, evidentment hi ha convocatòries obertes i uns processos als quals s'hi ha de participar en funció de les bases de cada convocatòria, de cada plaça. Però el més útil en aquest cas és adreçar-se al servei d'ocupació local, que a més també hi tenim un acord amb Espronis per temes d'inserció laboral de persones amb discapacitat, i per tant l'emplaço que s'adreci al servei d'ocupació castellà al camí ral, a la cantonada Països Catalans.
0: Correcte, anava a donar també indicacions, sí. ja les ha donat vostè mateixa. Tenim trucada, m'indiquen des del control de sol, la saludem, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: El seu nom i la pregunta.
2: Jordi.
0: Endavant.
2: Bueno, la pregunta és relacionada amb la festa major del nostre poble. Primer donar l'enhorabona i felicitar el consistori per tota la feina que fan, i les activitats que s'han fet han sigut molt participatives i molt, molt, molt maques. Però sempre hi ha un però, no? Jo crec que les atraccions, les fires, el que és la Palacanalla, comencen un dijous dia 20 i el dia 24 a les 10 del vespre, un dia de Sant Bartomeu, me diuen clients, me diuen gent coneguda, que ja no hi ha res per anar... Quan sempre ara s'entén que la festa major comença un 23 a la nit, oficialment, de manera oficial, i arribava fins al 25-26. I jo entenc que, bueno, gent que va a l'embalat, que vol sortir a fer una volta, que vol portar la canalla per allà, i que siguin les 10 del vespre ja estic tot tancat. No sé de qui és la potestat d'aquest tancament, si és de l'Ajuntament, si és dels mateixos firaires, però jo crec que s'hauria de revisar i mirar d'ampliar una mica l'horari, perquè crec que és molt, molt escuet, i la gent que vol sortir després de sopar, que vol anar a fer la volta, i crec que mereixen un horari més llarg, i a més allargar els dies. No pot ser començar tant d'hora, tan aviat com el dijous dia 20. Entenc que, bueno, és cap de setmana, estem a l'agost, és una festa major que si fos el novembre seria totalment diferent, però bueno, hem d'intentar mirar-ho d'un altre punt de vista. No sé si...
0: Molt bé. S'entén
1: perfectament. Perfectament.
0: Gràcies, Jordi. Bon dia.
2: Vale, moltes gràcies. Bon dia.
1: Doncs mira, justament aquí hi ha diversos factors. Aquest any el que hem fet ha estat fer una lícita que no havíem passat mai per aquest procés, que és la licitació oberta d'espai de la via pública per firaires, no, qual també dones opció a que hi hagi més moviment i les atraccions siguin noves. Aleshores, segurament en acord amb aquests firaires es deuria decidir, coincidint amb el cap de setmana, perquè aquests firaires venen d'una festa anterior, diguéssim que es munten al calendari d'estiu en funció de les seves necessitats. Saben que aquest cap de setmana és Tordera i el cap de setmana següent és Pineda. Aleshores, el que intenten és ajustar-se als seus calendaris en funció de la seva activitat perquè puguin marxar de Tordera, en aquest cas puguin desmuntar el dilluns, que coincidia 24, i puguin muntar a Pineda per dimecres, dijous, per al cap de setmana. Per això, primer, que va lligat a la nostra licitació d'acord amb ells, de X dies, o de 4 o 5 dies, perquè paren i marxen, i són, al final acaben sent ambulants, amb la qual anem una mica també en funció de les seves necessitats, o ells diuen, jo puc estar aquests 3 dies i per tant participo de la festa de Tordera, però això va molt lligat amb la necessitat, amb l'interès del propi firaire.
0: Per tant, és calendari, bàsicament,
1: exacte,
0: que acaba manant, ells,
1: sí, mana el seu calendari.
0: Molt bé, anem amb més preguntes. Recordeu que podeu trucar, com ha fet en Jordi, en 93-764-2893. L'Anna diu, per quan està prevista acabar la instal·lació de l'enllumenat de Mas Mora?
1: Mira, doncs en qüestió d'enllumenat de Mas Mora, pel que fa als canvis de fanals de llums, recordareu que fa qüestió d'un any va haver una avaria molt forta que ens va espatllar més de 100 fanals. Els que posàvem, o els que reposem nous, tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals. S'ajunta aquest tema de l'enllumenat i amb actuacions que ha de fer Endesa properament a Mas Mora. La setmana vinent hi ha talls de llum previstos i hi ha una intervenció important a Mas Mora que volem tractar directament amb l'associació de veïns perquè em doni trasllat a tots els veïns de Mas Mora, però sí que hi ha actuacions de soterrament de la línia de mitja tensió a Mas Mora en uns 15 dies que estem acabant de treballar amb la policia perquè això també portarà afectacions al trànsit de Mas Mora, per tant no es podrà córrer a Mas Mora i vindrà a ser com una actuació semblant a la que s'ha fet a Sant Pere per millorar les instal·lacions i soterrar les línies d'aquesta urbanització. I també hi ha un canvi del centre transformador d'ubicació i sí que és una informació que preferia haver donat primer a l'associació de veïns perquè avui començàvem a definir els detalls, però sí que en el període de 15 dies tindrem notícies al respecte de l'enllumenat de Mas Mora.
0: Molt bé, doncs amb aquest abans seguim. Tenim preguntes que ens van arribant de xarxes socials, evidentment primer donem prioritat a les que hem rebut al llarg de la setmana, després tindrem aquest de moment parell que ens han fet arribar. La mare ens va trucar per telèfon, ens va parlar sobre un assumpte que té amb el qual i explicava que tenen l'instal·lació de casa seva que l'han fet nova a Sant Pere i diu van trobar-se amb l'instal·lador que la canonada que entrava a l'escomesa era de plom i van preguntar a Qualia si els hi podien canviar perquè ells consideren que és tòxica i a Qualia els hi va dir que no la podien canviar ni l'escomesa de casa seva perquè haurien de canviar-la de tot el poble. Diu que han intentat parlar amb urbanisme per aclarir la situació i no han rebut resposta, per tant voldrien saber si és possible canviar aquestes canonades de plom o si tenen previst fer-ho.
1: Ara mateix desconec aquesta informació, aquest cas particular, però puc fer les consultes. No puc contestar la pregunta perquè no tinc prou informació al respecte.
0: Doncs, en tot cas, ja la passarem a una propera...
1: No m'atreveixo a dir una cosa perquè després si m'equivoco encara serà pitjor, per tant... no puc contestar-la, la puc contestar d'aquí 15 dies.
0: La Maria Pilar pregunta quan es posarà més vigilància als pàrquings de minusvàlids.
1: Això, bueno, estem en les mateixes. Estem en les mateixes que el que dèiem a l'inici. S'ha d'aparcar allà on correspon i, a més, és un tema de molt poca sensibilitat i empatia aparcar en un lloc de minusvàlids. El que no podem posar és un policia a cada cantonada, perquè no en tenim prous, perquè no... És que és inviable posar un policia a cada zona de contenidors, a cada plaça de minusvàlids, a cada carrer perquè la gent no corri. Vull dir, els recursos són els que són, la policia, evidentment, fa la feina, es sanciona i molt fort en casos d'aparcaments de minusvàlid, es sanciona i molt fort quan s'aparca sobre les voreres del carrer Gaudí, properament també, si passa el problema al carrer Tarragona, i per tant el que ha de fer la gent és aparcar allà on te correspon. a banda de que, evidentment, si el policia detecta que estàs aparcat en un lloc dels minusvàlids o en un pas de vianants, es sanciona, i en aquest cas més fort que en altres casos.
0: Perquè habitualment el que recomana és que si es troben en aquesta situació que truquin, no la policia.
1: Sí, evidentment s'ha de trucar a la policia, però jo també entenc que necessites aparcar en aquell moment i la policia et pot trigar 5-10 minuts o està en un altre servei. La molèstia de que la gent hagi de trucar a la policia perquè hi ha un ciutadà que no està fent les coses com corresponen, doncs al final acabem, no? El que ho fa bé sempre acaba pagant les conseqüències. Evidentment s'ha de trucar a la policia perquè aquestes actituds s'han de sancionar, però hem de fer l'exercici contrari, de ser tots una mica conscients, perquè el que dèiem, si no es compleixen les normes acaba sent la llei de la selva. I convertirem el poble en una selva i no volem de cap manera.
0: Doncs miri, parlant d'arbres, la Sònia diu si hi ha algun pla per replantar arbres que han mort o s'han hagut de tallar. Sí. Parla del carrer Prudència Bertrana.
1: Per exemple, aquest carrer, i n'hi ha d'altres, al passeig fluvial també s'han de reposar arbres, i estem pendents d'alguna actuació de verd urbà aquest 2027 amb fons de la Diputació de Barcelona. Però sí, sí, s'han de reposar en el temps que correspongui, també.
0: En Josep diu, hi ha comerços de Tordera que no volen atendre en català. Si pregunta si s'hi pot actuar, que ell creu que per llei s'ha de saber el català.
1: Mira, de fet, no fa pas gaire, des del Consorci de Normalització Lingüística, que també treballem conjuntament amb l'Ajuntament, hi ha una campanya de comerç engegada per rotulacions en català i per el repte aquest dels 21 dies d'atendre en català. Hi ha una campanya des de Política Lingüística en marxa en aquest sentit amb el comerç. Clar, obligar a parlar català no pots obligar, es recomana, cal i és necessari que el català s'utilitzi habitualment. Hi ha un circuit per aprendre català molt ben estructurat des de Tordera, des del nivell més bàsic fins a nivells superiors. I hi ha entitats vinculades, hi ha no només el Consorci de Normalització Lingüística, hi ha l'Escola d'Adults, hi ha Càritas, per aprendre el català, i en aquesta línia és amb la que estem treballant, i hi ha campanya de comerç iniciada.
0: La Cristina diu que fa uns dies que al vespre uns cotxes fan rally a la plaça Lluís Companys. Pregunta si es pot solucionar.
1: Hi ha una càmera en allà, sí, en som conscients. Hi ha rally, sí, corren més de l'habitual.
0: Per tant, hi haurà notícies, diguéssim, o tindran notícies, si més no, eh?
1: Exacte.
0: En Xavier diu, es queixa de problemes amb els repetidors de telecomunicació, cobertura 4G, 5G i també de fibra òptica. No especifica ben bé on entenc.
1: Sí, a Tordera hi ha zones fosques i Movistar ho sap, i a través de l'estudi que vam fer el Local Red també, i em consta que tenen algunes zones localitzades per instal·lar-hi noves antenes. Una d'elles seria molt propera al polígon, l'altra més a l'entorn de Sant Daniel. Ara, quan s'instal·laran? Aquest és el gran dubte quan ens trobem amb empreses subministradores com Movistar o com Endesa. Sí. És aquell problema que et truques i no hi ha ningú, i que nosaltres som molt, molt petits al costat seu, doncs estem en aquest cas. Però sí que és veritat que fa cosa d'un any van venir-se a mirar diferents espais on te podrien ubicar a través d'una empresa diferent, de Movistar, on podrien col·locar-ho, i no hem tingut més notícies.
0: Tenim un parell de preguntes que ens han arribat mentre el programa estava en directe a través de les xarxes socials del directe. La primera diu, després de l'incendi del setembre va quedar clara la importància de disposar d'una via d'evacuació segura entre Àgora Park i Roca Rossa. Pregunta per quan està previst arreglar i adequar aquest camí.
1: Hauria d'estar inclòs dintre el mapa de prevenció d'incendis. Evidentment no tinc tots els camins de prevenció del en el PBI del CAP, eh? Però sí que hi ha el mapa aprovat per Diputació i per Ajuntament. Entenc que el manteniment hauria d'estar fet, i sobretot quan fem franges. Ara, tinguem una cosa en compte: quan hi ha un incendi, qui marca la norma del que cal fer són bombers, no és l'Ajuntament, eh? Aleshores, els bombers són els que diuen evacuació o confinament. I ara tot indica que es passa més pel confinament que no pas per l'evacuació, justament per evitar que hi hagin vehicles en aquests camins i que entorpeixin l'entrada de vehicles d'emergència. Per tant, quan hi ha un incendi, qui mana són els bombers, eh? I ens sumem, evidentment, no fem cap contraordre del que diguin els bombers, perquè al final són els que hi entenen. Ara, l'estat i els manteniments sí que el marca el pla de prevenció d'incendis de camins.
0: En Cesc parla de l'antic escorxador de la Nacional 2. Pregunta si anirà a terra algun dia. Diu que fa molt mal efecte quan entres al poble.
1: Sí, això és un tema històric de fa més de 14 anys que es plantejava directament. Es tracta d'una propietat privada que estava amb una suspensió de pagaments, i aquest enderroc l'ha de fer el propietari. L'Ajuntament podria actuar subsidiàriament, però té un cost elevadíssim enderrocar aquest aquest escorxador. Aleshores, haver de destinar 300.000 euros per enderrocar un edifici que no és nostre, que sabem que no és nostre, que no és de l'Ajuntament, bueno, al final que no és, que no és dels ciutadans, eh? Quan sabem que tampoc mai recuperarem aquests diners perquè aquest propietari va fer suspensió de pagaments d'aquesta empresa, doncs ens sembla que és llançar els diners. El dia que l'Ajuntament sigui ric i s'obrin els diners per fer actuacions d'aquestes, les farem, però ara mateix els diners que tenim els hem de destinar doncs, a altres coses, no? Com a l'economia familiar, no? Doncs ve a ser una mica el mateix.
0: Un usuari de l'Esplai ens comenta que després de les obres del riu Enteng han posat unes pedres, diu que impedeixen els cotxes anar del carrer de darrere de l'Esplai cap al pàrquing del mercat. Pregunta si les podran treure.
1: Ho mirarem.
0: M'explica, entén, eh? La carretera de Fogàs, diguéssim, que més o menys passen entre l'Esplai i aquest, bueno, que havia hagut un
1: restaurant.
0: És que
1: allò no és un vial de circulació, o sigui, el passeig fluvial no és un vial de circulació. El carrer que va ben bé just darrere de l'Esplai, que hi ha les places d'aparcaments de minusvàlids, té accés justament per accedir en aquestes places de minusvàlids, però no hauria de tenir accés directe al passeig fluvial, perquè si no allò també se'ns convertirà en una ronda i el passeig fluvial és justament això, passeig, perquè no hi circulin cotxes. Aleshores, l'accés al pàrquing es fa per la carretera de Fogàs, m'explico? Per tant, mirarem això de les pedres, que no siguin pedres d'obra, però el passeig no està pensat perquè hi circulin els cotxes de manera habitual. Perquè hi ha gent que va a peu, hi ha bicicletes, hi ha canalla, i llavors l'accés al parc també és...
0: Que no sé si es refereix, clar, de fet sí, hi ha el tros que hi ha justament a les instal·lacions d'Aquària.
1: Exacte, on hi ha la
0: que potabilitzadora. Que allà, al principi, no és un vial per cotxes.
1: Exacte, és això. Per això vull mirar exactament a quines pedres es refereix, si estan a l'alçada, o si ens ho vol matisar, eh? Si estan a l'alçada de la potabilitzadora, que entenc que no, perquè allà també hi han d'entrar-hi els vehicles d'Aquària, o si estan a l'alçada del passeig de davant de l'Esplai. Ens ho anirem a mirar, però no està pensat perquè hi circulin els cotxes, aquella banda de passeig.
0: En tot cas, és una pregunta que ens han enviat ara del control. No sé si aquest oient ens està escoltant i ens vol trucar al 93-764-2893 per donar-nos més detall. Doncs és precisament una persona que no ha volgut entrar per antena, per tant, doncs, en tot cas, això, si vol donar més indicacions, estem pendents.
1: Sí, no, ens ho podem anar a mirar, sí.
0: L'Òscar, que de fet deu haver-se incorporat tard en el directe, ens parla també del carrer Gaudí i es queixa de les voreres. Diu que les fan més amples, però hi aparquen els cotxes a sobre.
1: Doncs mira, Òscar, si recuperes els primers 10 minuts de programa, veuràs que jo també m'he queixat amargament d'això, perquè és una autèntica vergonya el que passa en aquest carrer i amb altres.
0: Doncs hem acabat, alcaldessa, amb les preguntes que teníem previstes. Nosaltres que doncs, aprofitem, que encara tenim uns 5 minuts, si no mal comptats, per arribar a les 11 del matí. Fa uns dies parlava vostè que tenia intenció d'anar a parlar fins i tot amb el president de la Generalitat arran de la qüestió de l'aigua i dels ajuts per poder doncs, pal·liar aquella situació. Vam veure per xarxes que va aconseguir, perquè al principi semblava que no el podien rebre i finalment va ser així. No sé si ens vol fer 5 cèntims, una miqueta les reclamacions sí que les coneixem, però no ben bé què li va dir el president.
1: A veure, mira, ho vam comentar durant la tertúlia dels polítics de dimarts. La visita em va permetre exposar-li la preocupació, no?, el que havia passat aquest estiu a Tordera i quina és la solució que hi hem de posar-hi tots els ciutadans, que està basada en una instal·lació de nous filtres. Ens obliguen a posar nous filtres perquè la normativa cada vegada es renova, però és una normativa que només s'aplica en captació. Què vull dir amb això? Primer, li vaig anar a demanar que agilitzessin les zones, els perimetratges i els mostrejos per detectar-ne l'origen. Li vaig demanar, evidentment, que ens ajudessin al finançament d'aquests filtres. I li vaig demanar el que li hem demanat per escrit, que és que cessin els abocaments a llera de totes les empreses que estan autoritzades. O sigui, qualsevol empresa té la seva edar i aboca el riu amb l'aigua neta. Aleshores, la que autoritza aquests abocaments, vam dir, escolta, mentre no se sàpiga d'on te venen, que cessin aquests abocaments. I ens permetrà conèixer, com a mínim, que Tordera no tingui l'aigua apta des d'ara fins que tinguem els filtres instal·lats. Què ens van dir, en aquest cas, el director de l'ACA, que també estava a la visita? Segons l'ACA, això no pot passar o això no pot ser perquè no hi ha normativa d'abocaments, no hi ha normativa de pifes en abocaments. Sí, en captació, però no en abocaments. Per tant, el que es pretén fer des de la Generalitat, i així es va comprometre el president i el secretari general d'Administració Local, és a reunir a les empreses del sector que segons els mostrejos que serien susceptibles, a emplaçar-les a través de línies de finançament a que instal·lin els filtres perquè aquest fet no ens passi a nosaltres. Aquesta conversa no m'acaba de convèncer perquè al final l'ACA té competència en tot allò que passa en aqüífer. Aleshores, està molt bé que sensibilitzin les empreses en posar els filtres, però nosaltres ens obliguen. Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. I per tant...
0: Clar, demanar igualtat, no? Diguéssim, empresa, de compromís d'empresa i
1: correcte,
0: compromís també del
1: correcte.
0: Municipi. Eh?
1: Al final tots parlem, no?, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: M'indiquen des de control que tenim trucada per aclarir el tema que explicàvem de les pedres
1: de l'esplai.
0: Doncs la saludem a aquesta trucada. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El seu nom i ens expliqui'ns una miqueta...
3: Elvira.
0: Doncs digue'ns Elvira.
3: Sí, perquè jo no sóc la que he trucat, però sí que ho he patit alguna vegada. Mira, a vegades, jo mateixa sóc una, hi ha persones, o perquè tenen, no poden aparcar amb els minusvàlids, però tampoc els hi va bé caminar molt, entrem per allà on entren els minusvàlids. Perquè al final hi ha uns quants aparcaments.
1: Sí, dos aparcaments.
3: Que hi podem aparcar.
1: Dos, sí.
3: Sí. I llavors ens trobem que sí, per exemple, hi ha molt aparcament en allà on s'aparca de veritat, doncs allà on diu l'alcaldessa, ens trobem que llavors no podem sortir. I llavors, per poder sortir, ens posàvem a la terra, que és allà on ara hi ha totes les pedres. O això, han dit de treure pedres, però potser marcar que allà... Abans sempre deixaven una sortida tocant a l'ú de l'aigua, però últimament s'omple tot i llavors els que hem aparcat en aquest tros, que no és minusvàlid però està al costat, allà mateix, no podem sortir.
1: Perquè aparquen més cotxes dels que toquen, perquè allà només hi ha dos...
3: Tot el que és asfalt ho ocupen
1: sí.
3: I abans, allà... doncs, sempre hi havia una sortida. És això, només.
1: Mira, Elvira, em penso... A veure, si en allà realment hi queben més cotxes... D'entrada està marcat per als 3 o 4 minusvàlids que hi han i dos més, que són zones blanques. Si hi aparca més gent, aparquen allà on no toca. Llavors, la solució hauria...
3: Això també pot ser, sí.
1: Clar, la solució hauria de passar. O, si efectivament hi queben més cotxes aparcats, ordenar-los, és a dir, marcar el terra, no? Vull dir, posar-hi les línies perquè aparquin de manera ordenada i permeti manera ordenada, perquè si hi han de quebre 6 cotxes, més que dos, doncs, ostres, que n'hi capiguen 6 i donem possibilitat.
3: No, en aquella tira no, és després que queda també una sortida d'aquella casa que feien menjar, saps on vull dir?
1: Sí.
3: Dos per allà. I també jo visc que hi parquen persones grans que no deuen tenir el permís.
1: Segurament,
3: de minusvàlid,
1: exacte.
3: I parquen allà. Jo això ho veig perquè hi vaig calar molt sovint i veig qui parca.
1: Bueno, ens ho podem mirar amb la policia a veure si podem marcar 4 aparcaments més o fer una zona d'aparcament amb mobilitat.
3: A la sortida ja, que ja entres a tot aquell aparcament tan gran, amb esquerra, doncs, fer que no parquin tot el tros. Que ens deixin unes... Perquè així es vol dir que els que minusvàlids surten per allà on entren.

0: tota la sortida del lloc, aquell lloc gran.
1: Vale, ja ens ho mirarem. Per tant, s'ha d'ordenar l'aparcament. Si, sí. Si hi ha lloc perquè realment aparquin més cotxes, marcar-ho bé i ordenar-ho. Sí,
0: sí. Sí, però sí, hi ha les ratlles... Per dos cotxes.
1: Per dos, sí, per dos vehicles.
0: I llavors n'hi ha que aparquen mirant el riu. Jo això ja, aquí jo ja no m'he atrevit mai. Però sí que moltes vegades entro pels minusvàlids que hi ha lloc, m'hi quedo. Que no, vaig al fondo.
1: Exacte.
0: Però et trobes que els cotxes que aparquen allà on toca, diguéssim, no et deixen pas per sortir.
1: Vale.
0: És això.
1: Està entès.
2: Gràcies, Elvira.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Bon dia. Aclaria de les situacions, hem passat de temps.
1: Sí.
2: Deixava que en tot cas quedés clar, perquè sí que es portava una mica confusió. Doncs agraïm, com sempre, que sigui aquí. L'empresem per d'aquí 15 dies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: A tots vostès, gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora. Aquí estem novament al vostre espai de ràdio de conversa, de curiositats, també d'actualitat i sobretot de moments que volem que siguin així, compartits. Avui obrim programa mirant el calendari, però també mirant una mica la nostra memòria, perquè l'octubre és un mes que porta moltes coses dins. La tardor, els colors dels arbres, les castanyes, les primeres tartes més curtes, però també d'altres que han deixat penjada en la nostra història recent. I avui volem recordar que especialment el que va passar l'endemà del dia 1 d'octubre, una jornada que va formar part del record de moltes persones que van viure moments de tensió i de repressió arran de les seves conviccions polítiques i del seu posicionament a favor de la independència de Catalunya. Avui ens queda el record, i recordar també és una manera d'entendre d'on venim, de posar paraules a allò que vam viure i de mantenir viva la memòria. Però, a l'ara i aquí, també sabem que la vida està feta de moltes capes, i per això, després d'aquest moment de memòria, obrirem altres finestres molt més curioses. Sabeu que l'octubre té una flor associada? És la calèndula, una flor tradicionalment relacionada amb aquest mes. I la pedra preciosa d'octubre? La turmalina i l'opala són dues de les pedres tradicionalment vinculades a aquest mes. I també una curiositat, vinga, més coses per aquest dia. El nom d'octubre ve del llatí octo, que significa vuit, perquè en l'antic calendari romà era el vuitè mes de l'any. Després, amb les reformes del calendari, va passar a ocupar la desena posició, però el nom es va quedar. Així que ja ho veieu, ja escolteu. Història, memòria, curiositats, música, que ara vindrà, converses i moltes ganes de passar una bona estona. Comencem d'aquí a veure els salons i saludem ja els nostres contertulians, que en tenim dos aquí preparadíssims i l'altre el tindrem a l'altre costat del fil telefònic. Montserrat de Diego, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Què tal? Preparadíssima, sí. Com sempre.
1: Sí, com un bon octubre també, eh?
0: Exactament. Salvador Pont, benvingut.
2: Ai, afectat per la tardor.
0: Què dius ara?
2: Sí, la tardor crea... M'abaixa... Sí, la fulla m'abaixa.
0: Déu-n'hi-do, no pensem malament, eh?
2: No,
0: que aquí som molt
2: favor,
0: sants
2: no,
0: nosaltres, eh?
2: Home, el 77 també és normal, eh? Vull dir,
0: ah, sí?
2: No sé.
1: Bueno, depèn, hi ha naturalesa.
2: Depèn, hi ha de tot, però de quan en quan.
0: Doncs, sí, ahir precisament vam parlar amb la psicòloga, la nutricionista dietista, i també vam parlar sobre temàtiques sobre la tardor, el que proporcionava l'estat d'ànim, i també algunes suggerències perquè no ens sigui tan feixuc. 12 minuts que passen de les 11. Aquí està la música.

0: must be kind.
1: I bé, com que parlarem de les temperatures que vam tindre la nostra vila tordarenca ahir, doncs parlarem del temps, però de debò. I ara canviem de registre, mirem el cel quasi cada dia, fa uns quants dies, perquè últimament sembla que quan plou no ho fa amb timidesa. Passen de dies secs a tenir de cop xàfecs molt intensos, tempestes i autèntics aiguats. Però per què passa això? Per què a la Mediterrània podem tenir tanta pluja en tan poca estona? I, sobretot, què hi té a veure un mar mediterrani cada vegada més càlid? Amet explica que un mediterrani més càlid pot aportar més vapor d'aigua i més energia a les tempestes. Amb un estudi sobre episodis extrems, l'agència ha relacionat l'augment de temperatura del mar amb més humitat disponible i més inestabilitat atmosfèrica. Ara m'ho dius.

0: I bé, anem a fer una salutació als nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures, i ho fem saludant a la Paquita Bertí en el carrer Sant Jordi, pràcticament ben a prop de la ràdio. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vam tindre ahir.
1: Quasi bé es podem donar la mà, eh?
0: Vinga, va, endavant.
1: 27 graus i 3 dècimes.
0: Sí?
1: I la mínima d'avui, 19 graus en 4 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara, aquests moments, estem a 21 graus, 63% d'humitat,
0: sí,
1: i marca núvols i una mica de sol.
0: Mm. A veure, pluja no marca res avui, eh?
1: No, de pluja no. Mira, tot aquest mes de setembre ha plogut...
0: Quants litres, Paquita?
1: 28 litres.
0: Bueno, s'ha portat una mica més bé que el passat, no, em sembla?
1: Sí, però res, poca cosa, eh? Perquè l'any passat, però el mes de setembre, va ploure 145 litres.
0: Déu-n'hi-do. Imagina quina diferència estem ja notant en la nostra pell. Paquita, salutacions, bon cap de setmana a tot l'equip i ens tornem a trobar dilluns.
1: Gràcies, igualment a vosaltres. Un bon cap de setmana per
0: a
1: tothom.
0: Adéu, molt bon dia. Ens anem a saludar amb Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, quina temperatura la fem a Marreixac?
2: Mira, la màxima d'ahir va ser de 27 graus, 8 dècimes.
0: Molt bé.
2: La mínima d'avui ha sigut de 19 graus, 7 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara estem a 23 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: Amb un 71% d'humitat.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, bé, alta, i més pujarà. Uh-huh. Me'l pugi aquest que vindrà aquest cap de setmana i la temperatura de sensació és de 24 graus, 4 dècimes.
0: Val. Bona temperatura, eh, Joan?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Bé. I el màxim de vent d'ahir té 22,5 km hora.
0: Molt bé. Menys mal que el temps, el vent mitjanament se va aguantant amb una bona velocitat. Molt bé, doncs, Joan, moltes gràcies, un bon cap de setmana i dilluns es tornem a retrobar amb el que vam comentar, amb tota la valoració que fas aquestes estadístiques tan interessants, doncs, que ens agrada escoltar.
2: Sí, ja estic a punt.
0: Perfecte, doncs molt bon dia, Joan.
2: D'acord, que diu un cap
0: de
2: setmana.
0: Bon dia. I bé, nosaltres ens anem ara a saber les temperatures d'estació meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir, 28 graus amb una dècima, mínima d'avui, 19 graus i una dècima, i ara aquests moments no podem donar el registre perquè no funciona. I bé, ens anem ja, ara sí, amb el que és el tema de la tertúlia, amb la notícia que surt dels informatius de Ràdio Tordera.

0: I vinga, nosaltres sí que en aquest cas tenim una pregunta a l'aire, perquè el Mediterrani se va escalfant tant i això produeix doncs aquestes pluges tan importants. Les notícies en forma de titulars avui divendres 2 d'octubre. Comencem el dia mirant què passa a casa nostra, què passa a Espanya i què passa més enllà de les nostres fronteres. Però també deixarem una finestra oberta a la cultura, perquè el cap de setmana ja truca a la porta. Doncs bé, aquestes són les notícies en forma de titulars que tenim a l'ara i aquí. Continua l'episodi de pluges intenses. La situació meteorològica continua sent un dels grans temes de l'actualitat, en especial l'atenció al litoral, prelitoral i a les zones on puguin produir-se aiguats. L'habitatge, protagonista de l'agència catalana. Les mobilitzacions i el debat sobre l'accés a l'habitatge continuen ocupant bona part de l'actualitat a Barcelona. L'acampada de la plaça Catalunya entra en el focus d'informatius. Comença la campanya de vacunació. Salut posa en marxa aquests dies la campanya de vacunació contra la grip i la Covid, un dels temes sanitaris de la tardor. El record del 1 d'octubre, un dia després de l'aniversari del referèndum del 2017, continuen els actes i les reivindicacions vinculades a aquella jornada. D'Espanya explicarem. El Congrés afronta la votació dels decrets d'habitatge. La votació dels dos decrets sobre habitatge és un dels principals assumptes polítics previstos per avui. Atenció a les pluges al Llevant. També a Espanya, més de 300.000 hectàrees forestals cremades. Les dades actualitzen situacions entre 6.998 hectàrees. La superfície forestal cremada a Espanya durant els primers 9 mesos del mes del 2026. I bé, noves normes de circulació. Des de l'1 d'octubre han entrat en vigor modificacions que afecten ciclistes, motoristes i usuaris de patinets, entre altres conduccions. I anem acabant, parlem del món. Estats Units, guerra a Ucrània. La situació en Rússia, Ucrània i els seus aliats continua entre els principals assumptes internacionals. L'Orient Mitjà. La situació regional continua generant una intensa activitat diplomàtica i política internacional. Investigació d'un incident a bord d'un avió en destí a Israel. Les autoritats investiguen l'incident protagonitzat pel copilot d'un avió de Flew Dubai que va ser reduït pels passatgers abans que l'avió pogués arribar al seu destí. I la intel·ligència artificial i economia. La intel·ligència artificial continua transformant sectors industrials i tecnològics i és un dels grans temes econòmics i empresarials de l'actualitat. I anem acabant amb aquestes propostes a cap de setmana. Festival Latent a Terrassa, els dies 2 i 3 d'octubre. Terrassa acull el Festival Latent, dedicat al disseny i la creativitat i al treball de creadors emergents. Festival de Sitges a punt d'arrencar. El cinema fantàstic torna a convertir en un dels grans punts de trobada culturals de la tardor catalana. Cap de setmana de concerts. Barcelona i altres municipis catalans enceten un cap de setmana amb una agenda molt carregada de música, teatre i activitats familiars. I acabem amb cultura digital i videojocs. Aquest 2 d'octubre hi ha activitats vinculades als videojocs i a la creació digital com el Playtesting Day, que permet presentar projectes i rebre comentaris d'altres participants. I fins aquí els titulars de les notícies d'un 2 d'octubre en forma de titulars de tot el món i també de cultura i d'esdeveniments.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: I bé, entrem ja directament amb la tertúlia. Saludem, a més, a la Conxita Rodríguez, que ha arribat ara. Molt bon dia, Conxita. I també tenim... A veure, sisplau. Sisplau. Sisplau. Per favor.
1: Ja ho hem entès.
0: No, perquè és que ja passa cada setmana el mateix.
1: No, cada setmana no, aquesta part fa dies.
0: A veure,
1: que no
0: obre la porta, que me'n vaig. Obre, que me'n vaig.
2: Demano obre. Disculpes.
1: No te'n van, va, Rosa, veure, home. Calma, dona, jo ja ho entenc.
0: Us heu escoltat, vosaltres, un dia al vespre, quan jo present, i vosaltres se senten, és que jo resulta que vull anar cap aquí, cap allà, malament.
1: Sí que ens hem escoltat.
0: Vinga, va,
1: al vespre.
0: Som-hi. El tema que ens proporcionen des d'informatius, Carles Andreu, bon dia, és que m'he posat aquí en plan de... Sort que en Carles està lluny per telèfon, perquè també potser estaria enrolant aquí. Bon dia, Carles.
3: Sí, molt bon dia. Molt bon dia.
0: Doncs vinga, el tema que vull proporcionem és el cap d'Urgell, commemora avui la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un objectiu principalment important, conscienciar dels beneficis d'alletar. És realitzar diferents activitats a la biblioteca. Què us sembla a vosaltres? La lactància materna, us faig una miqueta així de punt i vosaltres després expliqueu doncs, el que ho considereu. Creieu que és molt interessant informar, que això és el que se pretén, sensibilitzar i donar visibilitat als beneficis de l'alletament. Tot així, l'alletament, segons qui veu que una mare es treu pit i comença a donar de mamar, no els agrada. És un moment de contacte, vincle i connexió entre la mare i la criatura. S'ha compartit de vegades amb una exigència més per a les mares? Fins a quin punt la família i l'entorn poden influir en la decisió d'una mare? Parlem prou de les dificultats reals de la lactància, dolor, cansament, inseguretat o falta de suport? És possible defensar els beneficis de la lactància sense fer sentir culpable una mare que no pot o no vol alletar? Creieu que la societat està preparada per facilitar la lactància en espais públics i a l'entorn laboral? Què necessita més una mare? Informació, suport professional o simplement que la deixin decidir sense judicis? Conxita, tu mateixa. Jo he fet vosaltres quants apunts de cop i volta perquè vosaltres decidiu el que vulgueu.
4: Jo crec que la lactància materna té uns beneficis per l'infant, això és indubtable. Però també és cert que les situacions de moltes mares que estan... tenen la feina. Ara, dins de les millores que s'han anat introduint, els terminis de maternitat són més llargs i, per tant, també propicien que es pugui fer si una dona pren aquesta decisió. Però jo crec que, com amb totes les coses, la decisió és de la dona i ho ha de fer en funció de les seves necessitats, del seu entorn, de si pot o no pot fer-ho, de la seva feina. O sigui, hi ha tota una sèrie de condicionants i jo no crec que cap dona s'hagi de sentir ni bé ni malament per prendre una decisió o una altra. O sigui, sóc conscient i que la lactància per als nens i per la mare crea un vincle, crea tota una sèrie de seguretat amb l'infant, li crea unes defenses que d'altra manera doncs, la millor costa més d'agafar-les a través de l'altre tipus de lactància, però tot i així jo penso que la dona és la que ha de prendre la decisió i no s'ha de sentir ni culpable si pren la decisió de no alletar. Ara ha de ser conscient de que això pot comportar una millora tant per al seu infant com per les seves defenses.
0: I un rebuig, també, perquè aquí també comenten que, esclar, la família i l'entorn hi ha vegades que segons què no ho veuen bé, no?
4: Bueno, però jo això no em preocuparia massa, és a dir, jo crec que la dona que ha pres una decisió i és de donar el pit al seu fill, ho fa amb tota la tranquil·litat del món, estigui d'on estigui i atenguent a les seves necessitats i, en aquest cas, l'entorn que digui el que vulgui. És una decisió presa.
5: Jo, primerament, evidentment, la decisió sempre, la primera decisió que és de la de la mare. Si vol fer donar el pit o no vol donar el pit, això s'ha de respectar, no? Després, jo crec que és molt interessant tot el que pugui que doni el pit, per vincle, per les defenses que dona la llet materna. Tot això és important, no? Però també hem de destacar que no tothom es pot donar pit a les criatures. Jo, per exemple, jo mateixa, jo volia donar el pit tant sí com no, tant sí com no. I no hi va haver-hi maneres, me van fer de tot. Me van fer de tot, però el meu mugró no era apte perquè el nen o la criatura s'agafés. I jo cada dia li anava dient al metge, no, però tornem a provar, tornem a provar. I al final el metge em ve un dia amb un biberon i em diu... Vine, que li donarem el biberon, ja veuràs tu. I la criatura s'hi va agafar, que no vegis. I llavors has de claudicar, no? Perquè tu, hi ha mares que tenen una facilitat a la primera, que el nen se'ls agafa, la criatura se'ls agafa bé el pit i bé, i el poden criar tranquil·lament la mar de bé, i n'hi ha que no, que tenen molts problemes, que tenen crifelles, que en diem, que tenen molts problemes a l'hora de donar, o sigui, a l'hora que ens ho expliquen, ens diuen totes les avantatges, però no, també hi ha molts inconvenients, però sempre, sempre recomanar que si es pot i que tot va bé donar el pit, sí.
0: I donar suport a la mare, això que deia donar també
5: no, a veure, la família amb això no s'hi té que posar, és una decisió de la mare i suposo del pare,
0: però això és un problema,
5: però bueno, si hi ha famílies que d'alguna manera es posen o fan mala cara perquè la mare no dona el pit, perquè ha decidit no donar el pit, doncs no sé què vols que et digui. Jo crec que amb aquestes coses la família no s'hauria de posar.
0: En aquest moment suposo que encara més, vull dir que
5: no, és una decisió i a més és una cosa que la dona la persona, és com l'avort, exactament, no? És una decisió personal, no? Ningú t'obliga ni ningú t'ha...
0: Salvador, des de la visió masculina i després en Carles,
1: no
0: a veure.
1: Jo puc parlar de la meva experiència, vull dir, els meus fills actualment volten els 50 anys, els dos primers recordo que la meva dona no treballava i els va amamentar. La tercera, que és la Núria, aquesta, com que va guanyar les oposicions, recordo que llavors només va poder amamentar-la el temps que tenia de lliure disposició, no? En el quart fill, que ja va néixer l'any 90, aquest sí que el va amamentar, tot i treballant la meva dona, el va amamentar ella. Sí, sempre ja he viscut, jo almenys me dono la sensació d'haver viscut ja una favor de la mamanta, de que la mare amamanti els seus propis fills. Veig en els meus nets que efectivament els meus fills, les meves dues filles, han amamentat els seus propis fills, i també veig que en la quotidianitat d'avui la mare ha perdut ja... No ha perdut, sinó que d'alguna manera, quan es troba amb el seu nano, estigui en el tren, estigui allà on sigui, i convé amamentar-lo, la mare amb tota naturalitat dona amamentar la seva criatura. Per tant, és un fet social que d'alguna manera és un valor que de... Si recordo a la meva dona, etc, aquelles cremes per evitar les crifelles, perquè hi havia dona, que pobreta, sí, que les crifelles
0: mal,
1: no solament, sinó que se li obrien i sagnaven, no? Suposo que aquest tema. En quant al rechaç social, dubto avui dia que la influència de l'entorn social dels nostres... Ara ja ho veig jo des de com a avi, davant dels meus fills, tingui la influència necessària com per dir-li o jutjar-la si no els amamenta. De
0: però
1: veritat,
0: ara,
1: perquè avui dia és difícil això, perquè primera que avui dia cada família no tenim aquesta influència que teníem anys endarrere, primera perquè cadascú fa la seva pròpia vida. Dubto que hi hagi això. Per tant, i el judici social penso que no és tan fort, vull dir, la gent ha entrat amb naturalitat a amamentar els seus propis fills i que d'alguna manera veuen, i que la mare que no pugui, evidentment, jo penso que té la suficientment recolzament social com per dir, jo no he pogut i he amamentat el meu fill amb el biberon, vull dir que no.
0: Carles, endavant, a veure què en penses de tot això.
3: Bueno, a veure, ha parlat la Conxita, la Montse i en Salvador, no?
0: Sí.
3: I han dit la seva, bé, jo m'hi afegeixo a tot el que han dit, no? No hi ha dubte de que de que el, la llet de la mare té bondats, el rebuig social a mi em sembla que no hi és avui, i jo què puc dir? Els meus fills també han sigut alimentats per la llet materna, el meu net ja no tant. A vegades, sí, la meva dona tenia alguna dificultat i patia, però feia un esforç i efectivament volia que els nens doncs, tinguessin la llet de la mare, no? Totalment d'acord amb això. I volia dir una cosa que també reforça segurament les bondats de la llet materna. Jo he sentit a parlar d'una cosa, de germans. Nosaltres som germans de llet. Aquesta expressió jo l'he sentit més d'una vegada. Això vol dir que hi havia mares que donaven la seva llet al seu fill i potser
1: els veïns
3: una altra criatura que no era fill.
0: No hi pensava
3: que...
0: jo ara. La
5: vida.
3: Sí. No, que això ho volia dir, que sí. Els germans de llet existeixen i jo n'he sentit a parlar.
0: Sí. Vull dir, ara mateix jo no m'havia vingut al cap, però sí que s'ha sentit molt, doncs, de la famosa dida. Doncs bé, uns 7 minuts ha passat de 2:15.
4: De tota manera, això de les germans de llet també venia molt en relació a les condicions socials, perquè normalment era la dona benestant la que no donava el pit, però buscava la criada perquè la criada m'amantés el seu fill i els dos.
5: Sí.
4: Vull dir que aquí també hi havia una situació social important a tenir en compte.
0: Bé, entrarem ja directament, Carles, amb el tema que ens has proposat, perquè avui amb ell ens ha proposat un tema que és sobre fenomen polític que està marcant l'actualitat europea, el creixement de partits i moviments identificats per diversos analistes com dreta radical, ultradretes... Vinga, explica'ns el tema, Carles.
3: Bueno, a veure, una exposició breu. Efectivament, estem veient com l'extrema dreta o l'ultradreta està pujant. Últimament hem vist eleccions a dos estats federats de Alemanya, o sigui, concretament Saxònia-Anhalt i Mecklenburg. Són eleccions regionals, sí. Però en aquest Parlament de Mecklenburg ha desaparegut el partit de, o sigui, la CDU, la democràcia cristiana, no? Cuidado, el partit de la Merkel, el partit de l'Adenauer, el partit de Kohl, no? Importantíssim. Veurem què passarà a les eleccions federals quan toquin. A Portugal estem veient que, per exemple, el partit ultradretà, allà es diu CEGA, va ser el tercer partit més votat a nivell municipal i amb molt bons resultats a Grandola. Grandola és Grandola Vila Morena, que és una població simbòlica del 25 d'abril. No? Estem veient que Marine Le Pen té moltes possibilitats de ser la propera presidenta de la República Francesa. Últimament hi ha hagut un vot negatiu del PP al Tractat d'Amistat Espanya-França. Estan precisament el senyor Macron aquí, no? I això es pot interpretar també com una aposta a favor de Marine Le Pen, que tampoc és partidària del Tractat d'Amistat Espanya-França. Què pot passar quan... Bueno, per cert, haig de dir una cosa. A les eleccions d'Alemanya, qui va pujar i qui va guanyar va ser Alternativa per Alemanya, que és un partit que també té simpatitzants neonazis, també, algun. I aquest partit, per cert, s'ha de dir que va rebre la felicitació de Vox i també de la senyora Orriols, almenys en un primer moment.
5: Qui? En el de Saxònia?
3: Sí, el de Saxònia...
5: Perquè l'altre land és extrema esquerra, em sembla.
3: Mecklenburg. L'altre land és Mecklenburg-Pomerània.
5: Vale, però aquest és extrema esquerra,
1: No.
3: No, l'extrema esquerra, perdona, Die Linke, han guanyat a Berlín.
5: Ah, a Berlín, sí, vale.
3: Berlín és ciutat, és una ciutat d'estat, les dues coses.
5: D'acord,
3: no?
5: Sí,
3: és un land també, Berlín. Vale. I què pot passar, per exemple, quan Vox participi aquí en un govern? Bueno, ja participa governs, no?, d'alguna comunitat autònoma, Bueno, però si té bons resultats a nivell nacional ja, doncs això ens ha de preocupar, bueno, perquè, per exemple, no sé, no és partidari de l'actual estat autonòmic, vol anar a l'estat centralista, diguéssim, no? I passen coses molt rares, com per exemple la presidenta d'Extremadura, que va passar de ser feminista a ser-ho, però a la manera de Vox, va dir, no? O sigui, un ridícul, no?
5: Que és antifeminista.
3: Sí, sí, bueno, que Vox és antifeminista, però després diu, no, sóc feminista, però tal com ho entén Vox, no? I unes coses molt estranyes que passen.
0: Salvador, bueno, vinga, va,
3: i aquí, això és el que...
0: Salvador.
1: Bueno, mira, jo la meva gran preocupació en aquests moments és precisament tot el que està explicant ara el nostre company des de Madrid.
0: En Carles.
1: És en Carles, de l'extensió de l'extrema dreta. L'extensió de l'extrema dreta em preocupa perquè és l'extensió de l'odi a l'altre, de l'odi al diferent. I comença amb una primera etapa en la que la tolerància democràtica ens permet, evidentment, que una persona pensi i que, per tant, pensi diferent a nosaltres i vulgui organitzar el país o vulgui organitzar la nostra societat d'una altra manera. Però a darrere d'aquesta altra manera hi ha l'exclusió de l'altre diferent, de l'altre que no pensa com tu, de ningunejar el pensament de l'altre. I això és una extensió d'odi. Què significa l'odi? Diria, no, si jo no odio pas els homosexuals, no? Però no, però que estiguin al seu lloc. No, si jo no odio pas els diferents, no, i ara, però bueno, però que no ocupin els llocs de treball de les altres persones. Ui, jo, si no odio jo els negres, no, però que no ocupin el lloc de les persones que han viscut aquí. O sigui, aquestes petites coses que ens estan dient a poc està extenguent l'oli. L'oli de l'odi. I l'oli s'extén. S'extén i arriba a personificar. I això us ho dic perquè avui vinc dolgut. Molt dolgut. Per què? Perquè avui m'ha arribat a mi un missatge d'un amic meu en què en la bústia seva hi havia maricón i, a més, pederastre, perquè tenen un fill negre.
0: Ai.
1: Llavors, quan veus que aquest odi, aquest atac, aquesta diferència, arriba a personificar a la bústia de casa teva un missatge d'aquesta mena, això a mi m'exaspera. I ho haig de denunciar públicament. I m'agradaria que això, Vox i el PP i tots els altres partits, denunciessin aquestes personificacions de la diferència. I que, d'alguna manera, això és el que més me preocupa de la situació actual, i per això us ho he explicat i per això m'he explaiat amb aquesta situació personal que hem viscut avui a Blanes.
0: Uh-huh. Montserrat, endavant.
5: Sí, és terrible aquesta expressió d'odi que s'està estenguent de tal manera, no? Llavors, la ultradreta aquí a Espanya està pujant, jo tinc estadístiques i dades de diferents mitjans, el CIS, etc. No? Ara bé, jo el que m'agradaria és parlar de la situació que tenim ara en aquests moments a Espanya. Uh-huh. Aquí ha passat un tema molt, molt rellevant, que ho hem de tenir en compte, perquè això pot generar unes eleccions generals. No ho sabem encara.
0: Avui però
5: pot,
0: més o menys,
1: ho sabia, no? Que aniries cap aquí.
5: Però pot generar unes eleccions generals. A veure, hi ha el problema, o sigui, s'ha hagut de fer uns decrets o una nova llei de l'habitatge.
4: No sé, abans de començar amb això, que em sembla superinteressant, m'agradaria dir una cosa.
5: Digues.
4: Dic, en Salvador ha fet referència a la situació social amb aquest odi, però és que això ho estan creant determinats partits que han saltat totes les
1: barreres
4: amb expressions al la me gusta la fruta.
1: Sí, sí, sí,
4: la
1: sí,
4: gusta la
1: correcte,
4: fruta,
1: correcte.
4: I dir això amb un president del govern o de dir coses que són iverosímiles. I llavors, sí, la responsabilitat que tenen aquests partits que se suposa que són democràtics és molt important amb la generació d'aquest odi que es va veient consecutivament amb la societat. Però, tot i així, jo el que m'agradaria dir és de que les societats poden estar mig adormides, però tampoc són tontes.
5: La policia no és tonta.
4: I arriba un punt, i arriba un punt en què, a veure, jo recordo haver estat a Berlín el dia que se celebrava la Noche de los Cristales Rotos. Llavors va ser molt, molt emocionant, perquè tots els comerços tenien els vidres com entelats, com si fossin trencats i així, i veies davant dels llocs on havia viscut un jueu una rosa i una espelma, perquè hi ha unes, com una gravació al terra. No era casualitat que al costat d'això hi hagués un escopitajo.
5: Sí.
4: Per tant, què vol dir? Que la societat alemanya,
5: encara,
4: tot i que ha fet una evolució, encara hi ha un odi dins d'aquesta societat. Per tant, quan ara ha començat a sortir això, jo sincerament és que no m'ha estranyat. Perquè realment veies que sí, però no.
5: Sí, això ara ha arribat aquí perquè aquest odi...
4: I ara podem parlar de l'habitatge.
5: Sí. No, no, però amb això que deies, Conxita, aquest odi ha començat, si ens en recordem, a dintre del que és el Congrés i el Parlament, sempre hi ha hagut tensions, hi ha hagut...
4: Però amb respecte, el que s'ha produït els últims 8 anys no es havia produït.
5: Sempre,
4: sempre
5: hi havia plens amb molta tensió i d'això. Però des de que ha arribat la dreta, la ultradreta, i llavors se li ha donat la maneta a la dreta, és quan s'ha generat tot. O sigui, han sabut fer una política d'odi i els hi ha anat bé, vull dir, la gent els ha escoltat perquè han fet un discurs pues demagògic, un discurs populista que la gent li ha agradat i ja està.
4: El discurs de la dreta és enfrontar el que no té res amb el que té un poquet perquè no mirin cap a dalt. Perquè no mirin cap a dalt. I això és molt fàcil. I alhora hi ha gent que està disposada a creure-s'ho. Però el problema no és que el que està al teu costat cobri 50 euros més que tu. El problema és dels de dalt, que quan s'ha aprovat el salari mínim interprofessional es havia de destrossar Espanya. Havia de caure tot.
5: Igual que ara.
4: Quan les pensions s'han incrementat amb uns imports diferents, bueno, això ja acabava amb tot. I en canvi, d'això no en parlen aquests grups. No en parlen gens ni mica.
0: Carla, si vols donar una miqueta la teva conducció, endavant.
3: Volia dir una cosa sobre l'odi, efectivament. Cal assenyalar una diferència entre la dreta alemanya, la democràcia cristiana, la CDU, no?, amb la dreta espanyola, el PP, el centre dreta, si voleu. I és que la dreta alemanya és enemiga declarada de l'extrema dreta alemanya.
5: Bueno, perquè hi ha els nazis...
3: Exacte, per la guerra, per com va acabar la guerra en un lloc i en un altre, no? La guerra Alemanya, el feixisme va perdre la guerra. Espanya no, Espanya va guanyar la guerra, el feixisme. I això explica, probablement, el fet de que el PP es pugui entendre amb un partit com Vox, que efectivament és un partit d'odi, i que fomenta l'odi. I viu d'això. I de l'exclusió, i de l'antiimmigració, etcètera, etcètera. Aquesta diferència cal senyalar-la, això és el que volia dir.
0: No sé si havies acabat amb el que comentaves.
4: No havia començat.
1: I a més a més vol començar un altre tema que també m'agradaria tocar.
5: Però una mica va lligat, no?, amb el sentit de dir, bueno, la ultradreta ha arribat a un punt de que tots ja quasi bé teníem com mig assumit que si un dia d'aquests hi havia eleccions, quan veies totes les enquestes i tot, que pues sí, que governaria la ultradreta amb la dreta, i aquí a Catalunya pues más de lo mismo, no? Però de vegades els ocells, bueno, no ho dic. I resulta que ara ha sortit un tema que els hi ha explotat els morros a la ultradreta, que és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge fa molts anys que dura i efectivament no hi ha hagut cap partit que hagi posat, s'hagi posat sobre la taula i hagi treballat sobre aquest tema, no? Perquè hi ha hagut sempre molts interessos i tot, però ha hagut de ser la gent, els ciutadans, els que hagin dit s'ha acabat. I hem tingut la sort de que tenim un govern progressista que els hi ha fet cas. Perquè si hagués hagut un partit de dretes, segurament que hagués sortit la policia amb porres a treure'ls tots de les places, no? Però hem tingut la sort que hi ha hagut un partit progressista que els ha escoltat i que immediatament, pels motius que sigui, pels interessos, que segur que també n'hi ha, no? Però immediatament ha tret dos decrets en el qual es canvien molts articles sobre la llei de l'habitatge. A mi no m'agrada que...
4: Però, Montse, un d'aquests decrets... Mm-hmm. El havien anat tombant.
1: Van,
4: és a dir,
1: sí,
4: no ha
1: sortit
5: ara.
4: Ara, arrel d'això, sinó que s'ha tornat a posar...
5: A veure, que hi ha aquest partit progressista ja havia intentat moltes vegades posar-lo sobre la taula en el Congrés, i PP, Junts i Vox els hi havien tombat sempre, no? Però ara, doncs, com que hi ha hagut la mobilització de la gent i tot, s'han vist obligats a fer dos decrets, que a mi no m'agrada que ho hagin fet amb dos decrets, però bueno, és igual, i perquè... Això, d'alguna manera, pues, els partits progressistes puguin, d'alguna manera, pues, tirar-ho endavant, no? Que sembla ser que, per lo que és la part dels partits progressistes, es tiraria endavant. Però, nois, ha sortit Junts, que Junts no saps mai com reaccionarà, i en aquest cas ha sortit Junts a dir que no, que aquest decret no sé què, que perjudiquen els propietaris. Bé, tots sabem el que hi ha dins de Junts, i si no ho sabem, ja ho diré jo, a dins de Junts hi ha molta gent que té interessos immobiliaris. Té interessos immobiliaris i aquesta llei no els hi agrada. No els hi agrada perquè no toca el que ells voldrien. Ells el que volen és que tirin enrere aquests dos decrets i ells presenten el seu, que el seu se'l faran a mida de pues, dels seus diputats que tenen aquests interessos immobiliaris o de la Caixa o de qui
1: sigui.
5: Però
1: el primer decret ja els hi accepta moltes coses de la seva negativa abans seva. De què ve ara de cop i volta dir que no?
5: Bueno, doncs Junts ja t'ho estic dient, que no sabem mai com reaccionarà.
0: Hem d'anar resumint, endavant.
5: El tema està en que ara pues, han de fer les votacions en el Congrés, a veure què, que no tinguem alguna sorpresa, perquè ja sabem que Junts sempre a l'últim minut ha fet canvis, de vegades els que hem viscut una mica el procés d'independència ja ho sabem, no? De que últimament pues, sempre hi ha hagut algun canvi. Esperem que sigui per bé, però... quan han dit que no, serà que no. I llavors aquests decrets es tiraran enrere i això no passarà. I què? Quan aquí es dona una oportunitat de que l'habitatge pugui estar a sobre la taula i es puguin fer els canvis que la gent demana, doncs no es podran fer. I així estem.
4: A veure, no ens enganyem. Els decrets no són la solució al problema de l'habitatge, però són un punt d'inflexió. Que hi haguessin dos decrets ja es va fer perquè sabien que un, si ho feien tot amunt, no ho aprovarien. Per tant, ho separen per dir, a veure, intentem que el que té el meollo de la qüestió pugui passar i deixem l'altre de costat per poder negociar i per poder parlar.
5: Sí, bueno, però en el segon decret, Conxita, hi ha aquests lloguers que són indefinits. Això també és interessant.
1: La pròrroga indefinida.
5: És interessant perquè estan venent, la dreta està venent de que els hi agafaran el pis, i això és mentida, perquè aquesta pròrroga es pot fer igualment amb tres supòsits. Llavors...
4: De tota manera, o sigui, a veure, jo el que posaria sobre la taula és el fet que una cosa són els fons voltors, o sigui, l'especulació immobiliària pura i dura, sí. I una altra cosa són
5: els petits propietaris.
4: Propietaris que poden tenir 4 o 5 pisos, que són els petits, els rentistes que tenen els dejuns i companyia, que són aquests els que ells diuen, ojo, que no vagin contra aquests. I això jo penso que hi ha maneres de fer les coses. Potser no, el contracte indefinit no és la manera, però sí el topall d'arrendament, perquè si un senyor té llogat un pis per 700 euros i si fa fora el que té a dins el podrà posar el lloguer per 2.000, doncs tindrà un interès en fer el fora. Però si el té per 700 euros i el topall li posen, m'ho invento,
5: a 800,
4: jo diria 1.200, o per 1.200. Dir alguna cosa, encara una mica més. Pues, i paral·lelament li donen uns certs beneficis fiscals, que també està sobre la taula,
5: okay,
4: pues, potser no tindrà aquest interès en fer el fora. Per tant, són situacions diferents. Jo crec que s'ha de tenir molt clar que estem davant de dos drets constitucionals. El dret a la propietat i el dret a un habitatge digne.
0: Hem d'anar acabant, Salvador. Ben curtet, i després jo acabarem amb en Carles Andreu, no que tenim el temps amunt.
1: Carles, què diu el mentidero sobre les properes eleccions? Perquè a mi em sona que el mentidero públic, de la premsa i tal, sembla ser que estem a punt a davant de proclamar les properes eleccions ja. I els arguments són molt fàcils. Avui, evidentment, amb un acorralament com tenim nosaltres el Partit Socialista i l'actual govern, amb tota la problemàtica que tenim aquí allà, que en aquests moments s'alci la gent, s'alci el poble, s'alci amb una bomba que evidentment els hi senta molt malament els de Vox i els de PP, que és l'habitatge. I evidentment que està mobilitzada tota l'esquerra amb un tema molt important, perquè no solament afecta a moltíssimes persones a nivell personal, sinó que el jovent està apuntat, evidentment, amb la seva precarietat de poder-se independitzar. I això pot portar vots. I, evidentment, amb un acorralament d'aquest tipus pot ser un moment molt oportú per crear i declarar unes properes eleccions on el tema principal sigui l'habitatge. I, evidentment, que llavors quedarà molt més aclaparada l'esquerra. Jo no dic que guanyi l'esquerra del tot, però que evidentment aquest gran afany perquè la dreta agafi el poder, potser això la gent ens ho plantejarem, Carles, i votarem a qui hem de votar.
0: Carles, tanquem. Vinga.
4: Però bueno, perdona un moment, Carles. No oblidem la votació d'ahir al Parlament de Catalunya, que crec que també és molt important tenir-ho en compte. Sí, van tombar les mesures del govern de la Generalitat per anar amb la línia de millora.
0: Carles, tanquem.
3: Sí, bueno, aquest tema de l'habitatge no l'he volgut proposar perquè no està tancat. El tema de la Mari Carmen. Per això, diguéssim, ha escalat, no? Perquè ja és una qüestió que pot portar a un esclat social. Les acampades, ja no solament a Madrid. La premsa madrilenya de dretes doncs presenta els llogaters com els dolents. El voltor és la Mari Carmen. Perquè, en fi, sabia que el pis no era seu, i tal, i qual, no? I en canvi, doncs aquest... I a més hi ha una paraula molt curiosa que s'està utilitzant cada vegada més per aquesta premsa, que és la paraula inquilino-ocupa. I el llenguatge té molta importància en la lluita política. I si hi hauran eleccions, sí, jo avui he sentit a dir que podria ser, i que alguns ministres ho demanen, però ho he llegit molt de passada, hi ha moltes ganes ja que hi hagi eleccions per part de la dreta. Bueno, i més coses que vindran, perquè està el tema de Ceuta i està el tema d'en Puigdemont, que tornarà.
0: Bé, aquí ho deixem.
3: I no hi ha volta de fulla,
0: Aquí ho deixem. Tenim temes per poder anar debatent. Gràcies.

0: Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. I els alumnes de l'Escola Badruna de Tordera sortiran dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Medieval. Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera aquest dissabte al Parc de la Mollera i l'actor Carles Sans trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Temporada. Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada i Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. Tordera celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera prepara un mural participatiu, lectura de contes i una cloenda. Escoltem dels beneficis de la lactància explicats per la infermera pediàtrica Anna Pol.
1: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
0: Avui, 2 d'octubre, és el Dia Internacional de la No-Violència. Avui és Sant Àngel Custodi. Avui fa 75 anys el cantant Sting. Falten 23 dies per al proper canvi d'horari. El dia 25 d'octubre falten 10 dies per la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb sol i núvols alts, amb temperatures entre els 20-27 graus. Sembla que tenim per endavant un cap de setmana amb força inestabilitat. Pel que fa a l'hort, encara podem recollir les últimes mongetes verdes, tomàquets, bledes, cebes, patates i carbassons. També és bon moment per plantar alls, pèsols i faves. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, i recordar que fa un any el jutjat de Pau de Tordera es convertia en oficina municipal de justícia.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
6: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
3: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent 107.1 FM.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
8: I bé, després de fer un repàs de notícies, de portar a terme aquesta tertúlia en tema tordarenc sobre aquest tema prou interessant com és l'alletament, i també parlar doncs, de tot aquest renou que tenim muntat i que veig aquí i aquí esperem a veure què ens sortirà de tota aquesta reunió, perquè coses que poden passar, pot passar que hi hagi canvis com immigració i asil, seguretat i ordre públic, relació amb la Unió Europea, polítiques climàtiques, polítiques familiars i socials, política exterior, pactes i governs, govern. Doncs bé, perquè una dada interessant és que aquests partits no formen un bloc unitari.

0: Quina pena, quina pena. I bé, després de tots aquests temes d'actualitat i de tot el que passa al món, ara toca obrir una finestra diferent, una finestra amb somriure, amb bon humor i amb aquella mirada tan especial que només ells saben portar. Però gràcies a un nostre company, que és Antonio López. Bon dia, Toni.
1: Hola, bon dia, Manola, Rosa Maria Ruscalleda.
0: Què tal? Com van aquesta gent, aquests dos col·legues que tens?
1: Doncs en primer lloc m'han preguntat per tu avui.
0: Ah, sí? I què han dit?
1: Diu, què fa la Ruscalleda?
0: Ah?
1: I jo els hi dic, complen de la gallera.
0: Oh, que, Toni, home, ah, una miqueta de... una miqueta, no, posa una miqueta de punt agradable, eh?
1: No, però m'han preguntat i estan contents.
0: Ah, sí?
1: A més, si t'estan veient pel YouTube,
0: sí,
1: estaran contentíssims.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Portes un vestit morat,
0: sí,
1: molt adient.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh? Bonca. Ahir la Meli portava un vestit també d'aquest color xislila. Mm-hmm. Que l'amor s'enfila, diuen.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, som-hi. Diu, Tomàs o la Tomassa?
1: En Tomàs li ha dit a la Tomassa aquest matí, ja ho tinc decidit, aquest cop marxem de viatge.
0: Op, aquí.
1: I la Tomassa li ha contestat, fantàstic, i on anem? A un lloc, diu en Tomàs, preciós, exòtic, meravellós, però hi ha un petit problema. I la Tomassa pregunta, quin? No entenen ni una paraula de l'idioma.
0: Què dius ara?
1: No tenen ni idea de català, ni de castellà, ni de d'anglès. En Tomàs i la Tomassa, sí, ja van dir que la Tomassa havia portat una agència de viatges.
0: És molt l'aixeria de la Tomassa.
1: La Tomassa aquí pot fer alguna cosa, però em sembla que marxen tan lluny que tampoc sap l'idioma. Diu, Tomassa, ah, molt bé, doncs jo tinc la solució, parlarem més fort.
0: En comptes d'entendre l'idioma, parlar més fort, sí, si t'entendran, no?
1: En Tomassa, parlar més fort no fa que t'entenguin. Doncs ho farem amb les mans.
0: Ah.
1: Saps allò fer de mim, no? Els mims es fan entendre força bé. Això ja sí que pot ser perillós, perquè tu, amb els gestos, pots acabar demanant un elefant i que et portin una truita.
0: Ah, està bé.
1: Està bé, està bé. Mira, Tomàs, una cosa que de segura. Ens entendrem... no entendrem l'idioma, però riure sí que riurem.
0: Menys mal.
1: I potser descobrim que per viatjar no cal saber dir-ho tot. De vegades n'hi ha prou amb un somriure.
0: Apa, com bé ho ha acabat, això, eh?
1: Sí, diu, això sí, que ha de dir, com qualsevol idioma, un somriure... és una bona esperança.
0: Un medicament d'aquests que, sí, bueno, ni farmàcia ni...
1: Bueno, aquí es van fer la revolució del somriure i ens van trencar la cara.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Toni, què dius ara? Com va ser això?
1: La revolució dels somriures va ser l'1 d'octubre.
0: Ah, val, molt bé.
1: Clar,
0: molt bé, Toni.
1: La revolució dels somriures.
0: Molt bé. Doncs vinga, ahir també va ser un dia que tots ho vam recordar.
1: Sí.
0: Avui fem una miqueta doncs, més de recordatori. I bé, jo t'he de donar-te les gràcies per aquest parell. A veure si també se'n van de vacances i aleshores doncs, no es comuniquen tu.
1: Sí, sí, ho tenim fet.
0: Ho teniu ja completat. Molt bé, doncs moltes gràcies per cada setmana.
1: És que tinc una mica de gelopatia, jo.
0: Ah, això sí, va, sí, molt bé, és interessant, això. Molt
1: sí,
0: bé.
1: Home, ah, no sí, t'ho creus?
0: Sí, a veure, que el que vols que te digui, perquè igual també surts per la porta, a veure.
1: Sí, surto per la porta i sé fer allò del truco de la cullera.
0: Sí, que...
1: sí, que la cullera es posa flonja.
0: Ah, sí, jo poc ho sé fer-ho, això.
1: Jo sí, el sé fer,
0: sí. Sí, com se fa?
1: Doncs amb molt de pensament... i molta mentalitat.
0: Ah, molt bé, moltes gràcies.
1: De res.
0: Adéu, bon dia.
2: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: Ràdio Tordera.
4: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
5: El Senyor és el meu pastor.
6: L'Església Viva i la veu de la parròquia, els dissabtes a partir de les 9 del matí.
3: un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: aquests minuts que passen de les 12 i que bé, nosaltres estem pendents del divendres, sempre amb aquesta brúixola que l'Amèlia ens aporta diferents i ens portarà a diferents indrets de tota Espanya. Bon dia, Meli.
1: Bon dia, Rosa Maria.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Fantàsticament bé. Nosaltres preparadíssims per escoltar-te encara en Galícia?
1: No, però
0: ja
1: anem caminant passet a passet.
0: Molt bé. Doncs vinga, estem amb atenció escoltant cap on ens portes.
1: Doncs vinga, avui la brújula de les tradicions ens porta al nord d'Espanya.
0: Al nord d'Espanya, bueno.
1: Avui ens porta, abandonem Galícia i girem cap al nord. Ens porta fins a una terra verda, humida, muntanyosa, marcada per la boira, pels boscos, pels petits pobles i per una manera molt particular d'entendre la vida.
0: Sí.
1: Ens porta a Astúries.
0: Apa, aquí, que bé, no, molt bé.
1: Però avui no venim a parlar-vos de paisatges, ni de platges, ni de lloc que cal visitar. La nostra brúixola té una altra missió. Venim a buscar les històries que han passat de boca en boca, les tradicions que van néixer quan la vida depenia de la terra, dels animals, dels temps de les collites i de la comunitat. Què hi havia darrere de les tradicions? Perquè una festa no apareix perquè sí. Una màscara tampoc. Una cançó que passa de pares a fills tampoc. I aquí comença el nostre viatge. No buscarem només què feien, buscarem per què ho feien. I així, mentre la brúixola gira, comença la nostra història d'Astúries, quan la feina es convertia en festa.
0: Ai, que bé, que bé.
1: Imaginem-se un poble asturià d'un altre temps, arriba la tardor, hi ha feina, molta feina. El blat de moro s'ha de preparar, les collites s'han de guardar i l'hivern s'acosta. Però aquí passa una cosa molt interessant. Una feina que podria haver estat pesada i solitària es converteix en una activitat comunitària. És el món de l'esfollar-se. Esfollón, que es diu.
0: Esfollón.
1: Això es diu en asturià. Perquè
0: és això és de la posada, o què?
1: Exacte. Els veïns es reuneixen per desfollar i preparar les panolles de blat de moro. Veus, has tingut el
0: xip. Sí, però és que segur que volia dir-ho i no m'hagués sortit, eh?
1: Ja. Però mentre les mans treballaven, la boca parlava. Es cantava, es contaven històries, es feien bromes i, com passa amb tantes societats tradicionals, també hi havia espai per al festeig, perquè aquestes reunions tenien una funció que anava molt més enllà de la feina. Era una manera de mantenir unida la comunitat i aquí tenim una primera gran descoberta. La tradició asturiana conserva aquesta memòria de les feines agrícoles convertides en celebració col·lectiva. I això ens fa pensar, potser el secret no era el blat de moro? Potser el secret és estar junts? Ara m'estic rient una mica perquè estem junts amb la Rosa Maria i m'està fent un somriure que llavors escapa a riure. Perquè quan una comunitat treballa junta, també comparteix històries. I ara anem al filandón. Quin nom tan original, no?
0: Guai, molt
1: quan
0: bé.
1: Quan arribava la nit i la feina de dia s'havia acabat, les persones es reunien. Mentre feien tasques manuals, filaven o realitzaven altres treballs, conversaven. I sobretot explicaven històries, contes, llegendes, records, històries de por, anècdotes familiars. Històries que potser només existien perquè algú les havia explicat la nit anterior. I aquí tenim una de les coses que més m'agraden d'aquest programa. Perquè pensem en la nostra ràdio. Nosaltres també estem fent una mica de filandón.
0: No, i tant.
1: Només és que abans la gent s'asseia al voltant del foc i avui nosaltres tenim un micròfon. El mecanisme és el mateix.
0: I ho feien en calma, com intentem fer-ho nosaltres.
1: Sí, el mecanisme és el mateix. Una persona recorda i una altra escolta. I una història passa d'una generació a una altra. I així entenem una de les coses fonamentals de les tradicions. No totes necessiten un llibre per sobreviure. Algunes necessiten simplement que algú les expliqui.
0: I, ara, i que els altres estiguin atents per escoltar-ho,
1: bueno,
0: eh?
1: I en aquell temps, imagina't, al llarg del foc, tothom allà escoltant.
0: Però que bé, eh?
1: Sí, eren moments macos. I ara arriba el moment que és màgic, que també la Malgüesto, que dius quin nom tan raro, també, no? Castanyes, foc i una nit de comunitat.
0: Ai, molt bé, no?
1: Ara arriba una de les tradicions més saboroses d'Astúries. Però no us penseu que avui venim simplement a parlar de castanyes. La Malgüesto és una celebració vinculada a la tardor, a les castanyes i a la sidra dolça.
0: T'agrada la sidra, tu?
1: A mi sí.
0: Ai, no m'agrada gota la sidra, gota.
1: No, bueno, però és que té de tindre el seu què. Perquè això d'una ampolla jo no me la voré pas. A mi m'agrada veure-la in situ, quan te l'escacien.
0: Ah, va. Ah,
1: així sí. Ara anem a això. I com tantes altres tradicions asturianes, té un fort component comunitari. Quan arriba la tardor, la natura canvia, el paisatge es prepara per l'hivern i les persones també. Les castanyes han estat durant segles un aliment important en moltes zones rurals. S'encén el foc, es torren les castanyes, la gent es reuneix, es menja, es beu, es conversa, i aquella tardor que podria semblar una època trista es converteix en una festa. I aquí hi ha una pregunta preciosa. Per què tantes cultures celebren precisament quan la natura comença a morir? És així, és veritat, eh? Potser perquè celebrar és també una manera de preparar-se per al que vindrà. La tardor ens recorda que tot canvia. Sí, l'hivern arribarà, però ens passarà, no els passarem sols. I ara arribem a una altra història que és també molt d'abans. Sant Martín, i ara entrem en una tradició molt més dura. El Sant Martín relacionat amb la matança tradicional del porc.
0: Ai.
1: Avui podem mirar aquesta pràctica des d'una distància enorme, però si tornem enrere amb el temps, entendrem que no és simplement un costum, és una qüestió de supervivència. En moltes llars rurals, conservar aliments per als mesos d'hivern era fonamental.
0: Clar, clar. Ara, vés a saber si els hi permeten, eh? Perquè
1: ja,
0: tot
1: no.
0: El tema de sanitat i tot el tema de...
1: Ara ja saps que això no es podria fer. Ja. No.
0: Santa Llúcia, però això ho feien molt més tard, eh?
1: Sí,
0: això,
1: exacte.
0: Meva,
1: ja
0: mare,
1: recordo aquesta.
0: A mi feia molta pena, de fet, també.
1: Sí, bueno, perquè
0: l'animalet,
1: això, viure-lo en directe no ens agrada. No ho fem ara i ho mengem, però vull dir, abans ho teníem de fer així. La matança permetia obtenir car i preparar aliments que després es conservarien. Les feines es compartien. Els coneixements passaven d'una generació a una altra i tota la família participava d'una manera o una altra del procés. En Martín ens posarà una cançó molt asturiana que es diu Elvia Bucidre. T'agradarà.
0: Què vol dir això, Meli?
1: Elvia és una cançó que és com molt d'estil i molt de ritme asturià.
0: Ah.
1: És el grup que canta.
0: Va, va. Vinga.
1: Ens agradarà escoltar-la perquè són tradicionals i tenen... no és ben bé com la gaita solament, que ara l'escoltem. No, ara escoltem la flauta travessera.

0: Això té una barreja d'instruments, Meli. Quina música més especial, desconeguda, eh?
1: És bonica, és bonica, sí que és veritat. És que, a veure, el que seria la gaita asturiana, solament sola és com la gallega, no,
0: sí,
1: no té pas més.
0: Sí.
1: Però és que quan hi ha fusions entre mig, doncs llavors
0: molt
1: canvia
0: bé, molt. Maca, molt maca.
1: Doncs això, per això, aquesta tradició de parlar, m'ha sortit en castellà tradició, no?
0: Mira.
1: Aquesta tradició ens parla d'una cosa que avui potser hem oblidat. Com es feia una cosa, quan es feia i com es conservava, què no s'havia de fer i què s'havia de fer. Aquella saviesa pràctica que no apareix amb els manuals. Passava de pares a fills. I així és una tradició que avui pot semblar llunyana, ens recorda fins a quin punt la vida rural depenia dels coneixements acumulats durant les generacions. La sidra no és només una beguda, eh? I ara arribem a una de les grans protagonistes d'Astúries, la sidra. Però atenció, perquè el que ens interessa de la cultura s'ha de construir al seu voltant. És a dir, no solament la sidra, sinó la cultura que tenim al voltant de la sidra.
0: Sí, sí, bueno, la cançó
1: com molt sovint passa també amb nosaltres, vull dir, amb una ampolla de cava també fas una mica de cultura. És per trencar una mica el tema.
0: Sí.
1: I el reconeixement no es refereix simplement a fabricar una beguda. Inclou els coneixements sobre les pomes, els pomerals, la producció, el servei, l'escanciament, les cançons, el vocabulari i els espais socials on la sidra es comparteix. És a dir, la sidra és una manera de relacionar-se. I aquí apareix una paraula preciosa. Espitxa.
0: A veure, m'estàs dient moltes paraules avui.
1: Espitxa.
0: És molt interessant,
1: això. És en Astúries. És que Astúries també té la seva, la seva parla.
0: Sí?
1: Sí, no és en castellà.
0: Ah, no, aquella mare, si això és Astúries, alguna cosa no entens.
1: Espitxar seria més o menys com nosaltres trepitjar.
0: Va,
1: no?
0: Sí.
1: Vull dir, trepitjar el raïm, espitxar la sidra, crec jo, no
0: les
1: sé.
0: Però les pomes ha de fer mal si les trepitja.
1: Jo diria que espitxar representaria que és com una màquina, abans la devien fer manualment, m'imagino, tampoc ho tinc clar. Doncs una reunió vinculada a l'obertura i tats de la nova sidra, com seria com un vi nou, tradicionalment acompanyada de menjar i trobada social. Però el més interessant és que espitxar no necessita grans protocols. La seva essència és compartir. I això ens porta a una altra vegada al nostre gran tema, la tradició com manera de mantenir unida una comunitat. La sidra es veu, sí, però també es conversa. S'aprèn, s'observa, s'imita, es transmet. I així una beguda es converteix en patrimoni. Escaciar, que és tirar-la.
0: Sí.
1: Un gest que amaga una història. L'escaciador, aixecant l'ampolla molt amunt, deixant caure el líquid sobre el got, sembla fàcil, no ho és.
0: Però
1: el més interessant no és la tècnica, no és només l'objecte, és el gest, la manera de fer, el moment, la relació entre les persones i fins i tot les paraules que utilitzem. Imagineu una persona gran ensenyant a una criatura a escanciar. Potser no està fent una classe, no està escrivint cap manual, simplement li diu, mira com ho faig. I la criatura mira, ho intenta, s'equivoca, torna a provar, i un dia ja s'ha fet. Així sobreviuen les tradicions. I ara ve el sidrós.
0: Sidrós, mare meva.
1: Quan les màscares parlen.
0: Ai, què dius ara? Però quanta cosa tenen en Astúries, quina passada, no?
1: I no n'hi ha totes, perquè això és una reducció del que era tota la història. I ara canviem completament de registre. Ens anem fins a una tradició que té molt de teatre, de música i de misteri. El sidrós i les comèdies de Vall de Soto. Aquí apareixen personatges emmascarats i representacions vinculades a les celebracions tradicionals. I les màscares tenen una cosa fascinant. Quan una persona es posa una màscara, deixa de ser exactament qui era.
0: Però comenten com són les màscares, si són de...
1: Màscares. Una màscara tradicional de quan tu anaves al carnaval.
0: Vale? No són pas cartró,
1: com
0: ara,
1: com si... Pues se suposa que molt sovint abans devien ser de cartró.
0: Clar,
1: que la tradició abans no n'hi havia pas com ara que tenim de plàstic o tenim d'aquelles altres que fan...
0: Que són tot especial.
1: Val. Quan una persona posa una màscara deixa ser exactament qui era. Durant unes hores pot representar un altre paper. Pot exagerar, pot fer broma, pot provocar, pot criticar, i això ens porta al món de l'antroixo. una altra paraula.
0: Una altra paraula.
1: El carnaval asturià. Perquè el carnaval no és només disfressar-se durant uns dies. La persona normal podia convertir-se en personatge i potser aquí hi ha el secret de la màscara. Ens permet dir coses que sense ella no gosaríem dir. I això és una comunitat petita. Podia tenir tota una força enorme. Riure-se d'un veí, parodiar una situació, fer que almenys per una estona el món funcionés al revés. I sí, també hi ha mostres. Perquè és evident que a Astúries també hi ha criatures extraordinàries. Mm. Hi ha molts, el que passa és que no he pogut posar-los tots.
0: Rios, la Xana, no? Bon
1: la Xana, el Trasgú i el Novero.
0: Ai, mare
1: aquests
0: meva!
1: Són...
0: Escolta'm, pitjor que Galícia, eh?
1: Tu te'n recordes quan feia les divinitats, mm-hmm. que eren de la Xina, sí, del Japó, sí, que sortien sí. molts entremaliats?
0: Sí.
1: Doncs mira, aquests
0: aquí,
1: ho són. Aquests
0: aquí
1: també
0: molt,
1: ho són.
0: Molt,
1: aquests
0: molt.
1: Ho són. Bé, i moltes llegendes, molts secrets i moltes històries que esperem que algú les torni a explicar. La Brújula continuarà assenyalant al nord i nosaltres continuarem buscant perquè encara queden moltes terres per descobrir.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Perquè, a veure, és allò que ja has comentat, Omèlia, que perquè un poble, quan conserva les seves tradicions, no viu només del passat, conserva una part de la seva ànima.
1: De la seva cultura, que se'n va endinsant en totes les generacions que van arribant. Mm-hmm. Perquè si les deixes... està de costat, s'ha acabat la tradició, bueno, s'ha acabat la cultura.
0: Sí, ens surt una altra cosa que realment sí. no va lligada amb bueno, res de tot això.
1: Sort que encara la IA ens porta bé, perquè normalment la Viquipèdia no era tan esplèndida.
0: Escolta'm, Mergui, què fas amb la brúixola? Li dones un copet amb la mà?
1: Sí.
0: La sacseges o com ho fas tot
1: li
0: això?
1: Faig, tinc un amic i una amiga que són IA,
0: eh?
1: Com tu saps, i llavors li dic, oh, no, ella me diu,
0: sí, sí.
1: va, què quieres hacer hoy?
0: Ai, maca.
1: I jo li dic en català, avui voldria fer pues, Astúries
0: sí,
1: o tal o qual.
0: Sí, sí.
1: Vale, ja sé per on vas.
0: Ja
1: i que el doncs s'enrotlla com una persiana, com si fos la meva amiga
0: bé,
1: de tota la vida,
0: bé,
1: i vull dir que val la pena aprofitar-se.
0: I més que tot, sempre utilitzar aquests mitjans per cultura i per poder, en aquest cas, nosaltres, ara, gràcies a tu, explicar-los a la nostra audiència.
1: Pues sí, a mi me sembla molt bé que puguem fer-lo, que sí?
0: Molt bé. Gràcies, Meli, fins la propera setmana.
1: Adéu,
0: bon dia.
1: Adéu.

0: Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
3: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
4: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let.
3: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
4: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
3: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
1: Ràdio Tordera.
0: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: 3 minuts que nosaltres trepitgem a 1:15 i és moment d'estar, doncs, en consonància amb aquest equip de persones, perquè estem a punt de fer aquest teatre, doncs, en directe des de la ràdio, i tenim els polifacètics aquí amb nosaltres. Benvinguts, bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Vinga, tenim en Pere, que avui és el que ens posarà en situació de lo que s'interpretarà aquí aquest estudi.
1: Perfecte. Mira, programació del dia 2 d'octubre. Un cop més, estimats oients de Ràdio Tordera, aquest grup de polifacètics té el plaer d'oferir-vos una obra de teatre. Es tracta del drama Encara tenim vistes. És un drama dur com la vida mateixa, però amb un final feliç. L'elenc en aquesta ocasió és el següent. Alba, la neta de 17 anys, amb grans problemes, interpretat per la Pilar. La Carme, l'àvia comprensiva que procura sortir d'aquest atzucac, conduït per la Maria, amb el seu savoir-faire i el seu to maternal ple d'experiència. Jennifer, la infermera professional que procura fer el que cal per ajudar a l'Alba. Aquest paper és interpretat per la Rosa. La narració anirà a càrrec de la Teresa. Aquesta obra dona molt que pensar i ens ensenya que sempre cal tenir esperança i que la vida dona moltes voltes. Endavant amb l'obra.

0: En una habitació d'hospital, al llit, la Carme està mig asseguda, recolzada amb els coixins. A la butaca del costat, l'Alba està asseguda còmodament.
1: Com a mínim, aquesta té més llum.
2: Sí, iaia, però ja no tens vistes. Amb el que t'agradava mirar la ciutat al matí. Ara ja no podrem veure com el Jordi i el Joan descarreguen la verdura fresca.
1: Imagina't que realment es diguessin així i que realment el Joan estigués secretament enamorat de la nòvia del Jordi. Un dia els hi hauràs d'anar a preguntar.
2: No, dona, no. Oh, quina vergonya, iaia. Faria por, semblaria un stalker.
1: Una què?
2: Un stalker. És com a dir una acusadora, una assetjadora. Significa el mateix.
1: Ai, és curiós això de cara, digueu tantes coses en anglès. Està bé, això. A la meva època no sabíem res d'anglès. Només teníem francès. A mi m'encantava de fer... Era la...
2: La primera de la classe. Ho sé, iaia, ho sé. Que no em vaig apuntar a classes perquè m'apassionés la llengua. Te'n recordes?
1: Ai, és veritat que feies francès. La teva mare volia que aprenguessis...
2: Oh, Carmen Vidal Serra, no et facis la innocent, que saps que vas ser tu qui va obligar a apuntar-me. Oh, pobre de mi, fent francès un divendres a la tarda.
1: Escolta, maca, a mi no em parlis així, eh? Que sóc la teva àvia. Un respecte. Ai, ai, ai. I més, m'has de cuidar, que no veus la situació en què estic.
0: Assenyala al seu voltant, remarcant a on es troben. L'Alba fa cara de pena.
2: És veritat, iaia. Perdona, eh? No volia ser insensible.
1: Va, calla, calla, que és broma. No t'has de disculpar per res, tu. Va, canviem de tema. Coses tristes, no. Torna'm a explicar allò del nen... de la teva classe. T'ha escrit ja?
2: Iaia, que cotilla. De veritat, eh? Com ets, eh? Oh! Sí, sí, m'ha escrit. Però la veritat que crec que no hi ha futur. Vull dir... No vull que hi hagi futur, saps? Total, dubto que acabi enlloc. En certa manera, en això tu em fas enveja.
1: Enveja jo? Alba, carinyo, no sé de què em parles. No envejaria ningú que estigui a la meva situació.
2: No, no, no ho dic per això. Ho dic per la sort que vas tenir de conèixer l'avi. Sempre dius que vas enamorar-te com a les pel·lícules, a primera vista. A mi això no em passa.
1: Ai, sí que vaig tenir sort, sí. El teu avi, ai, sé que sempre t'ho estem dient, però t'hagués encantat. Era un home que sempre feia riure, saps? Jo, a tu també li haguessis encantat. Sempre deia que les persones vives eren aquelles que somreien des de dins. Una frase molt cursi, com diries tu. Però a ell li agradava posar-se poètic.
2: Veus? Crec que el que em fa més por és això. No poder-me enamorar com tu de l'avi. O com la mama del papa, saps? Sí, ja sé que ara mateix no és el millor moment per dir-ho. Però sé que el papa tornarà d'aquí poc. Pot sonar estrany, però no em preocupa gens aquest petit descans que s'han pres. Sé que tornaran a estar junts. Es poden tirar dues hores discutint de no sé què, però després, com la mira i com la mama l'admira. Potser només és que és el que jo he mamat, però crec que això és amor, iaia. Segurament... No és el més sa en el sentit de la paraula, però és intens. Els hi costa estar junts, però ho volen tant que no tolero que no ho estiguin. I bé, m'agradaria estar tan enamorada d'algú. Em fa por i pena pensar que potser mai ho podré estar. És rar que li expliqui això a la meva àvia, veritat?
1: No, reina, no. Saps, ets molt madura per tenir l'edat que tens. Això... Em fa estar tranquil·la.
2: Saps la cançó dels Manel, que escoltem a vegades? La que parla de la mort un cop et fas gran? Que ai. Diu, i què? Quan seré vell, seguiré cantant-te cançons igual. Doncs ai. Jo vull això, iaia.
1: Ai, t'arribarà, Alba, ja ho veuràs.
2: Bé, esperem que tot vagi bé. ara sóc jo la cursi.
1: Ai, m'ajuda a tenir aquestes converses amb tu, Alba. M'agrada que encara puguem riure.
2: A mi també, iaia. Jo...
0: L'Alba fa una pausa com si dubtés del que va dir.
2: Jo realment t'estimo molt. Quan les meves amigues em diuen que els hi fa mandra anar a veure els seus avis o el dinar familiar que tenen la setmana que ve, penso que és perquè elles no tenen una àvia tan guai com tu. A mi mai m'ha fet mandra. Tinc sort.
1: Ai, calla, burra, calla, que em faràs posar vermella.
2: Ja, ja.
1: Saps, durant tota la meva vida m'han donat a entendre que un cop et fas gran, les coses noves no arriben. Ja t'has enamorat, ja t'has discutit suficientment, normalment has viatjat bastant, ja has follat molt.
2: Ja, ja!
1: És veritat, nena, les coses com són, oh. Però vull dir que et preparen per no esperar-te res un cop ets gran. I això no és veritat. Ningú et diu com és tenir nets, quedar-te sol a casa, veure morir els amics. No és per posar-me dramàtica, és la veritat. Tot són coses noves.
2: No sé què dir, iaia, no sé.
1: No cal que digui res, reina. Perdona'm, la teva àvia que es posa sentimental.
2: No, no, no, tranquil·la. Crec que està a l'hospital fa voler parlar de les coses. No sé. Suposo que estar rodejat de tot això que respira pels passadissos fa voler dir el que saps que potser et queda poc temps per dir. És natural.
1: Torno a dir que ets molt madura per la teva edat, eh?
2: Ja, ja, tinc molt temps lliure, però no entenc gaire què volies dir. Vull dir, arribar a la vellesa és un privilegi, no? I ja m'agradaria a mi poder viure tot el que has viscut tu.
1: I algun dia d'aquí molts anys recordaràs aquesta conversa i m'entendràs. Ja veuràs que sí.
2: Espero que sí. De veritat que espero que sí. Aquests dies he estat pensant en això que acabes de dir, de la sensació de ser mare i àvia. No sé per què. Perquè mai se m'havia passat pel cap. Vull dir, amb 17 anys no et planteja ser mare, no?
1: Bé, en altres cultures no és tan rar, eh?
2: Ja, no sé, suposo. Però jo mai ho havia pensat. I sí, vaig pensar que m'agradaria poder tenir l'opció de ser-ho. I és graciós que ho digui ara, suposo. Ah, quines ironies té la vida. Però és que... realment és fort el poder que tenim de crear vida. No tens res a la panxa i pum, un ser humà. Que encara no és, però que un dia caminarà, pensarà, raonarà. Ho trobo molt fort, iaia.
1: Ai, què m'estàs volent dir, Alba, carinyo?
2: No ho sé, iaia, no ho sé. Crec que la situació m'està començant a superar. Porto molts dies donant-li voltes al tema... i sé que ens han dit incontables vegades que l'opció de que una cosa estigui relacionada amb l'altra són molt poques, però mai se sap.
0: A l'Alba se li comença a tallar la veu amb els ulls plorosos.
2: I començo a pensar, i si vaig fer bé? I si vaig triar l'opció incorrecta? Ja sé que tenir-lo era una opció, que tinc 17 anys, per Déu, però tampoc és que m'hauria faltat ajuda. Tinc els papes, tinc a tu. I sé que la meva vida hauria canviat radicalment. I els estudis, i el meu futur. Sé que no era una opció. Però bé, sempre queda però.
0: A l'Alba li cauen algunes llàgrimes, mig de ràbia, mig de tristesa, i flueix el seu pensament.
2: I si com a mínim això s'hagués quedat així... Però no, el meu puto cos no es pot quedar normal. Si igualment he tingut seqüeles i no he pogut seguir normal, ha valgut la pena. El sentiment de culpa, els dubtes que sembla que no hi siguin, el que a la mama li costi mirar-me a la cara, el sentir-me com una merda cada cop que ve a controlar com estic. I sé que ho està intentant, que està patint, que no vol transmetre'm el que realment pensa. Però la conec. És la meva mare,
3: La decepció és molt difícil d'amagar.
1: Ai, no crec que la teva mare estigui decebuda, eh?
3: Sí, iaia, sí que ho està. Qui no ho estaria? Tu no la sents plorar com jo la sento plorar. Abans de que vingués aquí, crec que es pensaven que no el sentia. Però sí que ho feia. Estaven a la seva habitació. La mama plorava molt. I li deia al papa que no podia més, que no podia més. Que s'hauria de saber això abans de decidir ser mare. Que ningú t'advertia. Tinc la solució davant, no? Imagina't que hagués sortit com jo.
1: Escolta'm, i escolta'm seriosament, eh? No tornis a dir una bajanada com aquesta, m'entens? No vull tornar a sentir-te dir una cosa així. T'he dit abans que et trobo una persona madura. No dic les coses perquè sí. Mira'm a la cara quan te parlo, Alba.
0: L'Alba, mig plorant, mira la seva àvia.
1: M'agradaria dir-te que sé el que pensa la teva mare, que sé com se sent i que està tranquil·la. Però no t'ho puc dir. No tinc ni la remota idea de què és passar pel que està passant. Però puc dir que tu, Alba Sans, fas estar molt orgullosa a la teva àvia.
0: A la Carme se li humitegen els ulls.
1: I no ho dic per fer-te sentir bé, eh? Ni per consolar-te, ni perquè sigui el que ton pare, mare o àvia li hauria de dir a una neta com tu. Si no t'ho dic perquè tot i estar caminant per on estàs fent i tot i haver pres decisions massa importants per gent de la teva edat, segueixes somrient des de dins. I això és una cosa que no has de perdre mai, Alba. Ho entens?
0: L'Alba fa que sí amb el cap.
1: Molt bé, així m'agrada, molt bé.
2: Vaig a buscar paper.
0: S'aixeca amb dificultat i entra al lavabo que està dins la mateixa habitació. En el mateix moment que l'Alba tanca la porta, a l'habitació entra una infermera amb un carro i menjar.
4: Bona tarda. Hora de berenar. Avui toquen galetes i iogurt. El teu preferit.
5: Ai, senyora Vidal, quantes vegades li haig de dir que no s'ha d'estirar al llit? De veritat, eh? Un dia d'aquests vindrà la meva cap i s'enfadarà però moltíssim. I bueno, i aviam, on és l'altre que tampoc em fa ni cas?
2: Hola, Jenny, que guapa que estàs avui.
5: Ai, però niña! Ai, un dia me'n va trair del susto, de veritat, eh? Ja estaria bé, va, venga. Estira-te, que te miraré aviam que tot estigui bé.
0: La Carmen s'aixeca i s'assenta a la butaca on abans l'Alba estava asseguda. L'Alba es col·loca sobre el llit, recolzada com abans estava la Carme.
5: A veure, va, dóna'm el braç.
0: Li col·loca un aparell de mesura de tensió a l'Alba.
5: Què és aquesta cara, carinyo? Cada mes un dia molt important, va, alegra-te una mica.
2: Ja, bé, no sé jo.
1: Home, clar que sí. Què hem de dir de l'actitud pessimista?
5: Seran
1: bons, home.
5: Home, esclar que sí. Vinga, anima-te. Va, ja veràs. Mira, no demostra res, però entre tu i jo, és difícil que portant els dies tan bons com portes, les notícies del senyor, del doctor Martínez, siguin dolentes.
1: A més, no vols deixar d'estar preocupada per saber si aquest cop ha funcionat o no? A mi l'espera m'està destrossant.
2: Oh, sí, Hugo. Ta mam diuen si m'estic morint de càncer o no. Toma, no puc esperar que arribi.
0: Un silenci incòmode es queda a l'habitació.
5: Bueno, creo que es mi momento para ir a buscar un poquitín de azúcar para el yogurt. Ara torno.
2: Ho sento, iaia. No volia sonar antipàtica.
3: És que no sé. No sé, perdona, tinc por. I no m'agrada haver de tenir por.
1: Jo també tinc por, reina. Jo també. Tot anirà bé, ja veuràs. Tot ha d'anar bé.
3: Sí, que vull que l'espera acabi. Però així em diuen que no ha anat bé i que he de tornar a començar la quimio. No puc tornar a fer-ho, àvia. Joder, amb el plorar avui no paro.
1: Si et diu que s'ha de tornar a fer, ho tornarem a fer. Ja veuràs.
3: Val.
0: Es queden en silenci durant una estona.
2: Jennifer, si estàs darrere la porta,
3: Ja pots entrar, tot arreglat.
4: Ja tinc el sucre. Venga, venga, vamos, que te preparo el berenar.
2: Saps que odio aquest iogurt, no?
4: Ai, ¿cómo no saberlo, cariño? ¿Per què creus que porto el sucre, aviam?
2: Ja, però segueix sent horrorós. No, no em podries portar una altra cosa, eh?
4: Saps que no, cariño. Va, i quita esa cara, que ja no funciona, va.
2: Ho havia d'intentar.
1: Porta 10 anys intentant aconseguir un gos. Trigarà una mica en deixar de fer-ho pel iogurt.
4: Com és? De veritat?
2: Lo que toca, toca.
4: Ay, bueno, bueno, familia. Vendré dentro de una horita a recoger todo esto. T'adverteixo que quan tornis sabré si t'has menjat tot el iogurt o no. I no intentes enganyar-me, que soy enfermera y te puedo abrir para comprobarlo.
2: Sí, señora.
1: Hasta ahora, Jenny, gracias.
4: Ay, cuánta paciencia tiene, señora Vidal, cuánta paciencia.
2: Ja, ja, en el fons m'estima la Jenny, eh que sí? La trobaré a faltar quan marxi d'aquí.
1: Aquesta és l'actitud. Potser et semblarà estrany, però l'altre dia vaig pensar que t'assemblaves molt a la meva germana Lourdes quan tenia la teva edat. Era igual de tossuda que tu.
2: La tia Lourdes? La teva germana Lourdes? La que és monja i viu en un convent perdut pels Pirineus?
1: Sí, aquesta tia Lourdes.
2: Ah, no sé com prendre'm això, iaia, eh? Perdó, sé que és la teva germana, però no em veig tenint una vida de monja, vaja.
1: No, burra, no ho deia en aquest sentit, que no m'escoltes. He dit que em recordaves d'ella quan tenia la teva edat. I creure'm, de monja no tenia res, eh?
2: Epa, això no m'ho esperava.
1: Sí, nena. I va costar trobar el camí del Senyor, tot i que ella encara no ho admeti. Suposo que per molt que hagi canviat, lo de tossuda no li treu ningú, eh? Estàs pensant per què estic dient tot això, no?
2: No, no. Bé, sí, la veritat. Però no és que no m'agradi que em parlis de les teves germanes, sinó que no entenc d'on ha sortit.
1: Ai, ni jo tampoc. És que estava pensant el que és trobar a faltar algú.
2: Però les teves germanes no viuen tan lluny, no? Vull dir, la tia Lola viu a Vic i la Maite Manresa.
1: Sí, sí, viuen més o menys a prop, però res. Si t'hi poses a pensar, és clar que jo fa 50 anys que no visc amb les meves germanes. Em vaig casar als 23 i em vaig mudar amb el teu avi.
2: Clar, deu ser molt diferent viure amb tres germanes que com a filla única. Molts cops he pensat que m'hagués agradat tenir una germana.
1: Tenia les seves coses dolentes, no et pensis, eh? Per mi, com a la petita, era una mica cansat de tenir tres germanes grans. Però sí, sempre he tingut clar que tindria més d'un fill, jo.
2: Ja podrien haver pensat el mateix els meus papes.
1: Sí, però tens el Pep i el Gerard.
2: Ai, com estan els meus nens, que fa molts dies que no em venen a veure. Mals cosins que són, oh!
1: Ai, no diguis això, nena.
2: Home, iaia, és que els enviaré un missatge dient-los que són mals cosins.
1: Ai, la família.
2: Què és aquest sospir, iaia?
1: Res, sospiro.
2: Vinga, ja està, ja els he enviat el missatge.
1: S'enfadaran amb tu.
2: No. L'altre dia vaig somiar que em deien que els nens es morien.
1: Ai, Alba!
2: Iaia, no sé per què, però vaig plorar. Saps aquests somnis que estàs adormida però no? O sigui que ets conscient de que estàs somiant?
1: Sí, sí.
2: Doncs em vaig tenir un d'aquests. Va ser rar. Vaig pensar que, clar, hi hauria un dia que no els veuré mai més. No dic que hagi de ser ara. No ho dic per mi. Potser sóc jo la que em quedo sense ells. Mai se sap. Des de que vaig entrar a l'hospital, no se m'havia passat pel cap que un dia potser sóc jo qui perdrà algú de vosaltres.
1: Sí, reina, sí. I esperem que així sigui.
2: Ja, però m'he fet tant la idea que vosaltres us haureu d'acomiadar de mi que no m'havia ni plantejat que podia ser al revés. Va ser un somni horrorós.
1: Per això passarà d'aquí a molt temps, Alba.
2: Però si a mi m'ha passat això,
3: a ells també els hi podria passar. O a tu o al papa. I és rara la sensació que això em porta. És com que per una banda em fa una pena horrorosa, però per l'altra, que sigui jo, em fa molta por. Sóc mala persona per això, iaia?
1: Ai, no, reina, no. Són coses molt diferents. No les intentis comparar. No arribaràs enlloc.
3: Suposo que no.
1: Ai, vols que m'acabi el iogurt, jo?
3: Si la Geni s'entera, ens mata les dues, iaia.
1: Jo no em xivo i tu tampoc. Pacte?
3: Pacte.
0: Els dies varen anar passant lents i fatigosos, però per sort va arribar el dia en què el metge va donar bones notícies. Alba, bonica, finalment estàs curada. Aquest dia, iaia i neta van abraçar-se i riure com mai, donant gràcies a Déu i fent un pacte secret entre elles. I per celebrar tanta felicitat, van fer un gran viatge. Amb el temps, la iaia va anar fent-se gran i l'Alba, a la fi, va haver d'acomiadar-se d'ella amb gran tristesa. Però, com que la vida segueix, amb el temps ella va formar la seva pròpia família amb gran alegria, però sempre recordant els consells de la seva estimada iaia Carmen.
6: I fins aquí, doncs, l'obra del dia d'avui. Fantàsticament fantàstica, polifacètics. Gràcies. I bé, realment emocionant, Pilar, a mi que ja m'has fet plorar també, tots estàvem aquí tensos, eh? Realment una gran interpretació. Gràcies. Doncs bé, de la gent que ens va donant doncs, la resposta, anem posant ara la pregunta participativa, sempre amb el tema que posem de tertúlia, la primera part, que és que parlem temes de Tordera, temes en què són protagonistes en els informatius d'aquesta casa, i la gent que va donant la seva opinió, nosaltres, doncs, aquí en estarem la persona que s'emporta aquest lot de productes de xutxes Elisa. Avui el número és de l'1 al 31 i la Maria ens dirà un número que li faci ràbia.
1: El 12.
6: Opa, vinga, el 12, a veure. Se l'emporta la Carmen Ruiz Pulido. Carme Polis Ruïda, doncs ja saps, veig els estudis de Ràdio Tordera amb l'hora d'oficines i tindràs aquest lot de xutxes Elisa. Amics, polifacètics, Pere, Pilar, una gran interpretació, Maria, una gran interpretació.
1: Gràcies.
6: Carme, també una gran interpretació. Ai, Teresa, una gran interpretació. I Rosa, també una gran interpretació. Pere, un bon presentador, també. Val? I ja no pot suplir a mi cada dia. Gràcies a tots per molts anys que havíeu fet tan bon teatre des de la ràdio i que us agraïm nom d'aquest magazín i de la Ràdio Tordera.
7: Ara que parlem de personatges de Ràdio Tordera, jo voldria dir que la nostra companya Maria. Avui, a la tarda, a l'Esplai, li fan l'homenatge com una... encara que no sé si li sap greu o no, però com una de les persones d'edat de l'Esplai.
6: Molt bé.
7: Juntament amb el que cada any es fa, la persona, home i dona, sí. Amb ella li ha tocat dona. Ja veus que no fa bona cara, però tots sabem com està, el que fa, i tothom voldria ser com ella, arribar a la ciutat el que fa.
6: Molt bé, visca la Maria! Molt bé, visca la Maria!
1: Gràcies a tots.
6: Doncs bé, amics oients, que siguin ben feliços, bon cap de setmana, ens tornem el dilluns. Adéu-siau.
8: Adéu.
3: Cap de setmana.
9: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
10: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera. Serveis informatius.
11: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera farà un mural participatiu, contes i una cloenda per reivindicar un inici sostenible. Ens ho explicava dels beneficis de la lactància l'Anna Pol, que és infermera pediàtrica.
12: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
11: Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'Associació d'Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. Ens en parlava la Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesans.
13: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps.
11: L'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris,

0: Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Pel que fa al Club Futbol Tordera, reben el Besalú. Escoltem l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
1: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això doncs, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que he fet avui.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica, tots els detalls d'en Joaquim Serra.
2: Avui continuem amb una jornada semblant a la d'ahir. Ahir, per cert, hi havia alertes vermelles activades aquí al Maresme per part de la Generalitat, que no es van complir. I avui anirem a la mateixa línia. Un temps tapat, amb possibilitat d'alguna petita precipitació aquesta tarda, però tot plegat ben poca cosa. El vent continuarà com fins ara, lleugerament moderat aquest matí, més fluix a la tarda del nord-nord-est, la situació marítima dominada per la maró amb mar de fons. De cara a demà, dissabte i diumenge, doncs haurem d'estar atents a la situació meteorològica perquè sembla podríem acabar tenint alguns xàfecs intensos a partir de demà a la tarda i durant bona part del diumenge, ben bé fins a la matinada del dilluns. Ja ho anirem veient com evoluciona tot plegat, però en principi tot apunta en aquesta línia, amb unes temperatures que al cap de setmanes mantindran sense canvis i una situació marítima que continuarà moderadament alterada amb aquesta maró i mar de fons a tota la costa maresmenca.
0: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
4: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
3: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
4: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant. Amb Caral Pedemonte. A Ràdio Tordera. Diumenge, a les 7 del matí.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Enganxats als pedals.
1: Bon dia, sóc Lluc Roselles i avui farem una ruta clàssica entre Osona, el Moianès i el Lluçanès. Sortirem del meu poble, Santa Eulàlia Riuprimer, i guanyarem alçada pujant a Fontfreda i pedalar fins a Avinyó. Tornarem per Sant Feliu Sasserra i Perafita, on farem el tobogan fins a casa Miquela. A tocar de Sant Bartomeu del Grau i allà baixarem fins Vic per acabar-nos en Taulana Canton, a Santa Eulàlia, on tenen una àmplia varietat de carns bovines.
2: Avui comença a pedalar Enganxats als pedals, el podcast de ciclisme on cada setmana coneixerem una ruta, històries humanes lligades al seu recorregut i, sobretot, llocs on parar a fer un bon àpat. El nostre equip d'esprinters, escaladors, rodadors i contrarrellotgistes el formen l'Andreu Jiménez i l'Ona Fàbrega, del 9FM, l'Isaac Domínguez, d'Ona Codinenca, en Pau Vituri, de Ràdio Sabadell, en Jonathan Marín, del Prat Ràdio, en Jordi Duran, de Ràdio Tordera, i l'Isaac Muntades, i aquesta veu, la d'en Joan Garcia, de la veu de Sant Joan. I avui, per començar, com heu sentit, Lluc Roselles, el millor xocolater del món, que hauria pogut ser ciclista professional. El que no sabem és si també hauria pogut ser el millor ciclista del món, però com que tampoc ho podem saber, parlarem amb ell de moltes altres coses. El que us podem assegurar és que no us decebrà.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.

0: Asseguts en una taula, en Jonathan, un Isaac, un altre Isaac, en Pau i l'Andreu comenten les primeres sensacions de la ruta que fan avui amb en Lluc Roselles, el millor xocolater del món l'any 2022, ja fa 4 anys. Fa pastissos, treballa la xocolata de forma excel·lent, però el primer secret que en revela és que un dia també va somiar ser ciclista.
1: A veure, on ens portes avui?
2: On ens porto? On estem, no? On estem? A Canton, a casa, evidentment, sempre un bon esmorzar que s'ha de poder disfrutar i crec que Canton no falla, és un tiro segur, a més un bon ambient, una bona brasa i important de disfrutar d'un bon esmorzar.
0: Ah, havia entès que això anava de ciclisme. Però si es tracta de menjar, ja m'agrada més. Canton, me l'apunto aquesta.
1: La descripció de la ruta que anem a fer.
2: La ruta que anem, al final és una ruta que també me la sento molt meva, una ruta que he fet moltíssimes vegades i que també és un tiro segur per la comarca en què recorrerem diferents ports, però també una part de Lluçanès, franja amb el Moianès i evidentment a Osona, al qual un recorregut que també és dur, però a la vegada també deixa fer un puja i baixa constant i que ens ajuda també a disfrutar un territori molt de carretera secundària i que ens permet disfrutar d'un bon matinal o una bona tarda de ciclisme.
1: Has dit que hi ha més d'un port. Hi ha algun moment de quan estàs sobre la bicicleta que dius que s'acabi jo això allà, sisplau?
2: Al final hi ha un port també que aquí jugant a casa, Fontfreda, un port mític de la comarca.
0: Port de Fontfreda? Mític, diu? Hem d'haver perdut els últims 47 tours, perquè no em sona.
2: Que és una mica de mal fer, perquè comences que els 3 primers quilòmetres ja piquen cap amunt, però res, un 3-4% que puja, però que deixa fer, i llavors ja sí que els últims 4 ja s'enfilen més, un 6%, un tros del 7%, però com que al principi has collat més del compte, doncs també es complica. I si vens de Vic, ja també, de Vic a Santa Eulàlia, sembla que no, però també va picant amunt i es va complicant, i si et passes al principi ho pagues al final.
0: Si no, sempre hi ha l'opció de girar cua i esperar-vos a Canton.
3: Ara ens ho deies, Lluc, que comencem aquesta ruta per aquí, per Fontfreda. De fet, és el començament de la ruta de Santa Eulàlia a Fontfreda, per tant tens aquest port al principi per escalfar una mica. Ara ens deies, és una ruta que té diversos ports. Quina duresa li posaries? I entenc que el Lluçanès, això és molt de tobogans.
0: Tobogans,
3: que és una de les característiques
0: de
3: clàssiques del
0: Lluçanès, de parcs infantils.
3: No hi ha grans ports, però és puja i baixa,
2: sí.
3: No?
2: No, al final, si féssim una escala de l'1 al 10, potser per distància sí que fa que sigui com més assequible, però realment és aquest puja i baixa constant que si et passes de voltes ho acabes pagant, a més sempre hi pica un bon sol a la zona del Lluçanès i aquests famosos tobogans que tots coneixem, i el conegut com a Dragon Khan, no? Pels
0: Port Aventura, això ja em sona més.
2: Jo ho clicaria com un 6-7, sobretot, o sigui, és veritat, per la curta distància que pot tenir, o no tan curta, per depèn de qui, evidentment, però sí que és el que dic, si vas amb una grupeta que et porta encollat, és una ruta que se't pot fer bola.
3: I el primer pensament, no sé, el primer cop que la vas fer, quan vas arribar a casa després d'aquest recorregut, com va anar? Devia ser molt jove, suposo.
2: Sí, jo des dels 10-11 que practico ciclisme, sí que amb uns inicis més amb bici de muntanya, i llavors a partir dels 12 ja que també tenia bici de carretera, i sé que és una de les primeres que vaig fer, perquè al final això, no? Per proximitat, hi ha una ruta, sí que en aquells moments que era una ruta llarga, però recordo un dia de molta calor a l'estiu.
0: Pensava que això de la calor era d'aquests últims estius i no dels de fa 20 anys.
2: A casa i literal cap a la piscina.
0: Ah, perquè a la piscina també m'hi trobaràs.
2: El que hi cau allà em va deixar tocat.
4: Lluc, aquesta passió per la bicicleta comentes ara, no? A partir dels 10-11 anys començar a donar-te fort per al tema de la bici. D'on et ve del pare, del germà, de cosins...
2: Sí, bé, ve del pare, ve del pare. El meu pare ha fet BTT tota la vida i moltíssim, i proves, i evidentment aficionat, però moltes proves. Havia fet aquí a Osona, la Volta Osona, el Pou de Pluja, que li deien que era increïble, era de dues etapes, i era en BTT, que seria preciós que es recuperés. I llavors també per... a causa, doncs, del meu pare, i a conseqüència d'un molt bon amic, en David Álvarez, que també és del poble, i té 5 anys més que jo, i va ser qui em va tibar una mica també cap al ciclisme de carretera i al competir, i un per l'altre, doncs, recordo els 4-5 primers anys de competir en bici, que compartíem amb ell molts entrenaments, també llavors, d'això deu fer ja, doncs, ara em sentiré gran, però deu fer ja 17 anys o 18, érem poquets els que anàvem en bici aquí a la comarca, i va ser molt bonic també, i això, entre el meu pare i en David Álvarez, doncs realment vaig anar-me endinsant en aquest món.
0: Un pare i un amic que t'empenyen a patir, això és amor. Però va, anem a saber una mica més del tal David Álvarez.
5: La passió pel ciclisme del Lluc Cruselles ve per dues persones, el seu pare i en David Álvarez, un veí de Santa Eulàlia que, com en Lluc, el seu esport era el ciclisme. Ell va ser qui va enganxar-lo al ciclisme de carretera. Álvarez va començar a competir amb 15 anys a mountain bike, però als 16 ja va passar les competicions de carretera fins a anar creixent i competint a proves de cert renom estatal, com explica ell mateix.
6: Ja vaig començar a córrer amb l'equip Nikis, que és un equip de Terrassa, que era dels més importants que hi havia a nivell nacional. I a partir d'allà, doncs, ja vam començar a pujar a nivell de categories, vam passar de juvenil a sub-23, a sub-23 èlit. Vam estar corrent amb el control pack de la Sènia. Vaig estar corrent amb l'Ilerrense de Lleida, em vaig aprendre moltíssim, fins al punt de quan ja ens vam començar a fer ja més gran i d'això vam crear un equip que era de la botiga, amb patrocinadors privats, i la veritat és que vam fer uns anys d'un equip molt, molt maco, on vam córrer a nivell nacional totes les proves més importants que hi havia en el calendari.
5: Ara la competició ho fa en menor mesura, ja que ho ha de compaginar amb la feina. Tot i això, participa en proves de ciclocross a l'hivern, quan arriba el bon temps en alguna cursa de carretera, però amb un quilometratge més reduït. Pel que fa a l'àmbit laboral, Álvarez té dues botigues tallers de bicicletes a Vic i Ripoll. Tenia clar que volia continuar vinculat al ciclisme. Des de jove va estar treballant en una botiga, primer com a treballador. 2 anys més tard, el seu cap li va proposar quedar-se al negoci, que ho va acabar agafant amb un company seu. Ara ell és l'únic propietari.
6: I jo he estat l'únic que he continuat vinculat a la botiga. Estem molt contents del creixement que hem fet. O sigui, vam començar sent una botigueta molt petita, amb 4 bicis molt comptades, i ara som una botiga molt més gran, amb molt més treballadors, amb una infraestructura molt més gran, a nivell de bicicletes... I la veritat és que molt contents.
5: Abans de la pandèmia, Álvarez va adquirir la centenària botiga de bicicletes de Ripoll, Casa Vilà. Malgrat l'ensurt de la Covid-19, han pogut tirar endavant i han mantingut la clientela ja establerta des de fa anys al Ripollès. La responsabilitat és gran, però té clar que si treballen com ho fan fins ara, Casa Vilà continuarà amb la persiana pujada. I com els seus antecessors de Casa Vilà, espera tenir un relleu familiar al negoci, ara que Álvarez espera una criatura.
7: Enganxats als pedals.
3: Quan tens estones lliures a Lluc, no sé si optes més per agafar la BTT o carretera, perquè la BTT també, una cosa que té bona és que les rutes en teoria són més curtes en quilometratge, no? I poder tens...
0: Es nota que l'Isaac és un savi de la bicicleta.
3: És més fàcil o t'agrada més anar a carretera? Has dit això, que vas començar a BTT, després què et tira més?
2: Mira, tens bastanta raó, en el sentit de quan estic sol, tinc poca estona, així al vespre o migdia surto una horeta o així, acostumo a fer BTT, perquè pues, mira, vas a fer uns corriolets per aquí sota la Creu de Gurb o passar-ho una mica bé, i ja està, i llavors sí que en carretera pues, surto més amb els amics, pues, la tirada llarga al cap de setmana, però bueno, combinar-ho. Les dues, no em sabria decantar per quina.
1: I el gravel també li dones o no?
2: El gravel, jo tinc un amor-odi amb el gravel. Sí. Sí, realment sí, i a més aquí a la comarca crec que és difícil. O sigui, practicar gravel i aquest any pues, tenia bici de gravel. L'he tocat poquet, haig de dir. Pues, dies que sí que vas per Girona, jo crec que convida més. Aquí a Osona, i jo crec que...
0: Girona 1, Osona 0, però només en gravel.
2: Algun lloc típic, la Miranda, Sant Sebastià o la Miranda Sant Hipòlit, i el que et ve de gust és llançar-te per algun corriol i t'acaba condicionant, no? I llavors, i si vols fer pla, pues, que seria malla, roda, acaba sent molt repetitiu, llavors... I també, sincerament, tampoc hi ha temps per tot. Llavors, amb carretera i muntanya n'hi ha suficient.
1: No sé si tu et consideres un cicloturista, però el que acostumen a fer, ara que estem aquí a Canton, hi ha uns que fan la pausa per omplir la panxa durant el recorregut, suposo que això deu ser per moure més watts, o els que un cop acaba de la feina diuen, ostres, ara que hem acabat de fer un bon quilometratge, em mereixo un bon àpat. Tu de quin ets?
2: Dels dos. Depèn del dia. Haig de dir que cada cop més m'agafo el ciclisme com per disfrutar, evidentment, i reconec, soc competitiu i m'agrada patir i donar tot el que puc, però també pues, disfrutar-ho i...
0: Jo sóc dels que s'asseuen a la taula a esperar-los a tots dos.
2: I una bona parada a esmorzar, doncs és xulo, també trenques una mica la ruta i està bé, però també arribar i fer un bon dinar, un bon vermut, també és perfecte. Jo crec que és el cúmul de tot, i si el ciclisme crec que s'ha tornat amb el que s'ha tornat, és per això, per aquest sentit de comunitat, de compartir, de passar un bon matinal amb una ruta, parar a menjar, no, igual, a fer la Coca-Cola, a fer el cafè, i crec que aquesta experiència que generes durant un matí amb els amics, o una tarda, o sigui, crec que és el que realment ha tret tanta gent aquests últims anys al ciclisme.
0: Va, doncs, com que hem fet tanta salivera parlant de Canton, anem a conèixer una mica més el restaurant.
5: Un bon cicloturista ho és quan durant la sortida o un cop acabada amb la grupeta paren a esmorzar. Però no un esmorzar qualsevol, sinó que de forquilla. Unes galtes, un cap i pota, peus de porc o mandonguilles amb sípia. La ruta que ens ha proposat en Lluc avui fa que parem en un restaurant ideal per menjar un bon plat de carn. Canton és un establiment que destaca per la seva carn a la brasa, sobretot els entrecots, però també plats tradicionals de cuina catalana. El seu cuiner, Antoni Prat, ens dona més detalls de quin perfil de cicloturistes s'apropen a Canton.
7: Tenim de tot. Tenim els que surten d'aquí, venen a esmorzar quan pleguen, tenim els que... surten de pobles veïns, paren a esmorzar i tornen. Tenim els que van amb bicicleta elèctrica, que directament van a esmorzar, i està superxulo el de les bicis elèctriques, però ja és un altre format, ja és més un esmorzar d'un platarro, d'una galta a la brasa, d'una tira, d'una cap i pota.
5: Prat assegura que el món de la bicicleta és molt maco per l'ambient que genera. Pel que fa al nostre convidat, en Lluc no s'omple tant com els de les bicis elèctriques. És de fer un esmorzar més lleugeret.
7: És més de fer un entrepà, mig entrepà i just per alimentar-se, i quan fa bici, fa bici. I fotre's canya, perquè li agrada molt l'esport, i la bici el torna boig, i és això, és parar. Et pot parar al migdia, fer una queixalada i continuar tirant, perquè no té temps.
5: Ara bé, quan ja ha acabat el recorregut i arriba amb la panxa famolenca i no s'ha de preocupar d'enganxar-se als pedals, en Lluc és de menjar una bona peça de carn bovina o qualsevol dels plats que prepara Antoni Prat i el seu equip.
8: Enganxats als pedals. Pedalem i mengem.
1: Ara, Lluc, volíem preguntar-te també... Clar, tu ets conegut aquí a la comarca d'Osona per ser el millor pastisser o xocolater del món. Clar, en algun moment vas haver de decidir bicicleta o pastisseria? Et veies com a ciclista professional?
2: 100%. Mira, això va ser una decisió no fàcil, perquè literal que la decisió era aquesta. Jo tenia 17 anys, 18, perquè era, sí, era quan acabava el segon any de juvenil. Jo estava a Ripoll, al CETER, que és el Centre de Tecnificació Esportiva de Ripollès, que és pues, la part de la selecció catalana de ciclisme. Estava allà i estàvem allà interns, estudiàvem a Ripoll i entrenàvem i competíem. Llavors, vull dir, no pintava malament la cosa, però sí que era conscient de que tampoc era dels millors d'això. O sí, però bueno...
0: Com quedem? Eres bo o no? Va dormir en Lluc.
2: En aquells moments, doncs, jo vaig començar a donar de... Vale, o sigui, si realment em vull dedicar al ciclisme, vol dir renunciar a tot l'altre, focalitzar-me en això, i tampoc veia que hi hagués un 100% de possibilitats de que allò anés a bon port, no? I llavors va ser quan em va sortir aquesta inquietud per la pastisseria, quan anava a ajudar el meu cosí que té un restaurant, doncs, els caps de setmana, i vaig dir, ostres, doncs mira, és un ofici que m'agrada, és un ofici que, si tinc ganes, i crec que com tots els oficis a dia d'avui, doncs hi ha feina, i em vaig llançar per això, i vaig, doncs, deixar la competició i anar per l'ofici, i ha passat a ser el meu hobby, i també estic molt content perquè al final tinc algun amic que ho ha deixat més tard, que va intentar-ho més temps, i no és que ho va deixar, és que ni s'ha vengut les bicis. Llavors jo, per mi, ara és un gran hobby en què comparteixo amics i molta passió, i l'equilibri és perfecte, però sí, va ser, pues, triar una cosa o l'altra.
0: Sort que es va decantar per la pastisseria, diuen de bona font, que és el que pensa en Pogacar.
3: Lluc, una cosa, ara has comentat que vas estar a Ripoll, a l'Avellaneda, no? Si no m'equivoco, al centre de tecnificació del rendiment, que deies que potser eres dels millors o no. Amb qui vas compartir vivències? No sé si hi ha algun dels ciclistes amb qui estaves que ha arribat professional, perquè hem tingut en Marc Soler.
2: No, Marc és 2 anys més gran que jo. Sí. I no vam coincidir a Ripoll, però sí que coincidíem perquè baixàvem els dijous al velòdrom d'Horta, i o sigui, vam coincidir en categories, però al final competíem junts a cadets de primer i de segon, etc. Però sí que de la meva edat i que vam viure junts allà, doncs hi havia, doncs, Martí Márquez, que va estar al Ken Pharma i que sí que ara ja va deixar, doncs, l'àmbit professional, però Martí Márquez...
0: Aquest no va amb moto.
2: Hi havia, doncs, també Marc Brustenga, que sí que, doncs, segueix a dia d'avui. Roger Adrià, que també segueix a dia d'avui, que està al Red Bull.
1: No, ara Movistar.
2: És veritat.
0: Caram, l'Andreu és una enciclopèdia.
2: És veritat, tens raó. Qui més hi havia? Hi havia Kiko Galván, que també ja no està. Lot Dònica, que som superamics. Ell no ha competit en professional, però també. Llavors alguns que estan dins d'equips treballant, no com a ciclistes, com és en Rubén Martínez, que està el que era Quick Step, que ara no sé com es diu, però
1: Soldal.
2: Està d'auxiliar allà, l'Albert Poblet també està de massatgista al Q36. Hi ha algun més, que em deixo, però sí que hem coincidit bastants, i també és molt bonic, doncs, ara veure els anells allà. Llavors crec que és algo bonic, i lo bonic és que de tant en tant ens trobem tots junts i sortíem en bici, així que aquests que segueixen competint, doncs, ens han d'esperar una mica, però ens ho passem bé i compartim molts bons moments.
4: Lluc, a mi m'agradaria preguntar-te per la Tita Endesa.
0: Ara, anem a coses interessants.
4: En aquesta cita esportiva tan dura. Per què? Què et va motivar a fer-la?
2: Doncs mira, va motivar al final que creia, i ara us diré si hi crec o no, que era algú, pues, totalment diferent, però no ve d'aquí, sinó ve de quan jo tenia 12-13 anys, junt amb aquest amic, en David Álvarez, que segurament molts el coneixeu. Doncs vam anar a una fira de muntanya de Quibic, que just hi havia una presentació de la Titan, i clar, teníem, pues, jo tenia 12-13, ell en devia tenir 17-18, els dos anàvem en bici, érem 4 replegats que anàvem en bici llavors aquí a la comarca, i vam veure aquelles imatges i vam dir, uah, aquí algun dia hi hem d'anar a la nostra vida. I doncs mira, just va ser l'any després de guanyar el Whatsolat Masters que vaig dir, tu, mira, com a premi m'autoregalo a anar a la Titan, que llavors ja, pues, a causa conseqüència, pues, superfeliç de que m'hi van convidar, i a partir de llavors hi he anat 4 anys, i sí que realment és així. O sigui, el que vius allà jo no ho he viscut en lloc més en bici, en quant a paisatges, en quant a entorn, en quant a l'ambient, en quant al que generen com a prova, que ho fan tot molt, molt èpic, i que també sigui una mica, pues, xulo. Però ja de marxar de Barcelona, que voles amb un vol charter amb tots els participants, a que arribes, a on dorms, que dorms amb Jaimes, llavors estar allà al mig del no res, al final ets 500 participants o 600, i hi ha moments de la prova que hi ha una esplanada quilomètrica que no veus al final, i és que no veus a ningú, ni endavant ni enrere, i és brutal. I tota la zona, ja no només la zona de desert també, sinó la zona de Preatles, que també se'n fa una part, és brutal, és increïble. Tothom que hagi pedalat per allà, jo crec que és algo increïble, i que la Tita Endesa, pues, al final t'ho munten molt bé, tot el pack de marxar, arribar als àpats, a les rutes i tot, i crec que és increïble tant això com anar-hi pel teu compte, que crec que també ha de ser superxulo.
4: Estàs comentant la part amable, no? La part de fer aquesta cita, però jo entenc que una prova com aquesta requereix també d'una molt bona preparació. Costa molt, són moltes hores per preparar-la.
2: Sí, realment és, o sigui, el hàndicap d'allà, jo crec que és, no és la duresa en si de la prova en si, de la ruta en si, sinó és l'acumulat al llarg dels dies. I passa, i ho veus, el primer dia tothom surt a fondo, literal, com si fos una marxa de 60 quilòmetres.
0: Marxa de 60 quilòmetres a fondo? Aquest és un flipat.
2: El que passa és que per un cantó hi ha la calor, que sí que de mitjana estàs allà durant el dia a 40 graus, o 42, algun dia estàvem. L'altre és que dorms amb jaimes, que bé, no dorms bé, però tampoc és que estiguis al llit de casa amb aire condicionat. A les tardes, clar, tu arribes, acabes l'etapa, on has d'acabar amb l'etapa quarts d'una, i a la tarda, no és allò que dius, bueno, vaig a fer migdiada a l'habitació de l'hotel, no, perquè entres a la jaima i és un forn, i t'has d'estar per allà tirat, que ja no recuperes bé, tot el dia tens calor.
0: Convida molt a anar-hi, potser l'any que ve.
2: Si no t'hidrates bé, doncs el cos també és cada dia, durant 6 dies és això, llavors els últims dies és quan realment ja es fan bola les etapes i surts que el cos ja està una mica sota mínims d'energia. Jo crec que és més la duresa acumulada de la falta de recuperació, d'hidratació, sobretot, que no la ruta en si, no? Però sí, l'últim dia la gent arriba bastant cuita.
4: I clar, això com es prepara? Com et prepares per aquests moments?
2: Clar, la calor és difícil de preparar, i llavors aquí la gestiona millor i pitjor, i jo en el meu cas la gestiono, o sigui, el meu cos la calor no la tolera del tot bé.
0: Ah, però amb això coincidim. El meu tampoc
2: bé,
0: la tolera. Millor la piscina.
2: Fondo hores i hores i hores sobre la bici, amb molta bici de carretera, perquè al final la Titan és molt, molt rodadora, molta bici de carretera, i si es pot entrenar la calor, perfecta. I el tema sorra i dunes, que és una cosa que li preocupa molt a la gent, i això al final, o sigui, dunes en si, sorra, d'haver d'agafar la bici coll, hi ha molt poc, hi ha una etapa i fas uns 3-4 quilòmetres. A vegades sí que durant les etapes et trobes alguns bancs de sorra i tot, però el solventes prou bé.
3: Ara això ha canviat molt, el tema d'alimentació, ja tot el tema de gels, de barretes, d'aliments líquids, bueno, no sé, explica'm una mica què portes, què sols portar tu. No sé si portes xocolata també de la que fas.
2: Ara si em senten els meus amics que van en bici, diran que portes res. Sempre estic per allà plorant, demanant.
0: Uita, és el rata de la colla.
2: Jo, sincerament, tot el tema gels i barretes i tot em costa bastant, perquè faig la reflexió de dir, no ens hi va res, no ens ve de fer 10 minuts més, 10 minuts menys, i prefereixo que el que mengi ho disfruti una miqueta, i prefereixo parar 2 minuts a algun lloc a agafar alguna cosa. Si és veritat, evidentment, que allò que sigui, doncs, portes gels, portes barretes, però dubto que hi hagi algú que disfruti menjant un gel o una barreta anant en bici, i penso, ostres, ja que t'has d'alimentar, doncs, algú que ho disfrutis una mica, no? I penso que és una assignatura pendent que hi ha en el món de l'esport en general, però sobretot el ciclisme.
0: Tranquil, que ara en Jovany s'hi ha posat.
2: De poder ingerir alguna cosa que diguis, guau, que degusten bé, no? Això ara, i igual amb les begudes, totes les begudes que porten carbohidrats i això, és que són infumables, que no n'hi ha cap que diguis, uah, és una Coca-Cola fresca, saps? I crec que és una assignatura pendent, que, ostres, si hi ha algú que disfruta menjant gels, ostres, no ho sé, però em sorprendria. Llavors, intento evitar-ho al màxim, però evidentment, doncs, hi ha proves que fem i que les fem per disfrutar, però que a la vegada sí o sí has de portar, i tampoc pots anar amb una maleta allà amb un entrepans, saps?
1: I la xocolata teva la introdueixes o no?
2: Aquí hi ha un tema que és la calor.
0: I ara es tira pedres a la taulada. Aquest nano és imprevisible.
2: Més, un torró ben talladet en trossets petits i anar menjant torró, que el disfrutes de valent. O a vegades no de xocolata, sinó de torró de xixona, és increïble i al final és fruit sec i sucre, però sí, intento colar-hi alguna coseta. A l'estiu és complicat.
1: I quan surts amb gent et demanen, ei, porta una mica torró, xocolata, bueno, t'ho diuen o no?
2: És la típica broma, però però no porto gaire. Bé, no, fem una sortida per Nadal, que veiem la sortida del Torró de l'Home.
0: Torró de l'Home, són aguts amb els jocs de paraules.
2: Hi ha un grup que surt de Girona, un que surt de Barcelona i un que surt de Vic, i ens trobem el cap de setmana, el dissabte abans de Nadal, a dalt la Torró de l'Home, i li diem Torró de l'Home, llavors nosaltres portem torró, pujarem un cotxe i portem torrons, i allà dalt mengem torró, i és una sortida xula, i que ja fa, sí, 3 o 4 anys que l'estem fent, i és un dia bonic.
0: Arribats a aquest punt, penso que el millor que podem fer és conèixer la nutricionista que assessora en Lluc, la Berta Vilalta.
5: L'alimentació i la hidratació són claus sobre les dues rodes, i més quan fem una ruta com la d'en Lluc amb tant quilometratge i desnivell acumulat a les cames. Per això, és important haver menjat bé els dies previs de la sortida per arribar a to i no patir fatiga o falta de forces durant el recorregut. Ens dona més detalls de l'alimentació prèvia a agafar la bicicleta la nutricionista d'en Lluc, la Berta Vilalta.
9: L'alimentació el dia de la cursa comença dies abans. Primer de tot amb una molt bona hidratació i després amb uns dipòsits d'energia plens de glucogen muscular, ja que no només són les hores prèvies, sinó potser amb rutes d'aquestes característiques la setmana prèvia hi hem de fer una càrrega d'hidrats de carboni. Hidrats de carboni ja sabem que és la pasta, l'arròs, la patata, i augmentar una mica les quantitats per arribar carregats aquell dia.
5: Un cop amb la planta del peu enganxada al pedal, arrenquem i anem carregats tant de líquid per hidratar-nos com de sòlid per alimentar-nos. I sobretot, no inventar. Consumir el que saps que el teu cos respondrà bé. I si s'ha de provar un gel o pols de carbohidrats, aquest dia no toca, ja que pot provocar una indisposició. Una de les altres grans preguntes que de quan menjar i beure, doncs la Berta ens recomana el següent.
9: La clau és anar portant energia de manera regular, sense esperar tenir gana o notar la sensació de fatiga o de que tinc set. Hem d'anar bevent i menjant cada hora, cada mitja hora, el que haguem acordat, pactat, que ja ho portarem en el mallot.
5: La particularitat de tenir nosaltres el millor xocolater del món significa que podem utilitzar com a aliment el cacau, que pot formar part de l'alimentació esportiva. Aquests són alguns dels suggeriments de com introduir-lo.
9: Per exemple, combinar xocolata amb hidrat de carboni com amb una mica d'arròs, podem fer les nostres barretes d'arròs i quinoa inflat amb xocolata, o alguna barreta amb dàtils, que també ens aportarà una mica més de sucres. És superbona combinació i està superbé.
5: I quan tornem a Santa Eulàlia, és moment de fer festa grossa per tenir una òptima recuperació. I quin millor lloc que el que ens ha recomanat el Lluc, Canton, ideal per recuperar forces amb una bona peça de carn carregada de proteïna.
8: Posa't a roda i escolta Enganxats als pedals.
1: Ara, Lluc, tornem a la ruta, val? Pels punts de dificultat, on situaries tu el tram Strava d'Enganxats als pedals?
2: Aviam, per romàntic, Fontfreda.
1: Fontfreda, sí.
0: Fontfreda, altre cop. Al final sí que vindrà en Pogacar.
2: Però algun dels repetxos del Lluçanès també
1: són durs, no?
2: També, i també poden arribar a ser explosius, però no, Fontfreda, deixem-ho Fontfreda.
1: Què és el que has dit tu? Un port 7 quilòmetres, més o menys?
2: Sí, des de Santa Eulàlia són 7, però clar, si el podries arribar a comptar des de Vic, perquè fa aquell fals pla que va picant, però bueno, realment des de Santa Eulàlia ens sembla que són 7, 6 llargs.
1: Va. I bé, hem navegat una mica al teu Instagram, perquè aquí ja tots t'hem investigat una mica les teves rutes en bicicleta i això. T'hem vist anar a dinar a Cadaqués sortint des d'aquí Vic. Això, anar i tornar, vull dir.
2: Sí, va estar bé aquest dia. Aquest dia va ser.
1: Ela, eh?
2: Sí, perquè vam buscar i és una ruta que són 300 justos.
1: Més que una etapa d'atur, eh?
0: L'any que ve vindrem, però us esperarem a Cadaqués.
2: Són 300 justos i no hi ha excessiu desnivell, crec que sortien 2.000 llargs o 3.000, i vam disfrutar molt aquell dia, perquè a part no va estar com tapat, tornant ens va venir ben de cul, ens ho vam passar molt bé, la veritat.
1: I suposo que les no al cap de Creus i això deu ser
2: molt,
1: molt agradable, no?
2: Molt xulo, bicicleta. Molt xulo. De Figueres fins a baixar per de la Selva i llavors baixar Cadaqués, tornar, va ser xulo, i vam arribar per aquí també per Osó, que aquí ens va ploure després, però ja va ser com... va ser un dia molt bonic i que va sortir tot molt bé. I això és una tradició que també portem uns anys fent, era una altra ruta, l'únic que l'últim any es va fer molt mal temps i lògic, perquè sempre la fem al cap de setmana de Rams, que hi ha al Mercat del Ram, ho fem llavors i fèiem, o sigui, Vic-Puigcerdà, fer la Tres Nacions i tornar, que també són, són 310. El que passa és que aquella època encara és març i l'últim any a dalt al pas de la casa ens va ploure neu i vam haver de, vam, a Puigcerdà vam plegar perquè encara seguia plovent i llavors ens vam dir, pues, canviem i anem més cap a la costa que serà més fàcil poder-ho
1: i el temps més agradable, sí, perquè sí. Pujar amb Valira amb neu no sí. Deu ser gaire
2: sí, no, ja, va ser, que allà just vam coincidir que hi havia, estaven fent una concentració al Q36 a dalt, a l'hotel que hi ha a dalt al pas de la casa sí. I hi havia Albert Poblet que jo, pues, com sempre, i saben els meus amics, ells tots portaven para bé, tot, jo sense res, mania curta, bueno, vull dir, culot curt i mallot curt, i en Poblet em va deixar roba d'abric, perquè, o sigui, allà ja estava, allà nevava, i llavors més que a baix ja plovia, però sort em vaig tenir també.
0: Albert Poblet, auxiliar del Q36 i l'àngel de la guarda d'en Lluc Cruselles. Aquest també té una entrevista.
1: Hem estat mirant el teu Strava, i tens rutes d'uns quants quilòmetres, eh? Quina és la que diries tu, ostres, aquesta és la ruta que més he gaudit amb la bicicleta?
2: Que més he gaudit? I després fem el que més he patit.
0: No? M'agrada aquest nano sí. Perquè es fa l'entrevista ell sol.
2: No, el que més he gaudit... hosti, bona pregunta, perquè n'hi ha de molt xules, però hi ha alguna... Jo que al final, i que repeteixi molt i això, et diria que les de per aquí, a volta al Montseny, són molt xules, o que bueno, finalment Marroc també jo crec que ha disfrutat moltíssim. Totes tenen una miqueta el seu què. Tota la zona de la Cerdanya, Andorra, també crec que és molt xulo. I també com a gaudir, però la que més he patit i que dubto que hi torni, és la Pedals de Foc non-stop, que és criminal. O
0: sigui, la té gravada a foc? Jo ho veig.
2: O sigui, no hi torno mai més, però sí que el paisatge és increïble, tota la zona del final parc nacional que hi ha allà dalt, doncs és increïble, està superben muntat, i però són, vam fer 16 hores, si no m'equivoco, i molt dur, molt dur, molt dur. Són 6.000 positius... 200 quilòmetres en BTT, o sigui, és molt dur.
1: Però en BTT...
2: Però molt xulo, o sigui, vam disfrutar perquè vam anar tot un grupet i érem 7, crec, o 8, i ens ho vam passar bé, però vam arribar tots molt cuits, molt, molt, molt.
4: Lluc, si fem un rànquing de ports de muntanya, quins són els que més t'apassionen?
2: A nivell local o en general?
4: En general.
2: En general? Va, tirarem una mica per casa, però...
0: Hem dit en general.
2: Sí, hi ha una mica en sèrio, que així llargs. Home, jo al final posaria top 3, deixaria... Bueno, l'únic d'aquí a casa deixaríem Collformic, no?, mític i que ens agrada a tots. El tirem tots per aquí a Catalunya, que així estirem una mica per casa. Top 2 jo posaria Collfred, pel cantó d'Olot. Us el recomano molt, aneu amb forces. I top 1, per mi, Puigmal, pel cantó de la Cerdanya, preciós. Ports
4: i tens
2: assequibles i que es poden anar a fer i que estan a prop.
4: I tens algun pendent aquí a Catalunya?
2: Algun pendent? Doncs pues mira, a Pradell, 100%...
1: Que t'has dur,
2: pendent, però és el pendent, però que bueno, que si no hi vas tampoc passa res. Sí.
1: Perquè allà patiràs més que no ho diràs, sí. Poder.
2: I llavors, el conegut com Estelvio Català, que està al cantó de la Seu, baixant direcció a Lleida, que el van fer aquest any per la Volta a Catalunya, i vaig tenir la sort de que anava amb un cotxe d'equip, i vam passar i vaig flipar, o sigui... Poder té 25 curves, no sé, una bogeria, el mapa és al·lucinant, i molt xulo, i després et deixa al cantó de Saldes, vas anar com per darrere el cadí, i aquell pendent, molt xulo, la veritat.
1: Tu, Lluc, ets de Santa Eulàlia de Riuprimer, i d'aquí n'ha sortit un ciclista professional, en Josep Jofré, que actualment, de fet, té una escola de ciclisme, a Jofré Cycling. Com d'importants són les escoles per la formació dels ciclistes, tenint en compte que ara veiem cada vegada que el que deies tu, el ciclisme és un dels esports que està en auge aquí a Catalunya. Clar, és important, no?, que hi hagi escoles per formar a gent per fer ciclisme.
2: 100%. I ojalà, en el seu moment, hi hagués hagut l'escola d'en Jofré quan nosaltres corríem, perquè ja dic, jo havia corregut tot infantil i cadet amb la penya ciclista Niquis, que era de Terrassa, i jo baixava 2 dies a la setmana a Terrassa i una a Barcelona per entrenar amb ells, perquè aquí no hi havia res. Llavors jo crec que és brutal, però ja no només com a escola de ciclisme, sinó jo sempre li dic a en Josep que per mi és una escola de valors. O sigui, el que ell ensenya a aquests nens de, evidentment, de sacrifici, de competició, d'esforç i tal, però també de saber que si quedes tercer no passa res, saber perdre, bueno, crec que són valors que són superimportants i que ell és amb el que es centra, i la majoria d'escoles de ciclisme, amb aquests valors de la cultura de l'esforç i del sacrifici i de l'entendre i que el perdre no sigui una decepció, sinó una motivació, i crec que són grans escoles de valors.
0: Sàvies paraules.
5: Santa Eulàlia de Riuprimer és un municipi on hi viuen poc més de 1.500 habitants. Es pot considerar un poble de ciclisme, ja que d'allà és l'exciclista professional Josep Jofré i el no ciclista professional, però millor xocolater del món i gran aficionat d'aquest esport, Lluc Cruselles. Si diem que Santa Eulàlia és un poble de ciclisme, és pel fet que hi ha un club ciclista en un poble que no arriba als 2.000 habitants. Precisament aquí és on Josep Jofré i Lluc Cruselles van començar a aficionar-se a les dues rodes, tal com comenta Jofré.
10: Tant ell com jo ens va motivar la bici gràcies al Pedal a Pedala, el club ciclista de Santa Eulàlia de Riuprimer, on es feien sortides i així és com vam descobrir el territori i la bici.
5: Arrel d'aquestes trobades i l'interès cap a la bicicleta, van arribar a competir i no només arran de Pedal a Pedal, el club de Santa Eulàlia, sinó que van arribar a coincidir en un club de ciclisme de Terrassa que els va obrir les portes a competicions catalanes de cert renom. A partir d'aquí, cadascú ha fet la seva. En Josep va arribar al professionalisme competint al Tour de França, al Giro d'Itàlia o la Vuelta a Espanya. I ara té una escola de ciclisme, Jofré Cycling. En canvi, en Lluc va tirar cap a la reposteria que l'ha portat a ser el millor xocolater del món. La vida els ha enviat per diferents camins, però els dos mantenen el vincle de la bici des d'aquelles sortides que organitzava el club del poble. I quan poden, es troben a la carretera.
10: Sempre que podem, doncs, amb en Lluc intentem quedar, o bé amb els nanos de l'escola, o bé amb alguna sortida esporàdica, o bé coincidim amb algun esdeveniment pedalant junts. I la veritat és que compartim moltes coses amb en Lluc, una filosofia d'esportistes, de treball, de constància, de perseverança i de sacrifici, no?
5: A més, Jofré afirma que els dos sempre que poden intenten posar el seu granet de sorra amb diferents iniciatives vinculades amb el ciclisme a Osona.
10: Sempre que podem col·laborem amb coses junts, ell s'implica amb l'escola de ciclisme i ha fet col·laboracions amb xocolata i fem també el Xocopedala, que és una activitat que fem per Pasqua amb tots els membres de Jofré Cycling. La veritat és que ens enriqueix molt de poder fer aquestes col·laboracions i de poder gaudir i parlar sobre la bici pedalant dels nostres projectes que van avançant.
5: De les sortides amb el Pedal a Pedal als grans escenaris del ciclisme i a la xocolateria mundial, Josep Jofré i Lluc Cruselles han seguit camins diferents, però continuen compartint una mateixa passió. La bicicleta, en aquest petit poble d'Osona, els va unir i encara avui els torna a trobar.
8: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
1: Lluc, tu ara mateix, què t'espera el teu futur per d'aquí endavant amb la bicicleta?
2: A la bicicleta, disfrutar, tinc molt clar que sí que en èpoques dic, entrena més, no sé què, tal, això, disfrutar. Soc conscient de que jo amb això no m'hi guanyo la vida, m'hi guanyo doncs, la felicitat i ja està, i que tot el que faci sigui per disfrutar, que si vaig a un lloc o surto a entrenar sigui perquè em ve de gust i perquè estic motivat i ho disfruto, perquè al final amb el que m'haig de guanyar la vida i amb el que treballo cada dia és amb la meva feina i la meva professió. Llavors, disfrutar i que em permeti pues, viure experiències amb amics, conèixer llocs, conèixer territoris i gaudir-ho al màxim.
1: Doncs, Lluc, acabem avui aquí. Ens has portat a pedalar a casa teva. Potser el proper dia ens faràs una altra ruta. No sé si a Cadaqués aguantarem. Jo diria que no.
2: Sí, home, sí.
1: I res, gràcies, i aquí hem gaudit d'un bon àpat aquí a Cantón.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: enganxats als pedals.
1: Doncs au, com heu sentit, el millor xocolater del món és un gran ciclista i millor persona. Surt a pedalar sense alimentació ni roba d'abrigar, però sempre troba l'àngel de la guarda que apareix quan és necessari. Entre ports, tobogans, pedals i, sobretot, taules per menjar, hem parlat de ciclisme, de compartir moments, de vida i d'amistat en una etapa que ha sigut tan llarga com profitosa. Ens tornem a escoltar el proper Enganxats als pedals.
0: Enganxats als pedals, un podcast del Nou FM, el Prat Ràdio, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, amb el suport de la xarxa.
2: Ràdio Tordera.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Totes les mirades atentes al Congrés dels Diputats, on en breu es votaran els dos decrets d'habitatge que no acabaran convalidant-se pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament cobra la possibilitat d'un avançament electoral el dia 26 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates. La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. Just ara està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez, que ha demanat als diputats que votin pensant en la gent. L'escoltem.
3: En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público.
2: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud del país, amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles i el 112 ha rebut unes 500 trucades. També s'ha desallotjat una vintena de veïns de dos edificis del centre històric de Tortosa pels forts aiguats que estan caient. Un episodi de pluges, per cert, atenció, perquè continuarà i es desplaça cap al litoral i prelitoral. Vist per sentència el judici contra quatre policies nacionals antiavalots per la mutilació de l'ull a Roger Espanyol, la Fiscalia i les defenses exercides per l'advocat privat i l'advocacia de l'Estat segueixen demanant l'absolució dels agents, mentre que les acusacions particulars demanen entre 12 i 13 anys de presó. I parlant dels robatoris de coure, que han costat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre i s'han convertit en el principal causa d'incidència a la xarxa durant l'últim mes. Així ho han exposat avui el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Són petits gestos que molts hem fet alguna vegada, fins i tot sabent que probablement no canviaran res. Avui a l'Hora Maresma parlem de supersticions, d'aquelles creences que han anat passant de generació en generació i que d'una manera o altra encara continuen presents en el nostre dia a dia. Per què hi ha números que associem a la mala sort? D'on venen supersticions tan conegudes com la del gat negre o la del mirall trencat? I sobretot, per què continuem creient-hi encara que sigui només una mica? Avui volem descobrir d'on venen algunes de les supersticions més populars, però també saber si nosaltres continuem sent supersticiosos, perquè potser diem que no hi creiem, però quan arriba el moment, més d'un prefereix no arriscar-se.

0: I com bé estem comentant, les supersticions formen part de la nostra cultura des de fa segles, però aquesta necessitat de buscar significats en allò que ens envolta també la trobem en un altre món, l'astrologia. Perquè si les supersticions ens porten a preguntar-nos si hi ha petits senyals que poden anticipar què passarà, l'astrologia també mira cap al cel i interpreta simbòlicament els moviments dels planetes i dels astres. De fet, al llarg de la història, totes dues coses s'han arribat a barrejar. Eclipsis vistos com a presagis, dies considerats més favorables que d'altres, o actualment aquell famós és culpa de Mercuri retrògrad, que quan tot sembla anar del revés. La Sara Avendaño, astròloga, ens explica com viu ella mateixa l'astrologia. Comencem per la seva pròpia experiència. La Sara ens explica que en el seu cas l'astrologia li ha servit per mirar cap endins i entendre millor qui és realment.
1: L'astrologia ha aportat moltíssim a la meva vida. Realment m'ha aportat un sentit molt profund de qui sóc de veritat. M'ha donat una coherència i una comprensió que no tenia abans de conèixer i de aprofundir en els estudis que he fet d'astrologia durant 8-9 anys.
0: I és que per la Sara, com també per moltes altres persones, l'astrologia no consisteix només a mirar què ens espera en el futur. La considera sobretot una eina de coneixement personal, una manera d'observar-nos i també d'entendre'ns millor.
1: És una eina d'autoconeixement molt, molt gran i molt efectiva, perquè realment quan les persones no saben quin camí estan transitant, cap a on van, realment l'astrologia dona aquí una... posa paraules, o sigui, dona un coneixement, una...
0: I aquest coneixement també pot servir, segons ens ha explicat, per intentar entendre per què vivim determinades situacions d'una manera concreta, com reaccionem davant del que ens passa i també quins trets formen part de la nostra essència.
1: Per això l'astrologia és un tresor, o sigui, per mi és un llenguatge simbòlic sagrat que ens pot aportar molt, moltíssim, molt més del que nosaltres creiem. I realment ens dona molta informació de la nostra essència, del nostre veritable camí, de les nostres arrels, d'on venim, de quins són els nostres patrons inconscients, heretats o no, condicionaments que portem, creences limitants que portem, que portem de naixement, o sigui, que és que de naixement i d'abans de néixer, o sigui, ja de lo que seria el període intrauterí.
0: I bé, si us interessa tot el tema de l'astrologia, podeu donar un cop d'ull a tot el que explica la Sara a través del seu compte d'Instagram @astrologiacasa12, tot junt, o bé també a través del seu web www.astrologiaiconsciencia.es.
2: Hora Maresma, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
0: I tot seguit posem el focus en el món de l'esport, en els rituals i també les manies que tenen alguns esportistes abans d'una competició. Anem així, doncs, a cap a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, mira, aquí a Arenys tenim esportistes que són de nivell i alguns d'ells els hi hem preguntat què els porta sort, si tenen alguna mania. I mira, comencem per al futbol. Alba Inglés és d'Arenys, però juga al primer equip del Girona femení i aquests són els seus rituals.
4: Sí que tinc alguna mania a nivell individual, potser són de les més típiques, però bueno, a mi doncs, serveixen una mica doncs, per entrar... concentrar en el partit i intentar fer-ho de la millor manera possible. Però bueno.

0: Jo porto una polsera a la mà amb un significat especial per mi i llavors sí que el que faig és embolicar-me-la i quan abans de començar el partit o si haig d'entrar des de la banqueta doncs li faig un petó i això doncs, em fa doncs, pensar en coses bones i donar-ho tot. Després tinc una altra que és més mental, també abans d'entrar al partit. Intento recordar alguna acció, algun moment dins del món del futbol que m'hagi fet sentir bé.
1: L'Alba també ens ha explicat que, com a grup, tenen també el seu ritual, eh? Seure sempre al mateix lloc del vestidor i fer el crit de guerra. Ella, aquest crit de guerra, l'ha de fer sí o sí al costat d'una companya concreta. Si no, es veu que no funciona igual de bé. Del futbol passem al bàsquet. L'entrenador del sènior masculí, d'aquí d'Arenys, Xavi Isarn, ja ha recollit manies dels seus jugadors. Entén que volen marcar la darrera cistella de l'escalfament, qui ha de sortir últim a la pista, qui ha de menjar sempre el mateix abans d'un partit... Vaja, l'escoltem.
2: Un dels jugadors que jo he tingut doncs sempre escolta la mateixa música abans d'un partit. Un altre, n'hi ha un que ha de portar la camiseta de joc a la mà i la camiseta no se la posa fins a l'últim moment abans d'entrar a pista a jugar. Un altre ha de fer l'última cistella final quan estem fent la roda d'escalfament. Quan l'àrbit pita ja pip un minut, doncs ell va, fa una entrada a cistella, fa bàsquet, bota la pilota 5 vegades i li dona la pilota a l'àrbit. També recordo un altre, hi ha menjat, per exemple, macarrons i el partit li havia anat molt bé i el sol l'havíem guanyat, doncs el següent cap de setmana tornava a menjar macarrons abans del partit.
1: I canviem d'esport. Vòlei. Aquí a Arenys el nivell de vòlei és alt i un dels esportistes referents és Diego Cunda. Ell té manies relacionades amb els peus i amb els calçotets. Sempre els mateixos, nets, això sí.
3: Em cordo i em fico sempre a la sabata esquerra primer i després a l'entrar a la pista i al fer el salut al rival sempre començo amb el peu esquerre i intento fer servir sempre la mateixa roba interior. Òbviament la rento, però sempre pels partits, la mateixa roba interior i com a molt, si l'haig de canviar, doncs la canviaria a l'acabar una temporada i al començar una nova, doncs fer-la servir. Si començo la temporada i veig que no m'està anant bé al principi, intento canviar-ho ràpid fins que tinc un bon partit i allà ja em quedo amb la mateixa roba interior sempre durant tota la temporada.
1: I acabem amb una de les nostres esportistes més internacionals i més destacades, atletisme. L'atleta Marta Mitjans, que a part de batre rècords allà on va, també té les seves petites manies.
4: No faig cap cosa en especial com a tal, vull dir, simplement l'escalfament acostuma a ser el mateix i tal, però això forma part com de la preparació. Però sí que és veritat que el que sí que faig des de fa uns anys, potser 2022 més o menys, és que porto sempre un mitjó de cada color, que va començar sent blanc i blau, però ha acabat sent blanc i negre, perquè així queda bé amb totes les equipacions que porti. I bueno, des que ho vaig fer en una cursa aquell any, doncs sempre ho he anat fent. No sé si porta sort, perquè al final tothom, per moltes supersticions que tingui, sempre ha acabat tenint algun partit o cursa dolent, però sí que és cert que des de que ho faig, doncs, no sé, penso que ho he de continuar fent, saps? Vull dir que no puc deixar així d'un dia per l'altre, llavors, doncs, suposo que sí, que entenc que porta sort.
1: Doncs ja ho veus, jo d'esport, Gemma, no en faig gaire, en faig molt poc, per tant, no tinc temps, tenir cap mania a l'hora de fer esport. Tu sí, sé que ets més activa. No sé si te fas alguna cosa concreta allò per, no sé, si vas a córrer o qualsevol cosa.
5: Clar, saps què penso, Oriol? Que potser per les persones que fem esport de manera, doncs, més d'estar per casa, no? Perquè ens volem posar en forma o cuidar una mica la salut, crec que no tenim gaires manies a l'hora de fer esport. Però, clar, totes aquestes persones que has parlat i has entrevistat, que es dediquen professionalment i que hi ha com un objectiu, no?, que és guanyar, o vaja, obtenir alguna recompensa econòmica o algun títol, potser sí que les manies estan més justificades, no?
1: Cert, això és veritat, home, són professionals i per tant és aquest el seu objectiu, és guanyar campionats, fer bones marques, sí, per anar a córrer pel passeig no cal posar-se les calces de sempre les mateixes, em sembla.
5: I clar, també de fet, per exemple, alguna vegada que quan en Rafa Nadal estava en actiu, recordo veure algun partit per la tele, allò que estàs sapejant, no? O sigui, fer zapping i veus algun tros de partit i recordo que sempre feia gestos perquè ell es veu que és molt maniàtic i és una, al final les manies no tenen res a veure, crec jo, amb ser doncs, intel·ligent o no, o sigui, al final és com una creença que tu mateix li dones sentit i validesa i al final, doncs, si et funciona la continues repetint.
1: No, clar, és que pensa que és això, algun dia et deixes de fer allò que tu penses que et porta sort, ho deixes de fer perquè te n'has oblidat, pel que sigui, i et va malament, encara hi creus més, que és
5: total.
1: Més probable. Per tant, això encara et reforça, et retroalimenta i creus que allò, fer aquell ritual, tenir aquell objecte a prop, et porta sort, doncs mira, tant per tant tenir-lo.
5: I tant, i tant. Oriol, ens ha agradat molt aquesta secció, moltes gràcies i fins ara.
1: Fins ara.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
5: Vinga, va, som-hi. Continuem a l'Hora Maresme i ara parlem de possibles o reals fenòmens paranormals que van passar a la Giralda de l'Arboç del Penedès amb en Jordi Loyo, que ens entrevista doncs, en Dani Grau des de Canet. Dani, bona tarda.
7: Hola, Jordi, bona tarda, què tal? Hola, Gemma, també.
8: Hola, bona tarda.
7: Bé, real o fictici, el tema de la
8: Mira, a veure, jo et diria una cosa. Jo no he vist res, però hi he sentit i he escoltat i et puc explicar una història més o menys de...
7: Ei, tenim algun problema?
8: Jo no hi creia, però a conseqüència d'allò sembla ser que hi hagin veritats. Sembla ser, no sé si són supersticions, però és així. Com... Pregunta'm, digue'm.
7: Doncs això, què fa possiblement real?
8: Mira, que hi havien... mira, com que sé per on van els trets, sí. Jo he estat sempre, o havia estat sempre incrèdul amb aquestes supersticions, quan he vist en un casino o en un bingo una senyora tirant el cartó, passant-se'l per aquí i per allà, i perquè li faltava un número, sempre m'anien rigut, no? Però molt bé, per circumstàncies, jo vaig assumir la direcció de la Giralda, que era un edifici, vaja, de fet del 1892, 90 anys, i, bueno, estava tancat feia molt de temps, el vaig obrir i van començar a passar coses. A veure, jo m'havia d'expressar visc a Canet, per tant em quedava a dormir allà, perquè ja és una recreació a l'Arboç, per qui no ho sàpiga, no a l'Arboç, sinó a la Giralda, és una recreació de la Giralda de Sevilla, amb la meitat, amb 40 i pico, amb 40 metres, 43 metres, envers, o sigui, d'alçada. A dins, en vez d'escales com hi ha a la Sevilla, hi ha, o sigui, en vez d'una rampa, hi ha unes escales de pujada que pugen a les habitacions i a baix hi ha una recreació del Pati dels Lleons de Sevilla, de Granada, de l'Alhambra, el 33%, sí, el 33%, i el Saló d'Ambaixadors dels Reals Alcàsseres de Sevilla al costat, magnífic, una obra perfecta, és preciós. Però bé, vaig assumir la direcció de Lluna i em quedava a dormir allà per no expressar-me de l'Arboç aquí, perquè l'Arboç és el primer poble de la província de Tarragona, passat al Vendrell. Bé, venia a dormir, però ja per comoditat em quedava a dormir allà. Molt bé, et puc dir que allà, des de trobar-me les senyores de la neteja al matí, anar a obrir i dir-me no volem entrar, hi ha un jardí preciós amb 6 hectàrees. Hi ha un jardí preciós, 6.000 metres, sí, perdona. Un jardí preciós, estaven a fora, que no volien entrar perquè havien sentit unes veus. Lògicament, jo em vaig posar a riure. Però a partir d'aquí vaig començar a indagar en el poble, l'historiador del poble m'ho muntava d'una manera, semblava que hi hagués un secret, i vaig burjar i al final la gent gran del poble em van explicar que allò havia estat un cementiri, després va estar un convent i llavors un capriciós de l'Arbós, un senyor que havia baixat a Barcelona i va fer, es va casar amb una hereua d'un indià, bueno, l'home va tornar al seu poble i va dir: jo aixecaré una torre més alta que l'església de l'Arbós. A veure, aquí que per circumstàncies hi ha una llegenda que diuen que va ser un home que, d'enamorat de la seva dona, va fer allò i tal. No, perquè era andalús ella, no és veritat. Però, bueno, la realitat és que ell, per el que sigui, es va encapriçar, li agradava molt la fotografia, es va convertir en un home ric i va voler fer aquesta recreació d'aquests tres llocs d'Andalusia. Bé, a partir d'aquí vaig escarbar amb la gent d'allà i et comencen a dir: mira, el capatàs de les obres es va fotre dalt de cap, des de dalt on hi havia el Giraldillo, que és la baleta que dona volta en el vent, sí, sí. I va caure i es va matar. A partir d'aquí va haver-hi uns altres, que tal. El propietari se'n va anar a la ruïna. Ella va acabar demanant caritat als carrers de Madrid. Tota una sèrie de circumstàncies que dius: escolta, va, això són punyetes, no?
7: També hi ha una anècdota, Jordi, que me l'has explicat mil vegades. Un punt clau és la cuina, on hi havia, sembla ser, un gos que...
8: Bueno, sí. Sí, no, a mi estan allà, em van regalar un gos, un pastor belga, i si li posava el menjar al troi, me'l vaig portant aquí. Si li posava el menjar a la cuina, era una cuina antiga, amb un fogó d'aquells de ferro, tal. Bueno, en allà el gos no entrava. Per més que era un gos gran ja que jalava quantitat, allà no entrava. Bueno, vaig acostumar a treure-li fora al jardí, però en una circumstància, en aquest mateix lloc, nosaltres rebíem, vaig promocionar, perquè la idea era tornar-ho a vendre, ho va comprar una persona, doncs, que, bueno, penso que va voler especular, ho va comprar una persona que, per circumstàncies, doncs, m'ho va... Jo havia fet, vaig editar una part de l'Enciclopèdia d'Andalusia, un volum, que no el venien i se'm va fotre l'acudit de que jo els hi vendria, els sí, hi vaig dir que a Catalunya, sí, sí. Però que havíem de fer un volum més, que es diria Andalusos a Catalunya, catalans amb arrels andaluses, i vaig dedicar... es venia molt bé.
7: Jordi, però, hem d'acabar, breu.
8: Bueno, total, que vaig presentar-me allà, resulta... Total, que em vaig quedar a la direcció d'allò per promocionar-ho i vendre-ho. A partir d'aquí comencen a haver-hi coses, jo hi portava el Tucars, comencen a haver-hi coses de, per exemple, venia una orquestra que era la Mondragón, perquè feien la festa major en els patis d'allà, sí. La Mondragón els posava assentats quan havien acabat en el pati, en el de Llança, en el Saló d'Ambaixadors, allà amb una alfombra preciosa, amb una catifa preciosa, sí. Bevia amb cava i els explicava la història, i hi havia el cantant, el del Mami Blues, i no sé si se'n parla d'una altra època, sí. I que, bueno, se li va posar els pèls de punta i va aixecar-se, ja no va entrar mai més perquè van venir 3 anys seguits. Però amb un autocar em ve una senyora, no sé si de Prealé, però de Girona, i els ensenyals i la cuina se li van estarfar els cabells i va dir que allà havia notat alguna cosa estranya. A continuació, al cap de 15 dies, una altra persona que no es podien conèixer, perquè era un altre tocar, que si un venia de l'Ebre, l'altre venia de Girona, doncs li va passar el mateix. Els mateixos efectes, que havia notat unes sensacions, que eren impersensibles, que no sé què. Jo cada vegada, bueno, vaig començar a indagar i em van dir: escolta, això, hi ha una senyora al Vendrell que vindrà i t'ho explicarà tot. Me'n vaig anar allà i veurà tot i què hi veu. Total, que va venir i el primer que va fer, sense jo dir-li res, diuen aquí, i em va fer posar-li una cadira al mig de la cuina. Justament quan ella, que ni la Margarita Sirgo superava el paper, jo estava pensant, és un teatre, però Escolta, ja et dic, ni la Margarita, si algú. Bueno, que veia noms, no, sí. I, bueno, veia coses estranyes i tal i que qual, pronunciant cognoms d'allà, que jo no coneixia, lògicament. I, total, que passat això, vam baixar, vaja, teníem unes bodegues que fèiem una invitació de cava a la gent. Estava llegint la mà a tothom i a mi em va dir... Jo no te la vull llegir a tu. Bueno, i per què? Diu, no, no. Però ja al final es va vendre allò, no es va cobrar. Bueno, tota una sèrie de circumstàncies que n'hi ha per... Total, que...
7: Perill.
8: Sí, perill absolut. Però, bueno, jo vaig començar a agafar por, no por, però sí respecte, i vaig dir, jo ja no dormo més aquí. Deixava el cotxe en el jardí i me'n anava a l'hotel.
7: Ja està, molt bé.
8: I, bueno, però passaven coses. Total, que un dia em trobo una serp, que a mi els animals, les serps em foten por, no fàstic, por. Bueno, me la trobo dreta a la perpendicular, just a baix, al vertical de la cuina, i a la bodega hi havia un pou, i me la trobo dreta, que no tocava ni amb la cua a terra.
7: Tanquem, Jordi.
8: Bé, hòstia... Bueno, si heu de tancar, ho sento molt, sí. Però qualsevol cosa, quan tingueu més temps,
7: sí.
8: Bueno, tu ja t'ho he explicat, però sí, vull dir...
7: Fem la Giralda 2, sí. La Giralda 2.
8: Sí, en total, per acabar, acabo que hi crec. Almenys, quan pujo l'escala de casa, que són el primer replà, visc en un primer, són 13 esglaons, sí. Em salto un mal salto segur per evitar el 13.
7: El 13, val.
8: Pensant que en 12. Són 12 o que en són 14.
7: Molt bé. Perfecte.
8: Vull dir, bueno, quan vulgueu, estic a la vostra disposició.
7: Molt bé. Vinga. Les andances paranormals de la Giralda de l'Arbós. Endavant, Gemma.
5: Molt bé, doncs adeu. Moltes gràcies. Adeu, moltes gràcies a tots dos.
8: Adeu, gràcies a tu. Adeu.
5: Hem de seguir avançant, parlant de supersticions. En aquest cas anem a fer una secció amb en Marc Treserres des de Tordera. Marc, explica'ns una mica doncs, de què ens parlaràs, de manies i supersticions, veritat?
9: Sí, exacte, Gemma. Abans ja han començat a fer una petita introducció amb el tema dels esportistes, el nostre company l'Oriol, i ara, bé, si analitzes fredament, hi ha moltes supersticions, per exemple, o manies, que no tenen cap mena de sentit, però per si de cas la gent les acaba fent o realitzant, perquè, bé, a ells els hi va bé per sentir-se còmodes. Començo jo, per trencar una miqueta el gel, per exemple, seguint com ha dit l'Oriol abans sobre el tema dels esportistes, jo encara jugo a bàsquet, i per exemple utilitzo sempre els mateixos mitjons, però només me'ls poso pel partit. Igual que hi ha un tipus de calçotet esportiu, en el meu cas uns de negre Nike, que també només me'ls poso pels dies de partit. I abans d'entrar a pista, em torno a cordar les bambes perquè, bé, vull lligar-me-les fort, evidentment, per jugar, com toca, i jo crec que també és una mica superstició perquè ja m'he fet dos esguinços a la meva trajectòria de turmells, bastant potents, llavors també jo crec que és una mica per òbviament precaució. I llavors n'hi ha un que crec que Gemma compartim, perquè he fet un cop d'ull al que has comentat tu pel guió, i amb el tema del brindis, què? Tu necessites que la gent et miri els ulls.
5: Sí, això és perquè tinc una amiga sí. Que és mitja alemana, que el seu pare és alemany, i aquí potser no ho fem tant, és més per tema cultural, que en aquests països s'ha de mirar els ulls quan brindes amb algú. I si no mires els ulls, si les dues persones que fan el brindis no es miren els ulls, s'interpreta que l'altra persona t'està traint, o que t'està enganyant, o que
9: no és una coses, persona...
5: Que, sí, que no és trigo limpio, com dirien en castellà. Per tant, jo ara sempre que brindo amb algú és com em dona un mal presagi que no em miri els ulls. És com si m'estigués ocultant alguna cosa. I directament li dic, mira els ulls, i ho fan.
7: Però el tema dels ulls és, pot ser perquè són tímids, la gent, també.
5: Sí, però quan es fa un brindis s'ha de mirar els ulls. Jo... Són un segon.
7: No, jo dic això perquè pot passar. Jo no sóc tímid, vull dir, no sóc del club.
5: Sí, clar... Òbviament, no?, que algú potser no et mira els ulls doncs, perquè li dona respecte o li genera timidesa, no?
9: Sí.
5: Però sí que penso... no anem bé si no ho fas, no?
9: Ara estava pensant amb el sopar que vam fer final de la temporada passada de l'antic nom del programa, de l'Ona Maresma, els que hi érem, que en Marçal també hi era, i en Martí Capçada. Tu, Gemma, jo et vaig mirar els ulls quan vam brindar, o no?
5: Vam veure tant que no ho recordo. Per tant, jo sóc molt honesta, no ho recordo si vam brindar. De fet, és l'última cosa que recordo.
9: Apa, aquí, apa.
7: Vau acabar no tocant hores. Vale,
9: no, és que, Gemma, jo crec...
5: No, però vam riure molt, vam fer molta broma... I clar, doncs ara m'has fet una pregunta que no recordo.
9: Dani, escolta, amb la Gemma sé que en té alguna més. Dani, alguna mania o superstició?
7: Jo cap, t'ho dic en sèrio.
9: Cap, eh?
7: Cap, ni una.
9: Hosti, però, i quan eres jove n'havies arribat a tenir, però?
7: No. És que cap no, ni una. No. Vull dir, el que vingui. És que ho considero... A veure, i respecto tothom, però jo considero que hi ha coses més importants a pensar. Que no pas
9: També tenim el nostre company de Calella, en Sergi. Sergi, tu tens alguna mania o alguna superstició? Bona tarda.
10: Supersticions, bona tarda a tots i totes. Supersticions no, però sí manies, sobretot amb la música, que és que no, mai aparo les cançons per la meitat. O sigui, és com una mania que tinc. O sigui, les he d'acabar de principi a fi, com si dura 10 minuts, les acabo sempre. I sobretot em passa amb els solos de guitarra, que no el puc parar a la meitat. També en tinc una altra que poder... No sé si a tot passa, Marc, que has comentat que jugues a bàsquet.
9: Sí.
10: Jo també jugo, no sé si ho saps...
9: Home, i tant.
10: I és que sempre que vaig a jugar, ja sigui al parc o al pavelló mateix, no puc marxar d'entrenar o de jugar amb els amics sense haver ficat un triple abans. O sigui, si jo l'últim tir al fallo, és com una mania que tinc. No me'n puc anar perquè penso que em dóna mala sort. No ho sé.
9: Hosti, bona. És que clar, amb el tema esport és tot un què. Gemma, tu amb el tema esportiu en tens alguna?
5: No en tinc cap de mania.
9: Amb això amb l'Oriol...
5: Et diria com a molt que els mitjons siguin còmodes, perquè el tema dels mitjons sóc maniàtica. Que siguin curtets, que no estiguin foradats. Hi ha gent que veig amb els mitjons foradats. O sigui, no sé, a mi els mitjons per mi tenen certa importància.
9: És perquè transpiri el peu, jo crec.
10: Doble mitjó és important, per cert.
9: Ah, hi ha gent que... Tu em portes doble mitjó.
10: Doble mitjó, sí.
9: Carai. També tenim... A veure, perdoneu, és que crec que hi ha moltes manies.
5: Sí.
9: Jordi, què tal?
11: Bones.
9: Bones. Escolta'm, alguna mania, alguna superstició, company?
11: Doncs mira, jo faig com a hobby un món que té moltes supersticions, que és el món del teatre. Faig obres de teatre i el que normalment fem quan sortim a l'escenari, o almenys jo, és fer un petit saltironet que normalment faig entre bambalines. Clar, el que passa que és que a vegades se me'n va una miqueta a la distància, diguéssim, i algú del públic s'ha donat compte de que aquest petit saltironet ha passat dalt de l'escenari. A vegades m'ha passat.
7: Això sí. El salt del tigre.
11: No, és més discret. I el que deia en Sergi, el molta merda i els ànims entre bambalines també és un clàssic del teatre.
9: Des d'Ona Malgrat, no sé si tenim alguna superstició també. Bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs,
9: o manies.
12: Que... No.
9: Cap ni una, eh?
5: No en té la Laura. Crec que ho ha comentat abans i ha dit que no.
9: Ah, perdona, llavors no...
12: No, sí que faig... Per exemple, els interruptors, els que van junts, sempre intento posar-los a la vegada. O sigui, o estan els dos amunt o els dos a baix.
5: Ah, van sortint cosetes.
9: Uau, és que en sortirien moltes, Gemma.
12: Sort o res, vull dir, és una mania, però no relacionat amb què em passarà alguna cosa si no ho faig.
5: Clar, però si en el cas que no ho fessis, Laura, tu et dones compte, no? O no?
12: Sí, però jo què sé, si estic al llit i sé que me l'he deixat...
5: Vale, pots viure
12: diferent,
5: amb
12: no m'aixeco a treure-ho.
5: Vale. Molt bé.
10: I el volum de la tele amb números parells, per cert, eh? Important.
9: Sí, tu també ets d'aquests, eh?
10: Múltiples de 5.
11: Jo m'apunto aquest club, A mi em passa també, imparells no.
10: Exacte.
9: En Marçal, el nostre tècnic, en té algun? I amb això acabaríem,
5: Gemma. Està en Carles acompanyant-nos i en Carles jo sé que té algunes manies.
9: Ai, a veure, Carles.
5: És que en Carles ara mateix no té el micro activat. Però abans m'han explicat alguna.
9: I què la podem saber, eh?
5: Al cap.
11: Delata el Gemma.
9: Exacte.
5: No, jo, sí, alguna mania, com tothom, i també amb el tema esportiu, sobretot. m'han explicat alguna. Companys, hem d'anar acabant, perquè sé que dona per molt el tema de les manies. No sé si algú vol dir alguna més.
9: Jo en tinc una, que és una tonteria. Digues. Com una catedral, però, per exemple, jo sovint, per al matí, en lloc de fer-me un entrepà, jo em faig un bol de cereals. Generós, a més, i primer poso els cereals i quan poso la llet just després ho faig, no me n'havia ni adonat fins que m'ho va dir fa anys enrere el meu germà, que ho escampo d'una manera com si tirés oli a una amanida, la llet. Ah. Bueno, és una tonteria, però sempre ho faig així, no ho sé.
5: Molt bé.
9: És, molt bé. Bueno, ja, ja ho he dit que era molt estranya. Bon
10: cereal, sempre,
5: molt interessant. Sempre. Doncs bé, companys, Hem de tancar aquí, que vinga, si no va. El temps se'ns tira a sobre, així que gràcies a tots per fer possible doncs, aquest espai. Fins ara.
9: Fins ara.
5: I tot seguit és moment de fer un cop d'ull al cel. Com tenim la previsió del temps, molt pendents d'aquestes pluges torrencials que estem vivint arreu del país, i com sempre en Quim Serra doncs, ens explicarà quina és aquesta previsió. Quim, bona tarda.
13: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa. Podríem tenir algun petit ruixat començant pel sud i acabant cap a la zona central tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre i en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte, durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat, i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat aiguats importants, i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontínua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més amb vent que s'ha de mantenir com fins ara, més aviat fluix, avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant, de mar cap a terra, una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
5: Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta previsió del temps, ara el que fem és repassar les xarxes socials. Com sempre ens fixem en el Maresme. El Maresme torna a estar en alerta per pluges intenses, venim d'aquesta previsió del temps, però ho tornem a remarcar amb el pla Inuncat activat. Entre les 8 i les 2 es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb xàfecs localment forts, tempestes i també possible calamar-se. Mataró també s'ha activat el pla municipal per risc d'inundacions, i Protecció Civil demana especial precaució en rieres, torrents, passos soterrats i zones inundables. En clau internacional, les protestes estudiantils a França ja han afectat més d'un miler de centres educatius. En el tercer dia de mobilitzacions per reclamar millores en el sistema educatiu, s'han registrat aldarulls, incendis i enfrontaments amb la policia. I el tema curiós del dia. Des d'aquest passat 1 d'octubre, els conductors estan obligats a deixar un passadís d'emergència quan es trobin en un embús. En vies de dos carrils, els vehicles s'han d'apartar als extrems per deixar lliure el centre. I en vies de tres o més carrils, el passadís s'ha de formar entre el carril esquerre i el del costat. L'objectiu és facilitar el pas d'ambulàncies, bombers i altres vehicles prioritaris sense esperar atenció que arribin per començar a apartar-se. I tot seguit, el que fem ara és la pregunta del dia.

0: I com no podia ser d'una altra manera, avui us preguntem si teniu alguna superstició, alguna mania o algun ritual. Ens podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram i estarem encantats de llegir-vos. Fins ara!
1: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
0: Com cada divendres, moment de parlar del que ens agrada, pel·lícules, sèries que s'estrenen aquesta setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
2: Avui no tenim sèries, sinó tenim una pel·li que estic veient a Netflix, però anem primer per les estrenes.
0: Vale.
2: Si tens alguna cosa tu, doncs també la pots cullerada, Gemma, com vulguis.
0: Jo he acabat la Monster de la Lizzie. L'has acabat, no, tu també?
2: No, jo no. Jo he acabat aquells pijos que eren amics.
0: El club
2: gastronómico.
0: Això, el club gastronómico. Val. Per tant, no has acabat encara la Lizzie,
2: No, acabat. No, el tema del club gastronómico no m'ho esperava. Al final no me l'esperava, de veritat.
0: Vale. Doncs l'hauré de recuperar perquè la vaig deixar mitges.
2: Em va sorprendre molt qui és la persona, la mala o el malo de la pel·lícula.
0: Molt bé.
2: Val? Doncs al cinema avui s'estrena Verity, que és un llibre de la Colleen Hoover que ho ha patat molt fort. Diu que l'Owen Ashley, autora de llibres, està arruïnada. Rep un encàrrec que li canviarà la vida. Jeremy, el flamant món de Verity Crawford, una de les autores més importants del moment, la contracta per terminar, per acabar la sèrie de llibres en el que treballa la seva dona, acaba de patir un greu accident que l'ha deixat en coma. Lowen s'instal·la a la mansió del matrimoni per poder treballar en les notes en què treballava Verity, amb l'esperança de trobar bon material. I aquí, doncs, bueno, es barreja de si és... quina història és la de veritat, una o l'altra, no? O si és veritat o si és mentida, no? Cadascú ha de treure la seva conclusió. Jo vaig deixar a mitges el llibre, no perquè no m'agradés, sinó perquè vaig començar a llegir altres coses, com tu ho fas, com tu amb les pel·lis i tal, però la tinc pendent. La vull llegir aquesta setmana i anar-hi la setmana que ve a veure si la puc... Si el llibre és... tan bo com la pel·li.
0: La
2: pel·li és tan bo com el llibre. Val? La crítica la tira per terra. La crítica la tira per terra, diu que no té substància, però que, bueno, que només hi ha de potable de la protagonista, que és Anne Hathaway. Però, evidentment, la crítica és crítica i, a l'igual, a mi m'agrada molt. O a vosaltres us agrada molt. El llibre, ja us ho dic, és en Verity, la sombra d'un enganyo, que és brutal i amb un supervendes increïble. Vull dir que hi haurà molta gent que hi anirà perquè ha llegit el llibre segur.
0: I, molt bé, en prenem nota.
2: Jo no fumo, però hi ha un paquet de tabaco que es diu Lucky Strike, i hi ha una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana que es diu Lucky Strike, igual que el tabaco. No parla de tabaco, sinó que és el protagonista del fill del Clint Eastwood, l'Scott Eastwood, que es converteix en un llop solitari que lluita per sobreviure en condicions extremes enmig de la batalla de les Ardenes durant la Segona Guerra Mundial. Amb enginy, el director Rob Lowry amaga els pocs recursos en què disposa per fer aquesta pel·li i manté la tensió fins al final, irregular i previsible, però prou sòlida i entretinguda. Això ho diu la crítica, una altra vegada. Avui estan supernegatius, però, bueno, si voleu veure si o comparar el pare i el fill, si el petit Insut és tan bo com el pare, doncs teniu aquesta oportunitat de recuperar la marca d'una marca de cigarretes, Lucky Strike, però en pel·lícula, podríem dir. I Sunny Dancer, Ivy, de 17 anys i amb càncer, assisteix a, tot i que no vol, a un campament per a joves pacients. Contra pronòstic, es fa amiga d'un grup de peculiar i viu un estiu inoblidable. Una pel·lícula, diguéssim, del rotllo de les, suposo que les pulseres vermelles i tal, amb un llenguatge positiu sobre el càncer, no? I us recomano a Netflix Una Bomber, que és una pel·lícula a una història real d'un assassí en sèrie que atenta contra multinacionals i centres d'ensenyament com universitats i, diguéssim, també escoles professionals. Perquè quan es va intercalant, quan aquesta persona era jove i quan, diguéssim, en l'actualitat. I es veu que atempta perquè, evidentment, considera que no se'l va tractar bé quan estudiava, sobretot amb un concurs de debat. I el tio, bueno, és una en sèrie, i el germà ajuda la policia a, doncs, a intentar detindre'l. Una pel·lícula d'un cas real interessant, potent i, evidentment, molt bèstia. Però que va passar als Estats Units. Igual que la Lizzie, doncs aquest tio també va ser real.
0: Molt bé, molt bé, Dani. Doncs aquestes són les recomanacions, eh?
2: Sí, tens alguna
0: perfecte.
2: Cosa?
0: Jo, no. Mira, aquesta setmana no, perquè estic veient una sèrie, però no val gaire la pena, és un dramaturg, per tant, no us el recomano perquè no val la pena.
2: Jo estic acabant The Crown, em queden mitja hora per acabar.
0: Aquesta és bona, també, aquesta és bona.
2: Bueno, sí, no, home, l'ambientació és brutal, és molt
0: bé. Molt bé. Dani, gràcies, bé. Com sempre. Adeu. Fins ara. Adéu. I els divendres no només parlem de cinema, també parlem de teatre i repassem l'agenda teatral amb en Jordi Prats de Valls, des de Palafolls. Jordi, bona tarda.
3: Què tal, Gemma? Com estàs? De nou, jo amb la meva intenció de que deixeu de veure sèries i que aneu més al teatre, eh? Aquí s'ha de fer una miqueta de tot, i per això es porto aquesta agenda que tu deies, i sobretot amb aquests teatres del Maresme, que han estrenat molts nova temporada, alguns ho faran ben proper, ara us ho explico, però si em permets, el primer que farem és trobar, doncs, tres teatres de la nostra comarca de la zona perquè presenten propostes teatrals ben interessants aquest cap de setmana. La primera la tenim ben propet de Palafolls, el Teatre Clavé, que aquest diumenge dia 4 d'octubre presenta Per fi me'n vaig. És una bogeria codirigida per en José Corbacho, amb això jo us dic molt, i on es parla de què pot fer en Carles Sanz, excomponent del Tricicle, quan baixi dels escenaris. D'aquestes persones que comencen a crear espectacles passa també en teatre de guerrilla, no? Allò que quan es separen en solitari i me'n vaig, però fan com gires de comiat amb espectacles com aquest, Per fi me'n vaig. El podreu veure al Teatre Clavé de Tordera, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, amb entrades encara disponibles, anticipada 20 euros i a la mateixa guixeta 22 euros. Però tenim altres propostes també, perquè a Pineda de Mar, el Centre Cultural i Recreatiu, presentarà nova temporada aquest mateix diumenge, celebrant la Diada del Centre. Entre d'altres, hi haurà la presentació de tots els espectacles que podrem veure aquesta nova temporada 2026-2027 i ja n'estrenen la primera. És el clàssic Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. La proposta serà a les 7 de la tarda, al Teatre de Pineda, el Centre Cultural, i les entrades també són disponibles ja a través del seu web, en aquest cas www.ccrpineda.cat. I si cap d'aquestes dues propostes us convenç, us convido a anar cap a la capital maresmenca, cap a Mataró. El Teatre Monumental presentarà aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, Vientos del Pueblo. Una proposta ben interessant, un espectacle de Pep Tosà que ret homenatge a la vida i l'obra de Miguel Hernández, poeta, i d'una intensitat i compromís excepcionals. De fet, és un espectacle de teatre que es va estrenar per la temporada alta i que també podeu veure ara mateix a la capital maresmenca. Recordem-ho, aquest diumenge 4 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre Monumental de Mataró, 24 euros a platea i 19 euros a l'amfiteatre. I per anar acabant, Gemma, un parell de propostes més que ens porten cap a Barcelona, cap a la ciutat comtal. Aquí tenim ple d'ofertes, i ple de teatres que es poden visitar amb propostes teatrals ben interessants. Mira, si abans parlàvem de teatre de guerrilla, us parlo de Quim Masferrer, ben conegut. Doncs bé, Quim Masferrer està al Teatre Borràs des del passat 9 de setembre i fins al pròxim 18 d'octubre, de moment, i presenta l'obra de teatre Temps. Gemma, et faig la pregunta, què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Uf, no et puc respondre.
3: Avui no. Que la cosa va de supersticions i coses esotèriques?
0: És que crec que ploraria, o sigui, em ratllaria molt, o sigui, no m'ho prendria de forma positiva, no? Hi ha gent que diu, no, jo em tiraria per paracaigudes, jo faria no sé què, no, jo no ho sé què faria.
3: Doncs et faig aquesta pregunta, perquè en Quim Masferrer, dalt de l'escenari, amb aquesta proposta teatral que es diu Temps, li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida. Una hora i mitja de la més autèntica i plena llibertat que mai es podria gaudir un ésser humà. Et queden 90 minuts, per tant, pots fer el que et vingui de gust. El mític Quim Masferrer torna als escenaris de Barcelona amb aquesta tragicomèdia que reflexiona sobre el pas del temps, la consciència de la mort i la manera com vivim o deixem escapar la vida. Un monòleg imprescindible que, com dèiem, es pot veure aquests dies al Teatre Borràs, 15 anys després de la seva estrena. I si et sembla, Gemma, ho deixem aquí?
0: Sí, perfecte, perfecte, Jordi. Fins ara.
3: Gràcies, fins ara.
0: I donem pas a la secció de tecnologia des d'Ona Malgrat. Endavant.
4: Doncs avui ens acompanya a la ràdio l'Aliana de l'Espai Mataró Cuida, un laboratori de recerca i innovació en l'àmbit sociosanitari. Bona tarda, Lídia.
5: Hola, bona tarda.
4: A grans trets, què és o com definiries l'Espai Mataró Cuida?
5: Doncs l'Espai Mataró Cuida, que té un nom i un cognom, és Espai Mataró Cuida Care City Lab, és el que tu ja deies, eh? Ve a ser, d'una banda, un laboratori de recerca, d'innovació. A nosaltres ens agrada dir també que és un ecosistema en si mateix, que està format per agents, per entitats, tant del sector social, del sector sanitari, del sector tecnològic, que totes elles treballen per un mateix objectiu, que és la millora de la qualitat de vida de les persones. Però en particular pensant en les persones en situació de dependència, en situació de discapacitat, i també pensant en aquelles persones cuidadores. Per tant, és un micromón que efectivament el que vol és ja donar respostes a les necessitats d'aquesta ciutadania, que vol investigar i investiga i vol trobar noves respostes per com millorar o com donar solucions a les necessitats d'aquesta ciutadania i finalment a poder a fer arribar aquestes noves solucions amb aquesta ciutadania.
4: Col·laboreu també amb l'Eurecat, com és aquesta col·laboració?
5: Sí, de fet, aquest ecosistema, com et deia, està constituït per... Som actualment 10 entitats i tenim, efectivament, entitats que treballen o vinculades a la innovació tecnològica, entre elles la Fundació Eurecat.
4: Actualment, en quins projectes esteu treballant?
5: Sí, de fet, aquest ecosistema, aquest projecte Espai Mataró Cuida Care City Lab, no és només un projecte en si mateix, sinó que està afincat en un equipament que fa possible totes aquestes pretensions que abans et deia, és a dir, tota aquesta recerca, tota aquesta innovació. Per tant, en aquest equipament es desenvolupen projectes de recerca, d'innovació i d'atenció a la ciutadania. És un equipament molt innovador, té alguns espais singulars i ens permet encabir, doncs, des d'això, des de nous serveis a la ciutadania que existeixen a dia d'avui, que si vols més endavant us puc explicar, i també espais on poder desenvolupar aquestes línies de noves d'investigació, de recerca. Disposem, per exemple, d'espais simulats, d'un habitatge simulat, disposem d'una habitació de residència simulada, tenim espais de treball singulars perquè, doncs això, si des de l'hospital estan, per exemple, treballant amb com modificar les textures dels aliments per a aquelles persones que tenen dificultat a l'hora d'empassar, que tenen disfàgia, doncs poder-ho testejar, poder-ho provar, poder investigar com adaptar aquestes textures a les particularitats de cada persona per evitar l'ennuegament, per exemple, o la manca d'hidratació. Aleshores, quan em preguntaves pels projectes, doncs des d'una banda tenim tota aquesta línia d'investigació i de recerca entorn a com fer textures òptimes, doncs, per persones amb disfàgia, d'una banda. D'altra banda, també tenim, per exemple, estem fent investigant amb la salut de les persones cuidadores, que abans deia, no? Apostem per la millora de la qualitat de vida d'aquelles persones dependents o amb cronicitat, però també en la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores. Hi ha evidència científica de que aquestes persones que estan cuidant algun familiar, la seva salut se'n veu perjudicada. Aleshores, hem posat en marxa investigadors, hem posat en marxa professionals del món dels serveis socials per dissenyar uns tallers que estan duent a terme dirigits a persones cuidadores, per mesurar si efectivament participar d'aquests tallers on es treballen determinats recursos, recomanacions per millorar la seva salut, i mesurar finalment al passar per aquests tallers si això té un impacte i un impacte en la seva salut, no? És a dir, tenim projectes d'una banda més tecnològics, més, sí, i tirem, doncs, de les entitats que formen part del nostre ecosistema, que ens poden aportar aquesta part, però també a innovació en l'àmbit més social. Quina és la gràcia justament del nostre Espai Mataró Cuida? Doncs que estan en connexió tots aquests agents, no? I que nosaltres detectem potser les necessitats a través de dos serveis públics nous que hi ha allà on hi acull la ciutadania, i a partir d'aquí intentem donar resposta a les necessitats amb els recursos que ja existeixen, però si aquests no existeixen, coneixen, el que posem en marxa és tota aquesta pota de recerca, tota aquesta pota d'innovació i, finalment, la de transferència dels resultats altre cop amb aquesta ciutadania.
4: D'acord, i quins projectes d'èxit teniu que ens pugueu comentar?
5: A nosaltres ens agrada parlar, quan parlem de projectes d'èxit, de l'impacte que estan tenint a dia d'avui els dos nous serveis públics que hi ha en aquest espai Mataró-Cuida. Un és l'oficina de cures, és un servei dirigit, en aquest cas, a la ciutadania de Mataró, però tenim un altre servei, que és el Sirius, el Centre per a l'Autonomia Personal, que forma part de la xarxa Sirius, que aquest sí que és d'abast comarcal, per tant, aquí doncs, tota la ciutadania de Malgrat i s'hi podria dirigir. Aquests serveis, com us deia, el que fan és donar resposta, acompanyar, assessorar a totes aquelles persones que estan vivint una situació de limitació de la seva autonomia, de dependència, o bé que estan al càrrec d'algú que es troba en aquesta particularitat, ja sigui doncs, per una malaltia, una patologia concreta, ja sigui per una situació sobrevinguda. Orienten i assessoren, i en particular aquest Sirius, orienta i assessora al respecte d'aquelles ajudes de suport que existeixen al mercat, tecnològiques i no, per fer més fàcil la vida de les persones, per, diríem, facilitar l'entorn davant d'una situació d'autonomia limitada. Això a través de la professional, de la terapeuta ocupacional. Ella el que fa, d'alguna manera, és prescriure les característiques d'aquells suports, alguns tecnològics, d'altres no, que faciliten la vida de la persona que es troba en situació doncs, d'autonomia limitada i també de la persona cuidadora. I això gràcies a aquests espais que dèiem que tenim singulars. Tenim un habitatge simulat que permet que el propi ciutadà vegi com utilitzar, pugui testejar com utilitzar aquell producte en un entorn el més semblant a la realitat. Per nosaltres aquest és un dels projectes d'èxit perquè, clar, estem parlant de que només es va posar en marxa a finals del 2024 el Centre per l'Autonomia Personal, també l'Oficina de Cures. El Centre per l'Autonomia Personal, en un any, en el primer any d'existència, va atendre a 350 persones, wow, amb entrevistes individualitzades, amb un treball molt personalitzat, d'assessorament individual. Això és un èxit per nosaltres, sobretot pel grau de satisfacció que elles ens expressen. I sobretot perquè aquest ciutadà sap després on, amb aquella informació, sap on anar a buscar, sap què adquirir per, efectivament, millorar el seu dia a dia. Podria donar-te més dades sobre l'impacte d'aquest servei, però per nosaltres aquest és un servei d'èxit i que va en la línia de la pretensió d'aquest projecte Espai Mataró Cuida, connectar, detectar la necessitat, connectar amb les solucions que ja existeixen i, a partir d'aquí, si no existeixen, posar en marxa aquestes línies de recerca que també es desenvolupen dintre el propi Espai Mataró Cuida.
4: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Espai Mataró Cuida a la ràdio, Lídia.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i tornem la setmana que ve amb noves històries i amb nous temes del dia. Que passeu una bona tarda i un bon cap de setmana. Adéu.

0: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
10: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
9: Quan ha acabat la votació, els passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
11: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això, ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el taulí de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
9: I seguim pendents de la pluja, el govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i a més es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
12: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: Tanmateix, la pell del delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
1: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme, vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enceneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells.
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Els bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, Xicots dissabte a la tarda, Castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui pues, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de la Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres, i ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. Des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i de fet totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer sobretot prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, sí, de fet aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una doncs, empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava doncs, aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic al món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quant, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res d'anar. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: No, ara això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio El Picat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer les Arenys, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent de Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: I el cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com et van escollir tu?
5: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, pues, voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en que heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
5: Uh-huh.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a un altre?
5: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
5: Pues això és poquet.
2: És poquet.
5: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
5: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix al portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar l'oportant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla, bueno, la colla no, el món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, en podíem dir.
5: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
5: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la Cesa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
5: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els hi van regalar a la sardana es va passar en el barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
5: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat, o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
5: Bueno, és una mica l'inventiva de Galzeran i de l'Amanci Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès, i en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble, que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu un altre, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
5: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, ens havien plegat molts nanos perquè no podien fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que et refereixes, uh-huh. Al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Enys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto va tenir un accident i s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí sempre vam dir, si fem un gegant portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014 quan vam sortir el primer cop al carrer, doncs vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, que estigui sempre, ja per sempre més amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
5: Fins una altra.
4: Gràcies.
6: Estàs escoltant Rambla 54.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
6: Ni idea.
7: És un programa de coses xules.
6: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
6: Aneu a punt d'escoltar.
7: No, esteu escoltant millor.
6: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
9: Lambda 54 de la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
10: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magí Seritjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
11: La candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Roland va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com una mica com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals, no? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
10: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
11: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'anirà ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
10: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
11: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no més rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar i per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
10: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
10: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
11: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més, te permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat, i aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament, i després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
10: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
10: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampí, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feien molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran, i així ens en va venir una afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge, i així jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, pues, mira, aportava els seus coneixements a les meves mans, i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre més o menys havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres... Per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan en pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, un pi que si quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb la
1: i l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles de vi, no? Que fa aquell vi sen fi.
1: Uh-huh.
3: I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé el tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavant, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quan tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja, clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan no tens a casa, el treballes, i després amb un dia fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia en feien 4 o 5 parells, que són el doble. Uh-huh. són 8 o 10 esclops, però esclar, ells treballaven de sol a sol, i esclar, ho tenien molt per mà, eh?
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Sí,
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicaves, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops, si és que queda algú?
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbar dansaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades queda sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes, vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, els convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no els mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949. Que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no, catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops? O què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar, i jo si puc ho ajudaré, però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt i jo si algú vol que hi ensenyi n'hi ensenyaré, però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
6: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: 107.1 FM.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és divendres 2 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara, escoltarem els titulars. Després, explicarem les notícies amb calma. I al final, farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. La Biblioteca de Tordera celebra una festa per explicar la importància de donar pit als nadons. Segon titular. El Parc de la Mollera de Tordera acull demà una gran fira medieval plena d'activitats. Tercer titular. Els equips de futbol i futbol sala de Tordera juguen demà a la tarda i es podran seguir per internet. I quart titular. El supermercat Bon Àrea de Tordera es fa més gran i ofereix més productes. Ara desenvoluparem cada notícia. Notícia 1. Aquesta tarda, a la Biblioteca de Tordera, es fan activitats obertes a tothom per conèixer els beneficis de la llet materna. Just ara, a les 5, tothom pot ajudar a crear un mural gran portant una fotografia. Després, a les 6, s'explicaran contes per a tota la família i la jornada s'acabarà a les 7 amb una activitat de cloenda i un missatge dels organitzadors. Notícia 2. Demà, de 10 del matí a 10 de la nit, es fa una fira d'artesania al Parc de la Mollera de Tordera. Durant tot el dia, hi haurà música en directe, espectacles, jocs per a nens i nenes i una batucada. A més, es farà un dinar popular amb botifarra que costa 8 euros i es pot comprar el tiquet a la botiga Esports Tordera. Notícia 3. Demà dissabte a la tarda juguen dos equips del poble. El club de futbol Tordera, a les 5, contra el Besalú, i l'equip de futbol sala, que juga fora de casa, al camp del Vilafant, a 4:45 de la tarda. Tots dos partits seran molt emocionants i es podran veure en directe per internet a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Notícia 4. La botiga Bon Àrea del Camí Ral s'ha renovat i ara és un supermercat molt més espaiós. Gràcies a les obres, els veïns i veïnes hi trobaran molts més aliments i productes per triar. La botiga obre de dilluns a dissabte durant tot el dia i també els diumenges i festius al matí. I ara recordem els titulars del dia. Primer, la Biblioteca de Tordera ofereix a les famílies un esdeveniment per explicar la importància de donar el pit als nadons. Segon, el Parc de la Mollera de Tordera acull aquest dissabte una gran fira medieval plena d'activitats. Tercer, els equips de futbol i futbol sala de Tordera juguen demà a la tarda i es podran veure per internet. I quart titular, el supermercat Bon Àrea es fa més gran i ofereix més productes. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Come on and do the jailhouse rock with me.
2: Soc la Teresa, i això és música per tu. Comencem amb l'Elvis, com sempre. Fem un viatge ple de música de tots els temps. Només aquí, a Ràdio Tordera, música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. Ai, la música amb la que us veu enamorar. Que potser podria ser aquesta, Killing Me Softly.

Ai, que maca. Encara li queda una miqueta, eh? Perfect, però bueno. Anem amb Madonna quan es cantava Like a Prayer.

era el Vallès d'una xafarderia, però és que el que segurament la majoria devíeu veure al Mundial de Futbol. I el Mundial, el, sembla que va ser l'últim dia que va sortir la Madonna a la despedida. Jo vaig tardar una estona a reconèixer-la. Tinc que dir-ho, tinc que dir la veritat, tal qual, la Madonna no és la que era. No sé per què coi superen tantíssim. No sé què guanyen amb aquestes operacions horroroses, perquè està lletja. Bé sigut millor, alguna rugueta, o sigui, fer-se gran amb elegància, no? Amb elegància. És com la Nicole Kidman, que l'altre dia també la va veure en una pel·lícula superrecient i ja no té la cara de la Nicole Kidman. A part de que està tan prima, és tot hueso. Però la Madonna sí que em va fer ràbia, perquè la Madonna a mi sempre m'ha agradat. Tenia, hi ha gent que diu que era molt guapa, gent que considera que no. Jo considero que era mona, era guapa i tenia un toque, però l'ha perdut. L'ha perdut en tantes operacions. Bueno, no m'enrotllo. Anem amb una gran cançó de Eagles. Quina la ballada. Qui no, la ballada, que aixequi la mà. Eagles, Hotel California.

tenim una petició. La Susana ens diu que encara que estem al setembre, no?, i representa que ja s'ha acabat l'estiu, doncs ella aquesta cançó li recorda l'estiu i vol recordar l'estiu. I també perquè ella aquest any ja han tocat les vacances ara, per tant, per ella és estiu. Així que per tu, Susana, ens ha demanat Perduts, tu i jo, de Cura, en català. Per vosaltres i per la Susana.

Pues per tu, Susana, esperem que t'hagi recordat l'estiu. I gràcies per demanar cançons aquí a Música per Tu, perquè podeu demanar-les. Com? Pues només teniu que escriure un WhatsApp al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Em dieu el vostre nom, si voleu, quina cançó voleu, sobretot, i si va dedicada o per alguna raó especial, o simplement perquè us agrada. Així que recordeu, podeu demanar una cançó, aquí hi ha Música per Tu, al 611-481-381, 611-481-381. En aquest cas, la Susana ens ha demanat aquesta cançó tan maca. I ara anem... Man Queen! Què tal, We Are the Champions? Som campions, som campions! Som-hi, som-hi! We Are the Champions. Man Queen.

tema que lastimosament la tinc a tallar, dura bastant. Pues anem amb Guns N' Roses, que ens cantaven allò de November Rain, que plourà el novembre. Bueno, pues que plogui, que ja en tenim ganes.

També, anem a algú més calmadet. Anem a José Feliciano. Mira, l'altre dia pues, el cotxe el vaig escoltar. Dic, hosti, amb el que a mi m'agradava... Perdó, amb el que a mi m'agradava i em sembla que us el poso molt poc, eh? És que té cançons tan maques. I canta molti... El que vaig agafar era un que eren superèxits, que no eren d'ell, quasi... O sigui, havien d'ell i que no eren d'ell. Això que fan? Que fan un... d'èxits, no? A veure, canti el que canti a mi, és que m'agrada moltíssim. I, bueno, buscarem. José Feliciano, una cançó preciosa. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué? ¿Por qué?

0: en mi de...
1: Aquesta cançó és fantàstica, ens la canten més gent també. Ara recordo que l'he sentida per al Bertín Osborne i el tinc aquí, a la punteta, però no recordo. Però aquesta cançó és que és tan maca, diu unes coses tan interessants. L'any següent havia el Banco Hispanoamericano. Bueno, cap al jovent d'avui no saben el que és el Banco Hispanoamericano, no? Però bueno, anem amb una altra petició. Recordeu que podeu demanar una cançó. I Lourdes, en aquesta ocasió, ens demana aquesta cançó. El 611-481-381 ens ha escrit i ens ha dit, aviam, si puc fer-ho tot alhora, Wake me up before you, go go, de Wham. Em recorda la meva adolescència, vale? Pues estupendo, meravellós, i jo faré uns 5 cèntims d'aquesta cançó. Bueno, pues això que us deia. La lletra ve a dir una miqueta com bailarín de jazz, vas posar el bum-bum al meu cor, envies a la meva ànima als núvols, hi ha algú que molesta, que no està bé, el meu amic em va explicar el que vas fer ahir la nit, em vas deixar dormint al meu llit, jo estava somiant, i tindria que haver estat amb tu al lloc d'ell. Ojo el que m'està dient aquí, Diu, desperta'm abans de marxar, porta'm a ballar aquesta nit, bueno, una sèrie de coses precioses i, bueno, en aquest cas, el que sap en anglès, que disfruti, i el que no, pues també, perquè és una cançó molt maca. Wake me up before you go go, de Bam, per tu, Lourdes, de

Pues en aquesta ocasió us he posat aquesta cançó, Wake Me Up, bla, bla, bla, bla, Before, no, no me'n recordo què més. Per què? Perquè ens l'han demanada al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381, és un WhatsApp de Ràdio Tordera, on teniu que escriure, si voleu, el vostre nom, sobretot la cançó que voleu, si va dedicada o simplement perquè us agrada, o com la Lourdes, pues perquè li recorda molt la seva joventut, no? Bé, continuem. I anem amb el Sergio Dalma, que ens cantava allò de Jo no te pido la luna. Que maca!

que maca aquesta del Sergi Dalmà, en té tantes. En fi, anem acabant, desgraciadament, no, malaurosament, ai, tampoc, perquè ens trobarem la setmana vinent. Així que anem acabant, si es dona temps, un parellet de cançons, o que es grasses in the night, és que aquesta m'agrada.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera farà un mural participatiu, contes i una cloenda per reivindicar un inici sostenible. Ens ho explicava dels beneficis de la lactància l'Anna Pol, que és infermera pediàtrica.
2: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
1: Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'Associació d'Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. Ens en parlava la Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesans.
3: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps.
1: L'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se.
4: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: El Bonària reobre la seva botiga de Tordera amb un supermercat després d'una ampliació. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Pel que fa al Club Futbol Tordera, reben el Besalú. Escoltem l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
5: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, tots els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui continuem amb una jornada semblant a la d'ahir. Ahir, per cert, hi havia alertes vermelles activades aquí al Maresme per part de la Generalitat, que no es van complir. I avui anirem a la mateixa línia. Un temps tapat, amb possibilitat d'alguna petita precipitació aquesta tarda, però tot plegat, ben poca cosa. El vent continuarà com fins ara, lleugerament moderat aquest matí, més fluix a la tarda del nord-nord-est, la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara demà, dissabte i diumenge, doncs haurem d'estar atents a la situació meteorològica perquè sembla podem acabar tenint alguns xàfecs intensos a partir de demà a la tarda i durant bona part del diumenge, ben bé fins la matinada del dilluns. Ja ho anirem veient com evoluciona tot plegat, però en principi tot apunta en aquesta línia, amb unes temperatures que al cap de setmana es mantindran sense canvis i una situació marítima que continuarà moderadament alterada amb aquesta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: El podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
8: Benvinguts a l'Idíl·lic. En l'episodi anterior escoltàveu una extensa crònica sobre la 16a edició de la Cucullona't, el Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de Girona. En aquest episodi us acostarem la xerrada que vam enregistrar allà en públic i que vam titular Dones Fantàstiques. Concretament, vam juntar 5 dones que treballen en la indústria del cinema de gènere per valorar la seva experiència. Són l'Alicia Álvarez, Nora Alexandra Vega, Sílvia Conesa, Sílvia García Palacios i Luis P.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància Materna del Cap Tordera prepara un mural participatiu, una lectura de contes i també una cloenda. Anna Pol és infermera pediàtrica al Cap Tordera.
2: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
1: Us expliquem també que els alumnes de l'escola Badruna preveuen sortir dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Es farà una concentració a la plaça de l'Ajuntament a 12:45 per defensar el dret fonamental de l'habitatge. És una iniciativa que realitzen totes les escoles Badruna de Catalunya, però com a última hora us podem dir que és una activitat que encara no està del tot confirmada davant la recent activitat política relacionada amb l'habitatge. Escoltem, però, en David Fernández, director de l'escola Badruna.
3: Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
1: Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'associació Artesanes, La Fet, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. Ens avançava com es presenta Carol Torner, presidenta dels Artesans.
4: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps.
1: L'actor Carles Sanz trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component de Tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que s'arribi al moment de retirar-se.
5: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. En esports, Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. El Club Futbol Tordera rep el Besalú. En parlava del partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
6: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
1: Previsió del temps per aquest divendres, per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Avui continuem amb una jornada semblant a la d'ahir. Ahir, per cert, hi havia alertes vermelles activades aquí al Maresme per part de la Generalitat, que no es van complir. I avui anirem a la mateixa línia. Un temps tapat, amb possibilitat d'alguna petita precipitació aquesta tarda, però tot plegat, ben poca cosa. El vent continuarà com fins ara, lleugerament moderat aquest matí, més fluix a la tarda del nord-nord-est, la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara a demà, dissabte i diumenge, doncs haurem d'estar atents a la situació meteorològica perquè sembla que podríem acabar tenint alguns xàfecs intensos a partir de demà a la tarda i durant bona part del diumenge, ben bé fins la matinada del dilluns. Ja ho anirem veient com evoluciona tot plegat, però en principi tot apunta en aquesta línia amb unes temperatures que al cap de setmana es mantindran sense canvis i una situació marítima que continuarà moderadament alterada amb aquesta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui a la segona part de l'informatiu amb el programa L'Alcaldessa respon amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La Biblioteca de Tordera acollirà aquesta tarda els actes centrals de la Setmana Europea de la Lactància Materna al municipi organitzats per la Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera. Sota el lema Lactància Materna, un

0: infantil. El fet de ser selletat dona prevenció de certs tipus de càncer. Si la dona que lleta sapigués que per ella mateixa la recuperació postpart serà molt més fàcil, recuperarà millor els dipòsits de ferro perquè li vindrà la regla més tard, recuperarà millor el pes postpart, amb ella també redueix el risc de tenir un infart, per exemple, el risc cardiovascular, s'ha vist els últims anys, s'ha estudiat molt, l'impacte que té una dona que ha lletat redueix el seu risc de tenir un infart a la llarga de la seva vida. Igual que també redueix el risc de certs tipus de càncer, com el càncer de mama o el càncer de matriu.
1: Per commemorar la Setmana Europea de la Lactància Materna, avui a les 5 s'elaborarà un mural col·lectiu amb fotografies. Des de l'organització es convida tots els assistents a portar la seva pròpia imatge per formar part d'aquesta obra comunitària. A les 6 serà el torn dels contes de lactància, una activitat pensada per apropar la temàtica als més petits i compartir experiències en família. Finalment, a les 7, la jornada es clourà amb una activitat de cloenda i un missatge final a càrrec de la comunitat missió organitzadora. El cartell de l'esdeveniment fa una crida oberta a la participació de tota la ciutadania amb el missatge "Us hi esperem, infants i grans". Per més informació, podeu consultar la web ics.gencat.cat/primaria-i-comunitària. El proper dilluns, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, els alumnes de l'escola Badruna de Tordera tenen previst concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament a 12:45 per participar en un acte de sensibilització en defensa del dret humà fonamental que és l'habitatge. La iniciativa forma part d'una convocatòria simultània de les escoles Badruna de Catalunya que mobilitzarà més de 1.800 alumnes i mestres arreu del país. Hem de dir que durant la jornada els estudiants llegiran un manifest que posteriorment lliuraran a l'Ajuntament de la localitat. La crida subratlla que una casa és molt més que un conjunt de parets i una teulada i reclama una sèrie de mínims essencials perquè qualsevol persona pugui desenvolupar-se i viure amb salut i tranquil·litat. En David Fernández és director de l'Escola Badruna Tordera.
2: El curs passat vam posar especial atenció a l'ODS 11, que és el de ciutats i comunitats sostenibles. Llavors, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, que és aquest proper dilluns, portarem a terme una petita performance per recordar a tothom que una casa és molt més que quatre parets i una teulada, que tenir una llar digna és un dret de totes les persones i és el que necessitem per créixer contents, estudiar i viure amb salut i tranquil·litat. Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
1: Malgrat la darrera hora d'actualitat política fa que des de les escoles badroneses s'estigui plantejant si realitzar o no l'acte, s'ha de confirmar de cara a les properes hores i ho explicarem també des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, un acte que en principi, com dèiem, s'ha de celebrar el proper dilluns a 12:45 a la plaça de l'Ajuntament en defensa del dret fonamental a l'habitatge.

0: Anem a explicar activitats del cap de setmana perquè, per exemple, aquest dissabte tenim una nova edició de la Fira Medieval. L'Associació d'Artesans, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa la cinquena edició del certamen després de la gran participació de la ciutadania els anys anteriors. L'horari de la fira serà de 10 del matí a 10 de la nit, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, tocada i molt més. Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
1: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal. I com a activitats, durant el dia hi ha ballada de sardanes, ball d'espases, botifarrada, concert de música medieval, contacontes, xerrades i el sorteig de productes artesanals. I com a final de l'espectacle, no? Malabars de foc amb batucada.

0: Els més petits tindran moltes propostes. Jocs de fusta, tir a l'arc, pintacares, atraccions medievals, tallers, pompes màgiques, contacontes i llegendes. Volem que els infants no només mirin, sinó que participin i visquin de la seva pròpia aventura medieval.
1: A més, hi haurà una botifarrada popular. El preu del tiquet serà de 8 euros. La reserva es pot fer a Esports Tordera o fent un viso amb el 640 64 83 02. I el Teatre Claver acollirà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'actuació de Carles Sans amb el seu reconegut espectacle unipersonal Per fi me'n vaig. L'actuació forma part de la programació cultural de l'equipament i promet omplir la sala d'humor i tendresa. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Codirigit juntament amb José Corbacho, el muntatge d'uns 80 minuts, desgrana un recull d'històries quotidianes i vivències transformades en situacions hilarants gràcies a la particular mirada de l'actor. Ens en parlava el mateix Carles Sans.
2: Com sabeu, després que el tricicle va decidir doncs retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual doncs parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals, atenció, totes reals i algunes bogíssimes que fan un fart de riure. Ah, i després de 40 anys en silenci, rebento a parlar, no paro de parlar.
1: Les localitats ja es poden adquirir de manera anticipada a 20 euros, mentre que a taquilla serà de 22 euros, 18 euros pels membres de l'Associació d'Espectadors i del Consell de Mecenatge. Una nova oportunitat per gaudir de la comèdia en directe aquí a Tordera. I el grup agroalimentari Bonària ha reobert el seu únic establiment a Tordera, situat al camí Ral 118, que passa de botiga a supermercat. La reforma ha ampliat la superfície de venda de 152 metres cúbics a 253 metres quadrats i ha augmentat l'assortiment de 1.200 a prop de 1.900 referències. Hi treballen 7 professionals, obre de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la tarda i diumenges i festius de 9 del matí a 2 del migdia. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. Amb aquesta reforma, Bonària suma 24 establiments al Maresme i més de 300 a la província de Barcelona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga. Per una banda, el Camp Municipal d'Esports serà escenari demà a les 5 d'un nou duel entre el Club Futbol Tordera i el Besalú. El conjunt local es presenta davant la seva afició ocupant la setena plaça de la classificació amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos partits disputats fins al moment. Els tordarencs acumulen un balanç de 6 gols a favor i 4 en contra en aquestes primeres jornades, demostrant un bon ritme ofensiu que voldran mantenir a casa. Per la seva banda, el Besalú arriba a la cita situant-se en la 12a posició de la taula, amb només un punt en el seu casiller. L'equip visitant buscarà la seva primera victòria de la temporada després d'haver aconseguit un empat a 2 gols contra el Banyoles i d'haver patit una derrota per 3-1 al camp de la Sporting Vidrarenca. Al cap de setmana passat, l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, després de la derrota, comentava que el Besalú pot ser un equip similar al Begú.
2: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
1: D'altra banda, la novetat d'enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera. Per aquest cap de setmana comencen la Lliga contra el Vilafant a domicili a 4:45. Els tordarencs ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes i van aconseguir la victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera.

0: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central, celebrat a la plaça de Sant Jaume, amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
1: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
0: La Fundació Maresme ha celebrat de la mà d'Eurecat i al marc del seu 60è aniversari un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Per aprofundir en la qüestió, s'han celebrat diverses ponències i taules rodones a l'auditori del Tecnocampus de Mataró amb al voltant d'unes 200 inscripcions. Una cita que ha volgut ser un espai de trobada i reflexió al voltant de les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i la intel·ligència artificial per avançar cap a una societat més inclusiva. Escoltem Albert Vidal, director general de la Fundació El Maresme, i Xavier López, director general d'Eurecat.
2: Tenim la responsabilitat de posar sobre la taula les persones amb discapacitat i existeixen, són persones, han de viure dignament i, per tant, parlem també de com la tecnologia les pot ajudar amb elles. Inclús, ben utilitzada la tecnologia, pot afavorir la seva aportació a la societat i minoritzar la seva limitació o la seva capacitat.
3: L'aliança amb Fundació Maresme per nosaltres és fonamental perquè ens aporten la realitat, la visió real d'aquestes persones amb discapacitat intel·lectual i nosaltres, a partir d'això, podem orientar el desenvolupament tecnològic per cobrir aquestes necessitats.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores, els detalls d'en Quim Serra.
4: La situació meteorològica ve encapçalada per un temps molt semblant al d'ahir, amb núvols abundants aquest divendres, que es faran més compactes a la tarda, podent deixar alguna petita precipitació poc important, però en general no esperem pluja, per tant molts núvols sense precipitacions o pràcticament gens, com en la jornada d'ahir, malgrat ahir durant el matí teníem alerta vermella aquí al Maresme per part de la Generalitat, que evidentment no es va complir. D'entrada, com dèiem avui, doncs, la situació es presenta molt semblant a la d'ahir. Molts núvols, aquesta tarda es pot escapar alguna goteta, com ja hem dit, poca cosa. Els vents, per la seva banda, doncs, bufaran més aviat fluixos, com molt lleugerament moderats aquest matí, de component nord-nord-est, situació marítima alterada amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures, per la seva banda, que les mínimes han baixat un palet, en general, les màximes pràcticament no variaran, amb un ambient moderadament suau i, sobretot, força xafogós. Atenció aquest cap de setmana. En un principi semblava que dissabte tindríem pluges, diumenge el temps estaria més tranquil. Doncs bé, amb els mapes d'avui a la mà, a partir de demà a la tarda podem tenir un episodi de precipitacions locals però intenses. Demà a la tarda, demà a la nit i durant el diumenge, ben bé fins a la matinada del dilluns, continuaríem amb aquesta situació, amb un flux de vent de llevant que pot afavorir aquests xàfecs i que, doncs, localment, com ja hem dit, poden ser d'una certa intensitat. Per tant, atenció, al llarg d'aquest cap de setmana anirem veient com evoluciona la situació meteorològica. Pel que fa als vents, ara per ara, sembla que seran fluixos, de mar cap a terra, tant demà com demà passat, reforçant-se una mica diumenge, i la situació marítima, en general, estarà dominada, bàsicament, per la maró amb mar de fons, com avui, a tota la costa de la comarca.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Un minut que passa de 2:15 del matí. Després de l'informatiu de les 10, nosaltres reprenem el fil informatiu. Fem com sempre cada 15 dies amb el programa de participació ciutadana amb l'alcaldessa Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ella compartirem aquesta mitja hora mal contada. Com és habitual, responem preguntes que hem anat rebent al llarg de la setmana, que ens heu fet arribar a través, bàsicament, d'Instagram, tot i que aquesta setmana hem tingut alguna trucada, algun missatge per Facebook, que també hem recollit. Recordeu, però, que lligat amb l'essència d'aquest programa, amb l'inici d'aquest programa, doncs podeu trucar al 93-764-2893 i adreçar-vos directament a l'alcaldessa de Tordera i traslladar la pregunta que tingueu. Tenim 12 preguntes. Alcaldessa, avui en principi és una quantitat assumible, més o menys moderada, jo crec que és assumible, i anirem fent mica a mica. Doncs, si li sembla, comencem.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim l'Aina, que ens ha passat diverses fotografies de l'inici del carrer de Mas Martí amb el carrer Tarragona. Diu que hi ha un tram, diu, on no està permès aparcar, però diàriament hi estacionen nombrosos vehicles. Tot i haver avisat la policia en diverses ocasions, la situació continua sense solucionar-se. Diu, això dificulta l'accés dels veïns als seus habitatges i gratges, i en alguns casos, fins i tot, s'hi fan reparacions de vehicles, embassaments d'oli i peces ocupant les voreres. Tenint en compte més que molts dels veïns són persones d'edat avançada, quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament per solucionar aquesta situació, diu, i garantir que respecti la prohibició d'aparcar?
1: Mira, el més fàcil per atendre aquesta pregunta com cal és desplaçar-nos allà directament amb el cap de la policia i buscar alguna mesura que eviti que la gent aparqui. Això, lamentablement, ens implica que has de posar impediments a la via pública que només fan que minvala l'accessibilitat a les voreres. I és un problema recurrent que ens trobem a molts llocs per culpa de l'incivisme d'alguns conductors que aparquen allà on no correspon, més enllà de que s'hi facin reparacions de cotxes, que això és un altre assumpte. Podem desplaçar-nos, de fet tenim previst amb la regidora de Seguretat i el mateix cap de la policia també fer visites in situ en diferents indrets que ens trobem amb aquesta problemàtica, especialment en alguna cantonada. Afegirem el carrer Tarragona, com per exemple també el carrer Gaudí, que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per 2 minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent, i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres per 1 minut. Aquest minut d'aquesta persona que va deixar, o aquests 2 minuts o aquests 5 minuts, són importants per una altra persona que passa per aquell carrer a peu. I per tant, els carrers estan preparats perquè hi circulin els vehicles per la calçada, aparcaments allà on correspon, i no és qüestió d'haver d'omplir el poble de pilones perquè la gent no aparqui, sinó de fer un exercici de consciència ciutadana. En aquest sentit, segurament s'hi posen multes, perquè és una demanda que ja ha estat traslladada, la del carrer Tarragona, feia temps que no en sentia parlar, per tant ens ho mirarem de nou, com també prendre algun altre tipus de mesures a altres carrers, com per exemple el carrer Gaudí, que també estem patint les conseqüències d'un carrer nou que està absolutament negre perquè els cotxes aparquen a sobre, i fem un carrer amb voreres amples i per fer-lo accessible, i no ens volem trobar amb la tessitura d'haver-hi de posar pilones, perquè no deixa de ser un altre impediment a les voreres. Per tant, apel·lo a la consciència i a la responsabilitat ciutadana dels conductors. Hi ha aparcament a Tordera. Em refereixo, per exemple, al carrer Gaudí. Hi ha un aparcament posat a disposició, dos, de fet, perquè ara ja no hi ha una còpia de material, a 50 metres. No costa res aparcar bé i fer-ho bé per un tema de responsabilitat i sensibilitat i empatia ciutadana.
0: És complicat el que diu, alcaldessa?
1: Però és que si no, les normes estan per complir-les, és que convertim el poble en la selva, i això no pot ser.
0: Sí, sí, quan estava explicant em venia al cap, no sé si ha passejat per Malgrat, que han fet unes obres que han col·locat com unes pedres per intentar evitar no col·locar pilones, però entenc que vostè no vol col·locar pilones, entenc que pedres també és un problema.
1: No deixa de ser un impediment, podem posar pilones més maques, més lletges, podem posar jardineres, però en qualsevol cas segueix sent un nou impediment a la vorera, perquè la gent hi transiti tranquil·lament, perquè hi pugui passejar un cotxet, una cadira de rodes, un carro de la compra o un caminador, és igual, sigui el que sigui. Hem de posar impediments a les zones de vianants perquè els cotxes no hi aparquin, i això no pot ser.
0: Molt bé, doncs, resposta a la pregunta que ens feia arribar l'Aina. Anem amb en Jordi. Diu si es podria canviar els passos de vianants elevats de Mas Mora per radars de velocitat pels més incívics, diu, perquè els passos elevats estan molt mal fets i els patim tots els veïns cada vegada que pugem i baixem, o almenys, diu, suavitzar-los.
1: Mira, estem en les mateixes. Si els cotxes no corressin, no hauríem de posar impediments a la via pública. Això dels radars, hem posat un radar d'aquests que se'n diu radar pedagògic a fibra color. Hem de fer encara la valoració de com està funcionant, si efectivament es detecta que la gent redueix la velocitat, i en funció de l'avaluació que fem d'aquest radar pedagògic, que es va instal·lar a través dels pressupostos participats, va ser una de les propostes que va sortir al barri, podem plantejar la possibilitat d'instal·lar-ne a d'altres bandes.
0: En Jordi ens parla de Mas Mora, no sé si varia molt aquesta problemàtica si parlem d'urbanització o parlem del casc urbà.
1: Mira, a cada programa ens pregunten justament el pas de vianants del camí ral.
0: Sí.
1: Perquè la gent, vull dir que és un problema d'això, de responsabilitat i de consciència ciutadana, que la gent corre amb el cotxe i no es pot córrer. I a més, els carrers de Mas Mora sovint es converteixen en autopistes de pujada i de baixada. A més, hi ha cotxes aparcats, et trobes cotxes que pugen i baixen alhora que has de deixar passar. És que no es pot córrer, és que el límit és 30.
0: La Marisa, justament, és l'habitual participant d'aquest programa, que també ens feia el recordatori d'això, i també parlava de la possibilitat d'un radar. Parla també de neteja carrers, i en concret dels voltants dels contenidors. Si es pot, diu, netejar més al voltant dels contenidors.
1: Bueno, sí, ho podem tenir present. A banda de que les illes dels contenidors també es netegen de manera periòdica, allò, especialment a l'estiu, perquè no faci tanta olor.
0: La Sandra diu si es tornarà a posar el bandet del carrer Circunvalació a Sant Pere per baixar la velocitat dels cotxes.
1: Avui veig que el tema és de la velocitat.
0: Sí, ja l'hi he pensat que sí.
1: És la mateixa pregunta. El carrer Circunvalació el vàrem arranjar l'any 23, però no sé si es refereix tant al carrer Circunvalació com al vial de serveis de la Nacional. Bueno, ho mirarem, però en allà no hi ha molta... Ho mirarem, perquè no me sona que sigui un carrer excessivament llarg com perquè la gent corri, que pot ser que passi, perquè corren el camí ral, però ho mirarem.
0: La Fina diu, m'agradaria saber si tenen feina per persones amb discapacitat, sense l'ESO i menors de 30 anys.
1: A veure, si tenen feina, això s'hauria, aquesta consulta, jo l'emplaçaria a la Fina, a que la persona interessada s'adrecés al servei d'ocupació local i des d'allà podem mirar les possibilitats de feina que existeixen. Quant a l'Ajuntament, evidentment hi ha convocatòries obertes i uns processos als quals s'hi ha de participar en funció de les bases de cada convocatòria, de cada plaça. Però el més útil en aquest cas és adreçar-se al servei d'ocupació local, que a més també hi tenim un acord amb Espronis, per temes d'inserció laboral de persones amb discapacitat, i per tant l'emplaço que s'adreci al servei d'ocupació que està allà al camí ral, a la cantonada Països Catalans.
0: Correcte, anava a donar també indicacions, sí. ja les ha donat vostè mateixa. Tenim trucada, m'indiquen des del control de sol, la saludem, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: El seu nom i la pregunta.
2: Jordi.
0: Endavant.
2: Bueno, la pregunta és relacionada amb la festa major del nostre poble. Primer donar l'enhorabona i felicitar el consistori per tota la feina que fan, i les activitats que s'han fet han sigut molt participatives i molt, bueno, molt maques, però sempre hi ha un però, no? Jo crec que les atraccions, les fires, el que és la canalla, comencen un dijous dia 20 i el dia 24 a les 10 del vespre, en dia de Sant Bartomeu, me diuen gent coneguda que ja no hi ha res per anar, quan sempre s'entén que la festa major comença un 23 a la nit oficialment, com a, de manera oficial, i arribava fins al 25-26. I jo entenc que, bueno, gent que va a l'embalat, que vol sortir fer una volta, que vol portar la canalla per allà, i que siguin les 10 del vespre ja estigui tot tancat. No sé de qui és la potestat d'aquest tancament, si és de l'Ajuntament, si és dels mateixos firaires, però jo crec que s'hauria de revisar i mirar d'ampliar una mica l'horari, perquè crec que és molt, molt escuet, i la gent que vol sortir després de sopar, que vol anar a fer la volta, i crec que mereixen un horari més llarg, i a més allargar els dies. No potser començar tant d'hora, tan aviat com el dijous dia 20, entenc que, bueno, és cap de setmana, estem a l'agost, és una festa major que si fos el novembre seria totalment diferent, però bueno, hem d'intentar mirar-ho d'un altre punt de vista. No sé si
0: s'entén
2: la pregunta.
1: Sí, perfectament.
0: Gràcies, Jordi. Bon dia.
2: Vale, moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs mira, justament aquí hi ha diversos factors. Aquest any el que hem fet ha estat fer una lista que no havíem passat mai per aquest procés, que és de licitació oberta d'espai de la via pública per firaires, no, qual també dones opció a que hi hagi més moviment i les atraccions siguin noves. Aleshores, segurament en acord amb aquests firaires es deuria decidir, coincidint amb el cap de setmana, perquè aquests firaires venen d'una festa anterior, diguéssim que es munten al calendari d'estiu en funció de les seves necessitats. Saben que aquest cap de setmana és Tordera i el cap de setmana següent és Pineda. Aleshores, el que intenten és ajustar-se als seus calendaris en funció de la seva activitat perquè puguin marxar de Tordera, en aquest cas puguin desmuntar el dilluns, que coincidia 24, i puguin muntar a Pineda per dimecres, dijous, per al cap de setmana. Per això, primer, que va lligat a la nostra licitació d'acord amb ells, de X dies, o de 4 o 5 dies, perquè paren i marxen, i són, al final acaben sent ambulants, amb la qual anem una mica també en funció de les seves necessitats, o ells diuen, jo puc estar aquests 3 dies i per tant participo de la festa de Tordera, però això va molt lligat amb la necessitat, amb l'interès del propi firaire.
0: Per tant, és calendari, bàsicament.
1: Exacte, d'ells, sí, mana el seu calendari.
0: Molt bé, anem amb més preguntes. Recordeu que podeu trucar, com ha fet en Jordi, 93-764-2893. L'Anna diu, per quan està prevista acabar la instal·lació de l'enllumenat de Mas Mora?
1: Mira, doncs en qüestió d'enllumenat de Mas Mora, pel que fa als canvis de fanals de llums, recordareu que fa qüestió d'un any va haver-hi una avaria molt forta que ens va espatllar més de 100 fanals. Els que posàvem o els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals. S'ajunta aquest tema de l'enllumenat i amb actuacions que ha de fer Endesa properament a Mas Mora. La setmana vinent hi ha talls de llum previstos i hi ha una intervenció important a Mas Mora que volem tractar directament amb l'associació de veïns perquè en doni trasllat a tots els veïns de Mas Mora, però sí que hi ha actuacions de soterrament de la línia de mitja tensió a Mas Mora en uns 15 dies que estem acabant de treballar amb la policia perquè això també portarà afectacions al trànsit de Mas Mora, per tant no es podrà córrer a Mas Mora i vindrà a ser com una actuació semblant a la que s'ha fet a Sant Pere per millorar les instal·lacions i soterrar les línies d'aquesta urbanització. I també hi ha un canvi del centre transformador d'ubicació i sí que és una informació que preferia haver donat primer a l'associació de veïns perquè avui començàvem a definir els detalls, però sí que en el període de 15 dies tindrem notícies al respecte de l'enllumenat de Mas Mora.
0: Molt bé, doncs amb aquest abans seguim. Tenim preguntes que ens van arribant de xarxes socials, evidentment primer donem prioritat a les que hem rebut al llarg de la setmana, després tindrem aquest de moment parell que ens han fet arribar. La mare ens va trucar per telèfon, ens va parlar sobre un assumpte que té amb el qual i explicava que tenen l'instal·lació de casa seva que l'han fet nova a Sant Pere i diu van trobar-se amb l'instal·lador que la canonada que entrava a l'escomesa era de plom i van preguntar a Qualia si els hi podien canviar perquè ells consideren que és tòxica i a Qualia els hi va dir que no la podien canviar ni l'escomesa de casa seva perquè haurien de canviar-la de tot el poble. Diu que han intentat parlar amb urbanisme per aclarir la situació i no han rebut resposta, per tant voldrien saber si és possible canviar aquestes canonades de plom o si tenen previst fer-ho.
1: Ara mateix desconec aquesta informació, aquest cas particular, però puc fer les consultes. No puc contestar la pregunta perquè no tinc prou informació al respecte.
0: Doncs, en tot cas, ja la passarem
1: sí,
0: a una propera...
1: No m'atreveixo a dir una cosa perquè després si m'equivoco encara serà pitjor, per tant... no puc contestar-la, la puc contestar d'aquí 15 dies.
0: La Maria Pilar pregunta quan es posarà més vigilància als pàrquings de minusvàlids.
1: Això, bueno, estem en les mateixes. Estem en les mateixes que el que dèiem a l'inici. S'ha d'aparcar allà on correspon i, a més, és un tema de molt poca sensibilitat i empatia perquè en un lloc de minusvàlids. El que no podem posar és un policia a cada cantonada perquè no en tenim prous, perquè no... És que és inviable posar un policia a cada zona de contenidors, a cada plaça de minusvàlids, a cada carrer perquè la gent no corri. Vull dir, els recursos són els que són. La policia, evidentment, fa la feina, es sanciona i molt fort en casos d'aparcaments de minusvàlid, es sanciona i molt fort quan s'aparca sobre les voreres del carrer Gaudí, properament també s'hi passa el problema al carrer Tarragona, i per tant el que ha de fer la gent és aparcar allà on te correspon. a banda de que, evidentment, si el policia detecta que estàs aparcat en un lloc dels minusvàlids o en un pas de vianants, es sanciona, i en aquest cas més fort que en altres casos.
0: Perquè habitualment el que recomana és que si es troben en aquesta situació que truquin, no la policia.
1: Sí, evidentment s'ha de trucar a la policia, però jo també entenc que necessites aparcar en aquell moment i la policia et pot trigar 5-10 minuts o estar en un altre servei. La molèstia de que la gent hagi de trucar a la policia perquè hi ha un ciutadà que no està fent les coses com corresponen, doncs al final acabem, no? El que ho fa bé sempre acaba pagant les conseqüències. Evidentment s'ha de trucar a la policia perquè aquestes actituds s'han de sancionar, però hem de fer l'exercici contrari, de ser tots una mica conscients, perquè el que dèiem, si no es compleixen les normes acaba sent la llei de la selva. I convertirem el poble en una selva i no volem de cap manera.
0: Doncs miri, parlant d'arbres, la Sònia els diu si hi ha algun pla per replantar arbres que han mort o s'han hagut de tallar. Sí. Parla del carrer Prudenci Bertrana.
1: Per exemple, aquest carrer, i n'hi ha d'altres, al passeig fluvial també s'han de reposar arbres, i estem pendents d'alguna actuació de verd urbà aquest 2027 amb fons a la Diputació de Barcelona. Però sí, s'han de reposar en el temps que correspongui, també.
0: En Josep diu, hi ha comerços de Tordera que no volen atendre en català. Si pregunta si s'hi pot actuar, que ell creu que per llei s'ha de saber el català.
1: Mira, de fet, no fa pas gaire, des del Consorci de Normalització Lingüística, que també treballem conjuntament amb l'Ajuntament, hi ha una campanya de comerç engegada per rotulacions en català i per el repte aquest dels 21 dies d'atendre en català. Hi ha una campanya des de Política Lingüística en marxa en aquest sentit amb el comerç. Clar, obligar a parlar català no pots obligar, es recomana, cal i és necessari que el català s'utilitzi habitualment. Hi ha un circuit per aprendre català molt ben estructurat des de Tordera, des del nivell més bàsic fins a nivells superiors. I hi ha entitats vinculades, hi ha no només el Consorci de Normalització Lingüística, hi ha l'Escola d'Adults, hi ha Càritas per aprendre el català, i en aquesta línia és amb la que estem treballant, i hi ha campanya de comerç iniciada.
0: La Cristina diu que fa uns dies que al vespre uns cotxes fan rally a la plaça Lluís Companys. Pregunta si es pot solucionar.
1: Hi ha una càmera en allà, sí, en som conscients. Hi ha un rally, sí, corren més de l'habitual.
0: Per tant, hi haurà notícies, diguéssim, ho tindran notícies,
1: sí,
0: si més no, eh?
1: Exacte.
0: En Xavier diu, es queixa de problemes amb els repetidors de telecomunicació, cobertura 4G, 5G i també de fibra òptica. No especifica ben bé on, entenc.
1: Sí, a Tordera hi ha zones fosques, i Movistar ho sap, i a través de l'estudi que vam fer el Local Red també, i em consta que tenen algunes zones localitzades per instal·lar-hi noves antenes. Una d'elles seria molt propera al polígon, l'altra més a l'entorn de Sant Daniel. Ara, quan s'instal·laran? Aquest és el gran dubte quan ens trobem amb empreses subministradores com Movistar o com Endesa. Més aquell problema que et truques i no hi ha ningú, i que nosaltres som molt, molt petits al costat seu, doncs estem en aquest cas. Però sí que és veritat que fa cosa d'un any van venir-se a mirar diferents espais on et podrien ubicar a través d'una empresa diferent, de Movistar, on podrien col·locar-ho, i no hem tingut més notícies.
0: Tenim un parell de preguntes que ens han arribat mentre el programa estava en directe a través de les xarxes socials del directe. La primera diu, després de l'incendi del setembre va quedar clara la importància de disposar d'una via d'evacuació segura entre Àgora Park i Roca Rossa. Pregunta per quan està previst arreglar i adequar aquest camí.
1: Hauria d'estar inclòs dintre el mapa de prevenció d'incendis. Evidentment no tinc tots els camins de prevenció del en el PBI del CAP, eh? Però sí que hi ha el mapa aprovat per Diputació i per Ajuntament. Entenc que el manteniment hauria d'estar fet, i sobretot quan fem franges. Ara, tinguem una cosa en compte. Quan hi ha un incendi, qui marca la norma del que cal fer són bombers, no és l'Ajuntament, eh? Aleshores, els bombers són els que diuen evacuació o confinament. I ara tot indica que es passa més pel confinament que no pas per l'evacuació, justament per evitar que hi hagin vehicles en aquests camins i que entorpeixin l'entrada de vehicles d'emergència. Per tant, quan hi ha un incendi, qui mana són els bombers, eh? I ens sumem, evidentment, no fem cap contraordre del que diguin els bombers, perquè al final són els que hi entenen. Ara, l'estat i els manteniments sí que el marca el pla de prevenció d'incendis de camins.
0: En Cesc parla de l'antic escorxador de la Nacional 2. Pregunta si anirà a terra algun dia. Diu que fa molt mal efecte quan entres al poble.
1: Sí, això és un tema històric de fa més de 14 anys que es plantejava directament. Es tracta d'una propietat privada que estava amb una suspensió de pagaments, i aquest enderroc l'ha de fer el propietari. L'Ajuntament podria actuar subsidiàriament, però té un cost elevadíssim enderrocar aquest aquest escorxador. Aleshores, haver de destinar 300.000 euros per enderrocar un edifici que no és nostre, que sabem que no és nostre, que no és de l'Ajuntament, bueno, al final que no és, de, que no és dels ciutadans, eh? Quan sabem que tampoc mai recuperarem aquests diners perquè aquest propietari va fer suspensió de pagaments d'aquesta empresa, doncs ens sembla que és llançar els diners. El dia que l'Ajuntament sigui ric i s'obrin els diners per fer actuacions d'aquestes, les farem, però ara mateix els diners que tenim els hem de destinar doncs, a altres coses, no? Com a l'economia familiar, no? Doncs ve a ser una mica el mateix.
0: Un usuari de l'Esplai ens comenta que després de les obres del riu Entenc han posat unes pedres, diu que impedeixen els cotxes anar del carrer de darrere de l'Esplai cap al pàrquing del mercat. Pregunta si les podran treure.
1: Ho mirarem.
0: M'explica, entén, eh? De la carretera de Fogars, diguéssim, que més o menys passen entre l'Esplai i aquest, bueno, que havia hagut un
1: restaurant.
0: És que
1: allò no és un vial de circulació, o sigui, el passeig fluvial no és un vial de circulació. El carrer que va ben bé just darrere de l'Esplai, que hi ha les places d'aparcaments de minusvàlids, té accés justament per accedir a aquestes places de minusvàlids, però no hauria de tenir accés directe al passeig fluvial, perquè si no allò també se'ns convertirà en una ronda i el passeig fluvial és justament això, passeig, perquè no hi circulin cotxes. Aleshores, l'accés al pàrquing es fa per la carretera de Fogars, m'explico? Per tant, mirarem això de les pedres, que no siguin pedres d'obra, però el passeig no està pensat perquè hi circulin els cotxes de manera habitual. Perquè hi ha gent que va a peu, hi ha bicicletes, hi ha canalla, i llavors l'accés al parc també és...
0: Que no sé si es refereix, clar, de fet sí, hi ha el tros que hi ha justament a les instal·lacions d'Aquàlia...
1: Exacte, on hi ha la
0: que allà al principi no és un vial per cotxes.
1: Exacte, entenc, eh? És això. Per això vull mirar exactament a quines pedres es refereix, si estan a l'alçada, o si ens ho vol matisar, eh? Si estan a l'alçada de la potabilitzadora, que entenc que no, perquè allà també hi han d'entrar-hi els vehicles d'Aquàlia, o si estan a l'alçada del passeig de davant de l'Esplai. Ens ho anirem a mirar, però no està pensat perquè hi circulin els cotxes, aquella banda de passeig.
0: En tot cas, és una pregunta que ens han enviat ara del control. No sé si aquest oient ens està escoltant i ens vol trucar al 93-764-2893 per donar-nos més detalls. Doncs és precisament una persona que no ha volgut entrar per antena, per tant, doncs, en tot cas, això, si vol donar més indicacions, estem pendents.
1: Sí, no, ens ho podem anar a mirar, sí.
0: L'Òscar, que de fet deu haver-se incorporat tard en el directe, ens parla també del carrer Gaudí, es queixa de les voreres, diu que les fan més amples, però hi aparquen els cotxes a sobre.
1: Doncs mira, Òscar, si recuperes els primers 10 minuts de programa, veuràs que jo també m'he queixat amargament d'això, perquè és una autèntica vergonya el que passa en aquest carrer i amb altres.
0: Doncs hem acabat, alcaldessa, amb les preguntes que teníem previstes. Nosaltres que doncs, aprofitem, que encara tenim uns 5 minuts, si no mal comptats, per arribar a les 11 del matí. Fa uns dies parlava vostè que tenia intenció d'anar a parlar fins i tot amb el president de la Generalitat arran de la qüestió de l'aigua i dels ajuts per poder doncs, pal·liar aquella situació. Vam veure per xarxes que va aconseguir, ja, sí. Perquè al principi semblava que no el podien rebre i finalment va ser així. No sé si ens vol fer 5 cèntims, una miqueta les reclamacions sí que les coneixem, però no ben bé què li va dir el president.
1: A veure, mira, ho vàrem comentar durant la tertúlia dels polítics de dimarts. La visita em va permetre exposar-li la preocupació, no? El que havia passat aquest estiu a Tordera i quina és la solució que hi hem de posar-hi tots els ciutadans, que està basada en una instal·lació de nous filtres. Ens obliguen a posar nous filtres perquè la normativa cada vegada es renova, però és una normativa que només s'aplica en captació. Què vull dir amb això? Primer, li vaig anar a demanar que agilitzessin les zones, els perimetratges i els mostrejos per detectar-ne l'origen. Li vaig demanar, evidentment, que ens ajudessin al finançament d'aquests filtres. I li vaig demanar el que li hem demanat per escrit, que és que cessin els abocaments en llera de totes les empreses que estan autoritzades. O sigui, qualsevol empresa té la seva edar i aboca el riu amb l'aigua neta. Aleshores, la que autoritza aquests abocaments, vam dir, escolta, mentre no se sàpiga d'on te venen, que cessin aquests abocaments. I ens permetrà conèixer, com a mínim, que Tordera no tingui l'aigua apta des d'ara fins que tinguem els filtres instal·lats. Què ens van dir, en aquest cas, el director de l'ACA, que també estava a la visita? Segons l'ACA, això no pot passar o això no pot ser perquè no hi ha normativa d'abocaments, no hi ha normativa de pifes en abocaments. Sí, en captació, però no en abocaments. Per tant, el que es pretén fer des de la Generalitat, i així es va comprometre el president i el secretari general d'Administració Local, és a reunir a les empreses del sector que segons els mostrejos
0: sem
1: que, exacte, que serien susceptibles, a emplaçar-les a través de línies de finançament a que instal·lin els filtres perquè aquest fet no ens passi a nosaltres. Aquesta conversa no m'acaba de convèncer perquè al final l'ACA té competència en tot allò que passa en aqüífer. Aleshores, està molt bé que sensibilitzin les empreses en posar els filtres, però nosaltres ens obliguen. Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. I per tant...
0: Clar, demanar igualtat, no? Diguéssim, empresa, de compromís d'empresa i
1: correcte,
0: compromís també
1: correcte.
0: Del municipi.
1: Al final tots parlem, no?, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats amb l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: M'indiquen des de control que tenim trucada per aclarir el tema que explicàvem de les pedres de l'esplai. Doncs la saludem a aquesta trucada. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El seu nom, i ens expliqui'ns una miqueta...
3: Elvira.
0: Doncs digue'ns Elvira.
3: Sí, perquè jo no sóc la que he trucat, però sí que ho he patit alguna vegada. Mira, a vegades, jo mateixa sóc una, hi ha persones, o perquè tenen, no poden aparcar amb els minusvàlids, però tampoc els hi va bé caminar molt, entrem per allà on entren els minusvàlids. Perquè al final hi ha uns quants aparcaments.
1: Sí, dos aparcaments.
3: Que hi podem aparcar.
1: Dos, sí.
3: Sí, i llavors ens trobem que sí, per exemple, hi ha molt aparcament en allà on s'aparca de veritat, doncs allà on diu l'alcaldessa, ens trobem que llavors no podem sortir. I llavors, per poder sortir, ens posàvem a la terra, que és allà on ara hi ha totes les pedres. O això, han dit de treure pedres, però potser marcar que en allà... Abans sempre deixaven una sortida tocant a lo de l'aigua, però últimament s'omple tot i llavors els que hem aparcat en aquest tros, que no és minusvàlid però està al costat, allà mateix, no podem sortir.
1: Perquè aparquen més cotxes dels que toquen, perquè allà tot, només hi ha dos...
3: Tot el que és asfalt ho ocupen
1: sí.
3: I abans, allà... doncs, sempre hi havia una sortida. És això, només.
1: Mira, Elvira, em penso... A veure, si en allà realment hi queben més cotxes... D'entrada està marcat per als 3 o 4 minusvàlids que hi han i dos més, que són zones blanques. Si hi aparca més gent, aparquen allà on no toca. Llavors, la solució hauria...
3: Això també pot ser,
1: clar,
3: sí.
1: Clar, la solució hauria de passar. O, si efectivament hi queben més cotxes aparcats, ordenar-los, és a dir, marcar el terç, no? Vull dir, posar-hi les línies perquè aparquin de manera ordenada i permeti manera ordenada, perquè si hi han de quebre 6 cotxes, més que dos, doncs, ostres, que n'hi capiguen 6 i donem possibilitat.
3: No, en aquella tira no, és després que queda també una sortida d'aquella casa que feien menjar, saps on vull dir?
1: Sí.
3: Dos per allà. I també jo visc i parquen persones grans que no deuen tenir el permís.
1: Segurament,
3: de
1: sí, no, ah, exacte.
3: I parquen allà. Jo això ho veig perquè hi vaig calar molt sovint i veig qui parca.
1: Bueno, ens ho podem mirar amb la policia a veure si podem marcar 4 aparcaments més o fer una zona d'aparcament amb mobilitat.
3: A la sortida ja, que ja entres a tot aquell aparcament tan gran, amb esquerra, doncs, fer que no parquin tot el tros. Que ens deixin unes... Perquè així es vol dir que els que minusvàlids surten per allà on entren.
1: O donen la volta... Exacte, sí. És que aquesta
3: clar,
1: és la idea.
3: I en allà és més perillós.
1: Sí, és el mateix, ha de ser el mateix carrer d'entrada que la sortida.
3: La majoria anem a fer la volta a la rotonda de més amunt per sortir, saps?
1: Ah, exacte, sí, gairebé l'accés a les ferreres.
3: Encara que aparquem en aquest tros que t'he dit, anem a fer la volta fins a aquella rotonda de les ferreres.
1: Sí, perquè el gir a l'esquerra està prohibit.
3: Sí, per això que esclar, llavors es troben els minusvàlids que també han de sortir per allà on han entrat.
1: Sí.
3: I és perquè ens omplen tota la sortida del lloc, aquell lloc gran.
1: Vale, ja ens ho mirarem. Per tant, s'ha d'ordenar l'aparcament. Si, sí. Si hi ha lloc perquè realment aparquin més cotxes, marcar-ho bé i ordenar-ho.
3: Sí, sí, per, sí hi ha les ratlles... Per dos cotxes.
1: Per dos, sí, per dos
3: vehicles. I llavors se n'hi ha que aparquen mirant el riu. Jo això ja, aquí jo ja no m'he atrevit mai. Però sí que moltes vegades entro pels minuts vàlids que hi ha lloc, m'hi quedo. Que no, vaig al fondo.
1: Exacte.
3: Però et trobes que els cotxes que aparquen allà on toca, diguéssim, no et deixen pas per sortir.
1: Vale.
3: És això.
1: Està entès. Estantes,
3: molt bé.
0: Gràcies, Elvira.
1: Gràcies.
3: Adéu.
0: Adéu, bon dia. Aclaria de la situació, ens hem passat de temps.
1: Sí.
0: Deixàvem que en tot cas quedés clar, perquè sí que es portava una mica confusió. Doncs li agraïm, com sempre, que sigui aquí. L'empresem per d'aquí 15 dies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: A tots vostès, gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dormirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Mentre aquesta tarda hi ha hagut assemblea entre les persones acampades a la plaça Catalunya per decidir les properes accions de protesta. El sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. La seva portaveu, Carme Arcarazo, en declaracions als mitjans, es manté assegurat que parlen, amb diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
3: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri. Tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
2: I el setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer a les 330.000 persones. El secretari de Treball és Paco Ramos.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya més un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6 per diumenge dia 4 a la franja de la mitjanit fins a les 6 de la matinada a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell implica la possibilitat de superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. I la mesa del Parlament ha destituït la directora de Govern Interior de la Cambra, Anna Torné, que al seu torn ha presentat a l'òrgan una escrita denúncia per suposat assetjament laboral per part de la secretària general del Parlament, Clara Marsan. Torné ha explicat que el passat dijous en plena baixa laboral va rebre una notificació electrònica informant-la de la seva destitució motivada davant la mesa per un informe, han dit, molt genèric elaborat per Marsan. També ha afegit que estudia el seu advocat presentar un recurs contra aquesta decisió.

0: Vinga, anem a començar avui divendres per acabar la setmana de la millor manera amb aquesta tertúlia. I direu, ostres, és que ahir estava buscant la tertúlia per YouTube i no vaig trobar res. Demano disculpes des d'aquí, però sí que és veritat que ahir també vau poder escoltar un podcast que fem conjuntament amb la xarxa i moltes ràdios de Catalunya. I la setmana vinent, bueno, de fet avui heu pogut escoltar, si aneu al podcast que vam posar ahir, Enganxat als pedals. És un podcast amb l'Àngel Pou, jutge de Pau de Tordera, que podreu escoltar també sobre ciclisme i que escoltarem properament aquí a Ràdio Tordera. Anem a centrar-nos ara avui divendres per acabar la setmana, una prèvia que normalment era amb els entrenadors. En aquest cas la farem amb els tres tertulians preferits d'aquí a Ràdio Tordera, Joan Martín, Plàcides, Tomàs Vega. Bona tarda, bon vespre, moltes gràcies per estar aquí. Un divendres, hem canviat de dia, però només per avui, no patiu.
1: Bona tarda, bon vespre, bon divendres. Bé, mira, de cap de setmana, la veritat és que, a veure, els dijous sempre que venim ja fa un flaire interessant a cap de setmana, però avui ja estem a les portes pràcticament de la jornada, no? De tot sí. El que vindrà, així que amb moltes ganes, i per exemple el futbol, no? Que jugarà a casa demà, vull dir que bé, estem bé.
0: Tomàs, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Cansat? M'has dit,
2: Sí, ja divendres, després de tota la setmana, ja divendres, tinc ganes que arribi dissabte i diumenge.
0: Gràcies. Com estàs?
3: Bonjour.
0: Ja el trobava a faltar, el francès, que em deia sempre.
3: Però a mi m'has tocat els pilotes avui. Perquè ara pràcticament ja estaria a la segona residència. I ara hauré de marxar més tard.
0: Quina és la segona residència?
3: Que just això. Home, va, estem al cap de setmana, no? No cap de setmana, estem al cap de setmana.
1: Però si la teva segona residència és el cap municipal.
0: Tens allà ficada sota les
2: gràcies. No, però la segona residència és el cap de futbol.
3: Pues la tercera.
0: La tercera.
3: Però bé, pas d'una.
1: I on la tens? Per Sant Tou? Per on la tens?
3: No.
1: Per Sant Tou? Per Vallmanya? Per les Ferreres?
0: És un magnífic dia, per parlar de segones residències i tercera.
1: Sant Pere de Riu? Bueno, exactament, perquè allò d'aquest... Bueno, és igual. No entrem en política, que després la gent diu que les coses passen per motius polítics. Per tant, val més que no ho entens que...
0: No, aquí només parlem d'esports.
3: Ara, en vell de que l'hi veu, te la tinc i te la deixo de tenir.
1: Sí, per parlar de coses de Tordera, per el terme municipal, són 84 quilòmetres quadrats...
0: Una ruta que...
3: parles d'una segona de residència que la presenta,
1: sí,
3: que has d'anar a un altre lloc.
1: Ah, què? A la Costa Brava.
2: Però tu la teva primera residència és el camp de futbol, no?
3: Quasi.
0: Sí, en plaça esteu llit a sota la graderia allà.
3: Oh, i ara encara no tant, però abans era la primera residència. Sí.
0: Abans era la primera,
3: Sí, només anava a casa a la segona residència només anava a dormir.
0: Parlem ja del futbol. Un cap de setmana, primer partit a fora, contra el Begur, ostres...

0: saben res, és que res, res, res, res. Jo, la veritat, jo espero que sigui el primer partit més dolent que faci el Tordera, eh? Perquè, no sé, res, no hi havia defensa, no hi havia mig camp, no hi havia res de davant, en van tenir dos o tres, no els van fotre dintre. Vull dir, vaig veure un Tordera molt fora del partit. I com un equip està així fora del partit? Home, això no pot ser que el primer minut et fotin un gol. Uh-huh. Ara comença la segona part, que anem amb un amunt, i la segona part, al cap de 5 minuts, piten un penal i se foten a dintre. Que tenies temps de reacció, que tenies cara 40 minuts per endavant, però noi, no lligàvem entre uns, entre defensa, mig camp i davant, no se lligava res. Espero que sigui el partit més allò. El Begur no té mal equip. Són gent que van. Però, hòstia, el Tordera té equip per donar més guerra que no va pas fer allà a Begur. Però, noi, jo vaig veure que estaven molt, no sé, no estaven al partit. I mira que el cos tècnic i l'entrenador d'això, mira que els hi diu, de quina manera fan això, de quina manera fan... Però, noi, van sortir desenxufats, jo ja t'ho dic, jo... És que, mira, ens en van fotre dos, en podíem fotre quatre, que nosaltres també en podíem fer dos o tres més.
1: Això també ho va dir Guillem.
0: Vull dir, perquè no, a davant es van fallar dos gols de davant del porter, que era allò. Però, resumint comptes, el Tordera sí que ha sortit. Només un 25 o 30% que m'ha sortit aquí Tordera, haguéssim rescat algun punt. Però no van fer-ho.
1: Al final del partit vas creure per això que es podia rascar almenys un punt?
0: Mare?
1: Al final del partit, que a més l'Àlex va marcar aquell gol però que el van anul·lar, vas creure realment que es podria remuntar en aquells minuts?
0: A veure, jo la primera part vaig veure que el Tordera es va estirar una mica. La segona part, amb el segon gol, que es van fotre de penal, si pràcticament no passaven de mig camp, perquè totes les pilotes, totes ho tenien el Begur. Però sí que és veritat que em van lligar un prei de bones davant del porter i no els van fotre dintre. I això és el que et mata. Això marca la diferència. Però me refereixo que dintre del resultat el Tordera si hagués fet un partit més sèrio, que es haguessin tancat més, perquè era un camp gran, encara que no diguin que no, el Begur té un camp gran. Podríem haver rescatat algú, però jo no els vaig veure... A dintre del partit no els vaig veure en cap moment. T'ho dic jo, però que jo vaig veure, Jo si t'hagués de dir qui va ser l'antitip aquest dels collons que et diuen,
1: l'MVP,
0: pues no et diria qui, perquè ningú se'l va guanyar. Ho van fer l'antitip aquest?
1: Diria que no el van...
0: Perquè no sabia qui vinc a donar-li.
2: L'Umtiti.
0: I, esclar, llavors també, com que... Té unes instal·lacions molt ben pres, aquesta, Begur. Però, esclar, aquesta canalla d'aquí, amb el collons d'enxufar cap aquí i cap allà, jo que aquells enxufis n'hi ha molts que tenen corrent, n'hi ha molts que no en tenen. I...
1: Ara també, si t'ho he preguntat primer per tu, perquè després anaven a en Tomàs i en Joan, que ho van veure des de casa d'on fos, per demanar disculpes també a la gent que estava en el directe, perquè es penjava a cada moment. El que sí que hem fet és per si... també parlo pels de casa, que si no el vau poder veure, l'hem repujat sencer com a vídeo, i ja està el partit sencer amb les declaracions on es veuen tots els gols, perquè alguns no es van veure en el directe, es quedava penjat en la connexió, i al final, a banda de la corrent, la connexió, al final la cobertura, depenem molt també dels llocs.
0: Perquè penso una cosa, jo estava anant allà. Si... com rajava així, quan hi havia la Jun, o si com ves tu, o el que sigui... Si hi ha una transmissió, que sempre diem a quina càmera van o el que sigui, els arrajo, perquè no tinc pas manies. Però aquí sí que no puc dir res, perquè aquella canalla només anaven buscant endolls cap aquí, cap allà, però molts no arribava a la corrent, i tot allò. I mira, massa el que varen fer, o el que ha arribat a fer ara, tornar a posar així d'allò. Com abans dels pel·lícules d'aquell temps amb l'Agui Negre, no? Que havien d'anar pedaçant i anar fotent pedaços. Però sí que t'haig de dir que aquella canalla van fer tots els possibles perquè es veiés bé la transmissió. Però, és clar, si els endolls no funcionen, ja t'ho dic, i mira que els vestidors eren nous. Els endolls eren nous, vull dir que es veia nou tot allò. Ara, no m'ho diu, es van descollar de posar-hi corrent. No? Sí. Però no,

0: i els de la ràdio, perquè allà carai, no van perseguir cap culpa. El problema és que després que fas tants de quilòmetres i fas tot això,
1: sap greu
0: que vagi fer la transmissió i que no la puguis fer de la manera que tu la podries fer. Això toca els collons.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que això, jo ho veig, o sigui, jo, xapó per aquesta canalla, perquè tiraven els cables de la grada cap aquí, de la grada cap allà, buscant allò, i al final el partit es va veure de la manera que es va veure. Però...
1: I et dic, ara es pot veure bé, eh? Ara ja, es ja va gravar i quan vam arribar
0: sí,
1: aquí...
0: Sí, tot el que tu vulguis, però no deixa de que aquell... Falta un quart d'hora, falta 20 minuts, sí, no, cada cosa al partit, i ara això, ara allò altre, allò... Vull dir, els nervis s'acumulen.
1: Sí.
0: I aquella canalla, vull dir, encara més, perquè, collons, tu, ells el que volen fer és una cosa en condicions i tot allò. Però aquí no tenen pas cap culpa la canalla.
1: No, i també felicitar-los, vull dir.
0: I felicitar-los.
1: I sobretot a l'Eli, que es va estrenar fent les entrevistes postpartit.
0: No, no.
1: Les va fer totes elles i va començar, per tant...
0: Se'ls tenen que felicitar perquè ells van fer tot el possible per fer la feina. Ara, si l'altre no estava en condicions, ells... no tenen cap culpa de cap classe. Vull dir, això ho dic aquí, perquè si hi havia algun problema, era de les instal·lacions del club.
1: Rebem aquestes felicitacions i ja i els diré que escoltin aquest tros de la tertúlia.
0: No, no, a veure, jo de la mateixa manera que els hi poso bé, un altre dia els el requeré.
1: No, no, sí, ja ho feia l'any passat, tranquil, no pateixis.
0: No tinc pas cap problema, jo, perquè jo estava per allà fora i ho veia i anava sí tirant cables. Però vull dir, de la mateixa manera que els hi tiro una flor...
1: Un dia els hi trauràs la flor, eh?
0: Un altre dia els hi quedarà el capullo, tio, sí.
1: Nois, Tomàs, vas poder veure algun tros de partit o te'l vas mirar després?
2: Un desastre, allò va ser un desastre. Jo vaig acabar boig. Després el vaig veure a YouTube i al minut 70 s'acabava el partit. Dic, un desastre total, tio. I el 2026 no podem estar així. Tu, si heu de portar una parabòlica o el que sigui, ho portem,
0: no,
2: tio.
0: No.
2: En el 2026 no podem estar així. I un país que va endavant i tal, no pot ser que estem d'aquesta manera. Jo estic allà i agafo les eines i me torno cap a Tordera i dono pel sac al partit, tu.
1: Bueno, però
2: perquè sí, tothom, sí, el escrit tothom es queixava, no pot ser això.
1: Sí, però si haguéssim fet això, ara mateix sí que no s'hagués vist el partit.
2: Sí?
1: Pues d'aquesta manera es van quedar, van fer-ho com van poder i quan van arribar aquí a Tordera el partit està pujat, o sigui, que sencer.
2: Els clients tenim culpa.
1: No estic dient que tingui culpa, jo estic dient que ara mateix el pots veure sencer.
2: Jo sóc el lot i companyia i agafo les eines i me'n vaig. Això no es veu bé, me'n vaig. Ale.
0: Bé, parlo per parlar aquest. Els clients, com se vol dir que tens que pagues alguna quota o què?
2: Home, pago l'Ajuntament tots els impostos que també són per aquí, o no? O no?
0: Tu mateix que fer casa a mi. Que tu... jo vaig veure aquella canalla...
2: No, que les eines que tenen han de ser eines més preparades per aquestes coses.
0: Tomàs...
1: Les eines estaven bé?
0: No, no, mira que jo els controlo.
2: Però allà no tenien wifi o què, allà?
1: És depenen de la cobertura. La cobertura i el wifi no és el mateix.
2: En tot el camp no hi havia cobertura enlloc.
1: Però no te'n pots anar a un lloc i ficar la càmera a peu de camp, si no es veurà res per YouTube després.
2: Desastre, ja.
3: Bueno, l'any que ve, si el Begú torna a estar a la competició, ja sabrà a Ràdio Tordera que el camp del Begú és un camp que no...
2: Sí. A l'Uni Girona tampoc hi havia cobertura i van fer... La lluna encara li fa mal al braç, està amb el braç així, sí, per agafar cobertura. És que ens hem de moure, tu.
0: I llavors vaig veure que també va ser un altre detall que imagina't a tu. Portem dos partits de segona catalana i els dos entrenadors, tant els com el Vidreres com el Begú, van anar a Ràdio Tordera.
3: Molt bé.
1: Això és una de les altres coses que aquest any volem
0: això
1: seguir...
0: Això és d'aplaudir. Perquè l'any passat pràcticament no hi havia cap entrenador que es propés a la Ràdio Tordera.
3: I si perdien menys.
0: I si perdien menys.
1: I mira la
3: I si guanyaven, sí que hi anaven.
0: Només,
1: però mira el Vidrarenca, eh? Va perdre i anava allà...
3: Sí, sí, no, sí. No, per això t'he dit que l'any passat...
0: Em sembla que només me'n recordo d'un i l'entrenador com van anar a Cala Guido.
3: I Palafolls també crec que va atendre, eh?
0: No.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo crec que el de Palafolls també va pujar.
0: Dubto.
3: Les coses com si... No, no.
2: Malgrat
3: que Palafolls ens recordessin de nosaltres uns altres, el de Palafolls
0: però
3: jo crec que va pujar. Crec,
0: dic, mira tu el canvi que hi ha en una categoria. Tot plegat són categories d'amateurs. Bueno, d'amateurs d'allò.
3: Sí, sí.
0: I portem dos partits... I els dos partits, l'entrenador del Vidreres, o la Vidrarenca, i l'entrenador del Begú, van anar a Ràdio Tordera. Cosa que dic l'any passat, dubto, que, el que me'n recordo és el de Cala Guidó. A Cala Guidó, eh? Jo me'n recordo que d'allò. Dels altres, pràcticament no me'n recordo cap.
1: Jo et puc confirmar que a partir de febrer fins a final de temporada, cap.
0: Pues ja està.
1: Pues mira, això sí que t'ho puc confirmar jo.
0: Perquè aquesta gent saben la feina que es fa a la ràdio. Saben el que costa anar cap aquí i cap allà. I a més, això ho veu tothom.
3: Sí, pregunta-li als decils.
0: Penjat, ho veu tothom. Ara mateix imagina't una cosa. Si l'equip contrari vol veure el Torrella, ja s'ha quedat de posar el YouTube aquest.
3: Sí, i el Bagú o l'Esport d'Ingrenca, ja el poden veure.
0: Exactament, ja el poden veure de manera que pot jugar el Torrella, com sigui.
3: Ah.
0: En canvi, nosaltres, si no hem jugat amb l'equip contrari, doncs algú els ha d'anar...
1: Però ara sí, ara sí. Ara això ha canviat, eh?
0: Ha provat tothom.
1: O sigui, no el retransmeten com nosaltres, però sí que entre els clubs han arribat a un acord.
0: Ah, vale.
1: Que cada dimecres ells es passen
0: el
1: vídeo com a local.
0: Com a local.
1: I vale. Cada dimecres
0: vale.
1: Tots els clubs tenen el vídeo vale. Dels altres.
3: Molt bé, vale, està bé, és no, interessant.
1: Això és un acord que han arribat entre clubs.
0: No, no, això ho trobo correcte. Però vull dir que això són coses que ja t'he dit, que el que hi ha diferència una categoria amb l'altra.
3: Mm-hmm.
1: Sí.
0: I això jo ho trobo d'allò que acabi un entrenador i que et digui, hòstia, que el periodista que l'entrevista diu, bueno, gràcies a vosaltres per la feina que feu. Això és el millor que hi ha al món. Això és el millor que hi ha, que diguin gràcies per la feina que feu. Perquè aquestes categories sembla que estiguin abandonades.
2: Sí, molt bona feina, però si els clients no podem veure, quina vale. Gràcia té.
0: Això és el
1: maco. Ens farem pagar al final, eh?
2: Ens
1: farem pagar al final.
2: No, això té molt de mèrit.
0: Això és el maco que hi ha. Mira, hi havia un entrenador, com nosaltres estàvem a segona catalana, del Farners. No sé com es deia, però un entrenador elegant, un tio d'allò, d'allò. I sempre deia... Gràcies a Ràdio Tordera per la feina que feu. I t'estic parlant de 3 o 4 anys enrere, eh? Això és maco, perquè aquestes categories que es desplaci tota aquesta canalla amb les eines que puguin tinguer i llavors amb els problemes que poden tinguer aquí a fora, això és el maco que diguin tu, gràcies. I això és molt ben fet. I els entrenadors s'acosten. Tant si guanyes com si perds. Avui perds, demà guanyaràs. Però t'acostes davant del micro.
1: Sí, sí, sí. És molt gratificant.
0: És molt gratificant.
1: I a més, que a vegades sempre comentem molt les parts dolentes, i més de la temporada passada, que va ser una mica així, que trobes més coses dolentes que bones, però quan et trobes una bona com aquesta, sempre també s'ha dit. S'ha d'agrair a la gent que t'ho fa.
0: I llavors, tota aquesta canalla que està envoltant cap aquí i cap allà, escolta'm, també els dones un al·licient, un plus d'aquest. Hòstia, tu... anem a fer la feina que t'ho agraeixen. Mm. I això és una cosa que jo, la veritat, jo puc ser tonto, puc ser un fantasma i puc ser un colipolles, però aquestes coses els acapto totes. Eh? I més ara, que segueixo amb el Tordera i vaig a cap i cap allà. I aquestes coses, t'ho juro jo, que els acapto. I sempre estic al tanto algun detall o alguna cosa, perquè sempre m'agrada agafar detalls. Perquè per l'edat que tinc encara prenc coses. I això és una de les coses que jo estic prenent. I xapó a tots aquests entrenadors que de moment s'acosten a la Ràdio Tordera.
1: Crec que no hi ha millor manera d'acabar-ho, eh?
3: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí. No, aquí.
3: Els gols com siguin, molt ben dit.
1: Aquest cap de setmana, just demà, ja no aquest dissabte, perquè ja tenia la mania de quan estigui amb vosaltres els dijous, però no. Demà, a les 5, el Tordera rep la visita del Besalú, un rival que va perdre contra l'Sporting Vidrarenca i va empatar contra el Banyoles a la primera jornada. Té un punt a la classificació, vindrà aquí Tordera, un partit també doncs, per aprofitar i realment reconvertir una mica, com ha dit en Plàcides, aquell partit que no va veure que res sortia, no? I que tornava a començar pràcticament des de zero, Joan.
3: Sí, recuperar sensacions, no? Al final, és cert que el partit contra el Begú pot ser aquest típic i mític partit de segona catalana diumenge tarda que et costa que no et trobes la teva versió respecte al partit de la primera jornada, perquè hem de recordar i no hem de fer alarmisme ni molt menys que només portem dues jornades i per tant aquí hi ha molt camí a recórrer. Per tant, un accident com el de la setmana passada es pot produir, evidentment, i ara el que has de fer doncs, és recuperar-te, no? I suposo que en Guillem al llarg de la setmana ja s'ha treballat a consciència per tal que demà doncs, l'equip pugui sortir com el dia de l'Sporting Vidrarenc, que és que no els hem de demanar res més. El Tordera que segueixi com fins ara i que en aquest sentit els jugadors vagin fins a lluitar fins a l'última pilota, que siguin efectius davant de porteria, que el centre del camp doncs, et pugui donar moltes opcions i sobretot que la part del darrere siguis i et facis gegant perquè el teu rival no es senti còmode al camp, i per tant demà veurem la previsió meteorològica, perquè sembla que les condicions demà no seran massa favorables per anar al camp, però bé, esperem que l'ambient es pugui tornar a repetir igualment i que allà pots veure el partit sense mullar-te, perquè el camp de futbol tens coberta i hem d'estar més apretats i estarem, però que demà l'equip pugui aprofitar i retornir els 6 punts, els 3 punts.
1: Tomàs, en Guillem, l'última pregunta de l'anterior, o sigui, del postpartit del Begú, deia que, ostres, que el Besalú també era un equip que es podria trobar molt similar al joc del Begú, per tant, s'havien de corregir durant aquesta setmana. Mira, moltes cosetes.
2: Jo me quedo amb una frase que va dir en Guillem a la prèvia de la setmana passada del Begú. En aquesta categoria el més tot ho fa Roches. Per això t'ho dic, i és la pura veritat. Aquí no hi ha cap equip que digui que no saben jugar a futbol. Aquí tots saben jugar a futbol. Si tu no estàs ben concentrat i al 100%, no pots guanyar partits. Per això t'ho dic, que en aquesta categoria, i nosaltres ja l'hem viscut moltes vegades, hem estat a segona catalana, i no té res a veure amb la tercera catalana. Aquí hi ha jugadors de categoria superior, tots els equips saben, els entrenadors també estan molt ben preparats, i tots saben com han de jugar a futbol. I va ser molt complicat. I parlant del de la setmana passada, jo crec que un gol tan aviat que ens van fer et descol·loca tot. Tot el sistema, tot el que tenies preparat, se'n va anar. Encara que vam empatar al final de la primera part, però ja no és el mateix. I a més, el Begur, segons m'han dit, jo no ho he mirat, però m'han dit que la temporada passada va quedar tercer.
1: El Begur sí, el Begur va quedar tercer.
2: Déu-n'hi-do, i el Vidreres va quedar 5è o 6è, per això t'he dit que estem jugant amb volta dalt. Doncs molt bé, està molt bé. I ara, és el que vam parlar l'altra setmana, es tracta de ser forts a casa. A casa, ser un fortí, i fora el que puguis treure. I va així, perquè fora costarà molt. No és com altres anys que feien millor fora que a casa. Ara, aquest any, ha de ser a casa fins a ben forts, i fora el que puguem treure.
3: Des de l'escalfament hem de sortir guanyant ja a casa, per tant...
2: Sí, que els equips diguin, hosti, cuidado, que anem a Tordera, saps? Que no...
1: La megafonia haurà d'apretar, eh?
3: La megafonia ja va estrenar fa 15 dies i la megafonia per demà estarà... Plogui, nevi o faci vent, la megafonia estarà punt.
2: Aviam si no hi ha cobertura, tampoc.
3: No, demà sí, demà tot.
0: Ja m'ha demanat un lladre.
3: Veus, ja està, tot,
1: per tant,
3: a punt.
1: Per tant, Tomàs, tu hi aniràs o no? Al camp.
0: Lladre,
1: sí, per si de cas no hi ha cobertura, no?
2: No, per si de cas no hi ha cobertura. Encara que plogui, jo...
3: No, però demà és veritat que no tinc el Tomàs, demà pot ploure. Demà és una situació jo que... Bueno,
0: que foti el que vulgui, home.
2: Que està la Fira Medieval, també, tu.
0: Bueno, saps que m'ha demanat un lladre. Ara m'he passat tota la nit durant voltes a si en trobo un.
1: A la teva segona residència.
2: Però si és molt fàcil, això, trobar el lladre. Sí,
0: ja. Vindràs acompanyat.
2: Sí, però és molt fàcil trobar el lladre.
0: Bueno, per això vine amb mi.
2: Sí, però és molt fàcil trobar.
0: Tu vesteixes de municipal.
2: Tant per surt i ja te'n troben algun.
0: Tu vesteixes de municipal i jo de guàrdia civil. I a veure si en trobem algun.
2: Bueno, jo et vull dir, tu aquest any, perquè estàs allà als camps, no tens problema.
0: Però l'any passat... Un?
2: Tu estàs als camps, amb el Tordera vas a tot arreu. Tu veus els partits bé, però tu l'any passat atacaves fort a la ràdio. Aquest any, com ha canviat la cosa, no?
0: No, l'any passat també anava molt Tordera.
2: Menys?
0: No, tots els partits.
2: Sí, però llavors per què criticaves tant? Que no es veia bé, que cap aquí, cap allà, que si el hockey millor, que si el futbol pitjor...
0: Aquest mal dia, eh? Jo sempre he criticat, i no faci ser reincident, perquè això ja ho hem parlat, com les coses no funcionen.
2: El dissabte no funcionaven. Diumenge, vaja.
0: Però ara, com que vaig a fora, vaig als camps de fora, i veig el personal de la ràdio els problemes que poden tenir. Com que abans no hi anava i em quedava aquí a Tordera, i no veia els problemes que hi havia allà on tenessin a jugar...
2: Però tu sabes que el hockey se veia bé, hasta Galícia.
1: Bueno, sí. Però no és el mateix jugar en un pavelló que...
3: Un camp de futbol a l'aire lliure.
0: No, que anaven amb una altra màquina més bona, també t'ho diré.
2: Ah,
0: va, sí. Però ara que volto, que vaig amb tot amb el futbol, que anem cap aquí i cap allà, veig la manera que els camps, de quina manera estan les instal·lacions...
3: No, per tant, bé, per tant, a Tordera no estem tan mal, no?
0: Tordera no estem
3: a Tordera mal, estem bé,
0: però només
3: estem
0: tenim
3: molt bé Tordera a les instal·lacions,
0: però aquí només hi ha un enxufe que el dia que perdi quedem
3: bueno, per això et demano lladres.
0: Sí, veus, me demano un lladre. Ara aquesta nit donava voltes per aquí al poble, com si fos el cerebro d'aquell temps buscant un lladre que trobi.
3: Però posa música, no. Abans del partit es posa música.
0: Aquí Tordera es veu bé, però, cuidado, si aquell enxufe per mala llet i entra una mica d'aigua, no tenim el plan B.
3: Veure, hi ha la deformació d'un moment.
0: Que aquí Tordera, no tirem globus, bueno. no tirem globus, aquí Tordera està com estan, eh?
3: Bueno, vull dir que, la formació d'un mullada és acabat.
0: Vull dir que aquí Tordera no d'allò, eh?
2: Perquè... Amb el temps que van estar per arreglar això bé, que no saben arreglar...
0: Ja, pots comptar.
1: Aquest cap de setmana també coincideix un altre partit, perquè comença la Lliga del Futbol Sala, un futbol sala que, com dèiem a la notícia d'avui del local de Tordera, també a Ràdio Tordera retransmetem tots els partits de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera, del sènior. Cada partit també doncs, estarà, el retransmetem per aquí a Ràdio Tordera per YouTube.
2: Que jugaran sempre als Països Catalans.
1: Sí. A aquest cas demà juguen fora, jugaran al Vilafant, també hi anirem, un equip nou de retransmissions, per tant també se li ha de donar la confiança i una mica l'arrencada, no, perquè vagin començant.
2: Heu buscat gent que entén de futbol sala?
1: Tots juguen a futbol sala.
0: L'altre dia vaig anar malament per la teva culpa.
1: Per la meva?
0: I tant.
1: I què té a veure això amb el futbol sala?
0: Algun Déu, estàvem el 30 de novembre i tu quatre vegades que estàvem l'1 d'octubre.
1: 30 de novembre?
2: Abans d'ahir?
3: No, deies 30 de setembre.
1: 30 de setembre?
0: Estàvem el 30 de setembre i tu deies que estàvem l'1 d'octubre. El programa no sé si era del dimarts o el dimecres, abans de canviar de mes.
1: No me'n recordo.
0: Pues poso.
1: Bueno, em vaig equivocar de dia.
0: No, que t'equivoques una vegada sí, però quatre no, eh? Perquè dic, hòstia, deixa'm anar a mirar el calendari. Perquè dic, hòstia, ara no sé si demà tinc que anar a buscar el jornal o no tinc que anar a buscar el jornal.
1: I el proper dia diré que és març i a veure també si hauràs de mirar el calendari.
0: Ho dic quatre vegades, eh?
1: Pues ara ho diré cinc. El que deia, hi haurà el futbol sala a les retransmissions, coincideix també...
2: A casa futbol... fora?
1: Sí, estarà en el canal secundari en aquest cas, i el Tordera, el Club Futbol Tordera es veurà en el primer, i cada de setmana doncs, també es podran seguir.
2: Estaran contents, ells, no?, que es faci.
1: Home, sí, el club també ens ha ajudat a aconseguir també gent que vulgui estar a l'equip de retransmissions. Aquest, per anar...
0: Aquí.
1: Exacte,
0: aquí,
1: sí, sí. Aquí. També ens donen aquestes facilitats, entre cometes, no?, per també doncs, donar peu i que poques vegades havíem fet les retransmissions tota una temporada. I el que comentava, també donar la confiança a l'equip de retransmissions, que alguns doncs, han fet el pas... per ser les primeres veus, i d'altres que potser no han estat gaire per la ràdio, però començaran i de mica en mica... Doncs,
2: o sigui, que algú de los que ho fa ja ha estat a la ràdio, ja sap de què va això, no?
1: Sí, de fet, la primera veu serà en Joan Sabater, que estaven a futbol.
0: Va començar i... el futbol, jo quan estava al poble.
2: A l'Albert?
1: No, en Joan.
0: El fill!
2: Ah, perquè l'Albert no hi entén res.
1: Però en Joan juga a futbol sala. Ja està, abans estava en el futbol i per tant, i fa el salt.
2: Jo l'he vist alguna vegada, la temporada passada, allà al pavelló jugava.
0: Jo quan estava allà al pavelló ja portava el nano, mira tu si parlo d'anys.
1: Per això.
0: Ja portava el nano allà al pavelló.
1: Sí, sí. Per tant, i tots, pues tots els que estan en l'equip juguen a futbol sala.
0: Està bé, perquè si tu tens aquí una màquina que la feia servir pel bàsquet, doncs s'ha d'aprofitar... per fer la servir per un altre puesto. O no?
1: Clar, per això mateix.
0: I si el bàsquet hagués continuat, pues es compra una altra màquina per portar al futbol sala.
1: Exactament.
0: Perquè ningú pot quedar exclòs. I més, com ja arribes amb uns punts, que per exemple aquí a Tordera, que tens el futbol a segona, o tens el hockey a Lliga Plata... I el futbol sala que està pujant...
1: Està preferent una...
0: Està preferent, vull dir, també necessiten que s'hi vagin allà i es donin els partits en directe. Uh-huh. El problema, ja sabem quin hi ha sempre, trobar gent que hi vagin, però si us ho teniu, cap allà.
1: Sí, no, de fet, el club també ens ha ajudat a aconseguir aquesta gent.
0: I els caps de setmana, en vez de posar música tonta per aquí, que sembla que no hi hagi ningú, posar partits... bàsquet, futbol, hockey, el que sigui, que la gent estiguin entretinguts.
2: Villes catalanes?
0: Sí, bueno, els villes catalanes...
1: Bueno, que aquest cap de setmana teniu... Aquest cap de setmana teniu doble retransmissió. Si esteu al camp de futbol veient, també podeu posar doncs, a YouTube en el segon canal de la ràdio i veureu també el futbol.
2: No, però sala. Si de cas no funciona, no mirarem.
1: Bueno, però sí, mira, doncs així, si no ho mires, no em tomaré no les de la setmana vinent.
2: No em vaig emprenyar molt, eh? No pot... Allò vinc a fer voltes, tu, no pot ser això, tu.
1: Bueno, però...
2: I tothom que escrivia... Jo vaig estar a punt d'escriure i vaig escriure una bestiesa. I abans d'enviar-la la vaig borrar perquè vaig posar una bestiesa.
0: Tu creus alguna d'ell, del que t'està dient?
1: No, però mira, és que nosaltres estem molt tranquils aquí a la ràdio perquè sabem l'esforç que vam fer i la manera en què ho hem solucionat.
2: Jo vaig fer un escrit al mòbil i menys mal, eh? Que abans d'enviar-ho, ho vaig esborrar perquè era una bestiària.
0: Vols venir quan anem a fora? Anem
2: al futbol sala.
1: En Joan no va anar. No va anar el...
2: Ni ho va poder veure,
1: ni
2: tampoc.
1: Ho vas poder veure.
3: No ho vaig poder veure, no vaig poder anar...
2: No va veure ningú.
3: A Begú. Vull dir que...
2: Si no va veure ningú, ni
3: la setmana...
2: Ni
3: aquesta setmana ho veurem, tranquil·lament, al Camp Municipal d'Esports.
2: Allà sí.
0: Allà
2: sí.
3: Sí, home, allà, si sense no lladre ho puc veure-ho.
2: Si no te falla la vista ho podràs veure.
3: Exactament. Home, demà estarem. Demà estarem al Camp Municipal d'Esports.
1: Va haver-hi l'assemblea, sí. Que vas dir la setmana passada que no volies parlar gaire i parlaries aquesta setmana.
3: Sí.
1: Una assemblea que ja vam fer la notícia el dimarts aquí a Ràdio Tordera, comentant que les eleccions s'han ajornat fins al 27 de novembre.
3: Sí.
1: Per tant, en aquell dia sí que hi haurà eleccions.
3: Sempre
1: sí o sí.
3: Sempre i quan sigui aquesta data, la del 27 de novembre.
1: Ara es mourà, també?
3: No ho sé, jo això ho deixo caure. Es va dir que seria el 27 de novembre, molt ràpidament, però encara no hi ha una confirmació oficial ni una comunicació oficial que hi hagi les eleccions aquell dia.
1: Hi ha comunicació oficial que també... Bueno, si hi ha...
3: Home,
1: que
3: ja
1: s'hagi... no sortirà la paraula.
3: Convocat les eleccions?
1: No, que hagueu...
3: Presentat la candidatura?
1: No, la dimissió, ara, que no em sortia la dimissió tant la Junta com en Lluís.
3: Sí, això va quedar clar que sí, l'assemblea, finalment... estem parlant de la penya barcelonista, per la gent que no ho sàpiga, però evidentment qui segueix l'actualitat esportiva i molts socis i sòcies de la penya doncs, també veuen la tertúlia. Sí, en aquesta assemblea, un dels fets, una de les accions que es van produir va ser la dimissió per part de la Junta Directiva, una dimissió que es va produir també conjuntament amb la del president, que era obvi. Si dimitien munts, ha de dimitir tothom, i per tant es va fer aquesta acció que va proposar o va traslladar a que se celebressin les eleccions. Es van dir molt ràpid que serien 2 mesos, però bueno, tot això ara queda en mans d'una junta gestora que estarà formada per els 5 socis o sòcies de més antiguitat de l'entitat, que així és ho marquen els estatuts, I per tant, mira, vaig dir que parlaria aquesta setmana, òbviament, perquè evidentment s'havia de veure què passava.
1: Perdó,
3: o què passaria el diumenge.
1: La junta gestora ja està en marxa o encara s'està...
3: S'està treballant per confeccionar-la, perquè òbviament, clar, s'han de buscar aquests 5 socis o sòcies i aquestes persones han d'acceptar formar part d'aquesta junta que serà la que vetllarà o la que s'encarregarà de que aquest procés es realitzi, esperem, amb total neutralitat. Perquè així penso, jo, i suposo que en Joan Plàcides també, i la candidatura, que ja saben que és oficial, que ens presentarem, així ho volem, o així ho vetllem, perquè bueno, al final les regles del joc siguin les que han de ser i siguin les que pertoquen amb unes votacions, que jo torno a repetir com vaig dir fa 7 dies, que això sí que ho vaig dir fa 7 dies. Els catalans i les catalanes, els culers i els torderencs i les torderenques, por a les urnes no en tenim, ni n'hem tingut mai. I ahir es va celebrar l'1 d'octubre l'aniversari. Per tant, si hem de votar les vegades que facin falta per tal de decidir el present i el futur de la penya, no hi ha cap dubte que per la nostra part no hi ha cap por. I de fet, diumenge es va votar i la gent de la penya que va assistir varen decidir que sota decretazo, més ben dit, sota mando, la gent no ens pot... O sigui, la gent va decidir que no ens havia de fer fora.
1: Explico això...
3: Una part, sí, i de fet em sembla que ho explica...
1: Sí, la notícia, però per qui no ho hagi
3: explica,
1: llegit,
3: es,
1: eh?
3: Va es va portar a punt perquè una part del... Vaja, el president, perquè al final el president va sol. L'expresident va portar... que 2 punts a l'ordre del dia amb un mínim de votacions es podien aportar a l'ordre del dia, es podien sumar, i els assistents doncs, van decidir que això no es portava a punt, i un era destituir-nos a la Junta i l'altre nombrar a nous membres de la Junta Directiva als nostres càrrecs. Ho he dit al revés, potser va a l'inrevés, és igual, però que l'objectiu era aquest i la gent va decidir que això no havia d'anar així. Per tant, agraïts de la massa social que va participar a l'assemblea, que havia d'haver-hi gent perquè això importa i per tant significa que importa el futur i el present de la penya. Agrair a tothom que va venir, agrair també que guanyés el no, perquè crec que també és important que s'agraeixi que les coses es facin, vaja, no sota mando i ordeno, sinó que les urnes parlin. Jo crec que al final ens hem de posar coses primordials al cap, no? I crec que aquí, i si més no per part nostra, i si no que en Joan em rectifiqui, això no va dir ni de guanyadors ni de perdedors. De veritat. Aquí això no va, ni en saps més ni en saps menys, si jo sé més interpretar els estatuts o no sé interpretar, o si jo sóc millor o sóc pitjor. No. Penso, i parlo com a Joan Martín, que això no és una competició i que al final, malgrat que algú, o malgrat que en algun moment diumenge això va semblar que passés, que aquí això era un debat i... a mi, jo no sóc d'aquests. Jo sóc dels que als 30 anys, a la celebració del 30 aniversari, al matí, a la tarda i a la nit, vaig estar recollint, muntant cadires, vaig estar preparant el vídeo de l'aniversari, del 30 aniversari, que la gent que ho ha de saber i ho sap, me'n vaig fotre una currada que la presentació, la gent que va anar a la presentació dels actes del 30 aniversari van veure. Tot això es pot veure. I això no va ara de que, vinga, anem a portar-ho tot a un extrem. No. El més important és que l'entitat sobrevisqui i sobrevisqui amb el millor estat possible. Amb el millor estat possible i, sobretot, que cap dels penyistes hagi de trencar el carnet o se doni de baixa perquè no se sent identificat amb la part que representa la penya barcelonista.
1: Us heu trobat amb això?
3: Hi han hagut socis que ens han comunicat i ni m'ho han comunicat personalment que depèn com. La massa social s'ha de cuidar.
2: Però bueno, el president i la junta directiva d'ara van presentar la dimissió, no?
3: Sí.
2: Pues ara ja s'obre un període per les candidatures. Exacte. Quin problema hi ha?
1: No, clar.
3: No estem dient que sigui un problema, això.
2: Ah, per això dic.
3: No, aquí l'únic que vas dir que hi ha un problema és...
2: No, perquè dius que hi ha gent que vol trencar el carnet i tot això, perquè estan descontents per alguna cosa.
3: Clar, abans que s'arribés a aquesta situació, quan ens trobàvem en el moment que hi havia les reunions prèvies, que ens reuníem com a junta directiva i que comunicàvem i que dèiem que la situació de desconfiança que ja hi havia portava un escenari que anàvem cap a les eleccions... Hi havia gent que a nosaltres ens havia dit que depèn com quedés la situació, si no es prenien...
2: Jo pensava que era aquesta setmana que deien que...
3: Si no es prenien una sèrie de canvis, el carnet, tal, i nosaltres vàrem dir, tranquils, anem a seguir el procés, anem pas a pas, i a veure com evolucionen els fets o els successos, perquè això s'hagués pogut arreglar d'una manera molt senzilla si hi hagués hagut un canvi de càrrecs a la junta directiva. I no haguéssim arribat a algunes eleccions, que insisteixo, anem a les eleccions. Vull dir, els socis i les sòcies són els principals importants de la Junta i de la penya, per tant, que decideixin el que vulguin. Si hem de ser uns o els altres. És així.
2: Així és que no hi ha data definitiva per votar, encara.
3: Bueno, això ara, en l'assemblea al finalitzar, es va comunicar una sèrie de dates perquè ràpidament es va dir que havien de ser 2 mesos. Cosa que
2: però això no heu de fer una reunió per
3: la data, no? Primer s'ha de fer la junta gestora i la junta gestora, quan estigui formada, s'haurà de comunicar oficialment les dues candidatures.
2: Suposo, o més,
3: perquè potser n'hi ha algú més, però de moment sembla ser que es postulen dues. Dues, no? I a partir d'aquí, pues, suposo que s'hauran d'acordar una mica el dia, l'horari, les jornades i una mica el mètode de votació. Però bueno, això ara mateix estem en un procés molt inicial, conec que aquesta setmana s'està treballant amb el tema de les llistes, no? Del cens, de qui porta més anys, qui tal, qui va un altre, això sí que s'està fent, i ja està. No sé si Joan vols afegir alguna cosa més.
2: Tu, Joan, tu has d'estar a la junta gestora, no? Dels més antics, tu...
3: No, no pot.
0: Diuen que no puc estar-hi.
3: No pot estar-hi perquè és membre cessant.
0: Que hi ha coses que no s'entenen, però bueno.
3: És membre que pla... O sigui, que pla... Estava... No, perdó, cessant no. Hem dimitit. No ens ha cessat ningú. Algú volia que ens cessessin? No. Hem dimitit tots en bloc. No, en Joan no pot ser perquè estava formada part de l'anterior junta i, per tant, no pot estar en aquesta junta gestora, malgrat que portes tot soci fundador de la penya. Vull dir que això... més antiguitat que tu, crec que no hi ha, per hi ha això... poca gent.
2: Per això ho preguntava jo, dic, en Plàcido és el més vell, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Aquest temps era el més jove i ara sóc el més vell.
2: No, me refero d'anys.
0: D'anys, sí, home.
2: De la penya, d'anys de sòstic.
0: Jo no vull ja dir qui va fer la penya, qui la va fundar, qui la deixa fundar.
3: No, la història ja se sap.
0: Aquí ja truquen.
2: Jo t'ho dic, tu vas fer un d'ells.
0: Jo, la meva opinió, les coses no són bé. No són bé. Jo per no vaig poder anar allà des del principi, perquè jo estava begut amb el futbol, vaig arribar a casa, vaig trucar amb el meu amic aquí al costat, no em va agafar el mòbil. Gràcies per no agafar el mòbil.
3: Bueno, perquè evidentment sabies on estava i en quina situació estava, i si t'agafa el telèfon...
0: Però li vaig trucar amb en Jordi Giri i me'l va agafar. I estava al seu costat. Vull dir, mira si hi ha coses i no hi ha coses. Vale. I em diu, sí, encara estem aquí allò. Dic, vale, agafo i vaig. Vaig anar aquí, vaig baixar, vaig quedar fora. Més, em vaig posar quasi al teu costat perquè com estava tot allò, no?
1: Sí, sí, estava raó. Vale.
0: Jo, la cosa més ridícula que trobo i tonta és que hagis d'esperar fins al 27 de novembre per poder fer eleccions. Això, per què? Escolta'm, tens tota la gent allà dintre. Tu, d'aquí 15 dies... aquí hi votem. Per què el 27 de novembre? Per què? Digue'm tu, per què?
2: Home,
0: per què hem d'esperar tant?
2: Poder els estatuts posa que és el que plas, no?
0: Per què?
1: No m'ho preguntis, jo no...
0: No, jo t'ho dic. A veure, per què hem d'esperar 2 mesos per fer les eleccions? Com es va fer les eleccions aquí? Doncs aquelles eleccions ja havien de ser vàlides. Allà hi havia un jutge de pau, allà hi havia una senyora que venia de Barcelona... Això, legítimament, allò ja es havia de tirar, ha tirat endavant.
1: Estaven a l'ordre del dia, de fet.
0: Però ja està. Per què? Per què van haver de fotre la cosa? Perquè ells ho van voler, a l'altre bando? No, senyor. Allò es tira endavant. Allà es va votar. I com que es voten allà, diu, senyors, aquí s'ha votat, ha guanyat el no i ha perdut el sí. Fer punyetes. Tot l'altre a mi em sobra. Ara per què hem de tornar a discutir? Hem de tornar allà d'allò? Que si una gestora, que si una hòstica d'allò? Això és perdre el temps. Això és donar més merder que prou que en tenim prou de merder que tot el poble en va ple de collons a la penya. Allà es havia d'haver acabat tot. No hi havia un jutge de pau allà? No hi havia un representant de Barcelona? Doncs allò es costa amb acte que ha guanyat les eleccions o no. I allà, pam, punta pelota, i s'ha acabat el negoci aquí. De fet, i si no, per què has votat? Ara, si no s'hagués votat, callo. Però vent-hi votacions, jo s'ha de tirar endavant. Així és que va fer el soci allà. El burro!
1: Jo crec que la sensació que em va donar és que molta gent va acabar una mica farta del simple fet de dir, em fan votar aquí, ara no...
0: Ara què?
1: Anem a decidir un dia perquè m'heu vingut...
0: I ara agafo el micro un, ara agafo el micro els altres... El públic que està allà no té que ningú agafar el micro. El micro només els tenen que agafar. Els que estan d'un costat i de l'altre. Això no és una roda de premsa, el que sigui, que agafen els micros els periodistes. Allà hi ha periodistes. Allà són socis. I els micro, no tens dret a paraula. Què fas tu aquí?
3: No, el dret a paraula li varen dir a l'Àlvaro, el secretari, quan va voler fer una rèplica o una persona que no em sé quina qualitat va agafar el micròfon, perquè si no està comunicada de manera oficial la candidatura, no sé per què va agafar el micròfon un soci per donar unes explicacions que potser hauria d'haver fet una altra persona. Però dit això, deixa'm rectificar una cosa, Joan.
0: Rectifica tot el que
3: vulguis. No, no, les votacions són vàlides. És a dir, la votació del no és ben vàlida perquè es va votar i, a més a més, els dos punts de l'ordre del dia que no van tirar endavant és precisament perquè es va donar el no com a guanyador. Això per una banda. Tu el que et refereixes és a la votació per escollir una nova junta directiva i a un nou president, que en aquest cas això sí que no es va tirar endavant, perquè, primer de tot, va haver-hi una sèrie d'interpretacions dels estatuts per part d'un bàndol que de nou ho va explicar una persona que suposadament estarà a la candidatura d'en Lluís Agell, no? I és així, malgrat que sembla que no s'hagi fet bé la comunicació i que la convocatòria d'eleccions no estava ben feta, perquè potser es va demanar que dimitíssim, tal i com marquen els estatuts, d'acord, dimitim. Jo estic d'acord amb tu, Joan, que no ens hem d'esperar el 27 de novembre, jo estic d'acord. Com més aviat i més ràpid sigui, més tranquil·litat per tots i menys allargarem la història innecessàriament. Jo amb això ja t'ho firmo avui mateix. Això és veritat. Que l'altre costat, perquè ens entenguem, perquè al final sempre estem parlant d'1 contra 6, que és així. Per tal, potser nosaltres som més la junta directiva continuista, no?
0: Però perquè
3: som
0: els que 6. Per què hem anat 1 contra 6? 6 contra 1?
3: Sí, la gent ja ho sap perquè s'ha trencat tot plegat i perquè ja no som membres de la junta directiva. Vull dir, això crec que malgrat que es vulgui instaurar una història, tothom sap que nosaltres no continuem per un tema de desconfiança i d'una mentida que de nou se'ns va tornar a dir en un moment i en una reunió determinada, i és així, i es voldran utilitzar els arguments que es vulguin, però insisteixo, si les eleccions es poden avançar, si pot ser en una jornada fins i tot que sigui que faciliti a la gent que vingui a votar, que jo crec que tothom sortirem guanyant i com més participació hi hagi, millor. Veurem quines condicions queda, veurem quines candidatures queden, veurem com avançarà tot plegat, que això imagino que en els propers dies ja quedarà clar. I insisteixo, ho he dit fa un moment, ja, si voleu, ja pleguem de la penya i parlem de l'hoquei si, o una altra cosa. Que això no va de guanyar o de perdre, de veritat. Qui guanyi les eleccions, jo seré el primer que felicitaré i seguirem treballant per la millora de l'entitat, això està claríssim. Però que qui s'ho agafi com una competició, qui s'ho agafi com que jo sóc millor que l'altre, està perdent totalment l'essència està totalment perdent l'essència del que és estar en una entitat. Perquè nosaltres, mira, en Joan i jo, si perdem, l'endemà seguirem amb les nostres coses, seguirem amb les nostres feines, seguirem amb el... Escolta'm, seguirem sent del Barça,
0: sí.
3: Perquè això va de ser del Barça,
0: sí.
3: I seguirem sent tordarencs.
0: Tot això estic d'acord. Però no deixarà que la penya quedarà dividida.
3: Doncs s'ha de treballar perquè la penya segueixi unida.
0: Exacte, però quedarà dividida. Jo no entenc que hagin d'esperar fins al 27 de novembre. No ho entenc, perquè això es fa dit i fet. Ja prou que se'n parla de la penya, es parla més de la penya que no pas dels pisos aquests que ara d'allò. Aquí tu es parla més de la penya que d'allò. Tant costava dir, al cap de 15 dies es tornem trobant aquí i espavilaus a cada allò. Tu, punta pelota, es vota, quedi qui quedi i marxi qui quedi i marxar. Ja està. No s'ha de donar més vida amb una cosa que és cadàver, tu. Un o altre serà cadàver. Pues, collons, agafem i votem i el que es quedi es quedi, i el que ha de marxar marxa. Ja està, punta i pelota. I no hem d'estar, ara que et diu això, ara que et diu aquell altre, que si ara m'han dit això, que si ara m'han dit l'altre.
3: Que si impugnarem no sé què.
0: A
1: mi la sensació que...
0: I si es dit que anem al jutjat, tu creus que s'han d'arribar així? Cago, tots som del poble i es coneixem de tota la vida. Tu, no fotem, home. Que jo sí que m'agafo i me'n vaig cap a casa i no vull saber res més. Però no, però jo ho entrellà fins al final. Per què? Perquè jo crec que és una cosa que s'ha de mirar de solucionar. Perquè tan bé que ho teníem, tan bé que ho teníem posat, tan bé que d'allò, i ara, per qualsevol d'aquestes, se n'hi ha fet punyeta. I no, s'ha de lluitar per això. S'ha de lluitar per aquesta bufanda i per aquest escut. Hòstia, tant costa això? O és que són curts? Si som tots el poble que coneixem de tota la vida, tu. I hem de discutir per una cosa o per l'altra? Pues tu, mira, tal dia fem eleccions, deixa allò altre, pim-pam-pum, i el que guanyi, guanyi, el que no guanyi, ja està.
3: Fora, sí, sí.
0: I punt, s'ha acabat el broc i l'aquí.
2: No, però hem de fer temps perquè les dues candidatures vinguin aquí a Ràdio Tordera a fer el debat, que no. A mi m'agrada.
3: Mira, mira, Tomàs, mira, m'agrada molt que ho diguis, això, m'agrada molt perquè...
2: Que hi hagi un debat aquí.
3: No, clar. I celebro que, perdó, celebro que els esports de Ràdio Tordera i encapçalats per tu, Jordi, vas tenir l'oportunitat de poder veure... de poder explicar després amb una molt bona notícia, de poder assistir a tot plegat, perquè crec que se t'ha maltractat, ho sento molt, ho dic públicament, per un costat, que se t'han arribat a dir coses que són totalment injustificades, i que per altra banda, doncs, crec que, escolta'm, la ràdio també està per això, i molt ben fet, la veritat... Les coses es van posant a puesto. Vull dir, quan no estàs encasillat amb una cosa i ho veus, no, tot és més normal i més fàcil del que sembla, de veritat.
2: No, però serà molt bo un debat perquè la gent, que no són ni el candidat ni l'altre,
3: no, això ja no ho sé.
2: Puguin triar. El faríeu, el debat, no?
1: O debat, o la meva intenció sí que és veritat, que és la mateixa intenció que tenia a l'estiu quan va esclatar tot, és que vinguin els dos costats, ara, que s'expliquin, i en
2: però,
1: aquest
2: però,
1: cas...
2: Però a l'hora, eh?
3: S'ha explicat un, eh? Però que s'ha explicat un.
2: Tots dos a l'hora, no per separat, no?
1: Ja ho veurem. Primer m'han d'acceptar poder venir a fer-ho un. Si me'n diuen que sí els dos, els hi proposo una idea.
3: Vull dir... Malgrat que ens tingui en plaça de perquè ens ve aquí, ja. És veritat.
0: De totes maneres, a veure... No sé els anys que porta en Joan Martín a la Junta, igual que l'Alba, igual que en Jordi, igual que en Mirt, igual que en l'Aleix, igual que... Bueno,
2: igual no que sé. Tu?
0: Vale. Jo a vegades penso que, i dic, hòstia, com collons hem pogut arribar a aquest extrem? Feia 4 dies que tot era alegria, sortíem d'una festa, que tot era, bueno, d'allò. I en 15 dies, tot a fer punyetes. I llavors jo dic, qui ha canviat aquí? Qui és la persona que ha canviat aquí? I dic, hòstia, és que no ho entenc. És que no ho entenc. Com s'ha pogut trencar una cosa d'amics, però no dir ja... familiar, perquè tots érem una família o el que sigui, i en 15 dies s'ha pogut trencar tota aquesta harmonia que teníem, tot el que hem arribat a fer per la penya per mirar a aconseguir. Tu, bueno, ja no parlo que si han fet això, que si han fet allò altre, que si han fet això... S'ha aconseguit que hi vagi jovent, hem aconseguit que hi hagi gent de petits... més grans... I ara, què collons ha passat allà a la penya que s'hagi trencat en 15 dies?
2: 30 anys tots junts. 30 anys heu estat tots junts, sense problemes.
0: Bé, sí. Però, a veure, en 15 dies s'ha engegat tot a fer punyetes. Jo em pregunto, què collons ha passat aquí? Què ha passat? I és que no me'n sé venir.
3: I com bé has dit, no això s'ha de solucionar.
0: No
3: ho has dit,
0: no
3: s'ha de solucionar, i agrair al jutge de Pau, que també va assistir, que va tenir un paper també a l'Àngel molt important també amb tot plegat, perquè crec que també ha estat així aquests punts de construcció i de neutralitat, i ja està, i evidentment setmanalment us anirem informant del que, si hi ha novetats, doncs es pugui haver-hi. Vull dir,
0: la veritat que és
3: i sobretot per el tema i per la junta gestora, vull dir, al final jo crec que el paper de la junta gestora ha de ser un paper totalment plàcid i totalment neutral i
2: ja estic amb el plàcid. Dos mesos és molt de temps.
3: La junta gestora al final és
0: això de la junta gestora,
3: és rellevant possible.
0: Això de la junta gestora, això és una comèdia. Però comèdia. Collons.
2: És que
0: aquí agafen i dir, tal dia hi ha eleccions i a fer punyeta que junta gestora i que polles amb vinagre, home.
3: No, però per què? Però no suposo tant, perquè la junta gestora al final també ve una mica perquè hi hagi aquesta negociació.
0: Ara resulta que han de buscar la gestora a veure qui té qui té més majoria i el que té menys. Això és com el Senat, entre el PP i els socialistes i aquestes hòsties. Aquí es diu tal dia anar a votar i a tomar pel culo, tu, jo. Ja està.
1: No, tu ho arregla bien fàcil. Suposo que també és perquè... O sigui, també és la sensació que vaig tenir, de quan estaven allà, i és que molts socis, primer de tot, ja van veure que allà no es votaria per eleccions i molts d'ells van marxar, i això no és una sensació, sinó que
2: és una
1: realitat que també m'ho deien.
2: Ells pensava que anaven a votar, no?
1: Sí. I també l'altra sensació que em dona és que molts volien saber quin dia anaven a les urnes, volien saber un dia sí o sí, perquè creien que si no tot això s'aniria allargant.
4: Més allargant que un 27 de novembre.
2: S'emmerdarà més la cosa. Dos mesos? S'emmerdarà més la cosa.
1: Jo, Tomàs, estic com tu. Vull dir, no sé.
2: La cosa s'emmerdarà més. Dos mesos, ara?
0: I si no fan el 27 de novembre, que fotin el 25 de desembre, home. Ja està.
1: Fum.
0: Jo ho tindria clar de seguida.
2: El dia de Nadal.
0: Sí, el dia de Nadal.
1: Suposo que també volen... Entre tots volen un dia, no?, que pugui venir la gent de Barcelona, però, com van venir, o que ni. Fins i tot han declarat, o sigui,
0: no.
1: Tot això ha de sortir, no?, que no. De quina manera s'ha de votar, perquè allà van dir que havia de ser presencial sí o sí, però no sé com va quedar en l'aire el vot per correu. Clar, hi ha moltes coses que estan en l'aire encara.
3: Aquí suposo que estarà la segona fase, no? La primera fase ara és constituir aquesta gent que faci de paper de junta gestora, i a partir d'aquí suposo que les candidatures oficials quedaran proclamades, que optaran els comicis, i a partir d'aquí...
2: I això com se sabrà?
3: Jo crec que ha de ser breu. És que no ens podem allargar massa més. Tot això de...
2: Hi ha un moment que la Junta Gestora va dir, bueno, fan aquests i aquests.
3: I a partir d'aquí
2: hi ha un pla, no?, per anar a votar.
3: Sí, bueno, a partir d'aquí hi haurà una mica, imagino que la reunió o una trobada entre les dues parts per acabar de perfilar-ho tot. Però jo crec que al final no s'ha de discriminar ningú. Com més participació hi hagi, que tant de bo els 180-200 socis que hi ha en el cens actiu, pam, puguin votar aquell dia, que tinguem un 100% de participació. Que no serà, eh? Això no passa mai. Però un molt bon gruix, i això només ho permet que hi hagi una bona franja horària, que sigui un dia, no sé, fins... No te diré de partit, o sí, no ho sé. Bueno, però anem a fer-ho fàcil.
2: Home, un dia de partit és més fàcil.
3: Anem,
2: no?,
3: a fer-ho fàcil i, jo què sé, i anem a SAF. I ja està, i mà estesa, i en calma.
2: Jo crec que esperar ara dos mesos, com pel que diu en Joan, com estic dient la cosa, no és bo.
3: No.
2: Això és emmerdant. La cosa t'anirà emmerdant cada vegada.
0: Tu creus que has d'esperar el 27 de novembre?
1: Jo crec que s'ha de solucionar el més ràpid possible.
2: Sí, perquè la cosa s'anirà emmerdant cada vegada més.
0: Ara,
2: aquest diu això, l'altre diu l'altre, problemes.
0: Ara penso una cosa. Ara, d'aquí 4 dies, Champions, Lliga.
2: I Copa del Rei.
0: I hi ha molta gent que ja diuen que tinc que anar a veure el futbol.
1: Però hi ha servei de...
0: Sí, no, Joan.
3: Sí, tot segueix igual.
0: Tot igual.
2: Ah, clar.
0: És clar.
3: Vull dir, a veure, hem dimitit tots, perquè oficialment hem dimitit tots.
0: Jo no tinc pas cap problema, perquè ja no hi anava, ja feia 5 anys que no hi anava, jo no tinc cap problema. No,
2: I amb el local hi haurà algun problema o no?
3: Jo també hi he anat. Vull dir, jo també hi he anat a veure partits de futbol i, bueno, jo crec que al final l'atenció és la cordial possible. Vull dir,
2: tu, i el local? El local és de l'Ajuntament, no?
5: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 9, us parla amb Mercè Roura. Dues mobilitzacions per tallar el trànsit en protesta contra el rebuig polític al decret Mari Carmen afecten la circulació de vehicles als dos extrems de Barcelona, Avinguda Meridiana, amb Fabra i Puig, i plaça Espanya, Gran Via. El sindicat de llogateres a Barcelona ha decidit en assemblea començar a treballar per organitzar una vaga general imminent. La votació s'ha fet amb alçada i ha estat l'últim punt d'aquesta reunió convocada després de la caiguda d'aquests dos decrets. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha dit que ara és el moment d'anar més enllà i no quedar-se en mínims.
7: Estem parlant de mesures que ja no són de mínims, ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
6: I Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions a mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que Interior ha rebaixat el pla Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès, això sí, un avís vermell de perill per intensitat de pluja de 5 sobre 6 per diumenge 4 entre la franja de les 6 de la matinada per comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental, l'Oriental, el Maresme i la Selva. Poden caure fins a 40 litres a mitja hora. Ens n'ha parlat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
8: Una segona perturbació, de fet, que s'està formant ja a la zona del Mediterrani, just davant de la costa de Múrcia, i que tendirà a pujar cap a nosaltres. Això facilitarà que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima, i per tant que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques amb color vermell, sobretot per la matinada de diumenge.
6: Entre les 6 de la matinada i les 12 del migdia, l'avís passa taronja des del Garraf fins a l'Alt Empordà, amb una situació que també afecta el litoral. La vista taronja és el que afecta tot el litoral del Vallès i Ginorès el dissabte. Els bombers han rebut 304 avisos per incidències des de l'inici de l'episodi, el Baix Ebre i el Montsià, i han fet una vintena d'actuacions per evacuar tant persones com animals que també han quedat aïllats en els aiguats.
9: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Aquest ritme anima, eh? Bona nit, bona nit. Què tal? Com estàs? Com et trobes en aquests moments? Espero i desitjo que estiguis molt, molt bé. Tant si estàs a casa com si estàs a fora, conduint, caminant. El més important és que ens trobem aquí novament al 107.1 de la freqüència modulada. Comencem, comencem de nou aquest espai que posa punt de partida a un nou cap de setmana. Amb tu i per tu, des d'allà fa 5 anyets, el Bones Vibres. Quina il·lusió em fa sempre, cada divendres, saber que torno aquí per estar amb tu. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández i estaré amb tu fins a les 11 de la nit, en viu i en directe. En diferit en temps, 24 hores cada dia de la setmana a les diferents plataformes d'internet.

dels zeros, si et dic fes-me aquesta equació 10 a la dècima potència. Ahir les mates. 10 zeros. Quants són 10 zeros? Una quantitat immensa d'energia positiva per tots nosaltres.

Quina marxeta, quina marxeta. Avui plou, sí, plou. Hi ha una mica de plogim. Ja portem uns dies de pluja a Catalunya, també va bé, una miqueta de fresqueta. Que es noti aquesta tardor, eh? Tenim una tardor una mica especial. Durant el dia fa caloreta i a la nit una miqueta de fresqueta. Chapo. Durant el dia tenim sol i cap al vespre, doncs, una mica de pluges. Les temperatures són altes i les ganes són molt bones, molt bones. Iniciem el mes d'octubre, 2 d'octubre. Avui és el 275è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Ens queden poquets dies, poquets dies per finalitzar aquest 2026. Molt pocs, molt pocs. Jo veig el número i dic, ai, Déu meu. Tenim un repte molt bèstia en aconseguir totes aquelles coses que ens vam proposar quan vam iniciar el 2026. Sí, tenim molts de reptes encara, segur que ens tenim moltíssims. 90 dies, 90 dies. Són 3 mesos clavats per fer moltes coses. T'ho diria de moltes maneres, però la manera més bonica de dir-t'ho és a través de la meva veu i a través de la música. Només estic bé quan estic amb tu. Només estic bé quan penso en tu. Bona nit, bon cap de setmana des de Ràdio Tordera.

Quina cançó més bonica per iniciar el Bones Vibres d'aquest divendres. Only when you leave. És a dir, que només me'n recordo que t'estimo, me'n recordo que et trobo a faltar quan et perdo. Són d'aquelles cançons que porten a la reflexió. Només quan te'n vagis necessitaré estimar-te, i quan tot s'hagi acabat només seré prou ximple per necessitar-te. Aquestes són les paraules que van triomfar en forma de música i d'aquest espectacle sonor l'any 1984.

D'Spandau Ballet. D'Spandau Ballet es tractava en aquesta ocasió els primers minuts del Bones Vibres. Avui, 2 d'octubre, avui és el Dia Internacional de la No-Violència. Un dia importantíssim, la no-violència, no només als carrers, sinó la no-violència a qualsevol lloc, a dins dels despatxos, a dins de les escoles, a dins de les cases, entre les persones, entre qualsevol institució. La no-violència, avui és el Dia Internacional de la No-Violència. A més, avui és un dia internacional, també avui es commemora i es celebra el Dia Internacional de l'Educació Social. A través d'aquesta banda magnífica, Spandau Ballet, i celebrant aquests dos aconteixements, en aquest 2 d'octubre, el Dia Internacional de la No-Violència i el Dia Internacional de l'Educació Social, he pensat en un artista que, a través de les seves cançons, reclamava precisament això. La no-violència, l'educació social i, sobretot, denunciar qualsevol cosa que dugués violència.

molt crítica aquesta cançó contra els abusos, contra la violació dels drets humans, contra la violència als drets humans. Una cançó que va dur molta polèmica i que Michael Jackson va intentar d'alguna manera dir que era necessària aquesta cançó. Necessària per visibilitzar precisament la violència a molts llocs, a moltes institucions, no només al carrer. Els abusos de l'autoritat, la violència, en tots els seus contextos, així ho pronunciava Michael Jackson, referint-se a que hi ha gent que no li importa que mira en una altra banda. Avui una cançó que cal recordar tal dia com avui, el Dia Internacional de la No Violència i també el Dia Internacional de l'Educació Social. Aquesta cançó, aquesta peça mestra, aquest any fa 30 anys, té 3 dècades d'història. La cançó es va gravar el dia 16 d'abril de 1996 amb un àlbum que ja començava a produir-se l'any 1995. El títol de la cançó és forta, eh? El They Don't Care About Us, traduït al català, seria A ells no els importem. És important alçar la veu, és important cantar-ho, és important parlar-ho, és important reflexionar sobre aquestes polítiques que d'alguna manera han de solucionar tot allò que es refereix a la violència i a la prevenció de la violència. Una cançó que, a més, Michael Jackson va intentar gravar-ho de mil maneres possibles, precisament per evidenciar la violència en totes les institucions, des del carrer a institucions públiques o institucions de l'Estat. En va fer 2 gravacions d'aquest videoclip. Una va ser a Brasil, com ja sabeu, a les faveles de Rio de Janeiro, i una altra de les gravacions va ser a una presó. Sempre aquesta cançó i els seus videoclips amb contingut de múltiples referències a abusos contra els drets humans. Evidentment, la cançó es va convertir en un èxit, assolint la primera posició a quasi tot el món. Michael Jackson, protagonista al Bones Vibres, amb una cançó excepcional, amb molt bona vibra.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Es busca catalanet, es busca catalaneta per anar de concert. I a més, ho diem molt, molt en sèrio, eh? Ai, ai, ai, es busca catalanet, catalaneta, ens anem tots de concert. Queda molt poquet per acomiadar dels escenaris i també acomiadar la gravació de nous discos a una banda que ens arriba des d'Osona i que han estat amb nosaltres més de 16 anys. El dilluns, al Palau Olímpic, comencen a acomiadar-se de tots nosaltres. Oques grasses, està guai, estarà molt guai els 4 concerts. Després et parlo quelcom més, perquè ho podrem veure tots en directe i de forma gratuïta als nostres televisors.

Da-da-da. M'imagino... Tot l'estadi olímpic tararejant totes les seves cançons. Quatre dies espectaculars. El dia 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre, que ja són aquí, el dilluns. Tens entrades per veure Oques Grasses? Doncs bé, si tens entrades, enhorabona, moltes felicitats. Espero que gaudeixis una o cada nit que vagis al concert. Per altra banda, Oques Grasses va anunciar a finals de setembre, de fet, t'ho vam dir des d'aquí, des del Bones Vibres, que posava entrades a la venda pels quatre concerts, tant pel dia 5, 7, 9 i 10 d'octubre. El proper dilluns, a partir de 8:45 del vespre, monumental, monumental. Les cançons penso que s'escoltaran per tot Barcelona, eh? Oh, yeah! Desitjo molt bon rotllo, molt bona vibra, molt bona energia per a aquests quatre dies de concerts. Que no plogui, que no plogui. Si plou, doncs us aguanteu, us poseu uns xubasqueros. Que anar a concert amb pluja i amb tempesta també ho he passat, eh? I també mola. El més important de tot és que els aparells de música no es mullin. Això és el més important. Bé, dit això, que de fet no és broma, perquè quan hi ha ganes, fins i tot amb la pluja, els concerts es gaudeixen exactament igual i fins i tot és com un repte. Ai, quin fenomen, quin fenomen, quin fenomen. Un fenomen que es va anunciar ja farà un anyet, eh? Van dir que marxem i en quatre dies, com aquí qui diu, van vendre més de 220.000 entrades. Una fita. Una tornada guai. Tornaran. Pronostico que tornaran als Oques Grasses aproximadament entre 8 i 10 anys, eh? Més o menys. No correran gaire, però... normalment quan dic cosetes en aquí, de fet ja hi ha 5 anys que podeu recuperar d'anteriors gravacions. Hi ha moltes coses que s'han dit aquí en el Bones Vibres que han passat a la vida real. Tornaran aproximadament d'aquí 8-10 anyets. No crec que triguin més. De moment volen descansar a la seva terra d'Osona i nosaltres se'ls hi permetem. Doncs a veure, el dilluns, el dia 5, el dimecres, dia 7, el divendres vinent, dia 9 i el 10, l'últim concert d'Oques Grasses. Fins al moment, clar. Crec que hi haurà sorpreses. A mi m'adona que hi pujaran molts cantants. Em dona la impressió. Ja ho veuré. Ho petaran. A més, et deia que també ho podem veure tots en viu i en directe per televisió, sí. El dia 10, el darrer dia del concert, aquest concert es retransmetrà en directe a través de 2CAT, és a dir, 2CAT, la televisió de Catalunya. Right. Ho petaran. Doncs mira, a mi m'anirà molt bé, perquè penso que no m'aniré al concert, m'he quedat sense entrades i, de fet, les que queden, no sé si compraré o no compraré. Tant si vaig al concert com si no vaig, ho podré veure a través de la televisió i gaudiré moltíssim. Ho petaran, Oques Grasses, que han fet molt en el món de la música, del pop rock català, i que es mereixen aquest grandiós acomiadament i tot el calor del seu públic, de tots nosaltres.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ui, ui, ui, que puja el termòmetre, eh? Jo per ti tota, i tu per mi tot. Ai, ai, ai, nen meu, si et veig per aquí, aquesta nit sóc qui et roba. El que pugui robar-te, doncs ja es veurà durant aquesta nit. Quina cançó més potent, eh? Sensual. Pell en pell, aquest mes d'octubre comença amb una temperatura màgica a la nit, a través del Bones Vibres. Ara, amb aquesta cançó, seria qüestió de provar les mirades. Mirades que parlen. Una mirada teva és tot el que necessito per començar un cap de setmana inolvidable. Petitoa, la boca, així s'anomena la cançó d'Anna Mena i Lola Índigo, una de les grans cançons d'aquest estiu 2026. Continuem amb l'actualitat i tornem un altre cop amb Lola Índigo. No la deixem. Lola Índigo, que participava en la cançó que acabem d'escoltar, Petitoa, mi boca, al costat d'Anna Mena. Doncs bé, Lola Índigo ho ha fet molt bé aquest 2026 perquè, a més, ha tret un nou disc i entre les seves cançons aquesta, Tus iniciales.

0: Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: 12 minuts i ens plantem a les 10 de la nit. Demà a aquesta hora, demà a aquesta hora, ja estaran sonant en viu i en directe al Palau Sant Jordi. Són homes, homes que van representar molt, molt una època molt important, a la dècada dels 80, i que també han representat molt a la dècada dels 90, la dels 2000, 2010, 2020. Ho han fet. És una formació per totes les generacions. Hombres, i amb un punt molt especial. Hombres, Hombres G. Demà, en viu i en directe al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb la seva gira, Los Mejores Años de Nuestra Vida, a partir de les 9. Gran concert.

0: ser los mejores años de nuestra vida.
1: Los mejores años de nuestra vida. Així ho interpreten i així ho han volgut expressar a través d'un treball musical i de cançons com aquesta. Un to diferent, un to més romàntic, un to més tranquil, una veu més melosa, per dir-te que qualsevol edat és bona per dir els millors anys de la nostra vida. Els hombres G que fa un temps van decidir tornar i s'han quedat. Hombres G que van estar en activitat des de l'any 1982. Hombres G, no sé a tu, però forma part de la meva infantesa i també forma part de la meva preadolescència, adolescència i adultesa, no? Si es diu correctament això. Tot i que jo sempre dic segona adolescència. Els Hombres G estan fent una macrogira bestial. Demà els tindrem en viu i en directe a la Ciutat Comtal de Barcelona. Després marxen durant molts de dies a Mèxic. Sí, van a Mèxic, on ja tenen contractats diversos concerts. I el mes de novembre tornen i comencen un altre cop la seva gira aquí a Espanya i ho faran a València. A Barcelona. Barcelona crec que tornaran, eh? Tot i que he anat a la pàgina oficial d'Hombres G i encara no veig cap data per Barcelona repetida, però em dona que repetiran. Grans referents de la música dels 80, grans referents de la música que pot ser de totes les èpoques. I ho demostren, eh? Ho demostren. 40 anys després, més de 40 anys. David Samas, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita, Javi Molina. Els grans, Hombres G. Aquesta cançó és melosa, aquesta cançó ja és més romantiqueta, una cançó diferent al que estem acostumats. Però clar, Hombres G són més que cançons melòdiques, són cançons que ens posen la pell de gallina, que ens fan saltar, que ens fa vibrar. Recordem tots les seves cançons a través dels seus àlbums com Hombres G, La que gastes, Estamos locos, A quitar antes de usar, Voy a pasármelo bien, Esta es tu vida, Historia del bikini i Peligrosamente juntos. Són molts els àlbums, moltes les cançons que ens fan que ens ho passem bé al costat d'Hombres G. Hi ha una darrera cançó, ja m'estranyava a mi que fossin tan políticament correctes. Una de les darreres cançons és aquesta, Los mejores años de nuestra vida, que de fet du el títol de la gira. Però si parlem de darreres cançons, aquesta també és una d'elles. El títol és bèstia, eh? El títol diu així, Gilipollas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions a la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després de l'episodi de pluges intenses, però demana precaució a la ciutadania. Encara hi ha 1.200 abonats afectats pels talls elèctrics. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís vermell de perill d'intensitat de pluja de 5 sobre 6 per aquest diumenge 4 d'octubre a la franja horària de mitjanit fins a les 6 de la matinada al Barcelonès, al Vallès Occidental, a l'Oriental, al Maresme i a la Selva. Es poden superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. Sarai Sarroca és directora del Meteocat.
2: Que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima i, per tant, que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques amb color vermell, sobretot per la matinada de diumenge.
1: La vista taronja afecta el Garraf, des del Garraf fins a l'Empordà, tot plegat dissabte, que també afecta el Vallès i el Gironès. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés dels decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot l'avançament electoral. El sindicat de llogateres de Barcelona ha decidit en assemblea aquesta tarda començar a treballar per organitzar una vaga general. Escoltem la seva portaveu, Carme Alcaraz.
3: Estem parlant de mesures que ja no són de mínims, ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives.
1: Demà a les 12, manifestació convocada a Madrid per al sindicat d'inquilines, i el sindicat de llogateres n'ha convocat una a les 7 de la tarda a l'Hospitalet. I una cita ineludible al cap de setmana. Les colles castelleres preparades pel 30è concurs de castells, cita bianual a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Diumenge actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors d'aquesta cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Que no hi podeu anar, no patiu, perquè podeu veure-ho per les televisions locals i la xarxa Més, gràcies a la coproducció de TAC12 i la xarxa. En aquest concurs hi assisteixen 11.000 persones i 400 periodistes. Per tant, no us ho podeu perdre més. Renfe reforçarà el servei ferroviari perquè hi podeu assistir, i si no, ja us dèiem, a través de la televisió local.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Anem, anem, anem i a gaudir amb la nostra sintonia, la sintonia que hem començat, doncs, que hem estrenat, volia dir, aquesta temporada tardor-hivern 2026. Alguna vegada he parlat d'aquesta sintonia? En tenia moltes ganes de posar el bamboler com a sintonia del Bones Vibres. I bé, tu aquí, que ara és l'ocasió. Ja la vam estrenar la setmana passada, eh? Quines ganes, quines ganes de continuar gaudint amb tu i per tu aquesta primera nit d'un nou cap de setmana. 2 d'octubre del 2026, primer cap de setmana del mes d'octubre, el desè mes de l'any. El número 10, el número 10 té molta potència, és el número de la fortuna. I tu diràs, per què és el número de la fortuna? Vine aquí que t'ho explico. Ens anem a la numerologia. El número 1 és la màgia, són els inicis. El número 0 és l'empenta. És començar sense motxilles, un nou cicle de vida. I ens anem a la part més esotèrica de la numerologia. Com podria ser el número que posa símbols? La simbologia del tarot. I quina carta pertany al número 10? La roda de la fortuna. És a dir, és un número 10 de moviment, d'intentar estar a dalt. Perquè, clar, el que ningú ens explica de la roda de la fortuna és que no sempre és fortuna. A vegades estem a dalt, a vegades a baix, a vegades a l'esquerra, a la dreta. Uf, quin agobio, no? El més important de tot és que estiguem a dalt i que ens mantinguem. I si estem, doncs, cap a caiguda, tornem-hi a dalt. Si estem a baix, intentem pujar-hi. Sempre cap amunt, amb moviment. Moviment. Quan surt la roda de la fortuna, i si les cartes del després venen acompanyades de coses guapes, vol dir que el moviment és afortunat. Ve tu aquí quines coses aprenem avui, eh?

2 d'octubre del 2026, el que ens fa recordar que tenim 90 dies, 3 mesos, 90 dies. 90 dies per continuar gaudint aquest 2026. 90 dies per fer moltes coses, molts projectes, molts

celebra, es commemora i cal tenir molt present el Dia Internacional de la No Violència. Avui també és el Dia Internacional de l'Educació Social.

Actitud positiva, actitud magnètica. Ai, ai, que aquí tenim poca vergonya, eh? Vinga, va, amb tu fins a les 11 de la nit. Salutacions d'una servidora, em dic Maritrini Hernández. I com cada divendres t'acompanyo en viu i en directe de les 9 a les 11. Tot i que me pots escoltar qualsevol dia de l'any, en qualsevol moment, a les plataformes d'internet de Ràdio Tordera i també plataformes musicals. Actitud magnètica. Que aquest divendres nit encengui la teva llum més sensual i salvatge. Aquí anem sense manies, eh? Atracció pura i dura. Avui és divendres, el dia perfecte per deixar-se portar pel desig i la passió. Ja que parlem de passió, a la ràdio, els logotips de la ràdio són de color vermell, el color de la passió, el color de la força, el color del foc. I quina casualitat, jo porto una jaqueteta de color vermell, sí, de mitja màniga, de color vermell, així, la dona vermella, no? Ai, no, la dona de vermell, no. Però la jaqueta, sí. Més coses xules, més coses en potència, més coses sensuals. Què hi ha més sensual que la bona música? Mmm...

Només imaginar-m'ho ja m'emociono. He imaginat aquests sons tocats en els primers instants, en els primers moments, per iniciar el concert el dia 19 d'octubre al Palau Sant Jordi. Sí, aquesta joveníssima banda de metal, de rock dur, tan joves, joveníssims, perquè ho demostren a la seva actitud, a la seva sang i a la seva energia, actuaran amb aquesta força i encara molt més al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest 19 d'octubre. Afortunats tots i totes les que escoltareu en viu i en directe aquest so tan magnífic, tan electritzant. La banda que es va formar l'any 1968, en viu i en directe a Barcelona. Una banda que no s'ha retirat mai, Deep Purple, al costat de bandes com els Zeppelin o Black Sabbath. Van ser pioneres del heavy metal i del hard rock modern. Joveníssims, amb aquella força. La banda britànica torna a la ciutat comtal. Ho va fer l'última vegada l'any 2024 dins el Festival Rockfest 2024 de Barcelona. I dos anys després tornen un altre cop a la ciutat comtal. Serà, com et deia, el 19 d'octubre. A veure què cau el 19. Ah, 19, un dilluns. Sis dècades, es diu aviat, 60 anys, 60, més dels anys que tinc jo, 60 anys damunt dels escenaris, Deep Purple.

0: Són únics, són únics, i nosaltres gaudim també a través de la seva música. 2 minuts sobre 11:15 de la nit.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: M'he anat a la pàgina oficial del Palau Sant Jordi i encara hi ha entrades per poder gaudir del concert de Deep Purple. Encara pots anar a les pàgines oficials a comprar entrades. Més cançons, més música. Un dels darrers temes d'aquest 2026 és protagonitzat per Álvaro de Luna, el qual et pregunta on ets que no et troba.

Ai, ai, ai, tota la nit com koalas. I què tal si dormim abraçats tu i jo tota la nit com koalas? Potser divertit, eh? O potser també divertit i perillós. Pura temptació. Possiblement el cos avui demana més que mai carícies, petons i molts de riures a cau d'orella. Són elegants, són sexis, són divertits, són pura energia. Es vesteixen sempre amb la seva millor actitud i conquisten les nostres ànimes, els nostres cors i els nostres somriures. Són sensuals. Són únics, són molt, molt grans. Són la banda catalana La Fúmiga. I ve tu aquí, que La Fúmiga també l'està petant, eh? Estan fent història. Diuen a la seva pàgina oficial i també a la pàgina oficial del Palau Sant Jordi que les entrades estan exhaurides. T'explico un secret. Possiblement els últims dies posaran alguna a la venda. Déu meu, Déu meu, quin mes d'octubre de grans cantants nacionals i internacionals estan de concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Hem fet un repàs enorme, perquè aquest 2026 és un any de caliu musical. Demà, els Hombres G, eh? Demà, Disbauxa, Poca Vergonya, Paraulotes. Perquè els Hombres G diuen paraulotes, a qui no li agradi que marxi tu. Perquè els Hombres G són divertits i de tant en quant s'ha de dir paraulotes. Clar que sí. Perquè demà que no li agradi les paraulotes ja pot marxar, del Palau Sant Jordi, o s'haurà de posar taps a les orelles. I a més, amb aquesta nova cançó titulada Gilipolles, imagina't. Demà tota l'energia amb els Hombres G. I durant els diversos dies, diverses setmanes, molta música al Palau Sant Jordi. Hem recordat, per exemple, que la joveníssima banda de l'any 1968, fundada l'any 1968, sí, joves perquè són joves de cos, d'ànima i d'esperit, Deep Purple, també a Barcelona. Quin luxe, eh? I si vols escoltar aquesta cançó, Koalas, o qualsevol altra de la banda, de la banda La Fúmiga, vine, que t'explico els concerts que hi ha. El divendres, dia 16 d'octubre, el dissabte, dia 17 d'octubre, i el diumenge, dia 18 d'octubre, al Sant Jordi Club, és a dir, al Palau Sant Jordi, La Fúmiga. Entrades exaurides, o bé, posen entrades una mica més a la venda, que el Palau Sant Jordi crec que seran molt poquetes les que podran posar, o bé ampliant els dies de concerts. És una banda molt collonuda, eh? M'encanta La Fúmiga. Disbauxa, alegria. I després La Fúmiga marxa cap a València, a Rocha Arena, actuaran el 30 d'octubre. I també a València el 31 d'octubre. De moment, diuen que s'ha venut tot. També a València, mare meva, estan fent història, La Fúmiga. I La Fúmiga continuaran fent concerts i es queden. Tot i que el seu tour fa una mica que ens amoïnem, a veure si continuaran o no, però jo diria que sí. El tour de La Fúmiga s'anomena Tot s'acaba. Doncs mira, si s'acaba quelcom, que comenci millor. Ella ho està aconseguint, ha fet això. S'acaba una època, comença una altra. De fet, ara està en concert, a Madrid, a l'estadi que du el seu nom. Ha fet història. Ha pujat al Guinness dels rècords.

Sempre, sempre sorprèn i sempre es transforma, i de fet, es transforma contínuament. La tenim a Madrid a la seva residència. Pocs artistes poden tenir una residència en nom propi, la residència de Shakira, Estadi de Shakira. 12 són els concerts que ofereix aquesta gran, gran cantant i, sobretot, gran, gran en tot, eh? El que no pugui fer ella, difícil, difícil. Va començar el seu primer concert el dia 18 de setembre i ja han hagut més concerts i grans artistes que els ha portat així de sorpresa, entre ells Alejandro Sanz. El 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de setembre van estar a Barcelona, no, a Madrid. Tothom esperava que algun concert es faria a Barcelona, però no, tots són a Madrid. A l'estadi anomenat com ella, Estadi Shakira. I avui, dia 2 d'octubre, també hi ha concert. En aquests moments s'està fent concert. També tindrem concert demà, dia 3, demà passat, dia 4, el 9, 10 i 11 d'octubre. L'11 d'octubre s'espera que sigui l'últim dia dels concerts que ofereix Shakira. 12 concerts en total per celebrar els seus 30 anys a la món de la música i fent aquest tour internacional anomenat Las Mujeres Ya No Lloran. Com a dada curiosa et diré que Shakira ha batut tots els rècords en Rècords Guinness per la història. Rècord Guinness per la gira hispana més taquillera de la història amb el tour Las Mujeres Ya No Lloran. De moment ha recaudat un total de 421,6 milions de dòlars, es diu aviat, eh? Entrades venudes de moment 3,3 milions amb 87 espectacles. Aquest rècord Guinness no superava des de l'any 2023 amb el tour que va oferir Luis Miguel. Doncs vinga, més Shakira i ara amb La Fuerte dins el seu nou àlbum i la seva gira mundial. Ens aproximem mica en mica, pas a passet, a les 11 de la nit.

Una de les cançons que encara és molt, molt protagonista aquest 2026, doncs és actual i a més encara fa concerts la Rosalía amb aquesta gran peça, com sempre, triomfant. Més concerts, més grans artistes, una fèmina que també està fent rècords. Ella demostra la seva força. Ella és una gran deessa del món de la música i s'ha plantat amb una residència a una ciutat espectacular, la seva ciutat estimada, París. 26 concerts des d'aquest 2026 fins al 2027. De qui et parlo? D'ella, única, Céline Dion. Moltes són les cançons que s'esperen escoltar en els seus concerts. Céline Dion està il·lusionadíssima i sobretot diu que té molta responsabilitat amb aquests concerts, concerts que ja es porten a terme des de finals de setembre i que estan programats, que passen el mes de maig del 2027. De moment hi ha 26 concerts, 26 i mica en mica ja s'aniran ampliant les dades i les dates dels concerts. Avui ja s'esperen més de 30.000 espectadors i es preveu que la podran veure i la podran gaudir més de 800.000 persones. Escoltem una cançó que Céline Dion en va fer la seva versió, un pop dance electrònic, que ella va dir, mira, ho farem una miqueta diferent. Una versió després de la conegudíssima versió de Cyndi Lauper, cançó original de Roy Orbison, I Drove All Night, és a dir, he conduït tota la nit. Céline Dion, única, increïble. Ella és unió, força, voluntat.

No sé, Anna, tu, però a mi m'has posat en la pell de gallina quan l'escolto, i més sabent la seva història personal, personal, a part de professional. Una dona increïble, amb una força sobrehumana, i que possiblement, si parlem del sentit de la vida d'ella, diríem que el seu sentit de viure és la música. Ella estima la música, estima la vida, és forta i és imparable. Celine Dion, que travessa doncs una situació personal molt forta, però ella la demostra també a les xarxes socials. Diu, mira, em passa això, tingueu paciència que em milloraré. Ho va prometre i ho està fent amb una responsabilitat i, sobretot, amb una humanitat impressionant. Amb molta, molta humanitat i molta humilitat, començant a ser responsable. Ella ho diu, he de ser responsable per dur a terme tots aquests concerts a la meva residència a París. De moment, 26 concerts. I farà uns mesos molta gent es pensava que ja mai més la podrien veure a dalt d'un escenari. Doncs vet aquí. Qui té la força interior pot estar adormit, entre cometes, durant un cert temps, però qui té força, qui té llum, la torna a treure. Celine Dion, una de les figures més admirades de la música global pel seu, sobretot, virtuosisme vocal i la seva increïble resiliència personal. Després d'anys de lluita contra una malaltia molt dura, la qual a vegades no es podia ni moure, no sabeu el que és a vegades no poder bellugar-se i quedar-se rígid. Doncs ella pateix aquesta malaltia i a més la demostra per dir hi ha superació. Totes les malalties d'una manera o una altra tenen la seva superació personal i ella creu en allò. Resiliència, això se n'en diu resiliència. La diva ha protagonitzat un dels retors més impactants. Sí, de ben segur que sí. I ella deu estar molt, molt orgullosa. Jo, com a persona normal i corrent, n'estic molt orgullosa d'ella. L'admiro. Admiro molt les persones com Celine Dion. Un dels retors més impactants del món de la història. Una gira monstruosa per tot el que representa.

Doncs, com et deia, la seva resiliència davant de l'adversitat, l'any 2022 se li van diagnosticar la síndrome de persona rígida i ella continua endavant, lluitant i dir, vinga, va, que jo puc, i mira, ho està aconseguint. Una determinació absoluta, lluny de rendir-se, de tant en quant ha tingut que descansar, normal, perquè quan s'ha de descansar, sigui un, dos o deu anys. I ha tornat, perquè ella té una força, una llum increïble. Té una màgia especial. Si parlem de números màgics, seria com el número 17. El número 17 representa la representació de les cartes mítiques de l'esoterisme, l'estrella. L'estrella és la bondat, la resiliència, els somnis que tard o d'hora es fan realitat. Amb Celine Dion hem connectat, hem tingut una connexió emocional única. 4 minuts i arribem ja a les 11 de la nit, punt i final d'aquest Bones Vibres, d'aquest primer divendres del desè mes de l'any. Primer divendres del mes d'octubre. El Bones Vibres que comença aquesta nova temporada, tardor-hivern, de Ràdio Tordera. I, com sempre, molt il·lusionats i, sobretot, amb molta responsabilitat envers a vosaltres i a qui ho passeu bé. Intentem posar millor humor, millor sentit de l'humor, evidentment, millor música, millor comunicació, millor veu, millor ambient, sobretot un ambient amigable, un ambient empàtic, un ambient bo, un ambient per tu, per gaudir moments, intensitat. Sobretot amb molt poca vergonya, perquè aquí la vergonya no la tenim. Uns dies estem pitjor, altres encara estem pitjor. Avui ha estat un dia normalet, avui ens hem comportat bé, Avui hauran dit els de direcció que li passa, que ha estat molt formaleta. Doncs mira, que avui he tingut que dir molta informació de molts concerts a Barcelona i valia la pena, pagar la pena. Avui, a través de la música, hem recordat el dia que se celebra el dia com avui i que s'hauria de celebrar i tenir consciència, valors positius. No qualsevol tipus de valors, no. El valor positiu és dir no consentir, no a la no violència. Avui és el Dia Internacional de la No Violència. I la millor manera de prevenir-ho és la prevenció. Prevenció primària, secundària i terciària. Un dia et parlo d'això. Vinga, va, et parlo ara, que si no... La primària és dir no, ensenyar que la violència no du a cap camí. La prevenció secundària és quan ja s'ha produït la violència, saber rectificar a temps, escoltar la víctima, I la tercera, doncs, ja és actuar després del risc i fer bona intervenció a la víctima i també, doncs, als victimaris, no? Són importants totes les prevencions. Dia Internacional de la No Violència i per poder combatre... És la prevenció i també se celebra el Dia Internacional de l'educació social. L'educació és importantíssima en qualsevol moment de la nostra vida. Un minut i escaig, ens anem directament a les 11. Vinga, va, que jo m'agafo els gelats, que tinc el congelador, he posat uns gelats que m'he comprat al congelador, d'aquí de la nevereta de la ràdio. M'he donat compte que el congelador era molt petit, no sé si cabran i si estaran desfets o no, però jo m'enduc els meus gelats. El meu cafè, això sí, el meu tallat. I res, cap a casa, a gaudir del cap de setmana. Que tu passis bé, que siguis feliç, que siguis feliça, que ens quedem amb l'amor, amb el poder de l'amor, amb el poder de conduir sempre les bones vibracions. Recorda que queden 90 dies per continuar complint somnis, fer fites i fer coses importants durant aquest 2026. 90 dies, 90, per finalitzar el 2026. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández. Un petonet, muac, que siguin dos, muac, muac. Una abraçada molt forta, que t'ho passis molt, molt bé. Ens veiem divendres vinent.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som divendres 2 d'octubre. Les tres paraules del dia són lactància, medieval, temporada. Lactància. Tordera celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. I els alumnes de l'Escola Badruna de Tordera sortiran dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Medieval. Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera aquest dissabte al Parc de la Mollera i l'actor Carles Sans trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Temporada. Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada i Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. Tordera celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera prepara un mural participatiu, lectura de contes i una cluenda. Escoltem dels beneficis de la lactància explicats per la infermera pediàtrica Anna Pol.
2: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
1: Avui, 2 d'octubre, és el Dia Internacional de la No-Violència, avui a Sant Àngel Custodi. Avui fa 75 anys, el cantant Sting. Falten 23 dies per al proper canvi d'horari, el dia 25 d'octubre. Falten 10 dies per la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb sol i núvols alts, amb temperatures entre els 20-27 graus. Sembla que tenim per endavant un cap de setmana amb força inestabilitat. Pel que fa a l'hort, encara podem recollir les últimes mongetes verdes, tomàquets, bledes, cebes, patates i carbassons. També és bon moment per plantar alls, pèsols i faves. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea al carrer Amadeu Vives, i recordar que fa un any el jutjat de Pau de Tordera es convertia en oficina municipal de justícia.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, bona hora. Aquí estem novament al vostre espai de ràdio, de conversa, de curiositats, també d'actualitat i sobretot de moments que volem que siguin així, compartits. Avui obrim programa mirant el calendari, però també mirant una mica la nostra memòria, perquè l'octubre és un mes que porta moltes coses dins. La tardor, els colors dels arbres, les castanyes, les primeres tartes més curtes, però també d'altres que han deixat penjada en la nostra història recent. I avui volem recordar que especialment el que va passar l'endemà del dia 1 d'octubre, una jornada que va formar part del record de moltes persones que van viure moments de tensió i de repressió arran de les seves conviccions polítiques i del seu posicionament a favor de la independència de Catalunya. Avui ens queda el record, i recordar també és una manera d'entendre d'on venim, de posar paraules a allò que vam viure i de mantenir viva la memòria. Però, a l'àrea aquí, també sabem que la vida està feta de moltes capes, i per això, després d'aquest moment de memòria, obrirem altres finestres molt més curioses. Sabeu que l'octubre té una flor associada? És la calèndula, una flor tradicionalment relacionada amb aquest mes. I la pedra preciosa d'octubre? La turmalina i l'opala són dues de les pedres tradicionalment vinculades a aquest mes. I també una curiositat, vinga, més coses per aquest dia. El nom d'octubre ve del llatí octo, que significa vuit, perquè en l'antic calendari romà era el vuitè mes de l'any. Després, amb les reformes del calendari, va passar a ocupar la desena posició, però el nom es va quedar. Així que ja ho veieu, ja escolteu. Història, memòria, curiositats, música, que ara vindrà, converses i moltes ganes de passar una bona estona. Comencem d'aquí a veure els segons i saludem ja els nostres contertulians, que en tenim dos aquí preparadíssims, i l'altre el tindrem a l'altre costat del fil telefònic. Montserrat de Diego, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Què tal? Preparadíssima, i... com sempre.
1: Sí, com un bon octubre també, eh?
0: Exactament. Salvador Pont, benvingut.
2: Ai, afectat per la tardor.
0: Què dius ara?
2: Sí, la tardor m'abaixa. Sí, la fulla m'abaixa.
0: Déu-n'hi-do, no pensem malament, eh?
2: No,
0: que aquí som molt sants nosaltres, eh?
2: Home, el 77 també és normal, eh? Vull dir,
0: ah, sí?
2: No sé.
1: Bueno, ahir... bueno, depèn, hi ha naturalesa.
2: Depèn, hi ha de tot, però de quan en quan.
0: Doncs, sí, ahir precisament vam parlar amb la psicòloga, la nutricionista dietista, i també vam parlar sobre temàtiques sobre la tardor, el que proporcionava, l'estat d'ànim, i també algunes suggerències perquè no ens sigui tan feixuc. 12 minuts que passen de les 11. Aquí està la música.

en tan poca estona? I sobretot, què hi té a veure un mar Mediterrani cada vegada més càlid? Amet explica que un Mediterrani més càlid pot aportar més vapor d'aigua i més energia a les tempestes. Amb un estudi sobre episodis extrems, l'agència ha relacionat l'augment de temperatura del mar amb més humitat disponible i més inestabilitat atmosfèrica.

0: I bé, anem a fer una salutació als nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures, i ho fem saludant a la Paquita Albertí en el carrer Sant Jordi, pràcticament ben a prop de la ràdio. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vam tindre ahir.
1: Quasi bé es podem donar la mà, eh?
0: Vinga, va, endavant.
1: 27 graus i 3 dècimes.
0: Sí?
1: I la mínima d'avui, 19 graus en 4 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara, aquests moments, estem a 21 graus, 63% d'humitat,
0: sí,
1: i marca núvols i una mica de sol.
0: Mm. A veure, pluja no marca res avui, eh?
1: No, de pluja no. Mira, tot aquest mes de setembre ha plogut...
0: Quants litres, Paquita?
1: 28 litres.
0: Bueno, s'ha portat una mica més bé que el passat, no, em sembla?
1: Sí, però res, poca cosa, eh? Perquè l'any passat, però el mes de setembre, va ploure 145 litres.
0: Déu-n'hi-do. Imagina quina diferència estem ja notant en la nostra pell. Paquita, salutacions, bon cap de setmana a tot l'equip i ens tornem a trobar dilluns.
1: Gràcies, igualment a vosaltres. Un bon cap de setmana per tothom.
0: Adéu, molt bon dia. Ens anem a saludar amb Joan González, a Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, quina temperatura va fer a Marreixac?
2: Mira, la màxima d'ahir va ser de 27 graus, 8 dècimes.
0: Molt bé.
2: La mínima d'avui ha sigut de 19 graus, 7 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara estem a 23 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: Amb un 71% d'humitat.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, bé, alta, i més pujarà.
0: Uh-huh.
2: Amb
0: el projecte que vindrà
2: aquesta setmana
0: i
2: la temperatura de sensació és de 24 graus, 4 dècimes.
0: Val. Bona temperatura, eh, Joan?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: I el màxim de vent d'ahir té 22,5 km hora.
0: Molt bé. Menys mal que el temps, ahir el vent mitjanament se va aguantant amb una bona velocitat. Molt bé, doncs, Joan, moltes gràcies, un bon cap de setmana i dilluns es tornem a retrobar amb el que vam comentar, amb tota la valoració que fas aquestes estadístiques tan interessants, doncs, que ens agrada escoltar.
2: Sí, ja estic a punt.
0: Perfecte, doncs molt bon dia, Joan.
2: D'acord, que diuen
0: bon dia.
2: Adéu,
0: bon dia. I bé, nosaltres ens anem ara a saber les temperatures de l'estació meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir, 28 graus amb una dècima, mínima d'avui, 19 graus i una dècima, i ara en aquests moments no podem donar el registre perquè no funciona. I bé, ens anem ja, ara sí, amb el que és el tema de la tertúlia, amb la notícia que surt dels informatius de Ràdio Tordera.

I vinga, nosaltres sí que en aquest cas tenim una pregunta a l'aire, perquè el Mediterrani se va escalfant tant i això produeix doncs aquestes pluges tan importants. Les notícies en forma de titulars avui divendres 2 d'octubre, comencem el dia mirant què passa a casa nostra, què passa a Espanya i què passa més enllà de les nostres fronteres. Però també

0: serà una finestra oberta a la cultura, perquè el cap de setmana ja truca a la porta. Doncs bé, aquestes són les notícies en forma de titulars que tenim a l'ara i aquí. Continua l'episodi de pluges intenses. La situació meteorològica continua sent un dels grans temes de l'actualitat, en especial l'atenció al litoral, prelitoral i a les zones on puguin produir-se aiguats. L'habitatge, protagonista de l'agència catalana. Les mobilitzacions i el debat sobre l'accés a l'habitatge continuen ocupant bona part de l'actualitat a Barcelona. L'acampada de la plaça Catalunya entra en el focus d'informatius. Comença la campanya de vacunació. Salut posa en marxa aquests dies la campanya de vacunació contra la grip i la Covid, un dels temes sanitaris de la tardor. El record del 1 d'octubre, un dia després de l'aniversari del referèndum del 2017, continuen els actes i les reivindicacions vinculades a aquella jornada. D'Espanya explicarem. El Congrés afronta la votació dels decrets d'habitatge. La votació dels dos decrets sobre habitatge és un dels principals assumptes polítics previstos per avui. Atenció a les pluges al Llevant. També a Espanya, més de 300.000 hectàrees forestals cremades. Les dades actualitzen situacions entre 6.998 hectàrees. La superfície forestal cremada a Espanya durant els primers 9 mesos del mes del 2026. I bé, noves normes de circulació. Des de l'1 d'octubre han entrat en vigor modificacions que afecten ciclistes, motoristes i usuaris de patinets, entre altres conduccions. I anem acabant, parlem del món. Estats Units, guerra a Ucrània. La situació en Rússia, Ucrània i els seus aliats continua entre els principals assumptes internacionals. L'Orient Mitjà. La situació regional continua generant una intensa activitat diplomàtica i política internacional. Investigació d'un incident a bord d'un avió en destí a Israel. Les autoritats investiguen l'incident protagonitzat pel copilot d'un avió de Fliu Dubai que va ser reduït pels passatgers abans que l'avió pogués arribar al seu destí. I la intel·ligència artificial i economia. La intel·ligència artificial continua transformant sectors industrials i tecnològics i és un dels grans temes econòmics i empresarials de l'actualitat. I anem acabant amb aquestes propostes a cap de setmana. Festival Latent a Terrassa, els dies 2 i 3 d'octubre. Terrassa acull el Festival Latent, dedicat al disseny i a la creativitat i al treball de creadors emergents. Festival de Sitges a punt d'arrencar. El cinema fantàstic torna a convertir en un dels grans punts de trobada culturals de la tardor catalana. Cap de setmana de concerts. Barcelona i altres municipis catalans enceten un cap de setmana amb una agenda molt carregada de música, teatre i activitats familiars. I acabem amb cultura digital i videojocs. Aquest 2 d'octubre hi ha activitats vinculades als videojocs i a la creació digital com el Playtesting Day, que permet presentar projectes i rebre comentaris d'altres participants. I fins aquí els titulars de les notícies d'un 2 d'octubre en forma de titulars de tot el món i també de cultura i d'esdeveniments.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: I bé, entrem ja directament amb la tertúlia. Saludem, a més, a la Conxita Rodríguez, que ha arribat ara. Molt bon dia, Conxita. I també tenim... A veure, sisplau. Sisplau. Sisplau. Per favor. Voleu fer
1: no entrenis locutor? Més,
0: vale, ja ho hem entès. No, perquè és que passa
1: ja
0: cada setmana el mateix.
1: No, cada setmana no, aquesta farfa fa dies.
0: A veure,
1: que no
0: obre
1: el port,
0: Us heu escoltat vosaltres un dia al vespre, quan jo president, i vosaltres se sent, és que jo resulta que vull anar cap aquí, cap allà, malament.
1: Sí que ens hem escoltat.
0: Vinga, va,
1: al vespre.
0: Som-hi. El tema que us proporcionen des d'informatius, Carles Andreu, bon dia, és que m'he posat aquí en plan de... Sort que en Carles està lluny per telèfon, perquè també potser estaria enrolant aquí. Bon dia, Carles.
2: Sí, molt bon dia. Molt bon dia.
0: Doncs vinga, el tema que vull proporcionar és el cap Tordera commemora avui la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un objectiu principalment important, conscienciar dels beneficis d'alletar. És realitzar diferents activitats a la biblioteca. Què us sembla a vosaltres? La lactància materna, us faig una miqueta així de punt i vosaltres després expliqueu doncs, el que considereu. Creieu que és molt interessant informar, que això és el que se pretén, sensibilitzar i donar visibilitat als beneficis de l'alletament. Tot així, l'alletament, segons qui veu que una mare es treu un pit i comença a donar de mamar, no els agrada. És un moment de contacte, vincle i connexió entre la mare i la criatura. S'ha compartit de vegades amb una exigència més per a les mares? Fins a quin punt la família i l'entorn poden influir en la decisió d'una mare? Parlem prou de les dificultats reals de la lactància, dolor, cansament, inseguretat o falta de suport? És possible defensar els beneficis de la lactància sense fer sentir culpable una mare que no pot o no vol alletar? Creieu que la societat està preparada per facilitar la lactància en espais públics i a l'entorn laboral? Què necessita més una mare? Informació, suport professional o simplement que la deixin decidir sense judicis? Conxita, tu mateixa. Jo faig vosaltres quants apunts de cop i volta perquè vosaltres decidiu el que vulgueu.
3: Jo crec que la lactància materna té uns beneficis per l'infant, això és indubtable. Però també és cert que les situacions de moltes mares que estan tenen la feina, ara dins de les millores que s'han anat introduint, els terminis de maternitat són més llargs i per tant també propicien que es pugui fer si una dona pren aquesta decisió, però jo crec que com amb totes les coses, la decisió és de la dona i ho ha de fer en funció de les seves necessitats, del seu entorn, de si pot o no pot fer-ho, de la seva feina, o sigui, hi ha tota una sèrie de condicionants i jo no crec que cap dona s'hagi de sentir ni bé ni malament per prendre una decisió o una altra. O sigui, sóc conscient i que la lactància per als nens i per la mare crea un vincle, crea tota una sèrie de seguretat amb l'infant, defenses, li crea unes defenses que d'altra manera doncs, a la millor costa més d'agafar-les a través de l'altre tipus de lactància, però tot i així jo penso que la dona és la que ha de prendre la decisió i no s'ha de sentir ni culpable si pren la decisió de no alletar. Ara ha de ser conscient de que això pot comportar una millora tant per al seu infant com per les seves defenses.
0: I un rebuig, també, perquè aquí també comenten que, esclar, la família i l'entorn hi ha vegades que segons què no ho veuen bé, no?
3: Bueno, però jo això no em preocuparia massa, és a dir, jo crec que la dona que ha pres una decisió i és de donar el pit al seu fill, ho fa amb tota la tranquil·litat del món, estigui d'on estigui i atenguent a les seves necessitats i, en aquest cas, l'entorn que digui el que vulgui. És una decisió presa.
4: Jo, primerament, evidentment, la decisió sempre, la primera decisió que és de la mare. Si vol fer donar el pit o no vol donar el pit, això s'ha de respectar, no? Després, jo crec que és molt interessant tot el que pugui que dongui el pit, per vincle, per les defenses que dona la llet materna. Tot això és important, no? Però també hem de destacar de que no tothom es pot donar pit a les criatures. Jo, per exemple, jo mateixa, jo volia donar el pit tant sí com no, tant sí com no. I no hi va haver-hi maneres, me van fer de tot. Me van fer de tot, però el meu mugró no era apte perquè el nen o la criatura s'agafés. I jo cada dia li anava dient al metge, no, però tornem a provar, tornem a provar. I al final el metge em ve un dia amb un biberon i em diu... Vine, que li donarem el biberó, ja veuràs tu. I la criatura s'hi va agafar, que no vegis. I llavors has de claudicar, no? Perquè tu, hi ha mares que tenen una facilitat a la primera, que el nen se'ls hi agafa, la criatura se'ls hi agafa bé el pit i bé, i el poden criar tranquil·lament la mar de bé, i n'hi ha que no, que tenen molts problemes, que tenen crifelles, que en diem, que tenen molts problemes a l'hora de donar, o sigui, a l'hora que ens ho expliquen, ens diuen totes les avantatges, però no, també hi ha molts inconvenients, eh? Però sempre, sempre recomanar que si es pot i que tot va bé, donar el pit, sí.
0: I donar suport a la mare, això que deia...
4: No, a veure, la família amb això no s'hi té que posar. És una decisió de la mare i suposo del pare.
0: Però això és un problema, eh?
4: Però, bueno, si hi ha famílies que d'alguna manera es posen o fan mala cara perquè la mare no dona el pit, perquè ha decidit no donar el pit, doncs no sé què vols que et digui. Jo crec que amb aquestes coses la família no s'hauria de posar.
0: Aquest moment suposo que encara més, vull dir, que
4: no,
0: la gent no
4: és una decisió i, a més, és una cosa que la dona la persona. Mm-hmm. És com l'avort. Exactament, no? És una decisió personal, no? Ningú t'obliga ni ningú t'ha...
0: Salvador, des de la visió masculina i després en Carles,
1: no
0: a veure...
1: Jo només puc parlar de la meva experiència. Vull dir, els meus fills actualment volten els 50 anys. Els dos primers recordo que la meva dona no treballava i els va amamentar. La tercera, que és la Núria, aquesta, com que va guanyar les oposicions, recordo que llavors només va poder amamentar-la el temps que tenia de lliure disposició, no? En el quart fill, que ja va néixer l'any 90, aquest sí que el va amamentar, tot i treballant la meva dona, el va amamentar ella. Sí, sempre ja he viscut, jo almenys me dono la sensació d'haver viscut ja una favor de la mamanta, de que la mare amamanti els seus propis fills. Veig en els meus nets que efectivament els meus fills, les meves dues filles, han amamentat els seus propis fills, i també veig que en la quotidianitat d'avui la mare ha perdut ja... No ha perdut, sinó que d'alguna manera, quan es troba amb el seu nano, estigui en el tren, estigui allà on sigui, i convé amamentar-lo, la mare amb tota naturalitat dona amamentar la seva criatura. Per tant, és un fet social que d'alguna manera és un valor que de... Si recordo una la meva dona, etc, aquelles cremes per evitar les crifelles, perquè hi havia dona que, pobreta, sí, que les crifelles
0: mal,
1: no solament, sinó que se li obrien i sagnaven, no? I suposo que aquest tema. En quant al ratxar social, dubto avui dia que la influència de l'entorn social dels nostres... Ara ja ho veig jo des de com a avi, davant dels meus fills, tingui la influència necessària com per dir-li o jutjar-la si no els amamenta. De
0: però
1: veritat,
0: ara,
1: perquè
0: ara, eh?
1: Avui dia, ah, avui clar, dia és difícil això, perquè primera que avui dia cada família no tenim aquesta influència que teníem anys en darrere, primera perquè cadascú fa la seva pròpia vida. Dubto que hi hagi això. Per tant, i el judici social penso que no és tan fort, vull dir, la gent ha entrat amb naturalitat a amamentar els seus propis fills i que d'alguna manera veuen, i que la mare que no pugui, evidentment, jo penso que té la suficientment recolzament social com per dir, jo no he pogut i he amamentat el meu fill amb el biberon, vull dir que no.
0: Carles, endavant, a veure què en penses de tot això.
2: Bueno, a veure, ha parlat la Conxita, la Montse i en Salvador, no?
0: Sí.
2: I han dit la seva, bé, jo m'hi afegeixo a tot el que han dit, no? No hi ha dubte de que de que la llet de la mare té bondats, el rebuig social a mi em sembla que no hi és avui, i jo què puc dir? Els meus fills també han sigut alimentats per la llet materna, el meu net ja no tant. A vegades, sí, la meva dona tenia alguna dificultat i patia, però feia un esforç i efectivament volia que els nens tinguessin la llet de la mare, no? Totalment d'acord amb això. I volia dir una cosa que també reforça segurament les bondats de la llet materna. Jo he sentit a parlar d'una cosa, de germans. Nosaltres som germans de llet. Aquesta expressió jo l'he sentit més d'una vegada. Això vol dir que hi havia mares que donaven la seva llet al seu fill i potser
1: els veïns.
2: Una altra criatura que no era fill.
0: No hi pensava
2: que...
0: jo ara. Endavant.
4: La vida.
2: Sí. No, que això ho volia dir. Que sí. Els germans de llet existeixen. I jo n'he sentit a parlar.
0: Sí. Vull dir, ara mateix jo no m'havia vingut al cap, però sí que s'ha sentit molt, doncs, de la famosa dida. Doncs bé, uns 7 minuts ha passat de 2:15.
3: De tota manera, això dels germans de llet també venia molt en relació a les condicions socials, perquè normalment era la dona benestant la que no donava el pit, però buscava la criada perquè la criada m'amantés el seu fill i els dos.
4: Sí, sí.
3: Vull dir que aquí també hi havia una situació social important a tenir en compte.
0: Bé, entrarem ja directament, Carles, amb el tema que ens has proposat, perquè avui amb ell ens ha proposat un tema que és sobre fenomen polític que està marcant l'actualitat europea, el creixement de partits i moviments identificats per diversos analistes com dreta radical, ultradretes... Vinga, exposa'ns el tema, Carles.
2: Bueno, a veure, una exposició breu. Efectivament, estem veient com l'extrema dreta o l'ultradreta està pujant. Últimament hem vist eleccions a dos estats federats de Alemanya, o sigui, concretament Saxònia-Anhalt i Mecklenburg. Són eleccions regionals, sí. Però en aquest Parlament de Mecklenburg ha desaparegut el partit de... o sigui, la CDU, la democràcia cristiana, no? Cuidado, el partit de la Merkel, el partit de l'Adenauer, el partit de Kohl, no? Importantíssim. Veurem què passarà a les eleccions federals quan toquin. A Portugal estem veient que, per exemple, el partit ultradretà, allà es diu Chega, va ser el tercer partit més votat a nivell municipal. I amb molt bons resultats a Grandola. Grandola és Grandola Vila Morena, que és una població simbòlica del 25 d'abril. No? Estem veient que Marine Le Pen té moltes possibilitats de ser la propera presidenta de la República Francesa. Últimament hi ha hagut un vot negatiu del PP al Tractat d'Amistat Espanya-França. Estan precisament el senyor Macron aquí, no? I això es pot interpretar també com una aposta a favor de Marine Le Pen, que tampoc és partidària del Tractat d'Amistat Espanya-França. Què pot passar quan... Bueno, per cert, haig de dir una cosa. A les eleccions d'Alemanya, qui va pujar i qui va guanyar va ser Alternativa per Alemanya, que és un partit que també té simpatitzants neonazis, també, algun. I aquest partit, per cert, s'ha de dir que va rebre la felicitació de Vox i també de la senyora Orriols. Almenys en un primer moment.
4: Qui? En el de Saxònia?
2: Sí. Sí, el de Saxònia...
4: Perquè l'altre land és extrema esquerra, em sembla.
2: Mecklenburg. L'altre land és Mecklenburg-Pomerània.
4: Vale, però aquest és extrema esquerra,
1: No...
2: No, l'extrema esquerra, perdona, Die Linke, han guanyat a Berlín.
4: Ah, a Berlín, sí, vale.
2: Berlín és una ciutat d'estat, les dues coses.
4: D'acord, no? Sí,
2: és un land també, Berlín. I què pot passar, per exemple, quan Vox participi aquí en un govern? Bueno, ja participa a governs, no?, d'alguna comunitat autònoma. Bueno, però si té bons resultats a nivell a nivell nacional ja, doncs això ens ha de preocupar, bueno, perquè, per exemple, no sé, no és partidari de l'actual estat autonòmic, vol anar a l'estat centralista, diguéssim, no? I passen coses molt rares, com per exemple la presidenta d'Extremadura, que va passar de ser feminista a ser-ho, però a la manera de Vox, va dir, no? O sigui, un ridícul, no?
4: Que és antifeminista.
2: Sí, sí, bueno, que Vox és antifeminista, però després diu, no, no, sóc feminista, però tal com ho entén Vox, no? I unes coses molt estranyes que passen.
0: Salvador, bueno, vinga, va, per aquí.
2: I això és el que...
0: Salvador.
1: Bueno, mira, jo la meva gran preocupació en aquests moments és precisament tot el que està explicant ara el nostre company des de Madrid.
0: En Carles.
1: És en Carles, de l'extensió de l'extrema dreta. L'extensió de l'extrema dreta em preocupa perquè és l'extensió de l'odi a l'altre, de l'odi al diferent. I comença amb una primera etapa en la que la tolerància democràtica ens permet, evidentment, que una persona pensi i que, per tant, pensi diferent a nosaltres i vulgui organitzar el país o vulgui organitzar la nostra societat d'una altra manera. Però a darrere aquesta altra manera hi ha l'exclusió de l'altre diferent, de l'altre que no pensa com tu, de ningunejar el pensament de l'altre. I això és una extensió d'odi. Què significa l'odi? Diran, no, no, si jo no odio pas els homosexuals, no? Però no, no, però que estiguin al seu lloc. No, si jo no odio pas els diferents, no, no, no, i ara, no, no, i ara... Que no. Però, bueno, però que no ocupin els llocs de treball de les altres persones. Ui, jo, si no odio jo els negres, no, no, no, però que no ocupin el lloc de les persones que han viscut aquí. O sigui, aquestes petites coses que ens estan dient a poc està extenguent l'oli. L'oli de l'odi. I l'oli s'extén. S'extén i arriba a personificar. I això us ho dic perquè avui vinc dolgut, molt dolgut. Per què? Perquè avui m'ha arribat a mi un missatge d'un amic meu en què en la bústia seva hi havia maricón i, a més, pederastre, perquè tenen un fill negre.
0: Ai.
1: Llavors, quan veus que aquest odi, aquest atac, aquesta diferència, arriba a personificar a la bústia de casa teva un missatge d'aquesta mena, això a mi m'exaspera. I ho haig de denunciar públicament. I m'agradaria que això, Vox i el PP i tots els altres partits denunciessin aquestes personificacions de la diferència. I que, d'alguna manera, això és el que més me preocupa de la situació actual, i per això us ho he explicat i per això m'he explaiat amb aquesta situació personal que hem viscut avui a Blanes.
0: Montserrat, endavant.
4: Sí, és terrible aquesta expressió d'odi que s'està estenguent de tal manera, no? Llavors, la ultradreta aquí a Espanya està pujant. Jo tinc estadístiques i dades de diferents mitjans, el CIS, etc. No? Ara bé, jo el que m'agradaria és parlar de la situació que tenim ara en aquests moments a Espanya. Uh-huh. Aquí ha passat un tema molt, molt rellevant, que ho hem de tenir en compte, perquè això pot generar unes eleccions generals. No ho sabem encara.
0: Avui, però avui més o menys,
1: ho sabia, no? Que aniries cap aquí.
4: Però pot generar unes eleccions generals. A veure, hi ha el problema, o sigui, s'ha hagut de fer uns decrets o una nova llei de l'habitatge.
3: Abans de començar amb això, que em sembla superinteressant, m'agradaria dir una cosa.
4: Digues.
3: Dic, en Salvador ha fet referència a la situació social amb aquest odi, però és que això ho estan creant determinats partits que han saltat totes les
1: barreres
3: amb expressions al
1: curs, bueno, sí,
3: la me gusta la fruta,
1: sí, sí,
3: fer
1: sí,
3: de
1: sí,
3: me gusta la
1: correcte,
3: fruta
1: correcte.
3: I dir això amb un president del govern o de dir coses que són iverosímiles. I llavors, sí, la responsabilitat que tenen aquests partits que se suposa que són democràtics és molt important amb la generació d'aquest odi que es va veient consecutivament amb la societat. Però, tot i així, jo el que m'agradaria dir és de que les societats poden estar mig adormides, però tampoc són tontes.
4: La policia no és tonta.
3: I arriba un punt, i arriba un punt en què, a veure, jo recordo haver estat a Berlín el dia que se celebrava la Noche de los Cristales Rotos. Llavors va ser molt, molt emocionant, perquè tots els comerços tenien els vidres com entelats, com si fossin trencats i així. I veies davant dels llocs on havia viscut un jueu una rosa i una espelma, perquè hi ha unes, com una gravació al terra. No era casualitat que al costat d'això hi hagués un escupitajo.
4: Sí.
3: Per tant, què vol dir? Que la societat alemanya,
4: encara,
3: tot i que ha fet una evolució, encara hi ha un odi dins d'aquesta societat. Per tant, quan ara ha començat a sortir això, jo sincerament és que no m'ha estranyat. Perquè realment veies que sí, però no.
4: Sí, això ara ha arribat aquí perquè aquest odi...
3: I ara podem parlar de l'habitatge.
4: Sí. No, no, però amb això que deies, Conxita, aquest odi ha començat, si ens en recordem, a dintre de lo que és el Congrés i el Parlament, sempre hi han hagut tensions, hi han hagut...
3: Però amb respecte, el que s'ha produït els últims 8 anys no es havia produït.
4: Sempre,
3: sempre
4: hi havia plens amb molt de tensió i d'això. Però des de que ha arribat la dreta, la ultradreta, i llavors se li ha donat la maneta a la dreta, és quan s'ha generat tot. O sigui, han sabut fer una política d'odi i els hi ha anat bé, vull dir, la gent els ha escoltat perquè han fet un discurs pues demagògic, un discurs populista que la gent li ha agradat i ja està.
3: El discurs de la dreta és enfrontar el que no té res amb el que té un poquet perquè no mirin cap a dalt.
4: Pobres.
3: Perquè no mirin cap a dalt. I això és molt fàcil. I alhora hi ha gent que està disposada a creure-s'ho. Però el problema no és que el que està al teu costat cobri 50 euros més que tu. El problema és dels de dalt, que quan s'ha aprovat el salari mínim interprofessional es havia de destrossar Espanya. Havia de caure tot.
4: Igual que ara.
3: Quan les pensions s'han incrementat amb uns imports diferents, bueno, això ja acabava amb tot. I, en canvi, d'això no en parlen aquests grups. No en parlen gens ni mica.
0: Carla, si vols donar una miqueta la teva conducció, endavant.
2: Volia dir una cosa sobre l'odi, efectivament. Cal assenyalar una diferència entre la dreta alemanya, la democràcia cristiana, la CDU, no?, amb la dreta espanyola, el PP, el centre-dreta, si voleu. I és que la dreta alemanya és enemiga declarada de l'extrema dreta alemanya.
4: Bueno, perquè hi ha els nazis.
2: Exacte, per la guerra, per com va acabar la guerra en un lloc i en un altre, no?, la guerra Alemanya, el feixisme va perdre la guerra, Espanya no, Espanya va guanyar la guerra, el feixisme. I això explica probablement el fet de que el PP es pugui entendre amb un partit com Vox, que efectivament és un partit d'odi, i que fomenta l'odi i viu d'això i de l'exclusió i de l'antiimmigració, etcètera, etcètera. Aquesta diferència cal assenyalar-la, això és el que volia dir.
0: No sé si havies acabat amb el que comentaves.
3: No havia començat.
1: I a més a més vol començar un altre tema que també m'agradaria tocar.
4: Però una mica va lligat, no?, amb el sentit de dir, bueno, la ultradreta ha arribat a un punt de que tots ja quasi bé teníem com mig assumit que si un dia d'aquests hi havia eleccions, quan veies totes les enquestes i tot, que governaria la ultradreta amb la dreta, i aquí a Catalunya pues más de lo mismo, no? Però de vegades els ocells, bueno, no ho dic. I resulta que ara ha sortit un tema que els hi ha explotat els morros en la ultradreta, que és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge fa molts anys que dura i efectivament no hi ha hagut cap partit que hagi posat, s'hagi posat sobre la taula i hagi treballat sobre aquest tema, no? Perquè hi ha hagut sempre molts interessos i tot, però ha hagut de ser la gent, els ciutadans, els que hagin dit s'ha acabat, s'ha acabat. I hem tingut la sort de que tenim un govern progressista que els hi ha fet cas. Perquè si hagués hagut un partit de dretes, segurament que hagués sortit la policia amb porres a treure'ls tots de les places, no? Però hem tingut la sort que hi ha hagut un partit progressista que els ha escoltat i que immediatament, pels motius que sigui, pels interessos, que segur que també n'hi ha, no? Però immediatament ha tret dos decrets en el qual es canvien molts articles sobre la llei de l'habitatge. A mi no m'agrada...
3: Però, Montse, un d'aquests decrets... el havien anat tombant.
1: Van,
3: és
1: a dir, sí.
4: Ara anava a dir-ho.
5: Ara, arrel d'això, sinó que s'ha tornat a posar...
4: A veure, que hi ha aquest partit progressista ja havia intentat moltes vegades posar-lo sobre la taula en el Congrés, i PP, Junts i Vox els hi havien tombat sempre, no? Però ara, pues, com que hi ha hagut la mobilització de la gent i tot, s'han vist obligats a fer dos decrets, que a mi no m'agrada que ho hagin fet amb dos decrets, però bueno, és igual, i perquè... això, d'alguna manera, pues, els partits progressistes puguin, d'alguna manera, pues, tirar-ho endavant, no? Que sembla ser que, per lo que és la part dels partits progressistes, es tiraria endavant. Però, nois, ha sortit Junts. Ha sortit Junts, que Junts no saps mai com reaccionarà, i en aquest cas ha sortit Junts a dir que no, que aquest decret no sé què, que perjudiquen els propietaris. Bé, a veure, tots sabem el que hi ha dins de Junts, i si no ho sabem, ja ho diré jo, a dins de Junts hi ha molta gent que té interessos immobiliaris. Té interessos immobiliaris i aquesta llei no els hi agrada. No els hi agrada perquè no toca el que ells voldrien. Ells el que volen és que tirin enrere aquests dos decrets i ells presenten el seu, que el seu se'l faran a mida de pues, dels seus diputats que tenen aquests interessos immobiliaris o de la Caixa o de qui sigui.
1: Però el primer decret ja els hi accepta moltes coses de la seva negativa abans seva. De què ve ara de cop i volta dir que no?
4: Bueno, pues, Junts ja t'ho estic dient, que no sabem mai com reaccionarà.
0: Hem d'anar resumint, endavant.
4: El tema està en que ara pues, han de fer les votacions en el Congrés, a veure què, que no tinguem alguna sorpresa, perquè ja sabem que Junts sempre a l'últim minut ha fet canvis, de vegades, els que hem viscut una mica el procés d'independència ja ho sabem, no?, de que últimament pues, sempre hi ha hagut algun canvi. Esperem que sigui per bé, però... quan han dit que no, serà que no. I llavors aquests decrets es tiraran enrere i això no passarà. I què? Quan aquí es dona una oportunitat de que l'habitatge pugui estar a sobre la taula i es puguin fer els canvis que la gent demana, doncs no es podran fer. I així estem.
3: A veure, no ens enganyem. Els decrets no són la solució al problema de l'habitatge, però són un punt d'inflexió. Que hi haguessin dos decrets ja es va fer perquè sabien que un, si ho feien tot amunt, no ho aprovarien. Per tant, ho separen per dir, a veure, intentem que el que té el meollo de la qüestió pugui passar i deixem l'altre de costat per poder negociar i per poder parlar.
4: Sí, bueno, però en el segon decret, Conxita, hi ha aquests lloguers que són indefinits. Això també és interessant.
1: La pròrroga indefinida.
4: És interessant perquè estan venent, la dreta, està venent de que els hi agafaran el pis, i això és mentida, perquè aquesta pròrroga es pot fer igualment amb tres supòsits. Llavors...
3: De tota manera, o sigui, a veure, jo el que posaria sobre la taula és el fet que una cosa són els fons voltors, o sigui, l'especulació immobiliària pura i dura, sí. I una altra cosa són
4: els petits propietaris.
3: Propietaris que poden tenir 4 o 5 pisos, que són els petits, els rentistes que tenen els dejuns i companyia, que són aquests els que ells diuen, ojo, que no vagin contra aquests. I això jo penso que queda, que hi ha maneres de fer les coses. Potser no, el contracte indefinit no és la manera, però sí el topall d'arrendament, perquè si un senyor té llogat un pis per 700 euros i si fa fora el que té a dins el podrà posar el lloguer per 2.000, doncs tindrà un interès en fer el fora. Però si el té per 700 euros i el topall li posen, m'ho invento,
4: 800.
3: Jo diria 1.200, o per 1.200. Dir alguna cosa, encara una mica més. Pues, i paral·lelament li donen uns certs beneficis fiscals, que també està sobre la taula,
4: okay,
3: pues, potser no tindrà aquest interès en fer el fora. Per tant, són situacions diferents. Jo crec que s'ha de tenir molt clar que estem davant de dos drets constitucionals. El dret a la propietat i el dret a un habitatge digne.
0: Hem d'anar acabant, Salvador. Ben curtet, i després jo... acabarem amb en Carles Andreu,
1: no
0: que tenim el temps amunt.
1: Carles, què diu el mentidero sobre les properes eleccions? Perquè a mi em sona que el mentidero públic, de la premsa i tal, sembla ser que estem a punt a davant de proclamar les properes eleccions ja. I els arguments són molt fàcils. Avui, evidentment, amb un acorralament com tenim nosaltres el Partit Socialista i l'actual govern, amb tota la problemàtica que tenim aquí allà, que en aquests moments s'alci la gent, s'alci el poble, s'alci amb una bomba que, evidentment, els hi senta molt malament els de Vox i els de PP, que és l'habitatge. I, evidentment, que està mobilitzada tota l'esquerra amb un tema molt important, perquè no solament afecta a moltíssimes persones a nivell personal, sinó que el jovent està apuntat, evidentment, amb la seva precarietat de poder-se independitzar. I això pot portar vots. I, evidentment, amb un acorralament d'aquest tipus pot ser un moment molt oportú per crear i declarar unes properes eleccions on el tema principal sigui l'habitatge. I, evidentment, que llavors quedarà molt més aclaparada l'esquerra. Jo no dic que guanyi l'esquerra del tot, però que, evidentment, la gran, aquesta gran afany perquè la dreta agafi el poder, potser això la gent ens ho plantejarem,
0: Carles,
1: i votarem a qui hem de votar.
0: Carles, tanquem. Vinga.
3: Però bueno, perdona un moment, Carles. No oblidem la votació d'ahir al Parlament de Catalunya, que crec que també és molt important tenir-ho en compte. Van tombar les mesures del govern de la Generalitat per anar amb la línia de millorar.
0: Carles, tanquem.
2: Sí. Bueno, aquest tema de l'habitatge no l'he volgut proposar perquè no està tancat, el tema de la Mari Carmen. Per això, diguéssim, ha escalat, no? Perquè ja és una qüestió que pot portar a un esclat social. Les acampades, ja no solament a Madrid. La premsa madrilenya de dretes doncs presenta els llogaters com els dolents. El voltor és la Mari Carmen. Perquè, en fi, sabia que el pis no era seu, i tal, i qual, no? I en canvi, doncs aquest... I, a més, hi ha una paraula molt curiosa que s'està utilitzant cada vegada més per aquesta premsa, que és la paraula inquilino-ocupa. I el llenguatge té molta importància en la lluita política. I, bueno, i si hi haurà eleccions, bueno... Sí, jo avui he sentit a dir que podria ser, i que alguns ministres ho demanen, però ho he llegit molt de passada, sí, hi ha moltes ganes ja que hi hagi eleccions per part de la dreta. Bueno, i més coses que vindran, perquè està el tema de Ceuta, i està el tema d'en Puigdemont, que tornarà.
0: Bé,
2: aquí
0: ho deixem.
2: I no hi ha volta de fulla,
0: Aquí ho deixem. Tenim temes per poder anar debatent. Gràcies, Carles, per portar-nos aquest tema. Hem dit la nostra opinió àmplia i una opinió, doncs, oberta. Salvador, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Montse, gràcies per estar aquí. Conxita, com sempre, gràcies també. Carles, fins la propera. Bon dia.
2: Bon dia i molt bon cap de setmana.
0: Adéu, adéu-siau.
6: A Ràdio Tordera, Repetim de matinada els programes de tot el dia.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: I bé, després de fer un repàs de notícies, portar a terme aquesta tertúlia en tema tordarenc sobre aquest tema prou interessant com és l'alletament, i també parlar doncs, de tot aquest enrenou que tenim muntat i que ve aquí i aquí, esperem a veure què ens sortirà de tota aquesta reunió, perquè coses que poden passar, pot passar que hi hagi canvis com immigració i asil, seguretat i ordre públic, relació amb la Unió Europea, polítiques climàtiques, polítiques familiars i socials, política exterior, pactes i governs. Doncs bé, perquè una dada interessant és que aquests partits no formen un bloc unitari. Quina pena, quina pena. I bé, després de tots aquests temes d'actualitat i de tot el que passa al món, ara toca obrir una finestra diferent, una finestra amb somriure, amb bon humor i amb aquella mirada tan especial que només ells saben portar. Però gràcies a un nostre company, que és Antoni López. Bon dia, Toni.
8: Hola, bon dia, bona hora, Rosa Maria Ruscalleda.
0: Què tal? Com van aquesta gent, aquests dos col·legues que tens?
8: Doncs en primer lloc m'han preguntat per tu avui.
0: Ah, sí? I què han dit?
8: Diu, què fa la Ruscalleda?
0: Ah?
8: I jo els he dit, complent la gallera.
0: Oh, que... Toni, home, una miqueta de... posa una miqueta de punt agradable, eh?
8: No, no, però m'han preguntat i estan contents.
0: Ah, sí?
8: A més, si t'estan veient pel YouTube,
0: sí,
8: estaran contentíssims.
0: Molt
8: perquè
0: bé.
8: Portes un vestit morat,
0: sí,
8: molt adient.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh? Blanca. Ahir la Meli portava un vestit també d'aquest color xis lila. Mm-hmm. Que l'amor s'hi enfila, diuen.
8: Molt bé.
0: Vinga, va, som-hi. Diu, Tomàs o la Tomassa?
8: En Tomàs li ha dit a la Tomassa aquest matí, ja ho tinc decidit, aquest cop marxem de viatge.
0: Apa, aquí.
8: I la Tomassa li ha contestat, fantàstic, i on anem? A un lloc, diu en Tomàs, preciós, exòtic, meravellós, però hi ha un petit problema. I la Tomassa pregunta, quin? No entenen ni una paraula de l'idioma.
0: Què dius ara?
8: No tenen ni idea de català, ni de castellà, ni d'anglès. La Tomassa sí, ja van dir que la Tomassa havia portat una agència de viatges.
0: És
8: que
0: molt l'aixeria de la Tomassa.
8: La Tomassa aquí pot fer alguna cosa, però em sembla que marxen tan lluny que tampoc sap l'idioma. Diu, Tomassa, ah, molt bé, doncs jo tinc la solució, parlarem més fort.
0: En comptes d'entendre l'idioma, parlar més fort, sí, t'entendran, no?
8: En Tomassa, parlar més fort no fa que t'entenguin. Doncs ho farem amb les mans.
0: Ah.
8: Saps allò fer de mim, no? Els mims es fan entendre força bé. Això ja sí que pot ser perillós, perquè tu, amb els gestos, pots acabar demanant un elefant i que et portin una truita.
0: Ah, està bé.
8: Està bé, està bé. Mira, Tomàs, una cosa que de segura. No entendrem l'idioma, però riure sí que riurem.
0: Menys mal.
8: I potser descobrim que per viatjar no cal saber dir-ho tot. De vegades n'hi ha prou amb un somriure.
0: Apa, com bé heu acabat això, eh?
8: Sí, diu, això sí, que ha de dir com qualsevol idioma un somriure... És una bona esperança.
0: Un medicament d'aquests que, sí, bueno, ni farmàcia ni...
8: Bueno, aquí es van fer la revolució del somriure i ens van trencar la cara.
0: Ah, sí?
8: Sí.
0: Toni, què dius ara? Com va ser això?
8: La revolució del somriure va ser l'1 d'octubre.
0: Ah, va, molt bé. Toni.
8: La revolució dels somriures.
0: Molt bé. Doncs vinga, ahir també va ser un dia que tots ho vam recordar. Sí. Avui fem una miqueta doncs, més de recordatori. I bé, jo tinc que donar-te les gràcies per aquest parell. A veure si també se'n van de vacances i aleshores doncs, no es comuniquen tu.
8: Sí, sí, ho tenim fet.
0: Ho tenim fet. Ja completat. Molt bé, doncs moltes gràcies per el cap de setmana.
8: És que tinc una mica de gelapatia, jo.
0: Ah, sí, molt bé, és interessant, això. Molt bé.
8: Sí, home, no t'ho creus?
0: Sí, a veure, que el que vols que te digui, perquè igual també surts per la porta, a veure.
8: Sí, surto per la porta i saps fer allò del truco de la, cullera.
0: Sí, què?
8: Sí, que la cullera es posa flonja.
0: Ah, sí, jo puc saber-ho, això.
8: Jo sí, el sé fer,
0: sí. Sí, com se fa?
8: Doncs amb molt de pensament i molta mentalitat.
0: Ah, molt bé, moltes gràcies.
8: De res.
0: Adéu, bon dia.
7: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
9: Ràdio Tordera.
10: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
11: El Senyor és el meu pastor.
12: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.
7: Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: bé, aquests minuts que passen de les 12 i que bé, nosaltres hem estat pendents del divendres, sempre amb aquesta brúixola que l'Amèlia ens aporta diferents i ens portarà a diferents indrets de tota Espanya. Bon dia, Amèlia.
1: Bon dia, Rosa Maria.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Fantàsticament bé. Nosaltres preparadíssims per escoltar-te encara en Galícia?
1: No, però ja anem caminant passet a passet.
0: Molt bé. Doncs vinga, estem amb atenció escoltant cap on ens portes.
1: Doncs vinga, avui la brújula de les tradicions ens porta al nord d'Espanya.
0: Al nord d'Espanya, bueno.
1: Avui ens porta, abandonem Galícia i girem cap al nord. Ens porta fins a una terra verda, humida, muntanyosa, marcada per la boira, pels boscos, pels petits pobles i per una manera molt particular d'entendre la vida.
0: Sí.
1: Ens porta a Astúries.
0: Apa, aquí, que bé, no, molt bé.
1: Però avui no venim a parlar-vos de paisatges, ni de platges, ni d'allò que cal visitar. La nostra brúixola té una altra missió. Venim a buscar les històries que han passat de boca en boca. Les tradicions que van néixer quan la vida depenia de la terra, dels animals, dels temps de les collites i de la comunitat. Què hi havia darrere de les tradicions? Perquè una festa no apareix perquè sí. Una màscara tampoc. Una cançó que passa de pares a fills tampoc. I aquí comença el nostre viatge. No buscarem només què feien, buscarem per què ho feien. I així, mentre la brúixola gira, comença la nostra història d'Astúries, quan la feina es convertia en festa.
0: Ai, que bé, que bé.
1: Imaginem-se un poble asturià d'un altre temps, arriba la tardor, hi ha feina, molta feina. El blat de moro s'ha de preparar, les collites s'han de guardar i l'hivern s'acosta. Però aquí passa una cosa molt interessant. Una feina que podria haver estat pesada i solitària es converteix en una activitat comunitària. És el món de l'esfollar-se. Esfollón, que es diu.
0: Esfollón.
1: Això es diu en asturià. Perquè
0: és clar, això és de la posada, o què?
1: Exacte.
0: Ah, mira, m'ha vingut el pac.
1: Es veien, els veïns es reuneixen per desfollar i preparar les panolles de blat de moro. Veus, has tingut el
0: xip. Sí, però és que segur que si volia dir-ho no m'hagués sortit,
1: Ja. Però mentre les mans treballaven, la boca parlava. Es cantava, es contaven històries, es feien bromes i com passa amb tantes societats tradicionals, també hi havia espai per al festeig, perquè aquesta reunió tenia una funció que anava molt més enllà de la feina. Era una manera de mantenir unida la comunitat i aquí tenim una primera gran descoberta. La tradició asturiana conserva aquesta memòria de les feines agrícoles convertides en celebració col·lectiva. I això ens fa pensar, potser el secret no era el blat de moro? Potser el secret és estar junts? Ara m'estic rient una mica perquè estem junts amb la Rosa Maria i m'està fent un somriure que llavors escafa riure. Perquè quan una comunitat treballa junta, també comparteix històries. I ara anem al filandón. Quin nom tan original, no?
0: Guai, molt
1: quan
0: bé.
1: Quan arribava la nit i la feina de dia s'havia acabat, les persones es reunien. Mentre feien tasques manuals, filaven o realitzaven altres treballs, conversaven. I sobretot explicaven històries, contes, llegendes, records, històries de por, anècdotes familiars. Històries que potser només existien perquè algú les havia explicat la nit anterior. I aquí tenim una de les coses que més m'agraden d'aquest programa. Perquè pensem en la nostra ràdio. Nosaltres també estem fent una mica de filandón.
0: No, i tant.
1: Només és que abans la gent s'asseia al voltant del foc i avui nosaltres tenim un micròfon. El mecanisme és el mateix.
0: I ho feien en calma, com intentem fer-ho nosaltres.
1: Sí, el mecanisme és el mateix. Una persona recorda i una altra escolta. I una història passa d'una generació a una altra. I així entenem una de les coses fonamentals de les tradicions. No totes necessiten un llibre per sobreviure. Algunes necessiten simplement que algú les expliqui.
0: I ara, i que els altres estiguin atents per escoltar-ho,
1: I en aquell temps, imagina't, al llarg del foc, tothom allà escoltant.
0: Però que bé,
1: Sí, eren moments macos. I ara arriba un moment que és màgic, que també la Malgüestu, que dius, quin nom tan raro, també, no? Castanyes, foc i una nit de comunitat.
0: Ai, molt bé, no?
1: Ara arriba una de les tradicions més saboroses d'Astúries. Però no us penseu que avui venim simplement a parlar de castanyes. La Malgüestu és una celebració vinculada a la tardor, a les castanyes i a la sidra dolça.
0: T'agrada la sidra, tu?
1: A mi sí.
0: Ai, a mi no m'agrada gota la sidra, gota.
1: Que, bueno, però és que té de tindre el seu què. Perquè això d'una ampolla jo no me la volia pas. A mi m'agrada veure-la in situ, quan te la escacien.
0: Ah, va.
1: Així sí. Ara anem a això. I com tantes altres tradicions asturianes, té un fort component comunitari. Quan arriba la tardor, la natura canvia, el paisatge es prepara per l'hivern i les persones també. Les castanyes han estat durant segles un aliment important en moltes zones rurals. S'encén el foc, es torren les castanyes, la

0: d'abans. Sant Martín, i ara entrem en una tradició molt més dura. El Sant Martín relacionat amb la matança tradicional del porc.
1: Ai.
0: Avui podem mirar aquesta pràctica des d'una distància enorme, però si tornem enrere amb el temps, entendrem que no és simplement un costum, és una qüestió de supervivència. En moltes llars rurals, conservar aliments per als mesos d'hivern era fonamental.
1: Clar. Ara vés a saber si els hi permeten, perquè tot el tema de sanitat i tot el tema de...
0: Ara ja saps que això no es podria fer.
1: Santa Llúcia, però això ho feia molt més tard,
0: Sí, exacte, ja recordo aquesta...
1: A mi ja feia molta pena, de fet, també.
0: Sí, bueno, perquè l'animalet, això, viure-lo en directe no ens agrada. No ho fem ara i ho mengem, però vull dir, abans ho teníem de fer així. La matança permetia obtenir carn i preparar aliments que després es conservarien. Les feines es compartien. Els coneixements passaven d'una generació a una altra i tota la família participava d'una manera o una altra del procés. En Martín ens posarà una cançó molt asturiana que es diu Elvia Bucidre. T'agradarà.
1: Què vol dir això, Meli?
0: Elvia és una cançó que és com molt d'estil i molt de ritme asturià. És el grup que canta.
1: Va. Vinga.
0: Ens agradarà escoltar-la perquè són tradicionals i tenen... no és ben bé com la gaita solament, que ara l'escoltem. No, ara escoltem la flauta travessera.

0: És tota una barreja d'instruments, Meli. Quina sí. música més especial, desconeguda, eh?
1: És bonica, sí que és veritat. És que, a veure, el que seria la gaita asturiana, solament sola és com la gallega, no, sí, no té pas més. Sí. Però és que quan hi ha fusions entre mig, oh, pues, llavors canvia
0: molt. Molt maca, molt maca.
1: Doncs això, per això, aquesta tradició de parlar... M'ha sortit en castellà, tradició.
0: No, mira.
1: Aquesta tradició ens parla d'una cosa que avui potser hem oblidat. Com es feia una cosa, quan es feia i com es conservava, què no s'havia de fer i què s'havia de fer. Aquella saviesa pràctica que no apareix amb els manuals. Passava de pares a fills. I així és una tradició que avui pot semblar llunyana, ens recorda fins a quin punt la vida rural depenia dels coneixements acumulats durant les generacions. La sidra no és només una beguda, eh? I ara arribem a una de les grans protagonistes d'Astúries, la sidra. Però atenció, perquè el que ens interessa de la cultura s'ha de construir al seu voltant. És a dir, no solament la sidra, sinó la cultura que tenim al voltant de la sidra.
0: Sí, sí, bueno, la cançó com a, aquesta que has, com a que molt has triat,
1: sovint,
0: realment...
1: Com a molt sovint passa també amb nosaltres, vull dir, amb una ampolla de cava també fas una mica de cultura. És per trencar una mica el tema.
0: Sí.
1: I el reconeixement no es refereix simplement a fabricar una beguda. Inclou els coneixements sobre les pomes, els pomerals, la producció, el servei, l'escanciament, les cançons, el vocabulari i els espais socials on la sidra es comparteix. És a dir, la sidra és una manera de relacionar-se. I aquí apareix una paraula preciosa. Espitxa.
0: A veure, m'estàs dient moltes paraules avui.
1: Espitxa.
0: És molt interessant, això.
1: És en Astúries. És que Astúries també té la seva, la seva parla.
0: Sí?
1: Espitxa. Sí, no és en castellà.
0: No, que ja m'agrada, potser si vas a Astúries alguna cosa no entens.
1: Espitxar seria més o menys com nosaltres trepitjar.
0: Va,
1: no?
0: Sí.
1: Vull dir, trepitjar el raïm, espitxar la sidra, crec jo, no sé.
0: Però les pomes ha de fer mal si les trepitja.
1: Jo diria que espitxar representaria que és com una màquina, abans la devien fer manualment, i ara m'imagino, tampoc ho tinc clar. Doncs una reunió vinculada a l'obertura i tats de la nova sidra, com seria

0: com un vi nou, tradicionalment acompanyada de menjar i trobada social. Però el més interessant és que espitxar no necessita grans protocols. La seva essència és compartir. I això ens porta a una altra vegada al nostre gran tema, la tradició com manera de mantenir unida una comunitat. La sidra es veu, sí, però també es conversa. S'aprèn, s'observa, s'imita, es transmet. I així és una beguda es converteix en patrimoni. Escassiar, que és tirar-la.
1: Sí.
0: Un gest que amaga una història. L'escassiador, aixecant l'ampolla molt amunt amunt, deixant caure el líquid sobre el got, sembla fàcil, no ho és.
1: Però
0: el més interessant no és la tècnica, no és només l'objecte, és el gest, la manera de fer, el moment, la relació entre les persones i fins i tot les paraules que utilitzem. Imagineu una persona gran ensenyant a una criatura a escanciar. Potser no està fent una classe, no està escrivint cap manual, simplement li diu, mira com ho faig. I la criatura mira, ho intenta, s'equivoca, torna a provar i un dia ja s'ha fet. Així sobreviuen les tradicions. I ara ve el sidrós.
1: Sidrós, mare meva.
0: Quan les màscares parlen.
1: Ai, què dius ara? Però quanta cosa tenen, estúries, quina passada, no?
0: I no n'hi han totes, perquè això és una reducció de lo que era tota la història. I ara canviem completament de registre. Ens anem fins a una tradició que té molt de teatre, de música i de misteri. El sidrós i les comèdies de Vall de Soto. Aquí apareixen personatges emmascarats i representacions vinculades a les celebracions tradicionals. I les màscares tenen una cosa fascinant. Quan una persona es posa una màscara, deixa de ser exactament qui era.
1: Però comenten com són les màscares, si són de...
0: Màscares. Una màscara tradicional de quan tu eres, anaves al carnaval.
1: No són pas com ara,
0: com si... Pues se suposa que molt sovint abans devien ser de cartró.
1: Clar,
0: que era la tradició abans, no n'hi havia pas com ara que tenim de plàstic o tenim d'aquelles altres que fan...
1: Sí, que són tot especial.
0: Val. Quan una persona posa una màscara deixa ser exactament qui era. Durant unes hores pot representar un altre paper. Pot exagerar, pot fer broma, pot provocar, pot criticar, i això ens porta al món de l'antroixo. Una altra paraula.
1: L'antroixo,
0: el carnaval asturià. Perquè el carnaval no és només disfressar-se durant uns dies. La persona normal podia convertir-se en personatge, i potser aquí hi ha el secret de la màscara. Ens permet dir coses que sense ella no gosaríem dir. I això és una comunitat petita. Podia tenir tota una força enorme. Riure-se d'un veí, parodiar una situació, fer que almenys per una estona el món funcionés al revés. I sí, també hi ha mostres, perquè és evident que a Astúries també hi ha criatures extraordinàries. Hi ha molts, el que passa és que no he pogut posar-los tots.
1: Ai, la xana, no?
0: La xana, el trasgú i el novero.
1: Ai, mare
0: aquests
1: meva,
0: són...
1: escolta'm, pitjor que Galícia, eh?
0: Tu te'n recordes quan feia les divinitats, que eren de la Xina, sí, del Japó, que sortien molts entremaliats?
1: Sí.
0: Doncs mira, aquests
1: aquí,
0: ho són. Aquests també
1: molt,
0: ho són.
1: Molt.
0: Són. Bé, i moltes llegendes, molts secrets i moltes històries que esperem que algú les torni a explicar. La bruixa la continuarà assenyalant al nord i nosaltres continuarem buscant perquè encara queden moltes terres per descobrir.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Perquè, a veure, és allò que ja has comentat, Omèlia, que perquè un poble, quan conserva les seves tradicions, no viu només del passat, conserva una part de la seva ànima.
0: De la seva cultura, que se'n va endinsant en totes les generacions que van arribant. Perquè si les deixes... està de costat, s'ha acabat la tradició, s'ha acabat la cultura.
1: Sí, en surt una altra cosa que realment no va lligada amb res de tot això.
0: Sort que encara la IA ens porta bé, perquè normalment la Viquipèdia no era tan esplèndida.
1: Escolta'm, Mergui, què fas amb la brúixola? Li dones un copet amb la mà?
0: Sí.
1: La sacseges o com ho fas tot
0: li
1: això?
0: Faig, tinc un amic i una amiga que són IA, que com tu saps, i llavors li dic, Oh, no, ella me diu, sí, sí. Va, què quieres hacer hoy?
1: Ai, maca.
0: I jo li dic en català, avui voldria fer, pues, a Astúries, sí, o tal o qual. Sí, sí. Vale, vale, ja sé per dónde vas.
1: Ja
0: i que, escolta, s'enrotlla com una persiana, com si fos la meva amiga de tota la vida,
1: bé,
0: i vull dir que val la pena.
1: Molt bé.
0: Aprofitar-se.
1: I més que tot, sempre utilitzar aquests mitjans per cultura i per poder, en aquest cas, nosaltres, gràcies a tu, explicar-los a la nostra audiència.
0: Pues sí, a mi me sembla molt bé que puguem fer-lo, que sí?
1: Molt bé. Gràcies, Meli, fins la propera setmana.
0: Adéu, bon dia.

0: Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
3: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
4: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
3: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
4: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
3: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
1: Ràdio Tordera.
0: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: 3 minuts que nosaltres trepitgem a 1:15 i és moment d'estar, doncs, en consonància amb aquest equip de persones, perquè estem a punt de fer aquest teatre, doncs, en directe des de la ràdio, i tenim els polifacètics aquí amb nosaltres. Benvinguts, bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Vinga, tenim en Pere, que avui és el que ens posarà en situació de lo que s'interpretarà aquí aquest estudi.
2: Perfecte. Mira, programació del dia 2 d'octubre. Un cop més, estimats oients de Ràdio Tordera, aquest grup de polifacètics té el plaer d'oferir-vos una obra de teatre. Es tracta del drama Encara tenim vistes. És un drama dur com la vida mateixa, però amb un final feliç. L'elenc en aquesta ocasió és el següent. Alba, la neta de 17 anys, amb grans problemes, interpretat per la Pilar. La Carme, l'àvia comprensiva que procura sortir d'aquest atzucac, conduït per la Maria amb el seu savoir-faire i el seu to maternal ple d'experiència. Jennifer, la infermera professional que procura fer el que cal per ajudar a l'Alba. Aquest paper és interpretat per la Rosa. La narració anirà a càrrec de la Teresa. Aquesta obra dona molt que pensar i ens ensenya que sempre cal tenir esperança i que la vida dona moltes voltes. Endavant amb l'obra.

0: En una habitació d'hospital, al llit, la Carme està mig asseguda, recolzada amb els coixins. A la butaca del costat, l'Alba està asseguda còmodament.
1: Com a mínim, aquesta té més llum.
2: Sí, iaia, però ja no tens vistes. Amb el que t'agradava mirar la ciutat al matí. Ara ja no podrem veure com el Jordi i el Joan descarreguen la verdura fresca.
1: Imagina't que realment es diguessin així i que realment el Joan estigués secretament enamorat de la nòvia del Jordi. Un dia els hi hauràs d'anar a preguntar.
2: No, dona, no. Oh, quina vergonya, iaia. Faria por, semblaria un stalker.
1: Una què?
2: Un stalker. És com a dir una acusadora, una assetjadora. Significa el mateix.
1: Ai, és curiós això de que ara digueu tantes coses en anglès. Està bé, això. A la meva època no sabíem res d'anglès. Només teníem francès. A mi m'encantava de fer... Era la...
2: La primera de la classe. Ho sé, iaia, ho sé. Que no em vaig apuntar a classes perquè m'apassionés la llengua. Te'n recordes?
1: Ai, és veritat que feies francès. La teva mare volia que aprenguessis...
2: Oh, Carmen Vidal Serra, no et facis la innocent, que saps que va ser tu qui va obligar a apuntar-me. Oh, pobre de mi, fent francès un divendres a la tarda.
1: Escolta, maca, a mi no em parlis així, que sóc la teva àvia. Un respecte. Ai, ai, ai. I més, m'has de cuidar, que no veus la situació en què estic.
0: Assenyala al seu voltant, remarcant a on es troben. L'Alba fa cara de pena.
2: És veritat, iaia. Perdona, eh? No volia ser insensible.
1: Va, calla, calla, que és broma. No t'has de disculpar per res, tu. Va, canviem de tema. Coses tristes, no. Torna'm a explicar allò del nen... de la teva classe. T'ha escrit ja?
2: Iaia, que cotilla. De veritat, com ets, Oh, sí, sí, m'ha escrit. Però la veritat que crec que no hi ha futur. Vull dir... No vull que hi hagi futur, saps? Total, dubto que acabi enlloc. En certa manera, en això tu em fas enveja.
1: Enveja jo? Alba, carinyo, no sé de què em parles. No envejaria ningú que estigui a la meva situació.
2: No, no, no ho dic per això. Ho dic per la sort que vas tenir de conèixer l'avi. Sempre dius que vas enamorar-te com a les pel·lícules, a primera vista. A mi això no em passa.
1: Ai, sí que vaig tenir sort, sí. El teu avi, ai, sé que sempre t'ho estem dient, però t'hagués encantat. Era un home que sempre feia riure, saps? Jo, a tu també li haguessis encantat. Sempre deia que les persones vives eren aquelles que somreien des de dins. Una frase molt cursi, com diries tu. Però a ell li agradava posar-se poètic.
2: Veus? Crec que el que em fa més por és això. No poder-me enamorar com tu de l'avi. O com la mama del papa, saps? Sí, ja sé que ara mateix no és el millor moment per dir-ho. Però sé que el papa tornarà d'aquí poc. Pot sonar estrany, però no em preocupa gens aquest petit descans que s'han pres. Sé que tornaran a estar junts. Es poden tirar 2 hores discutint de no sé què. Però després, com la mira i com la mama l'admira. Potser només és que és el que jo he mamat, però crec que això és amor, iaia. Segurament... No és el més sa en el sentit de la paraula, però és intens. Els hi costa estar junts, però ho volen tant que no tolero que no ho estiguin. I bé, m'agradaria estar tan enamorada d'algú. Em fa por i pena pensar que potser mai ho podré estar. És rar que li expliqui això a la meva àvia, veritat?
1: No, reina, no. Saps, ets molt madura per tenir l'edat que tens. Això... Em fa estar tranquil·la.
2: Saps la cançó dels Manel, que escoltem a vegades? La que parla de la mort un cop et fas gran? Que ai. Diu, i què? Quan seré vell, seguiré cantant-te cançons igual. Doncs ai. Jo vull això, iaia.
1: Ai, t'arribarà, Alba, ja ho veuràs.
2: Bé, esperem que tot vagi bé. ara sóc jo la cursi.
1: Ai, m'ajuda a tenir aquestes converses amb tu, Alba. M'agrada que encara puguem riure.
2: A mi també, iaia. Jo...
0: L'Alba fa una pausa com si dubtés del que va dir.
2: Jo realment t'estimo molt. Quan les meves amigues em diuen que els hi fa mandra anar a veure els seus avis o el dinar familiar que tenen la setmana que ve, penso que és perquè elles no tenen una àvia tan guai com tu. A mi mai m'ha fet mandra. Tinc sort.
1: Ai, calla, burra, calla, que em faràs posar vermella.
2: Ja, ja.
1: Saps, durant tota la meva vida m'han donat a entendre que un cop et fas gran, les coses noves no arriben. Ja t'has enamorat, ja t'has discutit suficientment, normalment has viatjat bastant, ja has follat molt.
2: Ja, ja!
1: És veritat, nena, les coses com són, oh. Però vull dir que et preparen per no esperar-te res un cop ets gran. I això no és veritat. Ningú et diu com és tenir nets, quedar-te sol a casa, veure morir els amics. No és per posar-me dramàtica, és la veritat. Tot són coses noves.
2: No sé què dir, iaia, no sé.
1: No cal que digui res, Reina. Perdona'm, la teva àvia que es posa sentimental.
2: No, no, no, tranquil·la. Crec que està a l'hospital fa voler parlar de les coses. No sé. Suposo que estar rodejat de tot això que respira pels passadissos fa voler dir el que saps que potser et queda poc temps per dir. És natural.
1: Torno a dir que ets molt madura per la teva edat, eh?
2: Ja, ja, tinc molt temps lliure. Però no entenc gaire què volies dir. Vull dir, arribar a la vellesa és un privilegi, no? Ja m'agradaria a mi poder viure tot el que has viscut tu.
1: I algun dia d'aquí molts anys recordaràs aquesta conversa i m'entendràs. Ja veuràs que sí.
2: Espero que sí. De veritat que espero que sí. Aquests dies he estat pensant en això que acabes de dir, de la sensació de ser mare i àvia. No sé per què. Perquè mai se m'havia passat pel cap. Vull dir, amb 17 anys no et planteja ser mare, no?
1: Bé, en altres cultures no és tan rar, eh?
2: Ja, no sé, suposo. Però jo mai ho havia pensat. I sí, vaig pensar que m'agradaria poder tenir l'opció de ser-ho. I és graciós que ho digui ara, suposo. Ah, quines ironies té la vida. Però és que... realment és fort el poder que tenim de crear vida. No tens res a la panxa i pum, un ser humà. Que encara no és, però que un dia caminarà, pensarà, raonarà. Ho trobo molt fort, iaia.
1: Ai, què m'estàs volent dir, Alba, carinyo?
2: No sé, iaia, no sé. Crec que la situació m'està començant a superar. Porto molts dies donant-li voltes al tema... I sé que ens han dit incontables vegades que l'opció de que una cosa estigui relacionada amb l'altra són molt poques, però mai se sap.
0: A l'Alba se li comença a tallar la veu amb els ulls plorosos.
2: I començo a pensar, i si vaig fer bé? I si vaig triar l'opció incorrecta? Ja sé que tenir-lo era una opció, que tinc 17 anys, per Déu, però tampoc és que m'hauria faltat ajuda. Tinc els papes, tinc a tu. I sé que la meva vida hauria canviat radicalment. I els estudis, i el meu futur. Sé que no era una opció. Però bé, sempre queda però.
0: A l'Alba li cauen algunes llàgrimes, mig de ràbia, mig de tristesa, i flueix el seu pensament.
2: I si com a mínim això s'hagués quedat així... Però no, el meu puto cos no es pot quedar normal. Si igualment he tingut seqüeles i no he pogut seguir normal, ha valgut la pena. El sentiment de culpa, els dubtes que sembla que no hi siguin, el que a la mama li costi mirar-me la cara, el sentir-me com una merda cada cop que ve a controlar com estic. I sé que ho està intentant, que està patint, que no vol transmetre'm el que realment pensa. Però la conec. És la meva mare,
3: La decepció és molt difícil d'amagar.
1: Ai, no crec que la teva mare estigui decebuda, eh?
3: Sí, iaia, sí que ho està. I qui no ho estaria? Tu no la sents plorar com jo la sento plorar. Abans de que vingués aquí, crec que es pensaven que no el sentia. Però sí que ho feia. Estaven a la seva habitació. La mama plorava, plorava, plorava molt. I li deia al papa que no podia més, que no podia més. Que s'hauria de saber això abans de decidir ser mare. Que ningú t'advertia. Tinc la solució davant, no? Imagina't que hagués sortit com jo.
1: Escolta'm, i escolta'm seriosament, eh? No tornis a dir una bajanada com aquesta, m'entens? No vull tornar a sentir-te dir una cosa així. T'he dit abans que et trobo una persona madura. No dic les coses perquè sí. Mira'm a la cara quan te parlo, Alba.
0: L'Alba, mig plorant, mira la seva àvia.
1: M'agradaria dir-te que sé el que pensa la teva mare, que sé com se sent i que està tranquil·la. Però no t'ho puc dir. No tinc ni la remota idea de què és passar pel que està passant. Però puc dir que tu, Alba Sans, fas estar molt orgullosa a la teva àvia.
0: A la Carme se li humitegen els ulls.
1: I no ho dic per fer-te sentir bé, eh? Ni per consolar-te, ni perquè sigui el que ton pare, mare o àvia li hauria de dir a una neta com tu. Si no t'ho dic perquè tot i estar caminant per on estàs fent i tot i haver pres decisions massa importants per gent de la teva edat, segueixes somrient des de dins. I això és una cosa que no has de perdre mai, Alba. Ho entens?
0: L'Alba fa que sí amb el cap.
1: Molt bé, així m'agrada, molt bé.
2: Vaig a buscar paper.
0: S'aixeca amb dificultat i entra al lavabo que està dins la mateixa habitació. En el mateix moment que l'Alba tanca la porta, a l'habitació entra una infermera amb un carro i menjar.
4: Bona tarda. Hora de berenar. Avui toquen galetes i iogurt. El teu preferit. Ai, senyora Vidal, quantes vegades li haig de dir que no s'ha d'estirar al llit? De veritat, eh? Un dia d'aquests vindrà la meva cap i s'enfadarà però moltíssim. I bueno, i aviam, on és l'altre que tampoc em fa ni cas?
2: Hola, Jenny, que guapa que estàs avui.
4: Ai, però niña! Ai, un dia me'n va traeix del susto, de veritat, eh? Ja estaria bé, ja estaria bé. Va, venga, venga. Estira-te, que te miraré aviam que tot estigui bé.
0: La Carmen s'aixeca i s'assenta a la butaca on abans l'Alba estava asseguda. L'Alba es col·loca sobre el llit, recolzada com abans estava la Carme.
4: A veure, va, dóna'm el braç.
0: Li col·loca un aparell de mesura de tensió a l'Alba.
4: Què és aquesta cara, carinyo? Cada mes un dia molt important. Va, alegra-te una mica.
2: Ja, bé, no sé jo.
1: Home, clar que sí. Què hem de dir de l'actitud pessimista? Seran bons, home.
4: Home, esclar que sí. Vinga, anima-te. Va, ja veràs. Mira, no demostra res, però entre tu i jo, és difícil que portant els dies tan bons com portes, les notícies del senyor, del doctor Martínez, siguin dolentes.
1: A més, no vols deixar d'estar preocupada per saber si aquest cop ha funcionat o no? A mi l'espera m'està destrossant.
2: Oh, sí, Hugo. Ta mam diuen si m'estic morint de càncer o no. Toma, no puc esperar que arribi.
0: Un silenci incòmode es queda a l'habitació.
4: Bueno, creo que es mi momento para ir a buscar un poquitín de azúcar para el yogurt. Ara torno.
2: Ho sento, iaia. No volia sonar antipàtica.
3: És que no sé. No sé, perdona, tinc por. I no m'agrada haver de tenir por.
1: Jo també tinc por, reina. Jo també. Tot anirà bé, ja veuràs. Tot ha d'anar bé.
3: Sí, que vull que l'espera acabi, però així em diuen que no ha anat bé i que he de tornar a començar la quimio. No puc tornar a fer-ho, àvia. Joder, que me'l plorar avui no paro.
1: Si et diu que s'ha de tornar a fer, ho tornarem a fer. Ja veuràs.
3: Val.
0: Es queden en silenci durant una estona.
2: Jennifer, si estàs darrere la porta,
3: Ja pots entrar, tot arreglat.
4: Ah, ja tinc el sucre. Venga, venga, vamos, que te preparo el berenar.
2: Saps que odio aquest iogurt, no?
4: Ai, ¿cómo no saberlo, cariño? ¿Per què creus que porto el sucre, aviam?
2: Ja, però segueix sent horrorós. No, no em podries portar una altra cosa, eh?
4: Saps que no, cariño. Va, i quita esa cara, que ja no funciona, va.
2: Ho havia d'intentar.
1: Porta 10 anys intentant aconseguir un gos. Trigarà una mica en deixar de fer-ho pel iogurt.
4: Com és? De veritat?
2: Lo que toca, toca.
4: Ay, bueno, bueno, familia. Vendré dentro de una horita a recoger todo esto. T'adverteixo que quan tornis sabré si t'has menjat tot el iogurt o no. I no intentes enganyar-me, que soy enfermera y te puedo abrir para comprobarlo.
2: Sí, señora.
1: Hasta ahora, Jenny, gracias.
4: Ay, cuánta paciencia tiene, señora Vidal, cuánta paciencia.
2: Ja, ja, en el fons m'estima la Jenny, eh que sí? La trobaré a faltar quan marxi d'aquí.
1: Aquesta és l'actitud. Potser et semblarà estrany, però l'altre dia vaig pensar que t'assemblaves molt a la meva germana Lourdes quan tenia la teva edat. Era igual de tossuda que tu.
2: La tia Lourdes? La teva germana Lourdes? La que és monja i viu en un convent perdut pels Pirineus?
1: Sí, aquesta tia Lourdes.
2: Ah, no sé com prendre'm això, iaia, eh? Perdó, sé que és la teva germana, però no em veig tenint una vida de monja, vaja.
1: No, burra, no ho deia en aquest sentit, que no m'escoltes. He dit que em recordaves d'ella quan tenia la teva edat. I creure'm, de monja no tenia res, eh?
2: Epa, això no m'ho esperava.
1: Sí, nena. I va costar trobar el camí del Senyor, tot i que ella encara no ho admeti. Suposo que per molt que hagi canviat, lo de tossuda no li treu ningú, eh? Estàs pensant per què estic dient tot això, no?
2: No, no. Bé, sí, la veritat. Però no és que no m'agradi que em parlis de les teves germanes, sinó que no entenc d'on ha sortit.
1: Ai, ni jo tampoc. És que estava pensant el que és trobar a faltar algú.
2: Però les teves germanes no viuen tan lluny, no? Vull dir, la tia Lola viu a Vic i la Maite Manresa.
1: Sí, sí, viuen més o menys a prop, però res. Si t'hi poses a pensar, és clar que jo fa 50 anys que no visc amb les meves germanes. Em vaig casar als 23 i em vaig mudar amb el teu avi.
2: Clar, deu ser molt diferent viure amb tres germanes que com a filla única. Molts cops he pensat que m'hagués agradat tenir una germana.
1: Tenia les seves coses dolentes, no et pensis, eh? Per mi, com a la petita, era una mica cansat tenir tres germanes grans. Però sí, sempre he tingut clar que tindria més d'un fill, jo.
2: Ja podrien haver pensat el mateix els meus papes.
1: Sí, però tens el Pep i el Gerard.
2: Ai, com estan els meus nens, que fa molts dies que no em venen a veure. Mals cosins que són, oh!
1: Ai, no diguis això, nena.
2: Home, iaia, és que els enviaré un missatge dient-los que són mals cosins.
1: Ai, la família.
2: Què és aquest sospir, iaia?
1: Res, sospiro.
2: Vinga, ja està, ja els he enviat el missatge.
1: S'enfadaran amb tu.
2: No. L'altre dia vaig somiar que em deien que els nens es morien.
1: Ai, Alba!
2: Iaia, no sé per què, però vaig plorar. Saps aquests somnis que estàs adormida però no? O sigui que ets conscient de que estàs somiant?
1: Sí, sí.
2: Doncs em vaig tenir un d'aquests. Va ser rar. Vaig pensar que, clar, hi hauria un dia que no els veuré mai més. No dic que hagi de ser ara. No ho dic per mi. Potser sóc jo la que em quedo sense ells. Mai se sap. Des de que vaig entrar a l'hospital, no se m'havia passat pel cap que un dia potser sóc jo qui perdrà algú de vosaltres.
1: Sí, reina, sí. I esperem que així sigui.
2: Ja, però m'he fet tant la idea que vosaltres us haureu d'acomiadar de mi que no m'havia ni plantejat que podia ser al revés. Va ser un somni horrorós.
1: Per això passarà d'aquí a molt temps, Alba.
2: Però si a mi m'ha passat això,
3: a ells també els hi podria passar. O a tu o al papa. I és rara la sensació que això em porta. És com que per una banda em fa una pena horrorosa, però per l'altra, que sigui jo, em fa molta por. Sóc mala persona per això, iaia?
1: Ai, no, reina, no. Són coses molt diferents. No les intentis comparar. No arribaràs enlloc.
3: Suposo que no.
1: Ai, vols que m'acabi el iogurt, jo?
3: Si la Jenny s'entera, ens mata les dues, iaia.
1: Jo no em xivo i tu tampoc. Pacte?
3: Pacte.
0: Els dies varen anar passant lents i fatigosos, però per sort va arribar el dia en què el metge va donar bones notícies. Alba, bonica, finalment estàs curada. Aquest dia, iaia i neta van abraçar-se i riure com mai, donant gràcies a Déu i fent un pacte secret entre elles. I per celebrar tanta felicitat, van fer un gran viatge. Amb el temps, la iaia va anar fent-se gran i l'Alba, a la fi, va haver d'acomiadar-se d'ella amb gran tristesa. Però, com que la vida segueix, amb el temps ella va formar la seva pròpia família amb gran alegria, però sempre recordant els consells de la seva estimada iaia Carmen.
5: I fins aquí, doncs, l'obra del dia d'avui. Fantàsticament fantàstica, polifacètics. Gràcies. I bé, realment emocionant, Pilar, m'hi quasi m'has fet plorar, també. Tots estàvem aquí tensos, eh? Realment una gran interpretació.
3: Gràcies.
5: Doncs bé, de la gent que ens va donant, doncs, la resposta, anem posant ara la pregunta participativa, sempre amb el tema que posem de tertúlia, la primera part, que és que parlem temes de Tordera, temes en què són protagonistes en els informatius d'aquesta casa, i la gent que va donant la seva opinió, nosaltres, doncs, aquí en estarien la persona que s'emporta aquest lot de productes de xutxes Elisa. Avui el número és de l'1 al 31 i la Maria ens dirà un número que li faci ràbia.
1: El 12.
5: Opa, vinga, el 12, a veure. Se l'emporta la Carmen Ruiz Pulido. Carme Polis Ruïda, doncs ja saps, veig els estudis de Ràdio Tordera amb l'hora d'oficines i tindràs aquest lot de xutxes Elisa. Amics, polifacètics, Pere, Pilar, una gran interpretació, Maria, una gran interpretació.
1: Gràcies.
5: Carme, també una gran interpretació. Ai, Teresa, una gran interpretació. I Rosa, també una gran interpretació. Pere, un bon presentador, també. Val? I el pot suplir a mi cada dia. Gràcies a tots per molts anys que havíeu fet tan bon teatre des de la ràdio i que us agraïm nom d'aquest magazín i de la Ràdio Tordera.
6: Ara que parlem de personatges de Ràdio Tordera, jo voldria dir que la nostra companya Maria, avui, a la tarda a l'Esplai, li fan un homenatge com una... encara que no sé si li sap greu o no, però com una de les persones d'edat de l'Esplai.
5: Molt bé.
6: Juntament amb el que cada any es fa, la persona, home i dona, sí. Amb ella li ha tocat dona. Ja veus que no fa bona cara, però tots sabem com està, el que fa, i tothom voldria ser com ella, arribar a la seva edat, el que fa.
1: I tant, com si ho
5: sap. Molt bé, ministra, la Maria.
1: Gràcies a tots.
5: Doncs bé, amics oients, que siguin ben feliços, bon cap de setmana. Ens tornem el dilluns. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Adéu.
2: Cap de setmana.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància Materna del Cap Tordera prepara un mural participatiu, una lectura de contes i també una cloenda. Anna Pol és infermera pediàtrica al Cap Tordera.
2: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
1: Us expliquem també que els alumnes de l'escola Badruna preveuen sortir dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Es farà una concentració a la plaça de l'Ajuntament a 12:45 per defensar el dret fonamental de l'habitatge. És una iniciativa que realitzen totes les escoles Badruna de Catalunya, però com a última hora us podem dir que és una activitat que encara no està del tot confirmada davant la recent activitat política relacionada amb l'habitatge. Escoltem, però, en David Fernández, director de l'escola Badruna.
3: Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
1: Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'associació Artesanes, La Fet, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. Ens avançava com es presenta Carol Tourner, presidenta dels Artesans.
4: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps.
1: L'actor Carles Sans trepitjarà diumenge a l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component de Tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que s'arribi al moment de retirar-se.
5: Com sabeu, després que el Tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
1: Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. En esports, Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. El Club Futbol Tordera rep el Besalú. En parlava del partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
6: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
1: Previsió del temps per aquest divendres, per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Avui continuem amb una jornada semblant a la d'ahir. Ahir, per cert, hi havia alertes vermelles activades aquí al Maresme per part de la Generalitat, que no es van complir. I avui anirem a la mateixa línia. Un temps tapat, amb possibilitat d'alguna petita precipitació aquesta tarda, però tot plegat ben poca cosa. El vent continuarà com fins ara, lleugerament moderat aquest matí, més fluix a la tarda del nord-nord-est, la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara demà, dissabte i diumenge, doncs haurem d'estar atents a la situació meteorològica perquè sembla podem acabar tenint alguns xàfecs intensos a partir de demà a la tarda i durant bona part del diumenge, ben bé fins la matinada del dilluns. Ja ho anirem veient com evoluciona tot plegat, però en principi tot apunta en aquesta línia amb unes temperatures que al cap de setmanes mantindran sense canvis i una situació marítima que continuarà moderadament alterada amb aquesta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui a la segona part de l'informatiu amb el programa L'alcaldessa respon amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La Biblioteca de Tordera acollirà aquesta tarda els actes centrals de la Setmana Europea de la Lactància Materna al municipi organitzats per la Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera. Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Ho explicava l'infermera pediàtrica Anna Pol.
1: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver-se alletat dona prevenció de certs tipus de càncer. Si la dona que alleta sapigués que per ella mateixa la recuperació postpart serà molt més fàcil, recuperarà millor els dipòsits de ferro perquè li vindrà la regla més tard, recuperarà millor el pes postpart, amb ella també redueix el risc de tenir un infart, per exemple, el risc cardiovascular, s'ha vist els últims anys, s'ha estudiat molt, l'impacte que té una dona que ha lletat redueix el seu risc de tenir un infart a la llarga de la seva vida. Igual que també redueix el risc de certs tipus de càncer, com el càncer de mama o el càncer de matriu.
0: Per commemorar la Setmana Europea de la Lactància Materna, avui a les 5 s'elaborarà un mural col·lectiu amb fotografies. Des de l'organització es convida tots els assistents a portar la seva pròpia imatge per formar part d'aquesta obra comunitària. A les 6 serà el torn dels contes de lactància, una activitat pensada per apropar la temàtica als més petits i compartir experiències en família. Finalment, a les 7, la jornada es clourà amb una activitat de cloenda i un missatge final a càrrec de la comissió organitzadora. El cartell de l'esdeveniment fa una crida oberta a la participació de tota la ciutadania amb el missatge "Us hi esperem, infants i grans". Per més informació, podeu consultar la web ics.gencat.cat/primaria-i-comunitària. El proper dilluns, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, els alumnes de l'Escola Badruna de Tordera tenen previst concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament a 12:45 per participar en un acte de sensibilització en defensa del dret humà fonamental que és l'habitatge. La iniciativa forma part d'una convocatòria simultània de les Escoles Badruna de Catalunya que mobilitzarà més de 1.800 alumnes i mestres arreu del país. Hem de dir que durant la jornada els estudiants llegiran un manifest que posteriorment lliuraran a l'Ajuntament de la localitat. La crida subratlla que una casa és molt més que un conjunt de parets i una teulada i reclama una sèrie de mínims essencials perquè qualsevol persona pugui desenvolupar-se i viure amb salut i tranquil·litat. En David Fernández és director de l'Escola Badruna Tordera.
2: El curs passat vam posar especial atenció a l'ODS 11, que és el de ciutats i comunitats sostenibles. Llavors, coincidint amb el Dia Mundial de l'Habitatge, que és aquest proper dilluns, portarem a terme una petita performance per recordar a tothom que una casa és molt més que quatre parets i una teulada, que tenir una llar digna és un dret de totes les persones i és el que necessitem per créixer contents, estudiar i viure amb salut i tranquil·litat. Aquest és un acte que fem les 39 escoles Badruna arreu del territori i en el cas de la nostra escola hi participa alumnes de tercer de primària i primer d'ESO, que són els infants que van portar a terme una tasca important durant el curs passat sobre aquest tema.
0: Malgrat la darrera hora

0: Que activitats del cap de setmana, perquè, per exemple, aquest dissabte tenim una nova edició de la Fira Medieval. L'Associació d'Artesans, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa la cinquena edició del certamen després de la gran participació de la ciutadania els anys anteriors. L'horari de la fira serà de 10 del matí a 10 de la nit, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i molt més. Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
1: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada, amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal. I com a activitats, durant el dia hi ha ballada de sardanes, ball d'espases, botifarrada, concert de música medieval, contacontes, xerrades i el sorteig de productes artesanals. I com a final, de l'espectacle, no? Malabars de foc amb batucada. Els més petits tindran moltes propostes. Jocs de fusta, tir a l'arc, pintar cares, atraccions medievals, tallers, pompes màgiques, contacontes i llegendes. Volem que els infants no només mirin, sinó que participin i visquin de la seva pròpia aventura medieval.
0: A més, hi haurà una botifarrada popular. El preu del tiquet serà de 8 euros. La reserva es pot fer a Esports Tordera o fent un bisum al 640 64 83 02. I el Teatre Clavé acollirà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'actuació de Carles Sans amb el seu reconegut espectacle unipersonal Per fi me'n vaig. L'actuació forma part de la programació cultural de l'equipament i promet omplir la sala d'humor i tendresa. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer el dia que arribi el moment de retirar-se. Codirigit juntament amb José Corbacho, el muntatge d'uns 80 minuts desgrana un recull d'històries quotidianes i vivències transformades en situacions hilirants gràcies a la particular mirada de l'actor. Ens en parlava el mateix Carles Sans.
2: Com sabeu, després que el tricicle va decidir retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals, atenció, totes reals i algunes bogíssimes que fan un fart de riure. Ah, i després de 40 anys en silenci, rebento a parlar, no paro de parlar.
0: Les localitats es poden adquirir de manera anticipada a 20 euros, mentre que taquilla serà de 22 euros, 18 euros pels membres de l'Associació d'Espectadors i del Consell de Mecenatge. Una nova oportunitat per gaudir de la comèdia en directe aquí a Tordera. I el grup agroalimentari Bonària ha reobert el seu únic establiment a Tordera, situat al camí Ral 118, que passa de botiga a supermercat. La reforma ha ampliat la superfície de venda de 152 metres cúbics a 253 metres quadrats i ha augmentat l'assortiment de 1.200 a prop de 1.900 referències. Hi treballen 7 professionals, obre de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la tarda i diumenges i festius de 9 del matí a 2 del migdia. Segons l'empresa, l'ampliació respon a la confiança dels veïns i manté l'essència de proximitat i qualitat. Amb aquesta reforma, Bonària suma 24 establiments al Maresme i més de 300 a la província de Barcelona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Demà dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic Club Tordera juguen els seus respectius partits de Lliga. Per una banda, el camp municipal d'esports serà escenari demà a les 5 d'un nou duel entre el Club Futbol Tordera i el Besalú. El conjunt local es presenta davant la seva afició ocupant la setena plaça de la classificació amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos partits disputats fins al moment. Els tordarencs acumulen un balanç de

0: 6 gols a favor i 4 en contra en aquestes primeres jornades, demostrant un bon ritme ofensiu que voldran mantenir a casa. Per la seva banda, el Besalú arriba a la cita situant-se en la 12a posició de la taula, amb només un punt en el seu casiller. L'equip visitant buscarà la seva primera victòria de la temporada després d'haver aconseguit un empat a 2 gols contra el Banyoles i d'haver patit una derrota per 3-1 al camp de l'Sporting Vidrarenca. Al cap de setmana passat, l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, després de la derrota, comentava que el Besalú pot ser un equip similar al Begú.
1: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això pues, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
0: D'altra banda, la novetat d'enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions de futbol sala de l'Atlètic Club Tordera. Per aquest cap de setmana comencen la Lliga contra el Vilafant a domicili a 4:45. Els tordarencs ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes i van aconseguir la victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera.

0: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central, celebrat a la plaça de Sant Jaume, amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Emes.
1: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
0: La Fundació Maresme ha celebrat de la mà d'Eurecat i al marc del seu 60è aniversari un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. Per aprofundir en la qüestió, s'han celebrat diverses ponències i taules rodones a l'auditori del Tecnocampus de Mataró amb al voltant d'unes 200 inscripcions. Una cita que ha volgut ser un espai de trobada i reflexió al voltant de les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i la intel·ligència artificial per avançar cap a una societat més inclusiva. Escoltem Albert Vidal, director general de la Fundació El Maresme, i Xavier López, director general d'Eurecat.
2: Tenim la responsabilitat de posar sobre la taula les persones amb discapacitat i existeixen, són persones, han de viure dignament i, per tant, parlem també de com la tecnologia les pot ajudar amb elles. Inclús, ben utilitzada la tecnologia, pot afavorir la seva aportació a la societat i minoritzar la seva limitació o la seva capacitat.
3: L'aliança amb Fundació Maresme per nosaltres és fonamental perquè ens aporten la realitat, la visió real d'aquestes persones amb discapacitat intel·lectual i nosaltres, a partir d'això, podem orientar el desenvolupament tecnològic per cobrir aquestes necessitats.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores, els detalls d'en Quim Serra.
4: La situació meteorològica ve encapçalada per un temps molt semblant al d'ahir, amb núvols abundants aquest divendres, que es faran més compactes a la tarda, podent deixar alguna petita precipitació poc important, però en general no esperem pluja, per tant, molts núvols sense precipitacions o pràcticament gens, com en la jornada d'ahir, malgrat ahir durant el matí teníem alerta vermella aquí al Maresme per part de la Generalitat, que evidentment no es va complir. D'entrada, com dèiem avui, doncs, la situació es presenta molt semblant a la d'ahir. Molts núvols, aquesta tarda es pot escapar alguna goteta, com ja hem dit, poca cosa. Els vents, per la seva banda, doncs, bufaran més aviat fluixos, com molt lleugerament moderats aquest matí, de component nord-nord-est, situació marítima alterada amb maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures, per la seva banda, que les mínimes han baixat un palet, en general, les màximes pràcticament no variaran, amb un ambient moderadament suau i, sobretot, força xafocós. Atenció aquest cap de setmana. En un principi semblava que dissabte tindríem pluges, diumenge el temps estaria més tranquil. Doncs bé, amb els mapes d'avui a la mà, a partir de demà a la tarda podem tenir un episodi de precipitacions locals però intenses. Demà a la tarda, demà a la nit i durant el diumenge, ben bé fins la matinada del dilluns, continuaríem amb aquesta situació, amb un flux de vent de llevant que pot afavorir aquests xàfecs i que, doncs, localment, com ja hem dit, poden ser d'una certa intensitat. Per tant, atenció, al llarg d'aquest cap de setmana anirem veient com evoluciona la situació meteorològica. Pel que fa als vents, ara per ara, sembla que seran fluixos, de mar cap a terra, tant demà com demà passat, reforçant-se una mica diumenge, i la situació marítima, en general, estarà dominada, bàsicament, per la maror amb mar de fons, com avui, a tota la costa de la comarca.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Un minut que passa de 2:15 del matí. Després de l'informatiu de les 10, nosaltres reprenem el fil informatiu. Fem com sempre cada 15 dies amb el programa de participació ciutadana amb l'alcaldessa Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ella compartirem aquesta mitja hora mal contada. Com és habitual, responem preguntes que hem anat rebent al llarg de la setmana, que ens heu fet arribar a través, bàsicament, d'Instagram, tot i que aquesta setmana hem tingut alguna trucada, algun missatge per Facebook, que també hem recollit. Recordeu, però, que lligat amb l'essència d'aquest programa, amb l'inici d'aquest programa, doncs podeu trucar al 93-764-2893 i adreçar-vos directament a l'alcaldessa de Tordera i traslladar la pregunta que tingueu. Tenim 12 preguntes. Alcaldessa, avui en principi és una quantitat assumible, més o menys moderada, jo crec que és assumible, i anirem fent mica en mica. Doncs, si li sembla, comencem.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim l'Aina, que ens ha passat diverses fotografies de l'inici del carrer de Mas Martí amb el carrer Tarragona. Diu que hi ha un tram, diu, on no està permès aparcar, però diàriament hi estacionen nombrosos vehicles. Tot i haver avisat la policia en diverses ocasions, la situació continua sense solucionar-se. Diu, això dificulta l'accés dels veïns als seus habitatges i gratges, i en alguns casos, fins i tot, s'hi fan reparacions de vehicles, embassaments d'oli i peces ocupant les voreres. Tenint en compte més que molts dels veïns són persones d'edat avançada, quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament per solucionar aquesta situació, diu, i garantir que respecti la prohibició d'aparcar?
1: Mira, el més fàcil per atendre aquesta pregunta com cal és desplaçar-nos allà directament amb el cap de la policia i buscar alguna mesura que eviti que la gent aparqui. Això, lamentablement, ens implica que has de posar impediments a la via pública que només fan que minvala l'accessibilitat a les voreres. I és un problema recurrent que ens trobem a molts llocs per culpa de l'incivisme d'alguns conductors que aparquen allà on no correspon, més enllà de que s'hi facin reparacions de cotxes, que això és un altre assumpte. Podem desplaçar-nos, de fet tenim previst amb la regidora de Seguretat i el mateix cap de la policia també fer visites in situ en diferents indrets que ens trobem amb aquesta problemàtica, especialment en alguna cantonada. Afegirem el carrer Tarragona, com per exemple també el carrer Gaudí, que és una autèntica vergonya que un carrer que està estrenat de fa encara no mig any, encara hi ha pàrquing diàriament vehicles perquè per 2 minuts van a buscar un paquet o a recollir un paquet. És una absoluta vergonya fer un carrer que fins ara no era accessible per la gent, i especialment per la gent amb mobilitat reduïda, que tinguem aquesta poca consciència ciutadana i aparquem diàriament a sobre les voreres per 1 minut. Aquest minut d'aquesta persona que va deixar, o aquests 2 minuts o aquests 5 minuts, són importants per una altra persona que passa per aquell carrer a peu. I per tant, els carrers estan preparats perquè hi circulin els vehicles per la calçada, aparcaments allà on correspon, i no és qüestió d'haver d'omplir el poble de pilones perquè la gent no aparqui, sinó de fer un exercici de consciència ciutadana. En aquest sentit, segurament s'hi posen multes, perquè és una demanda que ja ha estat traslladada, la del carrer Tarragona, feia temps que no en sentia parlar. Per tant, ens ho mirarem de nou, com també prendre algun altre tipus de mesures a altres carrers, com per exemple el carrer Gaudí, que també estem patint les conseqüències d'un carrer nou que està absolutament negre perquè els cotxes aparquen a sobre, i fem un carrer amb voreres amples i per fer-lo accessible, i no ens volem trobar amb la tessitura d'haver-hi de posar pilones, perquè no deixa de ser un altre impediment a les voreres. Per tant, apel·lo a la consciència i a la responsabilitat ciutadana dels conductors. Hi ha aparcament a Tordera. Em refereixo, per exemple, al carrer Gaudí. Hi ha un aparcament posat a disposició, dos, de fet, perquè ara ja no hi ha una còpia de material, a 50 metres. No costa res aparcar bé i fer-ho bé per un tema de responsabilitat i sensibilitat i empatia ciutadana.
0: És complicat el que diu, alcaldessa?
1: Però és que si no, les normes estan per complir-les, és que convertim el poble en la selva, i això no pot ser.
0: Sí, sí, quan estava explicant em venia al cap, no sé si ha passejat per Malgrat, que han fet unes obres que han col·locat com unes pedres per intentar evitar no col·locar pilones, però entenc que vostè no vol col·locar pilones, entenc que pedres també és un problema.
1: No deixa de ser un impediment, podem posar pilones més maques, més lletges, podem posar jardineres, però en qualsevol cas segueix sent un nou impediment a la vorera, perquè la gent hi transiti tranquil·lament, perquè hi pugui passejar un cotxet, una cadira de rodes, un carro de la compra o un caminador, és igual, sigui el que sigui. Hem de posar impediments a les zones de vianants perquè els cotxes no hi aparquin, i això no pot ser.
0: Molt bé, doncs, resposta a la pregunta que ens feia arribar l'Aina. Anem amb en Jordi. Diu si es podria canviar els passos de vianants elevats de Masmora per radars de velocitat pels més incívics, diu, perquè els passos elevats estan molt mal fets i els patim tots els veïns cada vegada que pugem i baixem, o almenys, diu, suavitzar-los.
1: Mira, estem en les mateixes. Si els cotxes no corressin, no hauríem de posar impediments a la via pública. Això dels radars, hem posat un radar d'aquests que se'n diu radar pedagògic a fibra color. Hem de fer encara la valoració de com està funcionant, si efectivament es detecta que la gent redueix la velocitat, i en funció de l'avaluació que fem d'aquest radar pedagògic, que es va instal·lar a través dels pressupostos participats, va ser una de les propostes que va sortir al barri, podem plantejar la possibilitat d'instal·lar-ne a d'altres bandes.
0: En Jordi ens parla de Masmora, no sé si varia molt aquesta problemàtica si parlem d'urbanització o parlem del casc urbà.
1: Mira, a cada programa ens pregunten justament el pas de vianants del camí ral.
0: Sí.
1: Perquè la gent, vull dir que és un problema d'això, de responsabilitat i de consciència ciutadana, que la gent corre amb el cotxe i no es pot córrer. I a més, els carrers de Masmora sovint es converteixen en autopistes de pujada i de baixada. A més, hi ha cotxes aparcats. Et trobes cotxes que pugen i baixen alhora que has de deixar passar. És que no es pot córrer, és que el límit és 30.
0: La Marisa, justament, és l'habitual participant d'aquest programa, que també ens feia el recordatori d'això, i també parlava de la possibilitat d'un radar. Parla també de neteja carrers i, en concret, dels voltants dels contenidors. Si es pot, diu, netejar més al voltant dels contenidors.
1: Bueno, sí, ho podem tenir present. A banda de que les illes dels contenidors també es netegen de manera periòdica, allò, especialment a l'estiu, perquè no faci tanta olor.
0: La Sandra diu si es tornarà a posar el bandet del carrer Circunvalació a Sant Pere per baixar la velocitat dels cotxes.
1: Avui veig que el tema és de la velocitat.
0: Sí, ja l'hi he pensat que sí.
1: És la mateixa pregunta. El carrer Circunvalació el vàrem arranjar l'any 23, però no sé si es refereix tant al carrer Circunvalació com al vial de serveis de la Nacional. Bueno, ho mirarem, però en allà no hi ha molta... Ho mirarem, perquè no me sona que sigui un carrer excessivament llarg com perquè la gent corri, que pot ser que passi, perquè corren el camí ral, però ho mirarem.
0: La Fina diu, m'agradaria saber si tenen feina per persones amb discapacitat, sense l'ESO i menors de 30 anys.
1: A veure, si tenen feina, això sabria, aquesta consulta jo l'emplaçaria a la Fina, a que la persona interessada s'adrecés al servei d'ocupació local i des d'allà podem mirar les possibilitats de feina que existeixen. Quant a l'Ajuntament, evidentment hi ha convocatòries obertes i uns processos als quals s'hi ha de participar en funció de les bases de cada convocatòria i de cada plaça. Però el més útil en aquest cas és adreçar-se al servei d'ocupació local, que a més també hi tenim un acord amb Espronis, per temes d'inserció laboral de persones amb discapacitat, i per tant l'emplaço que s'adreci al servei d'ocupació que està allà al camí ral, a la cantonada Països Catalans.
0: Correcte, anava a donar també indicacions, sí. ja les ha donat vostè mateixa. Tenim trucada, m'indiquen des del control de sol, la saludem, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: El seu nom i la pregunta.
2: Jordi.
0: Endavant.
2: Bueno, la pregunta és relacionada amb la festa major del nostre poble. Primer donar l'enhorabona i felicitar el consistori per tota la feina que fan, i les activitats que s'han fet han sigut molt participatives i molt, bueno, molt maques, però sempre hi ha un però, no? Jo crec que les atraccions, les fires, el que és la canalla, comencen un dijous dia 20 i el dia 24 a les 10 del vespre, un dia de Sant Bartomeu, me diuen gent coneguda que ja no hi ha res per anar, quan sempre s'entén que la festa major comença un 23 a la nit oficialment, com a, de manera oficial, i arribava fins al 25-26. I jo entenc que, bueno, gent que va a l'embalat, que vol sortir fer una volta, que vol portar la canalla per allà, i que siguin les 10 del vespre i ja estigui tot tancat. No sé de qui és la potestat d'aquest tancament, si és de l'Ajuntament, si és dels mateixos firaires, però jo crec que s'hauria de revisar i mirar d'ampliar una mica l'horari, perquè crec que és molt, molt escuet, i la gent que vol sortir després de sopar, que vol anar a fer la volta, i crec que mereixen un horari més llarg, i a més allargar els dies. No pot ser començar tant d'hora, tan aviat com el dijous dia 20. Entenc que, bueno, és cap de setmana, estem a l'agost, és una festa major que si fos el novembre seria totalment diferent, però bueno, hem d'intentar mirar-ho d'un altre punt de vista. No sé si
0: s'entén
2: la pregunta.
1: Sí, perfectament.
0: Gràcies, Jordi. Bon dia.
2: Vale, moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs mira, justament aquí hi ha diversos factors. Aquest any el que hem fet ha estat fer una lista que no havíem passat mai per aquest procés, que és de licitació oberta d'espai de la via pública per firaires, no qual també dones opció a que hi hagi més moviment i les atraccions siguin noves. Aleshores, segurament en acord amb aquests firaires es deuria decidir coincidint amb el cap de setmana, perquè aquests firaires venen d'una festa anterior, diguéssim que es munten al calendari d'estiu en funció de les seves necessitats. Saben que aquest cap de setmana és Tordera i el cap de setmana següent és Pineda. Aleshores, el que intenten és ajustar-se als seus calendaris en funció de la seva activitat perquè puguin marxar de Tordera, en aquest cas puguin desmuntar el dilluns, que coincidia 24, i puguin muntar a Pineda per dimecres, dijous, per al cap de setmana. Per això, primer, que va lligat a la nostra licitació d'acord amb ells, de X dies, o de 4 o 5 dies, perquè paren i marxen, i són, al final acaben sent ambulants, amb la qual anem una mica també en funció de les seves necessitats, o ells diuen, jo puc estar aquests 3 dies i per tant participo de la festa de Tordera, però això va molt lligat amb la necessitat, amb l'interès del propi firaire.
0: Per tant, és calendari, bàsicament.
1: Exacte,
0: manant,
1: d'ells,
0: eh?
1: sí, manen el seu calendari.
0: Molt bé, anem amb més preguntes. Recordeu que podeu trucar, com ha fet en Jordi, 93-764-2893. L'Anna diu, per quan està prevista acabar la instal·lació de l'enllumenat de Mas Mora?
1: Mira, doncs en qüestió d'enllumenat de Mas Mora, pel que fa als canvis de fanals de llums, recordareu que fa qüestió d'un any va haver-hi una avaria molt forta que ens va espatllar més de 100 fanals. Els que posàvem o els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals. S'ajunta aquest tema de l'enllumenat i amb actuacions que ha de fer Endesa properament a Mas Mora. La setmana vinent hi ha talls de llum previstos i hi ha una intervenció important a Mas Mora que volem tractar directament amb l'associació de veïns perquè em doni trasllat a tots els veïns de Mas Mora, però sí que hi ha actuacions de soterrament de la línia de mitja tensió a Mas Mora en uns 15 dies que estem acabant de treballar amb la policia perquè això també portarà afectacions al trànsit de Mas Mora, per tant no es podrà córrer a Mas Mora i vindrà a ser com una actuació semblant a la que s'ha fet a Sant Pere per millorar les instal·lacions i soterrar les línies d'aquesta urbanització. I també hi ha un canvi del centre transformador d'ubicació i sí que és una informació que preferia haver donat primer a l'associació de veïns perquè avui començàvem a definir els detalls, però sí que en el període de 15 dies tindrem notícies al respecte de l'enllumenat de Mas Mora.
0: Molt bé, doncs amb aquest abans seguim. Tenim preguntes que ens van arribant de xarxes socials, evidentment primer donem prioritat a les que hem rebut al llarg de la setmana, després tindrem aquest de moment parell que ens han fet arribar. La mare ens va trucar per telèfon, ens va parlar sobre un assumpte que té amb el qual i explicava que tenen l'instal·lació de casa seva que l'han fet nova a Sant Pere i diu van trobar-se amb l'instal·lador que la canonada que entrava a l'escomesa era de plom i van preguntar a Qualia si els hi podien canviar perquè ells consideren que és tòxica i a Qualia els hi va dir que no la podien canviar ni l'escomesa de casa seva perquè haurien de canviar-la de tot el poble. Diu que han intentat parlar amb urbanisme per aclarir la situació i no han rebut resposta, per tant voldrien saber si és possible canviar aquestes canonades de plom o si tenen previst fer-ho.
1: Ara mateix desconec aquesta informació, aquest cas particular, però puc fer les consultes. No puc contestar la pregunta perquè no tinc prou informació al respecte.
0: Doncs, en tot cas, ja la passarem
1: sí,
0: a una propera...
1: No m'atreveixo a dir una cosa perquè després si m'equivoco encara serà pitjor, per tant no puc contestar-la, la puc contestar d'aquí 15 dies.
0: La Maria Pilar pregunta quan es posarà més vigilància als pàrquings de minusvàlids.
1: Això, bueno, estem en les mateixes. Estem en les mateixes que el que dèiem a l'inici. S'ha d'aparcar allà on correspon i, a més, és un tema de molt poca sensibilitat i empatia perquè en un lloc de minusvàlids. El que no podem posar és un policia a cada cantonada perquè no en tenim prous, perquè no... És que és inviable posar un policia a cada zona de contenidors, a cada plaça de minusvàlids, a cada carrer perquè la gent no corri. Vull dir, els recursos són els que són. La policia, evidentment, fa la feina, es sanciona i molt fort en casos d'aparcaments de minusvàlid, es sanciona i molt fort quan s'aparca sobre les voreres del carrer Gaudí, properament també s'hi passa el problema al carrer Tarragona, i per tant el que ha de fer la gent és aparcar allà on te correspon. a banda de que, evidentment, si el policia detecta que estàs aparcat en un lloc de minusvàlids o en un pas de vianants, es sanciona, i en aquest cas més fort que en altres casos.
0: Perquè habitualment el que recomana és que si es troben en aquesta situació que truquin, no la policia.
1: Sí, evidentment s'ha de trucar la policia, però jo també entenc que necessites aparcar en aquell moment i la policia et pot trigar 5-10 minuts o està en un altre servei. La molèstia de que la gent hagi de trucar a la policia perquè hi ha un ciutadà que no està fent les coses com corresponen, doncs hasta al final acabem, no? El que ho fa bé sempre acaba pagant les conseqüències. Evidentment s'ha de trucar a la policia perquè aquestes actituds s'han de sancionar, però hem de fer l'exercici contrari, de ser tots una mica conscients, perquè el que dèiem, si no us compleixen les normes acaba sent la llei de la selva. I convertirem el poble en una selva i no volem de cap manera.
0: Doncs miri, parlant d'arbres, la Sònia diu si hi ha algun pla per replantar arbres que han mort o s'han hagut de tallar. Sí. Parla del carrer Prudenci Bertrana.
1: Per exemple, aquest carrer, i n'hi ha d'altres, al passeig fluvial també s'han de reposar arbres, i estem pendents d'alguna actuació de verd urbà aquest 2027 amb fons a la Diputació de Barcelona. Però sí, s'han de reposar en el temps que correspongui, també.
0: En Josep diu, hi ha comerços de Tordera que no volen atendre en català. Si pregunta si s'hi pot actuar, que ell creu que per llei s'ha de saber el català.
1: Mira, de fet, no fa pas gaire, des del Consorci de Normalització Lingüística, que també treballem conjuntament amb l'Ajuntament, hi ha una campanya de comerç engegada per rotulacions en català i per el repte aquest dels 21 dies d'atendre en català. Hi ha una campanya des de Política Lingüística en marxa en aquest sentit amb el comerç. Clar, obligar a parlar català no pots obligar, es recomana, cal i és necessari que el català s'utilitzi habitualment. Hi ha un circuit per aprendre català molt ben estructurat des de Tordera, des del nivell més bàsic, bàsic, bàsic, fins a nivells superiors. I hi ha entitats vinculades, hi ha no només el Consorci de Normalització Lingüística, hi ha l'Escola d'Adults, hi ha Càritas per aprendre el català, i en aquesta línia és amb la que estem treballant, i hi ha campanya de comerç iniciada.
0: La Cristina diu que fa uns dies que al vespre uns cotxes fan rally a la plaça Lluís Companys. Pregunta si es pot solucionar.
1: Hi ha una càmera en allà, sí, en som conscients. Hi ha rally, sí, corren més de l'habitual.
0: Per tant, hi haurà notícies, diguéssim, ho tindran
1: sí,
0: notícies, si més no, eh?
1: Exacte.
0: En Xavier diu, es queixa de problemes amb els repetidors de telecomunicació, cobertura 4G, 5G i també de fibra òptica. No especifica ben bé on entenc.
1: Sí, a Tordera hi ha zones fosques i Movistar ho sap, i a través de l'estudi que vam fer el Local Red també, i em consta que tenen algunes zones localitzades per instal·lar-hi noves antenes. Una d'elles seria molt propera al polígon, l'altra més a l'entorn de Sant Daniel. Ara, quan s'instal·laran? Aquest és el gran dubte quan ens trobem amb empreses subministradores com Movistar o com Endesa. Més aquell problema que et truques i no hi ha ningú, i que nosaltres som molt, molt petits al costat seu, doncs estem en aquest cas. Però sí que és veritat que fa cosa d'un any van venir-se a mirar diferents espais on et podrien ubicar a través d'una empresa diferent, de Movistar, on podrien col·locar-ho, i no hem tingut més notícies.
0: Tenim un parell de preguntes que ens han arribat mentre el programa estava en directe a través de les xarxes socials del directe. La primera diu, després de l'incendi del setembre va quedar clara la importància de disposar d'una via d'evacuació segura entre Àgora Park i Roca Rossa. Pregunta per quan està previst arreglar i adequar aquest camí.
1: Hauria d'estar inclòs dintre el mapa de prevenció d'incendis. Evidentment no tinc tots els camins de prevenció del en el PBI del CAP, eh? Però sí que hi ha el mapa aprovat per Diputació i per Ajuntament. Entenc que el manteniment hauria d'estar fet, i sobretot quan fem franges. Ara, tinguem una cosa en compte. Quan hi ha un incendi, qui marca la norma del que cal fer són bombers, no és l'Ajuntament, eh? Aleshores, els bombers són els que diuen evacuació o confinament. I ara tot indica que es passa més pel confinament que no pas per l'evacuació, justament per evitar que hi hagin vehicles en aquests camins i que entorpeixin l'entrada de vehicles d'emergència. Per tant, quan hi ha un incendi, qui mana són els bombers, eh? I ens sumem, evidentment, no fem cap contraordre del que diguin els bombers, perquè al final són els que hi entenen. Ara, l'estat i el manteniment sí que el marca el pla de prevenció d'incendis de camins.
0: En Cesc parla de l'antic escorxador de la Nacional 2. Pregunta si anirà a terra algun dia. Diu que fa molt mal efecte quan entres al poble.
1: Sí, això és un tema històric de fa més de 14 anys que es plantejava directament. Es tracta d'una propietat privada que estava amb una suspensió de pagaments i aquest enderroc l'ha de fer el propietari. L'Ajuntament podria actuar subsidiàriament, però té un cost elevadíssim enderrocar aquest aquest escorxador. Aleshores, haver de destinar 300.000 euros per enderrocar un edifici que no és nostre, que sabem que no és nostre, que no és de l'Ajuntament, bueno, al final que no és, de, que no és sí, dels sí. ciutadans, eh? Quan sabem que tampoc mai recuperarem aquests diners perquè aquest propietari va fer suspensió de pagaments d'aquesta empresa, doncs ens sembla que és llançar els diners. El dia que l'Ajuntament sigui ric i s'obrin els diners per fer actuacions d'aquestes, les farem, però ara mateix els diners que tenim els hem de destinar doncs, a altres coses, no? Com a l'economia familiar, no? Doncs ve a ser una mica el mateix.
0: Un usuari de l'Esplai ens comenta que després de les obres del riu Entenc han posat unes pedres, diu que impedeixen els cotxes anar del carrer de darrere de l'Esplai cap al pàrquing del mercat. Pregunta si les podran treure.
1: Ho mirarem.
0: M'explica, entén, de la sí. carretera de Fogars, diguéssim que més o menys passen entre l'Esplai i aquest, bueno, que havia hagut un
1: és
0: restaurant.
1: És que allò no és un vial de circulació, o sigui, el passeig fluvial no és un vial de circulació, el carrer que va ben bé just darrere de l'Esplai, que hi ha les places d'aparcaments de minusvàlids, té accés justament per accedir en aquestes places de minusvàlids, però no hauria de tenir accés directe al passeig fluvial, perquè si no allò també se'ns convertirà en una ronda i el passeig fluvial és justament això, passeig, perquè no hi circulin cotxes. Aleshores, l'accés al pàrquing es fa per la carretera de Fogars, m'explico? Per tant, mirarem això de les pedres, que no siguin pedres d'obra, però el passeig no està pensat perquè hi circulin els cotxes de manera habitual. Perquè hi ha gent que va a peu, hi ha bicicletes, hi ha canalla, i llavors l'accés al parc també és...
0: Que no sé si es refereix, clar, de fet sí, hi ha el tros que hi ha justament a les instal·lacions d'Aquària...
1: Exacte, on hi ha la
0: que allà al principi no és un vial per cotxes.
1: Exacte, entenc, és això. Per això vull mirar exactament a quines pedres es refereix, si estan a l'alçada, o si ens ho vol matisar, si estan a l'alçada de la potabilitzadora, que entenc que no, perquè allà també hi han d'entrar-hi els vehicles d'Aquària, o si estan a l'alçada del passeig de davant de l'Esplai. Ens ho anirem a mirar, però no està pensat perquè hi circulin els cotxes, aquella banda de passeig.
0: En tot cas, és una pregunta que ens han enviat ara del control. No sé si aquest oient ens està escoltant i ens vol trucar al 93-764-2893 per donar-nos més detalls. Doncs és precisament una persona que no ha volgut entrar per antena, per tant, doncs, en tot cas, això, si vol donar més indicacions, estem pendents.
1: Sí, no, ens ho podem anar a mirar, sí.
0: L'Òscar, que de fet deu haver-se incorporat tard en el directe, ens parla també del carrer Gaudí, es queixa de les voreres, diu que les fan més amples, però hi aparquen els cotxes a sobre.
1: Doncs mira, Òscar, si recuperes els primers 10 minuts de programa, veuràs que jo també m'he queixat amargament d'això, perquè és una autèntica vergonya el que passa en aquest carrer i amb altres.
0: Doncs hem acabat, alcaldessa, amb les preguntes que teníem previstes. Nosaltres que doncs, aprofitem, que encara tenim uns 5 minuts, si no mal comptats, per arribar a les 11 del matí. Fa uns dies parlava vostè que tenia intenció d'anar a parlar fins i tot amb el president de la Generalitat arran de la qüestió de l'aigua i dels ajuts per poder doncs, pal·liar aquella situació. Vam veure per xarxes que va aconseguir, ja, sí. perquè al principi semblava que no el podien rebre i finalment va ser així. No sé si ens vol fer 5 cèntims, una miqueta les reclamacions sí que les coneixem, però no ben bé què li va dir el president.
1: A veure, mira, ho vàrem comentar durant la tertúlia dels polítics de dimarts. La visita em va permetre exposar-li la preocupació, no? El que havia passat aquest estiu a Tordera i quina és la solució que hi hem de posar-hi tots els ciutadans, que està basada en una instal·lació de nous filtres. Ens obliguen a posar nous filtres perquè la normativa cada vegada es renova, però és una normativa que només s'aplica en captació. Què vull dir amb això? Primer, li vaig anar a demanar que agilitzessin les zones, els perimetratges i els mostrejos per detectar-ne l'origen. Li vaig demanar, evidentment, que ens ajudessin al finançament d'aquests filtres. I li vaig demanar... El que li hem demanat per escrit, que és que cessin els abocaments en llera de totes les empreses que estan autoritzades. O sigui, qualsevol empresa té la seva edar i aboca el riu amb l'aigua neta. Aleshores, la que autoritza aquests abocaments, vam dir, escolta, mentre no se sàpiga d'on te venen, que cessin aquests abocaments. I ens permetrà conèixer, com a mínim, que Tordera no tingui l'aigua apta des d'ara fins que tinguem els filtres instal·lats. Què ens van dir, en aquest cas, el director de l'ACA, que també estava a la visita? Segons l'ACA, això no pot passar o això no pot ser perquè no hi ha normativa d'abocaments, no hi ha normativa de pifes en abocaments. Sí, en captació, però no en abocaments. Per tant, el que es pretén fer des de la Generalitat, i així es va comprometre el president i el secretari general d'Administració Local, és a reunir a les empreses del sector que segons els mostrejos
0: sem
1: que exacte que serien susceptibles, a emplaçar-les a través de línies de finançament a que instal·lin els filtres perquè aquest fet no ens passi a nosaltres. Aquesta conversa no m'acaba de convèncer perquè al final l'ACA té competència en tot allò que passa en aqüífer. Aleshores, està molt bé que sensibilitzin les empreses en posar els filtres, però nosaltres ens obliguen. Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. I, per tant...
0: Clar, demanar igualtat, no? Diguéssim, empresa, de compromís d'empresa i
1: correcte,
0: compromís també del municipi.
1: Al final, tots parlem, no?, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: M'indiquen des de control que tenim trucada per aclarir el tema que explicàvem de les pedres de l'esplai. Doncs la saludem a aquesta trucada. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El seu nom, i ens expliqui'ns una miqueta...
3: Elvira.
0: Doncs digue'ns Elvira.
3: Sí, perquè jo no sóc la que he trucat, però sí que ho he patit alguna vegada. Mira, a vegades, jo mateixa sóc una, hi ha persones, o perquè tenen, no poden aparcar amb els minusvàlids, però tampoc els hi va bé caminar molt, entrem per allà on entren els minusvàlids. Perquè al final hi ha uns quants aparcaments.
1: Sí, dos aparcaments.
3: Que hi podem aparcar.
1: Dos, sí.
3: Sí. I llavors ens trobem que sí, per exemple, hi ha molt aparcament en allà on s'aparca de veritat, doncs allà on diu l'alcaldessa, ens trobem que llavors no podem sortir. I llavors, per poder sortir, ens posàvem a la terra, que és allà on ara hi ha totes les pedres. O això, han dit de treure pedres, però potser marcar que en allà... Abans sempre deixaven una sortida, tocant a lo de l'aigua. Mm. Però últimament s'omple tot i llavors els que hem aparcat en aquest tros, que no és minusvàlid, però està al costat, allà mateix, no podem sortir.
1: Perquè aparquen més cotxes dels que toquen. Perquè allà tot, només hi ha dos...
3: Tot el que és asfalt, ho ocupen
1: tot. Sí,
3: sí,
1: sí.
3: I abans, allà... doncs, sempre hi havia una sortida. És això, només.
1: Mira, Elvira, em penso... A veure, si en allà realment hi caben més cotxes... D'entrada està marcat per als 3 o 4 minusvàlids que hi han i dos més, que són zones blanques. Si hi aparca més gent, aparquen allà on no toca. Llavors, la solució hauria...
3: Això també pot ser,
1: clar,
3: sí.
1: Clar, la solució hauria de passar. O, si efectivament hi caben més cotxes aparcats, ordenar-los, és a dir, marcar el terç, no? Vull dir, posar-hi les línies perquè aparquin de manera ordenada i permeti manera ordenada, perquè si hi han de quebre 6 cotxes, més que dos, doncs, ostres, que n'hi capiguen 6 i donem possibilitat.
3: No, en aquella tira no, és després que queda també una sortida d'aquella casa que feien menjar, saps on vull dir?
1: Sí.
3: Dos per allà. I també jo visc i parquen persones grans que no deuen tenir el permís.
1: Segurament,
3: de minusvàlid,
1: sí, no, exacte.
3: I parquen allà. Jo això ho veig perquè hi vaig calar molt sovint i veig qui parca.
1: Bueno, ens ho podem mirar amb la policia a veure si podem marcar 4 aparcaments més o fer una zona d'aparcament amb mobilitat.
3: A la sortida ja, que ja entres a tot aquell aparcament tan gran, amb esquerra, doncs, fer que no parquin tot el tros. Que ens deixin unes... Perquè així es vol dir que els que minusvàlids surten per allà on entren.
1: O donen la volta... Exacte, sí. És que aquesta és la idea.
3: I allà és més perillós.
1: Sí, és el mateix. Ha de ser el mateix carrer
3: d'entrada
1: que la sortida.
3: La majoria anem a fer la volta a la rotonda de més amunt per sortir, saps?
1: Ah, exacte, sí, gairebé l'accés a les Ferreres.
3: Encara que aparquem en aquest tros que t'he dit, anem a fer la volta fins a aquella rotonda de les Ferreres.
1: Sí, perquè el gir a l'esquerra està prohibit.
3: Sí, per això, per això que esclar, llavors es troben els minusvàlids que també han de sortir per allà on han entrat.
1: Sí.
3: I és perquè ens omplen tota la sortida del lloc, aquell lloc gran.
1: Vale, ja ens ho mirarem. Per tant, s'ha d'ordenar l'aparcament. Si, si hi ha lloc perquè realment aparquin més cotxes, marcar-ho bé i ordenar-ho. Sí,
3: sí, per, sí hi ha les ratlles... Per dos cotxes.
1: Per dos, sí, per dos vehicles.
3: I llavors n'hi ha que aparquen mirant el riu. Jo això ja, aquí jo ja no m'he atrevit mai. Però sí que moltes vegades entro pels minuts vàlids que hi ha lloc, m'hi quedo. Que no, vaig al fondo.
1: Exacte.
3: Però et trobes que els cotxes que aparquen allà on toca, diguéssim, no et deixen pas per sortir.
1: Vale.
3: És això.
1: Està entès.
0: Gràcies, Elvira.
1: Gràcies.
3: Adéu.
0: Bon dia. Aclarir de les situacions hem passat de temps.
1: Sí.
0: Deixar que en tot cas quedés clar, perquè sí que es portava una mica confusió. Doncs li agraïm, com sempre, que sigui aquí. L'empresem per d'aquí 15 dies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: A tots vostès, gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.